0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: Bona nit, comencem la Particel·la. En aquests moments ja el sol ha marxat fa una estoneta. I escoltem la Cobla Barcelona interpretar del mestre carceller Palamós Amorós.

Des de la llarga durada de sardanes d'or 20 obligades, la principal de la Bisbal posa fil a l'agulla per interpretar-nos Parella de fet.

De la següent sardana únicament tinc el títol. Suposo que us agradarà. A mi m'ha agradat. Es diu així, pels tres del rom cremat a Montserrat.

És el moment de la visita de la Cobla Contemporània, que ens interpretarà una sardana del mestre Martí Fontclara, La història del fantasma de l'est.

rebem la visita de la Cobla Juvenil de Sabadell amb una llarga durada que es titula Sardanes a la Llagosta. Escoltem la Llagosta a plec de tarda.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Des del llarga durada Sardanes d'Or 20 obligades, la principal de la Bisbal ens porta la sardana a raig del mestre Joan Manel Margalef.

Anem directament a la Cobla Ciutat de Terrassa amb una sardana del mestre Joaquim Ferrer, La Bisbal en la història i el record.

I del món de la sardana passem a una llei que la va inventar un humorista una mica pessimista. La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, ens interpretarà una sardana d'en Joan Jordi Beumala que fa lluir o que fa... no befa, però sí que fa, es fa ressò de la llei de Murphy. I així es titula la sardana, la llei de Murphy.

Soc Toni López, és un plaer ésser aquí a la Particel·la. Marxem ja amb unes sardanes que diu així. La Cobla Flama de Farners interpreta el reguitzell de sardanes que es titulen diverses sardana TV3, doncs els regalims del cor. Així doncs que a reveure fins la setmana vinent. Vull aprofitar la vinentesa per saludar les persones que ens escolten a les tardes del dimecres i als matins del diumenge. A reveure!

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 23 de setembre, les tres paraules del dia són pressupost, estudi, filtres. Pressupost. Tordera decideix les actuacions dels pressupostos participats 2026 amb 834 votants i el Teatre Clavé inaugura la seva programació estable amb un cap de setmana de música flamenca d'alt nivell i teatre familiar. Estudi. Un estudi planteja reconèixer la Tordera com a persona jurídica per protegir-la millor i jornada de voluntariat aquest proper dissabte per millorar els espais naturals de Cal Rava i la Raureda d'en Bardalet. Filtres. L'Ajuntament de Tordera aprovarà en el ple de demà dijous la inversió per instal·lar filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. I a partir d'avui fins divendres hi haurà afectacions de trànsit per obres de reparació ferm a les carreteres BV-5121 i BV-5122. Ion Colliga Tordera organitza la cursa solidària Corre per les Mames el proper 25 d'octubre. Al nostre

0: Poble ha decidit ja les actuacions dels pressupostos participats 2026. Enguany ja han votat 834 persones. Els veïns i veïnes han escollit les propostes guanyadores a les 11 zones del municipi en un procés que compta amb 200.000 euros d'inversió. Pere García, regidor encarregat del projecte.
1: Doncs destacar que aquest procés participatiu ha comptat amb més de 800 persones que han decidit exercir el seu dret a participar en aquesta consulta i, per tant, ara des de l'Ajuntament, d'acord amb els serveis tècnics, planificarem com executar aquestes propostes en els propers mesos.
0: Avui, 23 de setembre, és el Dia Internacional de les Llengües de Signes. Avui a Santa Tecla. Avui fa 77 anys el conegut músic nord-americà Bruce Springsteen. Falten 32 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre. Falten 19 dies per al proper festiu, el dilluns 12 d'octubre. Avui tindrem sol i temperatures al voltant dels 28 graus. Demà dijous continuarà el temps estable. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que la Corporació de Salut presentava la ruta de la complexitat per millorar l'atenció a les persones fràgils o amb malalties cròniques avançades, i fa 5 anys, a partir d'aquell dia, l'oci nocturn podria obrir fins a les 3 de la matinada, però només en espais exteriors en el marc de les restriccions de la Covid-19.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Quilòmetre Zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dimecres 23 de setembre, ja podem dir oficialment que som a la tardor, i encara que per la temperatura no ho sembli, el calendari ja ha fet el canvi d'estació, i els canvis d'estació tenen alguna cosa especial. Canvia la llum, els dies es van fent més curts, recuperem jaquetes que feia mesos que no tocàvem, i gairebé sense adonar-nos-en també canviem les nostres rutines. Per alguns, la tardor és sinònim de tornar a la normalitat després de l'estiu. Per altres, és l'època de l'any perfecta. Menys calor, més plans de casa, passejades pel bosc, castanyes, bolets, i també hi ha qui nota el contrari: menys hores de llum, més mandra, i també aquella sensació que l'estiu ha passat sovint massa ràpid. Per això avui a l'Hora Maresma volem parlar precisament dels canvis d'estació, de com ens afecten, de si realment canvien el nostre estat d'ànim, i de totes aquelles petites coses que ens indiquen que la tardor ja és aquí.
4: Hora Maresma, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I comencem amb una primera qüestió. Com ens afecta anímicament aquest canvi d'estació, el traspàs de l'estiu a l'hivern? La nostra companya, la Laura Espanyol, des de Malgrat, en té alguns consells. Bona tarda, Laura, amb què et trobes?
6: Bona tarda, Gemma. Doncs per parlar d'aquest tema, en Sònia Mendoza, referent de benestar emocional i salut comunitària al CAP de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Sònia.
7: Hola, bona tarda.
6: Sònia, la pregunta que ens estem plantejant: com ens afecta el canvi d'estació a nivell anímic i emocional?
7: Bé, des de la perspectiva de la psicologia, els canvis d'estació sí que poden influir a l'estat d'ànim, com per exemple l'energia, el son i la motivació, tot i que és veritat que l'impacte varia molt d'una persona a una altra. Psicològicament el nostre organisme funciona amb ritmes circadians que estan molt relacionats amb la llum ambiental, i quan canvia la quantitat d'hores de llum, especialment a la tardor i a l'hivern, poden modificar-se alguns processos que estan relacionats amb el son i la regulació de l'estat d'ànim.
6: I quins consells ens pots donar per afrontar aquest canvi de la millor manera possible?
7: Bueno, com l'impacte que hi hauria, no? Així com negatiu, no? Diguéssim, són els canvis de l'energia i la motivació, estat d'ànim més baix, alteracions del son, més necessitat de recolliment. Hauríem de fer una mica pues buscar una mica el contrari, no? Minimitzar l'impacte psicològic del canvi estacional. Jo crec que la clau no és evitar-ho, perquè forma part del nostre funcionament biològic, no? I ajuda el cos i la ment a adaptar-se de manera progressiva. Llavors, el que hem de buscar és l'adaptació, no? No que hi hagi una resistència. Com podem fer-ho? Pues, per exemple, tips així que poden ajudar una mica, prioritzar la llum natural, no? La llum és el principal regulador dels ritmes circadians. Pues, per exemple, podem sortir a l'exterior pues, cada matí, a la mesura de lo possible, òbviament, encara que només siguin 15 o 30 minutets, passejar o fer exercici a l'aire lliure, mantenir els espais de treball pues, que siguin ben il·luminats. Què més? Podem fer, pues, per exemple, mantenir rutines que siguin estables, no? Quan disminueixen les hores de llum, el cervell, diguéssim, que agraeix tenir referències temporals que siguin predictibles. Llavors, pues, per exemple, podem anar a dormir i llevar-nos a hores que siguin semblants, mantenir horaris regulars d'àpat, evitar canvis bruscos de rutines cap de setmana, no? Hem de pensar que les rutines generen sensació de control i estabilitat emocional. Una altra cosa que ajuda també seria continuar actius. És a dir, encara que vingui menys de gust, pues a la tardor i a l'hivern és habitual tenir menys energia i aquesta tendència al recolliment, no? Doncs jo penso que aquí hem de distingir entre l'escoltar el cos, escoltar el nostre cos i deixar-nos portar per la inèrcia. Pues, per exemple, pues, continuar amb aquella activitat física, no?, que sigui regular, mantenir aficions gratificants i continuar amb les activitats socials. I bueno, penso que també cuidar especialment les relacions socials. Hi ha aquest aïllament que és un factor de risc, no?, per a la tristesa i la desmotivació. Llavors, continuar, no?, amb aquesta rutina que hem estat fent durant l'estiu. Aquestes serien uns consells.
8: D'acord. I relacionat amb aquest factor de risc de mantenir les relacions socials, també et volia preguntar com podem diferenciar si el que tenim és simplement una mandra o tristesa estacional passatgera o si realment estem derivant en una depressió o un trastorn més seriós.
7: Aquesta pregunta és molt important perquè sovint hi ha aquesta tendència de posar-nos etiquetes, no?, de mandrosos que en realitat que hi ha factors biològics emocionals que ens estan afectant, no? O sigui, primer, jo penso que cal dir que la mandra, en sentit estricte, tampoc és un concepte clínic, no? Moltes vegades el que anomenem mandra és cansament, desmotivació, estrès acumulat, la manca de son, aquest baix estat d'ànim o una dificultat per mobilitzar recursos, no? Jo penso que els senyals que probablement és una adaptació normal al canvi estacional, penso que és que tu notes menys energia durant uns dies o poques setmanes, que et costa una mica més començar activitats, però quan les fas les acabes gaudint, no? Mantens les teves responsabilitats habituals. Penso, per fer aquesta diferència de quan pot haver-hi una afectació més clínica, no? És quan hi ha un cansament que és més persistent, no? És com que es manté en el temps. Que tens menys interès per activitats que abans t'agradaven i ara com que les deixes de fer, no? Comencem a evitar, no? Evitar aquelles activitats. Llavors, clar, la persona prefereix aïllar-se, no? Socialment. Notes més irritabilitat, tristesa, et costa concentrar-te, totes que serien d'una mica d'alerta, no? Aquí sí que hi hauria potser una alerta, són senyals d'alerta, o sigui, quan ja comencen a durar més de dues setmanes, comencen a interferir en la teva feina, en les teves relacions, a la vida quotidiana, nosaltres diem que és una afectació funcional, no? O sigui, tot el que no et permet fer una vida normal. No? Llavors aquí sí que hi hauria un problema que seria més seriós.
8: D'acord, doncs estem pendents d'aquests senyals d'alarma i res, que vagi molt bé el canvi d'estació a tothom i mantenir doncs els consells que has dit abans de mantenir rutines i la vida social. Moltes gràcies per acostar-nos al teu coneixement a la ràdio, Sònia.
7: Gràcies a vosaltres.
5: Seguim parlant del canvi d'estació, concretament també de l'arribada de la tardor, i ens fixem en el cas concret d'en Lluís Ejarque, que arrossega un símptoma respiratori des de fa anys que el fa dormir connectat a una màquina per no patir apnees. I ell nota molt els canvis quan passem d'una estació a una altra. Dani, ja tenim amb nosaltres el convidat.
9: Doncs sí, hola Lluís, bona tarda, què tal, com estem?
10: Hola Dani, bona tarda.
9: Què tal? Ja ho has començat a notar o t'estàs, diguéssim, mentalitzant?
10: Bueno, això, com que són tants anys, al final ja no et mentalitzes. Ja arriba, no et dones compte i avui, sí, avui ja ho he notat. Porto des de les 4 de la matinada despert i ja no he pogut dormir més.
9: El cos, diguéssim, avisa uns dies abans, o és a dir, es predisposa uns dies abans? Ja tens algunes sensacions uns dies abans o arriba de cop?
10: No, això arriba... Tu dius què passa, no? Que em costa més dormir o que em desvello més vegades. O sigui, t'arriba i dura doncs, una o dues setmanes tranquil·lament, eh? Almenys en el meu cas. Però no t'avisa, vull dir... Ve quan ve i doncs, normalment ve doncs, en els canvis d'estacions, especialment primavera i ara, quan entra la tardor. Són les dues estacions que, en el meu cas, m'afecten més.
9: Tu dorms connectat a una màquina per una qüestió de tenir un bon son, un son de qualitat, i per no fer apnees i perquè, diguéssim, que el cor no pateixi i per evitar risc d'infart per aquesta qüestió. En aquest sentit... diguéssim, aquestes dues setmanes que ara d'aclimatació, per dir-ho d'alguna manera, és la paraula que m'ha vingut, et mentalitzes que a les 4, normalment a les 4 et despertaràs i ja no podràs dormir? És això?
10: Sí, sí, és correcte. A veure, la màquina sí que té un procés que pues, fa que t'evitin les apnees i d'això pues, és sagrada la màquina. I, bueno, sí, doncs clar, doncs aquests dies, doncs quan em desvello, doncs conciliar el son és complicat o gairebé impossible.
9: I, diguéssim, això amb els anys es va accentuant o sempre és el mateix o va disminuint o depèn de l'any?
10: En el meu cas, al principi, clar, com que no dormia en màquina, era molt més difícil suportar-ho. I suposo que la còpia de la que passen anys, evidentment el cos és com que, per desgràcia, s'acostuma i quan t'arriba doncs, t'ho agafes ja d'una altra manera i tal. No és que millori o empitjori. Senzillament és que passen els dies i com que ja ho saps, com que ja portes anys arrossegant-ho, doncs ja doncs, ho assumeixes, doncs bé, no te queda una altra que assumir-ho i ja està. Vull dir, és així.
9: Jo només tinc al·lèrgia a la mala gent, per exemple, no? Diguéssim, ho dic per la primavera, perquè els que són al·lèrgics a la primavera ho passen fatal, em podien dir, no? Jo no sóc al·lèrgic sí. A res, no? En aquest sentit, el canvi, diguéssim, d'estació més brusc que notes i més fotut que notes és la primavera per tots els seus factors ambientals o no, pregunto?
10: Sí, el tinc de problemes respiratoris, doncs la primavera s'accentua pel tema del pol·len, pel tema de la pols, pel tema
9: de tots. Sí.
10: Exacte, sí. És la primavera, és el pitjor canvi estacional, suposo que per la majoria de la gent, però en el meu cas en particular és quan més ho noto, perquè s'accentuen aquests efectes de pols, pol·len, etc. Tot el que és la... el que et provoca aquestes al·lèrgies.
9: I què es fa quan un és conscient que per... que sí o sí, a les 4 del matí ja no podrà conciliar el son? Què es fa?
10: Aquesta és una molt bona pregunta. Què es fa? Doncs, a veure, jo... si la gent m'escolta, aconsellaria la relaxació progressiva muscular de Jacobson, que és un mètode que és de fer uns exercicis d'estirament musculars del cos que dura 20 minuts. Només s'han de posar Jacobson, relaxació muscular, i és una cosa que ajuda a relaxar el cos. Llavors fa que el cos se relaxi i almenys no dorms, però no t'altera els nervis ni d'això. És important aquesta paraula, Jacobson. Això és una cosa que ajuda molt a la gent que té problemes.
9: A l'enciclopèdia d'avui en dia, que és el YouTube, podem trobar aquest mètode ja que us han explicat, Lluís?
10: Sí, hi ha molts, i jo recomano un psicòleg que es diu David Díaz, i poseu relaxació progressiva muscular de Jacobson, el David Díaz, que té una veu molt agradable, t'explica 2 minuts una miqueta per sobre i després comences a fer exercicis. Ho has de fer sentat al sofà, ho pots fer estirat al llit, ho pots fer-ho sentat, ho pots fer-ho, ja et dic, dura, no arriba als 20 minuts i és una cosa que elimina els medicaments. Per tant, és la millor eina de treball i la fan servir molts psicòlegs i molts professionals per aquest tema, no? Per relaxar la musculatura, en cas que tensionis o despertis i et posis nerviós. Jacobson.
9: Acabo, Lluís. Per tant, per acabar, a les 4, més o menys et desvelles i toca Jacobson, no? És el mètode, diguéssim.
10: Sí, moltes vegades. Sí, si estic nerviós, sí. Allò que dius, ostres, comences a bellugar-te, doncs mira, escolta'm, fes la relaxació que saps que t'acalma. Que no, doncs bueno, doncs me quedo al llit perquè la màquina doncs té que fer una lectura de 6 hores com a mínim. Clar, si portes 4, te'n falten 2 i et quedes, no? Però bueno, no és... Però és una eina que la faig servir molt. Vull dir, no fa falta estar malament per fer-la servir. Pots estar bé i provar-ho i notareu una relaxació molt agradable.
9: D'acord, Lluís, gràcies per explicar-nos la teva experiència, que evidentment t'acompanya i evidentment s'han de portar aquestes coses encara que siguin molt fatigoses i engorroses. Gràcies i fins una altra. Abraçada forta, amic. Adéu.
10: A vosaltres. Gràcies, Dani.

0: Els refranys populars formen part de la nostra cultura, la nostra llengua, ens amplien la forma en com expressem situacions que ens passen i que ens envolten. Així doncs, aprofitant que avui és el primer dia de tardor, anem a conèixer de la mà del nostre company des de Tordera, en Marc Tresserres, refranys catalans sobre el canvi d'estació. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, el que farem és com tu dius, citar refranys que han existit des de fa dècades, què signifiquen i si ara realment serveixen, perquè, clar, la situació del clima actual, que ja sabem que amb el canvi climàtic, doncs, està fent que canviï, no? I ara els mesos tot són més extrems i passen coses que temps enrere abans no passaven.
0: Això vol dir que aquests refranys que ens parlaràs a continuació és possible que hagin quedat obsolets, no?, amb el temps?
1: Sí, exacte. Ara ho comprovarem, també. Això sí, ho farem en un format concurs amb els nostres companys, on, evidentment, tu també hi pots participar, i els oients. Jo diré el refrany i vosaltres m'haureu de dir, d'una forma aproximada, no ha de ser ben bé exacta, què creieu que significa cada refrany. I pels que estiguin a casa, doncs exactament el mateix. Llavors, direm el significat real i, com el que estàvem comentant ara, no?, que tu m'has preguntat, si han quedat obsolets pel clima d'avui dia o no.
0: Molt bé, doncs som-hi.
1: Va, a veure, primer de tot, no sé quins companys tinc per aquí, en Dani també.
0: Sí, anem a definir una mica a qui participa. Dani... Qui més
2: tenim? Jo sóc per aquí, si voleu.
0: Jordi.
1: Hola, Jordi.
0: Gemma, jo mateixa. Qui més? Algú més s'anima?
1: Doncs vinga, si
0: va,
1: no...
0: Va, doncs ja està.
1: Exacte, fem vinga. Amb aquests tres. Va, endavant,
0: som-hi. Som tres i tu dius els refranys. Som-hi.
1: A la tardor, ni fred ni calor. Gemma, què creus que significa?
0: Doncs crec que literal el que has dit, que la temperatura és agradable i no hi ha calor extrema ni fred extrem.
1: Vale. Dani?
3: Bueno, jo crec que parlant de canvi climàtic i de la situació actual, la tardor no existeix, només ho anem amb les fulles dels arbres i passem de l'estiu a l'hivern directament.
1: Val. I Jordi?
0: Però
2: això seria
0: un dubte.
2: El resum, no?, l'actualització, diguéssim, del
3: totalment,
2: que passa ara, no?
3: Totalment, però... sí.
0: Un dubte, Marc.
1: Digues.
0: Hem de dir si creiem que han quedat obsolets?
3: Aquest permís està obsolet.
0: Home, mira... Hem de dir què significa, perquè, clar...
1: Sí, no, el que jo havia comentat és simplement què creieu que significa, i lleu dir-vos si estava obsolet o no. Però no passa res, ho podeu dir si ho creieu també, i donar el vostre punt de vista.
3: Aquest ja grinyola, aquest ja grinyola, fora.
1: Estic d'acord, mira, amb tots vosaltres. Heu encertat la definició, és un temps moderat i suau durant els canvis d'estació. En canvi, ara, però, sí que és veritat que, com deia en Dani, cada vegada hi ha temperatures anormalment altes per l'època. Llavors, ara, home, estem a mitjans de setembre i, per exemple, estàvem a 30 graus aquests últims dies i la setmana passada, també.
3: Jo aquí tinc l'aire condicionat encès, eh?
1: Imagina't.
3: Ara vaig amb màniga curta. Va.
1: Sí, sí, evidentment. Va, un altre. El fred de setembre mata l'eruga. Gemma, què creus que significa?
0: Doncs mira, sense fer trampes i pensant en el meu cervell, és a dir, no mirant el guió... Crec que significa que el setembre refresca de cop i volta i ens enganxa de forma, doncs, desprevinguda.
1: Vale, Dani.
3: Que totes les cuques i bitxos i tal i qual que hi ha a l'estiu per la calor es moren. I ja notareu que aquests dies estan molt pesades les mosques perquè saben que van a morir.
1: Jordi.
2: Jo crec que, vaja, no sé quina és la temporada de l'eruga, també t'ho diria, no sóc un apassionat dels animals en aquest cas, però vaig una miqueta com la Gemma i en Dani, no?, que en aquest cas les primeres glaçades, el primer fred, el que fa és matar aquest tipus d'animals.
1: Exacte, doncs heu encertat, les primeres baixades de temperatura de la tardor ajuden a eliminar les plagues i, en aquest cas, insectes com les erugues, que l'estiu sobresurten molt a tot arreu, sobretot en zones boscoses. Llavors... Nois, què creieu? Jo considero que no afecta massa ara, perquè, com estàvem dient a l'anterior refrany també, les temperatures continuen sent molt altes. I les mosques, les erugues, segueixen.
3: Les erugues són les perilloses són les dels pins, la processionària. On hi ha pins.
1: Gemma, tu tens mosquits encara per casa?
0: I tant, sí, i tant. No, veus? Totalment, totalment. Encara fa calor, encara hi ha mosquits.
1: Vale,
0: no
1: doncs,
0: ha canviat això.
1: Quant de temps tinc per fer-ne algú? En tinc unes més,
0: Mira, fem un mes, va.
1: Va, som-hi. A veure, un pèl més difícil. Abans de Sant Martí, pa i vi.
0: Uf.
1: Vinga, Gemma.
0: Complicat, eh? Complicat. Abans de Sant Martí, pa i vi. Pot ser perquè hi ha un fet meteorològic, per dir-ho d'alguna manera, que és l'estiuet de Sant Martí. Per tant, s'ha d'aprofitar aquest temps, no?, de dir, anem a celebrar-ho, perquè després de l'estiuet de Sant Martí ja arribarà el fred de veritat.
1: Va, som-hi. Sí, Dani.
3: Això és la festa major d'Arenys de Munt, que jo he viscut diverses vegades, i sí, quan ja Sant Martí fa bon temps, però després la temperatura cau en picat. Per tant, vol dir que potser són les últimes celebracions que pots fer una mica al carrer, saps allò?
1: D'acord, i Jordi?
2: Sí, de fet, jo, el meu pare es diu Martí, sempre n'hem parlat d'això, l'estiuet de Sant Martí és l'11 de novembre,
1: molt bé.
2: Si no m'equivoco, sí, sí, per tant, va una quieta per... Bueno, a mi sempre em deixes l'últim, Marc, clar, jo haig de recollir les opinions d'en Dani i de la Gemma, no puc fer més.
1: Però mira, ho has fet fantàstic, eh? Acabo d'explicar, digues, digues. 11 de novembre...
2: Exacte, sí, 11 de novembre, estiuet de Sant Martí, que és quan es preveu que hi hagi aquest, no, petit respir també de sol o de bona temperatura, sí, segons diu la tradició, no? Uh-huh. Per tant, la cosa va una miqueta per aquí, Marc.
1: Exacte, doncs és exactament el que acabes de dir, i encara es pot gaudir. A més, el tema del pa i vi és perquè, evidentment, de l'estiu encara es pot fer una bona collita de certs aliments. I ara el que passa que aquest Sant Martí veurem com arriba. Perquè, clar, aleshores, és veritat que la llum del sol anirà minvant, perquè això amb el canvi d'horari sí que ho tindrem, però bé, no sé si es podrà conservar, perquè, clar, com estem dient tota l'estona, és que s'està estirant la temperatura agradable o alta, i potser arribarem també a Sant Martí dient, va, però és que no hi ha hagut cap canvi. Mm-hmm. Doncs clar, aquesta és la situació.
0: Seguirà fent calor, seguirà,
1: clar,
0: o
1: exacte,
0: farà més calor,
1: sí, sí,
0: encara.
2: Mm-hmm. Hem de fer un F5, eh,
3: home,
2: en aquestes dites.
3: El canvi d'armari és evident que encara no l'hem fet.
1: No, totalment. I ara el que ha dit en Jordi, clicar el botó d'F5 del teclat per refrescar, perquè, escolta'm, hi ha algunes d'aquestes dites, i en tenia algunes d'altres, que ja veieu que s'estan quedant una mica obsoletes degut a aquest canvi climàtic, Gemma.
0: Doncs totalment, n'haurem de fer de noves, eh?
1: Sí. Molt bé. Muntarem un dia, Marc, una secció.
0: Perfecte, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, seguim parlant del canvi de temps, del canvi d'estació, i ara us proposem un repte divertit. Podríeu relacionar cada estació de l'any amb una cançó? En Jordi Pretsavalls, de fet, sí que ho ha pogut fer, eh, Jordi?
2: Sí, sí, sí, sí, i tant, Gemma. De fet, des de la redacció hem fet aquest exercici i us puc donar, de fet, diferents opcions, eh? Per exemple, mira, de cara a barraca, comencem amb una cançó que molts hauran recordat aquest matí, tal com presentaves aquest programa. Doncs començaríem amb l'estació de l'estiu, Gemma, que no s'acabi, dels Figaflowers. Molts ho hem pensat aquest matí quan ens han dit a les notícies que això, que començàvem la tardor, eh? I que la cosa no aniria bé. De totes maneres, per al que fa a l'estiu, hi ha una competició molt exigent, que és el tema de les cançons de l'estiu. I si parlem de cançons de l'estiu, ell n'era el rei. El xiringuito, el xiringuito, el xiringuito. Estem parlant de Georgie Dan, que d'alguna manera també va situar dalt del podi a moltes cançons de l'estiu. Gemma, no sé si alguna l'has ballada.
0: Sí, segur que sí, eh? Però aquesta, mira, aquesta especialment no l'he ballat. La bomba. La bomba l'he ballat a l'estiu de petita.
3: La barbacoa era.
2: La barbacoa. Totes eren també cançons fàcils i que permeten coreografies, eh? Per tant, això de la cançó de l'estiu era senzilla. I avui sabem que el nostre company, en Sergi, de Ràdio Calella, doncs és de festa major, però quan vaig proposar el tema en el grup, ell va dir una cançó de cara a l'estiu que vull recordar també. Dedicat, doncs, a la gent de Ràdio Calella Televisió, aquest Surfing USA amb els Beach Boys, que també et recorda molt a l'estiu. Però de l'estiu passem a la tardor. De fet, avui és el primer dia de la tardor. I les cançons són com més melancòliques.

0: En aquí per això el que deia és Wake me up before, Wake me up when September ends, és a dir, desperta'm quan el setembre acabi, eh? Una cançó dels Green Day. Però si encara anem molt més enrere, i si parlem de melanconia, atenció, un dels grans, José Luis Perales.
1: A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a la...
0: Poder no és tan coneguda aquesta cançó d'aquest cantant espanyol. Es diu Canción de Otoño. I si busquem una altra cançó que representi la tardor, per mi, va, pugem una miqueta al nivell. Poder no tant una tardor en concret, però sí un mes on comença la tardor, aquest September dels Earth, Wind & Fire. I si parlem de primavera, doncs mira, què tal si escoltem a Laura Pausini? De fet, primavera anticipada ve a dir allò doncs, que quan arriba el bon temps encara no és primavera, però ja ens podem posar la samarreta de màniga curta i anar una miqueta més fresquets. En tenim una de la primavera, en busquem dos més. Gemma, aquesta va per tu.
2: La primavera trompetera ya llegó.
0: I és que igual que clar, teníem petició musical de Ràdio Calella Televisió, quan vaig dir que feia aquesta secció, la Gemma va dir Primavera Trompetera, no?
3: Sí,
0: aquesta cançó.
3: Sí, sí, la relacionava molt amb la primavera i crec que enganxa molt bé, no? Si parlem d'aquesta estació.
0: Cançons de bon rotllo, després de la primavera ve l'estiu, per tant ja comencem a tenir ganes de sortir i de ballar. I una que poder no relacionaríeu tant, però jo em recorda molt a l'estiu, és aquesta dels Beatles. Here Comes the Sun, també tot un clàssic, d'aquest quartet. I si anem a l'hivern? Si parlem d'hivern, Gemma, què et ve al cap?
3: Nadales?
0: Mira.
4: A 25 de desembre, fum, fum, fum.
0: Una de les més tradicionals, 25 de desembre, fum, fum, fum. Que, de fet, tothom sap la tornada, però després això del minyonet Rosi Benclet, cadascú fa un freestyle cada cop que la canta a casa,
3: Sí, sí, total.
0: Això és l'hivern, però sabies que Shakira també té una cançó dedicada al primer mes de l'any?
5: Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz.
3: Sí, perquè m'encanta.
0: Sí? És una de les teves cançons preferides?
3: M'agrada molt la Shakira i aquesta cançó és molt xula. No és tan famosa, com altres.
0: Però... t'anava a dir, jo és la primera vegada que l'escolto, et soc sincer. Pues aquesta es diu Dia d'Enero, de Shakira. I acabarem aquesta secció amb tot un clàssic que a mi em posa la pell de gallina només escoltar les primeres notes, que també ens porta cap al primer mes de l'any, cap a gener. Òbviament és l'oreja de Van Gogh, encara, si no recordo malament, poder qui em pots ajudar, Gemma, amb Amaia Montero al capdavant, si no m'equivoco.
3: Sí, sí, sí, vaja, ara està una mica el tema un embolic, no?, perquè es van separar, després van fer fora la substituta, em sap greu dir-li així, no?, però no era la principal.
6: La Leire.
0: A la Leire Martínez.
3: Ara, després, que si la Maia no vol tornar, que ara sí vol, que la Leire diu que no tornarà encara que li demanin, uf, hi ha un salseo aquí, increïble.
0: Mira, podríem dedicar-hi també una secció. De totes maneres, volia acabar la secció d'avui amb aquest 20 d'enero, que a mi la veritat és de les cançons que més m'agrada de l'oreja de Van Gogh i de les meves preferides, sens dubte.
3: Molt bé, doncs Jordi, increïble, com la música, i cada cançó és capaç de...
6: El 20 d'abril del 90.
0: Ah, sí? Això és Celtas Cortos? Sí que és veritat,
3: Molt bé, doncs això, que cada cançó ens transporta a un canvi d'estació. Nosaltres, que anem justets
6: bon curt,
3: de temps.
6: Molt bon curt.
0: Vinga.
3: Felicitats, ens ha encantat, Doncs, nois, nosaltres fem doncs, aquesta petita aturada, però per mirar el temps i per saber doncs, quin temps farem en Quim Serra.
7: Hola, bona tarda. Avui la jornada marcada bàsicament per l'estabilitat en aquest primer dia de tardor, en el qual hem tingut màximes que en alguns punts de l'interior de la comarca han fregat els 30 graus. D'entrada s'espera que de cara demà tot continuï igual, amb sol, vents fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda de Garbí, del sud-oest, i situació marítima que vindrà marcada bàsicament pel marejol, demà amb petites àrees de maror a la tarda. Divendres tornarem a tenir bonança i el primer cap de setmana de la tardor estarà marcat per la tranquil·litat, tot i que hi haurà més núvols, especialment de cara a diumenge, uns núvols que no deixaran precipitacions.
8: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
3: Vinga, som-hi, ja sabrem quin temps farà i ara doncs anem a fixar-nos en què passa i en què es diu a les xarxes socials de la mà de la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, comencem, com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
9: Sí, doncs, mira, al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha decidit retornar els 1.733 euros de multa que va imposar a un veí per haver arreglat pel seu compte desperfectes de la via pública. Aquesta és la resposta al recurs que va presentar doncs, aquest veí de Mataró. En concret, l'home va reparar algunes rajoles i un banc que s'havien fet malbé i també va plantar 5 arbres en un carrer de la localitat després d'haver demanat a l'Ajuntament que ho fes. Ara el consistori, que assegura que es tractava d'una sanció dissuasiva per evitar crear un precedent i que es facin actuacions per compte propi a l'espai públic, diu que li tornarà els diners.
3: L'import que li van imposar... celebrem no, que li hagin retornat aquests diners, que a sobre, que dedica temps, esforços i energia a arreglar el carrer, que el multin, doncs és una mica...
9: No, i a sobre que ell havia demanat que es fes això.
3: Clar. I al final va tirar pel dret i ho va fer ell mateix. En el món, què passa al món?
9: Bé, ens quedem a Catalunya, perquè Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als concerts a l'Estadi Olímpic i els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber-se la confirmació definitiva de l'escenari. Les quatre actuacions dels concerts estan programades per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
3: Molt bé, doncs ens haurem d'afanyar a comprar les entrades, perquè ja sabeu que quan es venen entrades sembla que hi hagi un apocalipsi i doncs costa molt comprar-ne. El tema curiós, Laura, quin és?
9: Que han trobat petjades fossilitzades d'un èquid de fa 30 milions d'anys al castell de Cervera. Una intervenció arqueològica ha permès trobar-hi 8 petjades fossilitzades d'un animal que va viure al municipi fa 30 milions d'anys, un avantpassat dels cavalls i els ases. Es tracta d'una descoberta del mes de juliol que s'havia guardat en secret fins ara.
3: Molt bé, per tant, ho he buscat ara mateix a internet, és com un cavall, no?, bàsicament.
9: Sí, però un cavall més petitó, pel que he vist.
3: El rebesavi del cavall, no?
9: Exacte.
3: Molt bé, doncs, Laura, gràcies, i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
9: Avui preguntem als nostres oients si aniran a un d'aquests concerts d'Oques Grasses, els últims del grup.
3: Però jo estic despistada, perquè Búhos plegava. Oques Grasses també plega?
9: De Búhos, no. Jo no ho havia sentit, lo de Búhos, però Oques Grasses sí.
3: Oques Grasses pleguen.
9: Aquests són els últims 4 concerts.
3: I no fa temps que deien que plegaven i ara tornen. És que clar, jo tinc al cap aquesta notícia, no?, de que diuen, l'últim concert... ho omplen tot i ara va un últim, no? La Fúmiga també plegava, van dir que plegaven.
6: La Fúmiga plegava i fa una gira...
10: Sí, que pleguen, sí.
6: Va començar Canet amb el Canet Rock i acabarà aquest any, sí.
3: I aleshores, Búhos m'ho he inventat o ho he somiat? No ho sabeu, eh?
9: No ho sé. Home, Búhos ha estat en moltes barraques aquest estiu.
3: Clar. Vaja, en qualsevol cas, si aneu a algun concert d'aquests que ha planificat Oques Grasses, ens ho feu saber a Instagram, oi que sí, Laura?
9: Sí, ara posaré la pregunta.
3: Molt bé, perfecte. Fins ara.
9: Fins ara.
3: Va, som-hi, seguim avançant. El Centre d'Estudis Domènec i Montaner de Canet de Mar ofereix les rutes de la Fira Modernista d'aquest cap de setmana. Així que, per descobrir-les, en parlem amb la Gemma Martí. Dani.
6: Doncs sí, evidentment hi haurà paradetes i el centre del poble serà el centre neuràlgic de la Fira Modernista, però una de les estrelles és fer les rutes i sobretot la que porta el Castell de Santa Florentina. L'Ajuntament ha decidit que el Centre d'Estudis Domènec i Montaner, com a entitat, diguéssim, expertíssima en la figura de Domènec i Montaner i en el modernisme, doncs, a part que la fira sigui destinada a la gastronomia, faci les... Em penso que són 6 rutes i ara tenim poc temps, però les anirem desgranant, diguéssim, poc a poc, diguéssim, i a pinzellades, amb la Gemma Martí, membre del Centre d'Estudis. Secretària, crec que és. Gemma, bona tarda, què tal?
10: Bona tarda a tothom.
6: Secretària, sí o no? O què?
10: Coordinadora del Centre d'Estudis.
6: Sí. Mai ho encerto. Oh. Val,
10: cap problema.
6: Bé, 6 rutes, són 6?
10: Sí, efectivament, sí,
6: val,
10: sí.
6: Val. Endavant. Mm-hmm. Doncs,
10: aquest any hi ha algunes de noves, també. És a dir, ja sabeu que nosaltres des de l'entitat, cada any a la Fira Modernista, participem amb les rutes des del mateix centre d'estudis, o bé perquè l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Canet de Mar, doncs, com aquest any, que és la segona vegada, doncs, que ens confia, doncs, aquestes rutes. Per tant, una de les que nosaltres sempre impulsem perquè estudiem Lluís Domènech i Muntaner seria la ruta Lluís Domènech i Muntaner, l'arquitectura familiar, doncs, que va fer a Canet de Mar. Per tant, qui vulgui endinsar-se en les vivències que de Domènech al poble de Canet de Mar i saber, doncs, una mica més sobre la història i els projectes de les cases i obres que va fer, doncs, a la nostra població, doncs aquesta seria la ruta indicada per aprofundir més en aquest personatge. Parlarem també de Domènech, evidentment, en una altra ruta una mica més general, que seria el modernisme Canet de Mar, l'arquitectura burgesa i d'estiueig, i en aquesta el que farem és resseguir al llarg del recorregut pel centre del poble, doncs, diferents obres, diferents cases que diferents arquitectes van fer, doncs, per les famílies burgeses que venien a Canet a estiuejar, o aquells industrials, doncs, que també aprofitant també...
6: Un dels exemples més clars, Gemma, en aquest sentit... Sí. D'aquesta part és la Casa Roura, eh? Un exemple claríssim.
10: Per exemple, seria un exemple de casa d'estiueig, que en aquest cas per la cunyada de Lluís Domènech i Muntaner. I allà al centre trobarem diferents exemples, obres de Domènech i Muntaner, del seu fill també Pere Domènech Roura i d'altres arquitectes que van aixecar o reformar cases, sobretot al carrer Ample, al carrer Santíssima Trinitat i a la Riera Sant Domènech. Per tant, per veure aquest tipus d'arquitectura específica, doncs, d'això, de fer les vacances, doncs, a Canet de Mar, prop de la platja. També farem una altra ruta també modernista. Aquesta és una proposta nova, que seria el trenet modernista. Aprofitant que tindrem el trenet, aquell que dona la volta
6: esperem,
10: al poble durant
6: esperem,
10: la modernista.
6: Esperem que no s'espatlli, com algun any que s'ha espatllat.
10: Home, esperem que no, perquè si no veurem gaire cosa. I en aquest farem un recorregut pel patrimoni destacable de l'entorn de Canet. És a dir, tot allò que ens queda fora del nucli, que per tant queda lluny, doncs aprofitarem i amb aquest trenet podrem anar veient obres com, per exemple, en el Passeig de la Misericòrdia, que n'hi ha obres modernistes, o la Font del Passeig, el projecte del Passeig de la Misericòrdia, explicar el que plantejava també Domènech i Muntaner, el Santuari de la Misericòrdia, el restaurant del parc, sí, la fàbrica Carbonell, per exemple.
6: El projecte de l'original del
10: sí, de Josep Puig i Cadafalch.
6: Que no es va poder fer, per, deia l'exalcalde del Rovira, Pep Rovira, per un collons de canonja, deia. Per un canonja que vivien allà i no el va deixar fer. Era això. Sí, sí.
10: No es va fer i al cap d'uns anys es va tornar a plantejar aquest projecte i s'inspira en el projecte original de Puig i Cadafalch, tot i que més petit i més reduït.
6: Per això, des de baix del passeig de la Misericòrdia no es veu directament el santuari, sinó que està torçat, en podríem dir, la perspectiva.
10: També, clar, explicarem també el projecte, no, del Marià Serra, que era l'alcalde del moment, doncs, que volia també reformar el passeig perquè desemboqués just davant de la façana principal del santuari.
6: Per culpa de Canonja, segons en Pep Rovira. Sí, sí.
10: Sí, sí. Sempre, bueno, cada, sempre passen coses d'aquestes, no? Que els projectes que no s'acaben fent, doncs, o és perquè no hi ha suficient pressupost, o hi ha impediments polítics, o per
6: deia,
10: causa de que no
6: com es poden deia, confiscar. Com es deia en el Quixot, con la iglesia hemos topado, Sancho. Vinga.
10: També.
6: Vale.
10: Sí, sí.
6: Cinquena ruta.
10: L'altra seria la visita al castell de Santa Florentina, que aquest any tornem a anar. Doncs,
6: la joia, es podrà baixar, sí, a la cripta?
10: Sí.
6: Val, correcte.
10: Que és l'únic moment de l'any que es pot visitar la cripta. Per tant, aquest any només es podrà visitar el diumenge, i el que farem és explicar l'evolució de la Casa Forta de Canet i com s'acaba convertint en aquest castell neomedieval, i amb la sort de poder visitar la cripta, que seria la joia modernista de Canet de Mar.
6: La joia de la corona, sí, sí. Brutal.
10: Sí. I després tenim dues rutes noves també, ja sortint d'una mica del modernisme. Una és aquest any, com que va la fira sobre gastronomia, doncs una ruta que serà de la plaça de la Llenya a la plaça Mercat, és a dir, la història dels mercats de la població, des dels orígens fins a que arribem a la plaça Mercat, obra de Pere Domènec Roure.
6: Sí, aquí, que va ser el primer moment... i el primer lloc de l'estat espanyol a la República que van votar les dones aquí
10: també,
6: a Canet de Mar.
10: Sí, per tant, també és un lloc i significant, no?, que també és per destacar.
6: Exactament.
10: I després l'última seria la ruta de l'Havana a Canet, ruta indiana per Canet de Mar. Aquest any la fira comptarà amb un espai dedicat als americanos, sí. i hem plantejat una ruta doncs, per veure el patrimoni que, gràcies a aquests americanos, es va poder portar a terme, és a dir, cases, mansions, o com van invertir els seus diners a Canet de Mar.
6: Alguns, després de fer el Negrero, van invertir els diners en cases aquí a Canet, les coses com siguin.
10: Cases, o van invertir en plantació, etc. És a dir, van contribuir també a la modernització una mica doncs, del poble de Canet de Mar. Per tant, aquesta és una ruta diferent a les altres, però que incideix doncs, en aquest patrimoni, que és més o menys de la mateixa època que el modernisme, a finals del segle XIX, començaments del XX.
6: Com un senyor que es diu Josep Baró i Blanchard i que té un carrer Canet, que és una ignomínia. Que tinc un carrer, és una opinió personal. Correcte. Doncs, home, fins aquí. Ja ho sabeu, podem voltar el poble, però la joia de la corona, evidentment, són les rutes de qualitat suprema, com el torró que fa el Centre d'Estudis de Domènec i Muntaner. Gràcies, Gemma. Abraçada forta. Adéu.
10: Gràcies a vosaltres. Adéu.
3: Anem amb un nou episodi de música amb en Sergi Ferrer. Avui anem fins a Premià de Mar per parlar d'una banda que agafa el gènere de l'habanera i el reconverteix per proposar noves sonoritats.
11: Va, vinga, seguim amb aquest viatge per la carretera musical i ens aturem aquesta vegada a Premià de Mar per parlar de la banda de Gairó.

0: judicial.
1: De Gairó és un quartet de Premià de Mar format per Ricard Moner, Julià Moner, Luara Alberdi i Roc Ramoneda. El grup neix l'any 2024 amb una proposta molt concreta: recuperar les havaneres, però fer-ho des de la perspectiva d'una generació jove.

Els quatre músics arriben al projecte des de camins diferents. Han passat pel teatre musical, pels estudis superiors de música i per l'àmbit de la cultura popular. I aquesta diversitat també explica la manera com treballen les cançons. Ricard Moner assumeix la veu. Júlia Moner combina guitarra i veu. Luar Alberdi toca el baix, el violoncel, la guitarra i també canta. I Roc Ramoneda s'encarrega de la percussió, el baix i la veu.

gens. La seva primera etapa està molt vinculada als directes. Durant el 2025 comencen a actuar en festes majors, festivals i diferents espais de música popular i van desenvolupant un repertori que combina havaneres conegudes amb composicions pròpies. El 2026, és a dir, aquest mateix any, arriba el seu primer treball, Si desembarco al poble, un extended play de 6 cançons. 4 són composicions pròpies i 2 recuperen peces clàssiques del repertori havaner.

Aquesta aposta els ha portat a tenir una projecció especialment ràpida. El 2026 han estat seleccionats com un dels tres finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, juntament amb la Mare del Tano i Nastallat. La final serà el 15 d'octubre, és a dir, el mes que ve, a la Fira Mediterrània de Manresa. Molta sort, de Gairó!

guitarra. Per entendre de gaire, primer hem de parlar d'havaneres, òbviament. La base continua sent la del gènere tradicional, melodies senzilles i molt reconeixibles, temàtiques relacionades amb el mar, estructures pensades per ser cantades i un protagonisme important de les veus. Però el grup no es queda aquí. El seu primer EP barreja l'havanera amb elements de bolero, rumba, sardana i salsa. Per tant, la seva proposta s'allunya de l'havanera interpretada de manera estrictament tradicional i entra en un terreny que ells mateixos situen com a posta vanera.

I un bon exemple és La barca xica. La cançó parteix d'una habanera clàssica, però de gairó la porta cap al terreny de la rumba amb petites píndoles que recorden a una sardana. El canvi no és només instrumental, també modifica la manera d'interpretar-la i li dona un ritme més proper a altres formes de música popular catalana.

En altres cançons, la influència del bolero o de la música llatina és més evident. Aquesta relació té sentit si tenim en compte la mateixa història de l'habanera, un gènere que va arribar a Catalunya després del contacte amb Cuba i també de la mà de la sarsuela. El resultat és una proposta que manté els elements que permeten reconèixer aquest gènere musical de l'habanera, però els combina amb ritmes i recursos d'altres gèneres. No es tracta tant de modernitzar l'habanera perquè soni diferent, sinó d'utilitzar tot el que tenen a mà per explicar què pot ser una habanera avui en dia.

0: I aquesta és probablement la característica més interessant de la banda. Quatre músics joves que no han volgut apartar-se d'un gènere molt associat a generacions anteriors, sinó entrar-hi i modificar-lo des de dins. Per això, la seva música pot sonar familiar per a qui conegui les Havaneres, però també pot resultar molt diferent del que esperaria trobar en un repertori tradicional. Fins una altra!
1: I avui obrim un nou espai dedicat a la salut i al benestar emocional i ho fem amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, que ens acompanya per parlar de qüestions que ens afecten directament o indirectament a tots. Avui posem el focus en una realitat especialment delicada entre infants i adolescents, l'assetjament escolar o el conegut bullying. Berta, benvinguda.
2: Què tal? Com estàs, Gemma?
1: Molt bé, molt contents de tenir-te un altre cop amb nosaltres.
2: Igualment, jo encantadíssima de tornar a començar temporada amb vosaltres. I com bé dius, portem aquest mes un tema que ja hem portat aquí a l'Ona més vegades, però considero que és un tema que s'ha d'anar recuperant de manera recurrent, com bé dius, l'assetjament escolar, perquè de vegades encara sentim frases, no?, o cunyadismes, no?, de és que no, el bullying ha existit sempre, són coses de nens, no? Però normalitzar-ho, no estem d'acord que és un error. L'assetjament escolar no és un conflicte puntual entre iguals, sinó que és una forma de violència que pot afectar la salut, el benestar emocional, la vida social i el rendiment acadèmic d'infants i adolescents. I com passa amb altres problemes de salut pública, doncs prevenir-lo impacta i implica detectar-lo aviat, actuar de manera coordinada i evitar doncs, que el silenci en grup doncs, el mantingui, no? I portem una miqueta de dades per saber una miqueta què està passant i com estem actualment. Hi ha un darrer estudi específic disponible a Espanya, que és el 7è informe de l'Opinió de los Estudiantes, que està elaborat per la Fundació de Mutua Madrileña i la Fundació ANAR, i està publicat al setembre de l'any passat, el 2025, i l'estudi es basa en respostes de 8.781 alumnes i 355 professors. I segons aquest informe, el que diuen és que el 12,3% de l'alumnat encastat afirma doncs, que ell mateix o algun company ha patit assetjament. Un altre pot ser presencial, ciberassetjament, que ara en parlarem, o amb totes dues formes combinades. L'any anterior aquest informe referia que era un 9,4, amb el qual estem una miqueta en pujada, i el que hem d'especificar és que això no vol dir que és la proporció de víctimes, sinó aquelles que han respost, que són coneixedores de que doncs, ell mateix o algun company n'està patint. No? Desglossant aquestes dades, un 6,5 afirma conèixer casos d'assetjament presencial a la seva classe, un 2,2 ciberbullying i un 3,5 a totes dues situacions. L'edat també és rellevant. La incidència percebuda és especialment elevada entre els 11 a 12 anys i, a diferència d'algunes idees que estan molt esteses, doncs el conjunt de l'assetjament es detecta en percentatges molt similars entre nois i noies. Vale? Pel que fa a la durada de l'assetjament presencial, el 42,8% de l'alumnat que coneix aquests casos diu que es mantenen durant mesos i un 28,2% doncs, que duren més enllà d'un any, amb la qual és important doncs, posar el focus. No? I com és avui l'assetjament? Doncs, les formes més freqüents presencials continuen doncs, aquests insults, malnoms, no? Aquestes burles, que estan presents en el 84,8% dels casos. Després està l'aïllament, no? Deixar de banda doncs, algú, no? Que està en un 44,8%. I una que preocupa realment és que els cops, no? Els cops, les puntades, està pujant en un 30,9%.
1: Les agressions físiques.
2: Les agressions físiques, correcte. I el que dèiem, no? No només tenim aquest assetjament presencial, no? Que bueno, quan sonava el timbre, no?, o acabava l'escola o el cap de setmana, doncs...
1: Parava.
2: No? Parava, estava com aliviat, no?, sinó que ara tenim l'assetjament, tenim la intel·ligència artificial, que en aquest curs de 24-25, el 15,8% coneix situacions de ciberbullying i afirma que aquestes es prolonguen més d'un any. Les plataformes més citades són WhatsApp, Instagram i TikTok. A primària, els videojocs o aquests jocs doncs, es pot tenir aquesta connexió, no?, i anar parlant, no?, i anar-te'n connectant. I hi ha una novetat que fa pocs anys, no?, que apareixia que ara que parlem de bullying, no?, que és, com dèiem, la intel·ligència artificial i que hem vist molts casos, no?, molts notícies de que la IA doncs, és present ja en el 14,2% dels casos. S'utilitza en un 54,8%, serveix per crear vídeos falsos, no?, mitjançant aquesta manipulació, no?, inclús suplantant identitat, no?, d'altres estudiants, i això ens obliga a actualitzar també aquesta prevenció, no?, i és a educar-nos responsable d'aquesta tecnologia en la privacitat, en la no difusió de contingut doncs, humiliant i la capacitat de detectar doncs, aquestes manipulacions digitals o suplantacions. Hi ha una campanya molt actual d'aquest 1 de setembre de 2026 que és Contra el acoso escolar no te calles, i és una campanya que l'està implementant Mediaset Espanya juntament amb la Fundació ANAR, i posa en marxa, doncs, en aquesta iniciativa 12 meses 12 causes, doncs, aquesta Contra el acoso escolar no te calles, coincidint amb aquest inici del curs escolar. L'ANAR ha aprofitat aquesta campanya per publicar també, doncs, aquestes seves línies d'ajuda, no?, corresponents al 2025, ja que durant l'any passat es van atendre 4.580 casos relacionats amb assetjament escolar a partir de 20.779 peticions d'ajuda, que no és poc, amb la qual alerta amb aquestes dades. I és important saber què és l'assetjament escolar, no? Perquè, com dèiem, no és aquell conflicte puntual entre estudiants, entre persones, sinó que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat defineix l'assetjament escolar com un fenomen social de grup que implica maltractament i abús de poder continuat cap a una persona o un col·lectiu concret. I aquesta situació deixa a qui rep la violència en una posició de vulnerabilitat o indefensió. Això és important perquè, el que dèiem, no tot conflicte és considerat bullying. Els trets que fa pensar en què estem davant d'un cas de bullying és, primer, hi ha una persecució que pot ser física, verbal o social. Uh-huh. No és un fet puntual o aïllat, com deien, sinó que són accions que es mantenen i es repeteixen durant un temps, un període de temps. Hi ha una voluntat de fer mal, d'intimidar, d'humiliar, d'excloure o de controlar, i existeix una desigualtat de poder, que no només és física, sinó que pot

0: Demà, adeu.
1: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
2: Ràdio Tordera.

0: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte, Rambla 54.
1: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
0: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, que això, està... això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, era un solat, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final. O sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant. I al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent. No és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra. No?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i hem de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
2: Potser no sé
3: ben bé. Però, escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. No és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar, indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. Mm. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura i van constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes doncs visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries d'un pis.
2: Exacte, o sigui, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots. I la majoria d'aquestes persones, doncs, tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest sí. pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu sí. contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no?, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no?, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no?, edificis, no?, fent una petita obra menor, no?, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no?, pues que es puguin intercanviar les habitacions, no?, entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no?, que és el que estem acostumats. Que dius.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, El dia que passi en parlem.
2: Estarem sí, amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no?, entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no?, de dir hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no?, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no?, aquest binomi, no?, perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no?, però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no?, per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no?, tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no?, un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona... t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana, que pot accedir a una propietat d'un habitatge, ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el llogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
4: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
4: Moltes
3: gràcies. Fins aviat, salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Ràdio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura...
3: Dona veu.
4: El Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
5: Fa 5 anys sí. Que venim Paqui
6: sí.
5: I jo.
6: Sí.
5: No, Paqui?
6: Sí.
5: 5 anys fa que venim a tots els dilluns, per la tarda venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
4: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies. I en els 5 anys que fa que es duen a terme, han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
7: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana que ja no balla. I m'agrada ballar.
8: Jo m'hi he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues salo.
9: Vaig veure com uns iaios a ma mare i a tota la família i agradava molt i a mi també.
10: Com jo era més petita, doncs vaig apuntar i des d'allí com s'ha tornat una mosa, una família. Estic amb les meves amigues, perquè és com un ratet de calma.
11: Jo a Jota m'he vaig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no s'extirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
4: En aquest sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
5: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben... Claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Aquí mateix és de fora. Sí. Va vindre de fora?
6: Sí. Yo estoy de Corea desde el 2011.
5: Sí.
6: El 2011 que estoy aquí viviendo.
5: Sí. Y ella, pues... Sí,
6: ella me apunté y seguí y mira, y aquí estoy.
5: Sí, sí, sí. Y nosotros voldríem que viguessin jovens perquè nosotros ja som una mica grans. Però, claro, los jovens no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosotros.
4: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
5: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
6: Sí, aprenen ràpid, eh?
5: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nams Vells, que també és divertida per als crios i esta els agrada. També està la...
12: Puigonet.
5: Bueno, el Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
13: de...
5: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
4: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
5: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
12: 16 o 17.
5: 16 o 17 balls de jota diferents.
13: Allà... totes.
5: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant-li jota, jota, jota. I llavors ho fem així, perquè elles no, tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
4: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
14: Òbviament que l'han començat a fer tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia molts més.
5: Sí.
14: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja vas guanyant, vas guanyant, vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es comencen a passar en nosaltres els grans, i això perquè ara se'ns van fer grossos també allà, eh?
5: Sí.
14: Els avantatges se noten, ja.
4: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
15: Ja es fa.
16: Vale. Se fa.
17: Els nens
16: un viatge. En la mà d'aquí, en la parida d'aquí.
4: En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
3: Bona veu.
18: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
19: Sí.
18: Vinga, va.
19: Estau escoltant Rambla 54.
18: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
19: Estau escoltant Rambla 54.
20: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
21: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
22: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols, a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
21: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
22: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també té de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
21: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
22: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
21: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
22: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
23: És part de la identitat del municipi. Nosaltres
0: a Sant Andreu de Llavaneres, bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaneres i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
21: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
22: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
0: Des que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca de que hem de sembrar el pèsol, posar el pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
21: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
22: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
0: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el pèsol. Com he dit, el pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el pèsol.
21: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest pèsol de Llavaneres.
22: I el Dani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
0: Excel·lència. Jo crec que el pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
21: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
22: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
21: Una altra per tu.
12: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
17: Ra, ra, ra.
12: Ra.
17: Vinga, va.
12: La Rosalia. Rambla 54.

0: pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat, i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me, i sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no de Los Ángeles com aquesta.
0: No, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Jo la vaig descobrir pel YouTube. Jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també... O sigui, no és només a l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap... Uns feligresos saben que m'agrada la Rosalía perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes Quina casualitat. Eh?
1: Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, jo fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això després portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí,
0: sí.
2: Bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí,
0: sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Eh? Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs, bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs, era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc mal, de cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres, a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1, per començar. I tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, Es comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Aprofitem.
2: Estic convençuda... ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella, en entrevistes que ha tingut, diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de... Perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: Llavors, en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, de anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes. I cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent sí. En aquell moment, no?
1: Això és veritat perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs, va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular també, doncs, també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa, ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que en el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que eren els normalets. No, però jo vaig a mossèn, no sé, amb el coi, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, aquest sí que quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja... Jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i ja han surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosaris, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs, amb els mocadors aquests típics com si com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin no monges.
1: Sí. No, això també va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula Ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa Ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir Ego sum lux mundi, Ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, jo podria... sí, una o dues. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure de país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, és una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no?, encara que ella aquesta cançó cita el Corán, no? Perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno... el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes o almenys comparteix aquesta part com és espiritual i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, a la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com és oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo ara és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos, els videoclips també són molt xulos. A mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima. Vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art, aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, sí, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí ostres, està agafant com una tirada més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, el Mal Querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot en dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? d'escoltar no? els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells. I això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada, que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però, bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions, a coses que tenim tots, però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern. O sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, mossèn Emili?
0: No sé. No
2: sé. M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler!
1: Però de tant en tant em puc passar per la
0: Rambla. No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orgue, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Això és Bach, no? El concert. Sí.
2: Doncs, Instagram fa aquestes coses. Ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ella. La podia portar

0: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella, de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Bé, aquí és on l'existència sempre existeix. Torna a aparèixer de nou, sigui el que sigui el que volen dir quan diuen no físic.

sigui ectoplasma o simplement li cridarem com a X, bé, X existeix o no existeix? I si existeix, és part de l'univers humà?

I si els místics no volen dir realment l'univers, és responsabilitat seva el no corrompre el llenguatge i no jugar amb equívocs.

0: Sóc un descregut intransigent, però no un descregut militant. Això significa que advoco per la raó sense compromisos de cap tipus i que lluito a favor de la raó, no contra altres coses.
1: I'd love to kill you with a kiss.

haig d'esmentar també que respecto la raó en els seus aspectes filosòfics, en el sentit que representa una forma primerenca de la mateixa raó.

Realment, si vull la meva resumir actitud cap a la qüestió de la raó és aquesta. Per tot el que sé, la definició de la raó és el que la ment humana no pot entendre.

0: sent un racionalista de ment literal i creient que és una obligació moral creure realment el que un diu.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Mentrestant, agafo literalment la paraula els que donen aquesta definició. Estic d'acord amb ells i els obeeixo, però moltes vegades no acabo d'entendre-ho.

Aristòtil pot ser considerat com el baròmetre cultural de la història d'Occident. Quan la seva influència ha dominat, ha preparat el camí per a les eres brillants de la història.

quan la seva influència ha caigut, això ho ha fet també la caiguda de la humanitat. El revival aristotèlic del segle XVIII va portar els homes al Renaixement.

La contrarrevolució intel·lectual els va dur a la caverna que és la seva antípoda, Plató. Només hi ha un assumpte fonamental en la filosofia: l'eficàcia cognitiva de la ment de l'home.

més gran i major conflicte d'Aristòtil enfront al de Plató és el conflicte de la raó enfront del misticisme.

L'únic deute filosòfic que puc reconèixer és cap a Aristòtil. Estic en complet desacord en gran part de la seva filosofia, però la seva definició de les lleis de la lògica i dels mitjans del coneixement humà són un assoliment.

0: l'assoliment del coneixement humà d'Aristòtel és tan enorme que els seus errors són, per mi, per comparança, irrellevants.
1: E adesso

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 23 de setembre, les tres paraules del dia són pressupost, estudi, filtres. Pressupost. Tordera decideix les actuacions dels pressupostos participats 2026 amb 834 votants i el Teatre Clavé inaugura la seva programació estable amb un cap de setmana de música flamenca d'alt nivell i teatre familiar. Estudi. Un estudi planteja reconèixer la Tordera com a persona jurídica per protegir-la millor i jornada de voluntariat aquest proper dissabte per millorar els espais naturals de Cal Rava i la Raureda d'en Bardalet. Filtres. L'Ajuntament de Tordera aprovarà en el ple de demà dijous la inversió per instal·lar filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. I a partir d'avui fins divendres hi haurà afectacions de trànsit per obres de reparació ferm a les carreteres BV-5121 i BV-5122. Ion Colliga Tordera organitza la cursa solidària Corre per les Mames el proper 25 d'octubre. El nostre poble ha decidit ja les actuacions dels pressupostos participats 2026. Enguany hi han votat 834 persones. Els veïns i veïnes han escollit les propostes guanyadores a les 11 zones del municipi en un procés que compta amb 200.000 euros d'inversió. Pere García, regidor encarregat del projecte.
2: Doncs destacar que aquest procés participatiu ha comptat amb més de 800 persones que han decidit exercir el seu dret a participar en aquesta consulta i, per tant, ara des de l'Ajuntament, d'acord amb els serveis tècnics, planificarem com executar aquestes propostes en els propers mesos.
1: Avui, 23 de setembre, és el Dia Internacional de les Llengües de Signes. Avui a Santa Tecla. Avui fa 77 anys el conegut músic nord-americà Bruce Springsteen. Falten 32 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre. Falten 19 dies per al proper festiu, el dilluns 12 d'octubre. Avui tindrem sol i temperatures al voltant dels 28 graus. Demà dijous continuarà el temps estable. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que la Corporació de Salut presentava la ruta de la complexitat per millorar l'atenció a les persones fràgils o amb malalties cròniques avançades i fa 5 anys, a partir d'aquell dia, l'oci nocturn podria obrir fins a les 3 de la matinada, però només en espais exteriors en el marc de les restriccions de la Covid-19.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot.

0: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
1: Que estoy sufriendo por ti.
0: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
2: Doncs sí, sí, aquí estem, a la tarda, record, amb el nostre company, Salvador Nonó.
3: Sí, sí, és aquella pel·lícula d'aquella princesa.
2: De Romy Schneider, la gran actriu.
3: Ok, Romy Schneider, bona tarda a tothom.
2: Bona tarda tinguem. Ja sabeu, doncs, que la tarda, record, està composta amb... Digui quin cantant t'agradarà per la setmana que ve, perquè els de la setmana passada va quedar una cosa també mig empatada, però resulta que llavors l'hora de demanar canvien, saps? Però la setmana passada vam tenir en Martín Osborne o José Luis Perales i la gent ha votat en José Luis Perales, va guanyar, per 8 vots i 3 en Martín. Però aquesta setmana tenim uns altres cantants que és una mica dubtatiu. No sé què passarà. Qui tenim? A veure, saps tu, Salvador, qui tenim?
3: Com?
2: No ho sap.
3: Sí, sí. Tenim en Luis Perales i en Osborne i per la setmana que ve...
2: Ara aquest.
3: En Rafael.
2: Sí. I en Salvatore Adamo.
3: Adamo. Ah,
2: qui triarà Adamo. La gent?
3: Sí.
2: Això no s'està mai. Maria Dolors, tu qui triaries? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Ai, quin compromís.
2: És un compromís.
5: Però, a veure, com a romàntic, romàntic m'agrada més el Salvatore
2: Adamo. Ah, doncs t'ho apuntem aquí.
5: Apunta'm,
2: Salvatore Adamo.
5: Va,
2: Salvatore Adamo. Ai, ai. Ai, jo no te'n podria donar cap... En Salvador encara te'n podria donar.
3: De què? No estava per vosaltres ara.
2: Un mechón de tu cabello, de l'Adamo.
3: Ah,
2: clar, sí. Jo no n'hi puc donar cap, però tu...
3: Jo tinc aquí muchos mechones,
2: Bueno, anem per la història de sempre. Heu de saber que el restaurant Camirral no obre el dissabte i el diumenge. Ara no, ara és de dilluns a divendres. A les mateixes hores, però el que passa que el divendres té mitja hora més obert. La cuina estarà oberta fins a 4:45. D'acord? Doncs de dilluns a divendres podeu anar de 1 a 4.
3: Això sembla la capital d'Espanya, que van sempre tard.
2: I bueno, la qüestió que han canviat l'horari, no hi aneu el dissabte i el diumenge perquè no ens valdrà, però sí que podeu anar de dilluns a divendres, que encara ens fan aquest sorteig d'una paella per 2 persones. Una paella d'arròs. Boníssim. Bé, ja ho he dit, arròs, perquè sé que sempre me retopen i diu que és una paella que se l'emportaran a casa seva. No, no és això, no?
3: Home, a algú poder li agradaria més una paella nova,
2: Una paella nova val més que una paella d'arròs.
3: I tant. Si és bona.
2: Bé, doncs com que vam tenir de guanyador en José Luis Perales i en Martín Osborne, n'hi he posat dos com sempre fem. Però em sembla que la setmana que ve ja la cosa es tomba, Hi ha 4 vots que tinc aquí, el que ha dit la Maria Dolors, i tu no has dit res, però com que dius que tens mechons de cabellos...
3: Home, entre en Rafael i el Salvatore Adamo, crec que no sabria quin triar.
2: No, tu no ho sabries,
3: a més,
2: home, canta molt bé en Rafael, també.
3: Tu tenies raó la setmana passada. Sí. Vaig confondre...
2: La nòvia.
3: I quin és ell amb la nòvia.
2: Ah...
3: I quin és que va detrás de la nòvia? Pues,
2: El. Sempre.
3: Pues tenies raó. I no és d'en...
2: I que se deia el que la calentava? Ho has descobert o no?
3: Ah, sí, però ara no t'ho diré pas.
2: És dolent, Ara, és que jo també no me'n recordo qui era, però sabia que no era aquest.
3: Sí. Bueno,
2: d'acord. Doncs, si et sembla, posarem la primera cançó, si no hi han trucades.
3: No hi han trucades? Ja... Que jo sàpiga, no.
2: Començarem amb en Perales, amb un velero llamado Libertad, que aquesta cançó és una cançó que ha demanat en Lluís Dolot, en Francesc Llopart, per dedicar-la a l'Enric, a la Nuri, en Joan i la Roser, i a tots els que escolten aquest programa, a la Montserrat Caimel, i també a l'Anna Fernández l'ha demanat també, un velero llamado Libertad, per dedicar-la pues, a en Marc Massaguer i a les amigues de la Anna, que són la
3: Però ara la hi ha algú que et vol portar la contrària.
2: Ah, vol portar la contrària?
3: Sí, perquè acaben de trucar.
2: Ah, doncs hola, bona tarda.
6: Bona nit.
2: Mira, ja el tenim aquí. Desperta.
6: Ja sóc aquí.
2: Ja sóc aquí perquè he venido, no? Si no hubiera venido, no estaria. Bueno, dígame usted, ¿qué canción le gusta más? ¿De Perales o de Bertino Osborne?
6: Una de cada un.
2: Ah, mira, això també està bé, eh?
6: Així no es barallaran.
2: Bueno, pues, és que jo no he acabat de llegir les cançons que teníem.
3: Ah, ni tu ni jo,
2: ni ningú.
6: Home, és que no ho sé, eh?
2: Mira, d'en Bertino Osborne tenim Como un vagabundo, Tú, solo tú, Caballero de verdad, El amor de mi vida, que aquest no sé si la trobarem. Baila morena, baila. Noches de San Juan.
6: Aquesta mateixa.
2: Sí, baila morena.
6: Vinga.
3: El amor de mi vida l'haurem de deixar per una altra estona. Podem buscar un altre amor, d'en Bertino Osborne, bueno. Però el de mi vida, ni parlar-ne.
2: Bueno, doncs no el buscarem.
3: Es va casar dues o tres vegades amb una princesa i un d'allà, bueno.
2: I sí, després es va divorciar. Dues o tres vegades. Suposo que s'havia divorciat.
3: Sis criatures, vinga criatura, dale, home, que te pego.
2: És que els Osborne poden fer-s'ho, tot això.
3: Sí, però,
2: que va fer,
3: però ja saps que va defraudar Hisenda,
2: Sí, ja saps que li van tirar una casa a terra?
3: Clar, perquè...
6: Malament.
3: Clar, vull dir, si va fer coses rares...
2: Bueno, aquí vas... Ah, espérate, i de l'altre, de José Luis Perales, ja. Aquesta no la llegiré perquè l'hem dit ara. Ja està demanada. Tenim Te quiero, Me llamas, Canción de otoño...
3: I Cómo es él, t'has
2: deixat.
3: Cómo es él.
2: Ah. Cómo es él.
3: En qué lugar
2: se enamoró de mí.
6: Va, posa aquesta. Chapelli. Cómo es él i ja ho veurem.
2: Va, vinga, Chapelli. Cómo es él. A qui la dediques, a ell o a ella?
6: A tota la meva família i a vosaltres dos, que tingueu bon programa.
2: Moltes gràcies.
3: Molt bé.
2: També
3: Joan.
2: Te la dediquem a tu,
6: I tots que escoltin la ràdio, per almenys.
2: Molt bé, Joan.
3: Doncs fins diumenge.
2: Bona tarda.
6: I la setmana que ve, què hi ha?
2: La setmana que ve,
3: clar.
2: Rafael o Salvatore Adamo?
6: Pensava que era en Juan Madrid i
2: Salvador. I també serem.
3: Podem cantar, si convé. Convé que plogui.
2: Adamo. Vinga, diu Adamo, veus? Oh, que bé
3: ja
2: que
3: està?
2: Queda, ja tinc una llista aquí.
3: Ja està,
2: sí? Joan?
3: Doncs ja,
6: bueno, que tingueu bon programa.
3: Gràcies. Vinga, adéu. Tenim aquí adéu. Una altra trucada. Una altra trucada.
2: Hola, de qui parlo?
3: Hola,
2: quin eres? No hi ha ningú. Bueno, doncs
3: està,
2: deixem.
3: Està silenciós, almenys.
2: Passem de la trucada.
3: Almenys no fa xup-xup-xup-xup.
2: Bueno, però posem en Perales mentrestant, no?
3: Posem en Perales.
2: Sí, home.
3: Aquest velero llamado Libertad.
2: Fan perdre el temps, aquesta gent, si no volen dir res.
3: Això.
2: No, mira, doncs, que s'ho pensin més tard.
3: Vostè dirà el velero, no?
2: Un velero que lo llamaven Libertad.

0: A veure, a veure. Hola, bona tarda. Ah, no, no hi ha trucada.
1: Hola, guapo, guapo.
0: Ah, ah, saps com sí que hi ha trucada? Hola.
1: Jo, la Salvador.
2: Jo... Hola, Marc, hola.
0: Ah, hi ha la Maria Dolors, eh?
1: Hola, Marc. Uau, esta és Salvador Luna?
0: No, està al sol.
1: Li ha dado vacaciones.
0: Sí, està en Tenerife.
1: Juan, Juan, ¿me puede poner la, la, una canción bonita?
0: Todas.
1: ¿Cuál la tiene de bonita?
0: Quisiera decir tu nombre.
1: Es la misma.
0: Vale. ¿A quién la dediques?
1: Y luego de la lista... La que tú quieras de la lista que sea bonita.
0: A la cama de piedra.
1: Sí.
0: Sí, vale. Ya está. ¿A quién la dedicas? Vale.
1: De la dedico a ti, Juan Guapo.
0: Gracias.
1: Y a Salvador, que cada día es, de, que cada día es más guapo.
0: Me parece que te tienes que poner gafas, eh?
2: Aquí, Marc, estic aquí atrafegat amb una cosa.
1: I a la Benita i al Luis B, a la mama i al papa, i a Oda Juan i Salvador.
0: Ay,
1: a Oda viene lo bueno, oh, a la Aitana, bon matí.
0: Aitana, bon matí. Molt bé.
1: I a la Maria Teresa Muntal.
0: Ah, molt bé, vale, que és de l'altra emissora. Ja te sàping,
1: vale,
0: tu.
1: Vale, guapo.
0: Vale, molt bé, Marc. Adéu.
2: Adéu, adéu, vale, adéu.
0: Ara posarem una altra de les cançons?
2: Sí.
0: Vols que posem una de Martín Osborne?
2: Tu, vols saber una cosa? Quan he publicat, he posat...
0: Ai, ara.
2: Rafael i Martín Osborne.
0: Altra vegada,
2: Oh, i ara volia ratificar i
0: no et deixa.
2: I no me deixa.
0: Bueno, és igual.
2: No, no és igual.
0: Així
2: es
0: guanyarà,
2: no?
0: En Rafael. Ah, toma, ara guanyarà en Rafael.
2: Bé, que sàpiga el públic que això, que si van a Facebook, el Martín Osborne és avui.
0: Sí,
2: bueno. La setmana que ve és el Salvatore Adamo.
0: Bueno, depèn dels vots que tingui, posarem una cançó de cada un. O sigui... No, l'Adamo...
2: No.
0: Com que guanyarà... L'Adamo guanyarà.
2: Com que guanyarà el Salvatore...
0: I llavors posarem dues d'en Rafael i una d'en Martín Osborne perquè treus-li el gust.
2: Ah, això mateix.
0: No?
2: Ah,
0: així.
2: Que bé, eh?
0: Com ho sabem muntar?
2: Hauries de ser...
0: Repartidor de l'Ajuntament. Ah, sí? Repartir puestos.
2: Bé, doncs, que sàpiga la gent que va així això, eh? Vull dir, el personal.
0: Molt bé.
2: Jo he tingut un lapsus i m'he creuat.
0: Bueno, no passa res.
2: M'he creuat, eh?
0: Sempre... Tu procura no creuar-te amb el trenc perquè fotran la trompada.
2: Bé, doncs tu diràs quina
0: ara
2: vols que posem
0: aquesta que ha dit en Xapallí per escoltar en Martín Osborne, així una mica saltejades les veus. Posarem Baila Morena. Què et sembla?
2: Ai, baila morena, baila. Baila, baila morena, morena, baila.
0: Baila que tu te mueves como ninguna.
2: Ai, aquesta. Ai, dan, dan, dan, aquesta dan, dan, la canta molt bé.
0: Moviendo la cintura. També la canta Julio Iglesias.
2: Sí,
0: aquesta
2: ara.
0: Sí.
2: Aquesta.
0: Tu i jo estarem d'acord.
2: Doncs quan vulguis l'engeguem,
0: endavant, eh? Endavant, en Xapadí l'ha dedicat a tota la seva família i a nosaltres. Doncs ja és el principal.

0: Directe, ara sí.
1: Doncs, com deia, la publicació ja l'he ratificat.
0: Ah.
1: Ara està bé.
0: Molt bé.
1: Ara hi ha el Salvatore Adamo, eh?
0: Bueno, si volen que repetim amb Martino Forn, ja ho faig.
1: Aquí repetim el que faci falta. Ja saps que Ràdio Tordera repeteix sempre moltes coses.
0: I tant, mira, i llavors com la correpeteixin, no ho repeteixen.
1: Doncs...
0: Anem per una altra cançó. Vos anem una cançó que té el número 2. L'ha demanat el Lluís Dolot i li agrada molt La Espera.
1: La Espera?
0: Sí.
1: D'en Perales.
0: D'en Perales.
1: Sí. D'en Perales. Sí. Ai.
0: I a mi també m'agrada. És una cançó que me la van dedicar fa uns quants anys.
1: Carai.
0: I sempre n'he parlat d'ella, perquè és una història molt maca, però ja l'escoltareu.
1: I a on t'has d'esperar algú, normalment?
0: Era un senyor que era solter i tenia molts de diners, però va fer molts de diners i va deixar passar els anys. Clar, per això era solter. Primer va fer molts de diners i després no sabia què fer-ne. I va pensar, doncs ara em casaré. Però buscaré un lloc per fer-me una casa... Buscaré un lloc que sigui preciós...
1: I espera que t'espera.
0: I fa una casa, i planta un pi, i planta un cirerer, i passava un riuet per davant, i
1: carai,
0: tot això. I
1: carai.
0: Com ja va estar la casa feta i tot fet, se va sentar a davant de la porta...
1: A esperar,
0: i mirant aquell caminet que baixava de la muntanya, veiem si baixava ella.
1: Oh, carai.
0: Quin però l'incògnit que està,
1: quin il·lusió.
0: Que al final no us ho diré.
1: Quina il·lusió,
0: ja d'escoltar la cançó.
1: Clar, això ens passa molts, eh?
0: A veure si baixa o no baixa.
1: Doncs L'Espera, aquí t'espero.
0: Ah, espera-te. Ja no, no, bueno, sí, l'ha dedicat tot a nosaltres. No l'ha demanat ningú
1: més. Ah, sí, moltes gràcies, doncs.
0: A tots nosaltres.
1: Vinga. Esperem que sigui la de veritat.
0: Aquesta sí.

0: Molt bé, doncs, què t'ha semblat de la cançó i la música?
1: Que temperal, es fa unes lletres, que noi, quines històries.
0: Una història de baró foc, era, perquè ell se quedó esperant que ella vingués.
1: Quina paciència.
0: A l'hivern, allà al baró foc. A la primavera i a l'estiu sortia allà, a veure si veia que baixava.
1: És que aquest temperal ha compost cançons per 50.000...
0: cantants.
1: Sí, Isabel Pantoja, en Rafael, Miguel Bosé, Mocedades, Julio Iglesias...
0: És que estava molt inspirat.
1: Rocío Jurado, la Janet, la Paloma San Basilio...
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta,
0: ha fet... Una inspiració.
1: Aquest ha fet més milions que aquest que estava esperant.
0: Veus? S'ho he esperat. Tens tota la raó.
1: Tenim tres minuts. Una cançó curta, podem posar-la ja en els informatius, d'aquí tres minuts.
0: Bueno, doncs així es podem posar, si no es deixen, que l'ha demanat... Una senyora que tinc aquí al costat.
1: Però si no es deixen...
0: Dedica-la ràpidament.
1: Però aquí podríem posar la cama de pedra que dura dos minuts i vindria...
0: L'ha demanat en Mar, doncs vinga, Mar, per al mar serà.
1: Però el mar, la cama de pedra.
0: Sí, i la Aitana, bon matí.
1: Doncs ràpidament la cama de pedra.

0: Queden 10 segons.
1: 10 segons per dir-vos que aquest programa està patrocinat pel restaurant Camí Real 146, que ha estat tancat el dissabte i el diumenge i obre de dilluns a divendres.
0: Bé,
1: encara queda més.
0: 3 segons i mig.
1: 3 segons.
0: Doncs vinga, som-hi.
1: Som-hi.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble decideix les actuacions dels pressupostos participats 2026 amb 834 votants. Els veïns i veïnes han escollit les propostes guanyadores a les 11 zones del municipi en un procés que compta amb 200.000 euros d'inversió. Pere García és el regidor encarregat del projecte.
4: Doncs destacar que aquest procés participatiu ha comptat amb més de 800 persones que han decidit doncs exercir el seu dret a participar en aquesta consulta i, per tant, doncs ara des de l'Ajuntament, d'acord amb els serveis tècnics, doncs planificarem com executar aquestes propostes en els propers mesos.
3: El Teatre Clavé inaugura la seva programació estable amb un cap de setmana de música flamenca d'alt nivell i teatre familiar. L'espectacle Edu Vico i Amics i el muntatge familiar Safrà i Serafí protagonitzen el cap de setmana inaugural de la programació. Ens parla de les entrades Josep Navarro, director del teatre.
5: Ara fa un any que vam posar en marxa la venda online per la pàgina web perquè la gent des de casa seva pugui comprar amb tota la comoditat del món les entrades, i estem sorpresos també de com ha evolucionat la venda d'entrades online. Pràcticament ja el 70% de la venda d'entrades és online.
3: Un estudi planteja reconèixer la Tordera com a persona jurídica per protegir-la millor. La fórmula inspirada en el precedent de la Mar Menor podria aplicar-se també al Gaià, al Ter, al Llobregat, al Besòs i la Muga, tot i que els experts avisen que sense voluntat política i eines reals quedaria en una simple declaració formal. Jornada de voluntariat per millorar els espais naturals de Tordera. La Fundació EMIS organitza una jornada de neteja i millora a Cal Rava i la Raureda d'en Verdalet el proper 26 de setembre. Ona Font és responsable de l'àrea de conservació i recerca de la Fundació.
6: És un espai molt proper a la zona urbana i és una zona de passeig. Llavors hem detectat que hi ha una acumulació de deixalles i brossa acumulada durant molt de temps en aquest espai, i la nostra idea és fer una jornada de voluntariat amb gent del municipi, gent de fora, qui vulgui venir. És apte per tot tipus de públic i famílies, per anar a fer una recollida d'aquestes deixalles perquè no es quedin en l'entorn natural.
3: L'Ajuntament de Tordera aprovarà el ple de demà dijous la inversió per instal·lar filtres de carbó actiu contra els PFAS a l'aigua. El consistori preveu destinar el finançament necessari perquè la companyia Qualia col·loqui aquests filtres, sistemes de filtratge, a l'estació de depuradora a Sant Daniel i també a Masmorà. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
7: I bé, i ara aquest ple doncs aprovem el finançament que no és pas poc i el finançament al qual doncs podrem encarregar doncs aquestes feines de instal·lar els filtres que faran que els PFAS doncs els valors paramètrics no superin els normatius.
3: A partir d'avui fins divendres hi haurà afectacions de trànsit per obres de reparació de ferm. Els treballs es duran a terme en horari diurn a les carreteres BB-5121 i BB-5122. En esports, on Colliga Tordera organitza la cursa solidària Corre per les Mames el proper 25 d'octubre. L'esdeveniment de 8 quilòmetres busca recaptar fons per la investigació i l'acompanyament de persones afectades pel càncer de mama. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: De moment, situació meteorològica que ve encapçalada per un temps que continua bàsicament estable i pràcticament estiuenc. En aquest primer dia de tardor, recordem que la tardor ha arribat de forma oficial a les 2:05 d'aquesta passada matinada i ho ha fet amb un temps tranquil. Han baixat una mica les temperatures nocturnes, però tot i així l'ambient continua sent realment molt i molt suau, per no dir càlid, sobretot al migdia, les primeres hores de la tarda. De cara a les properes jornades, de fet avui, també de cara a demà i demà passat, tot ha de continuar més o menys igual, amb domini del sol, alguns núvols prims, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el vent de Garbí es reforçarà a la tarda i això podrà fer que la mar s'alteri una mica, però tampoc no massa. Divendres tornem a tenir vents de mar cap a terra i de cara al cap de setmana es mantindrà la mateixa situació.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
9: Els dimecres a la tarda, acompanya'ns a un viatge pel record.
10: Que estoy sufriendo por ti.
9: A través de la música i les cançons que ens han quedat gravades a la memòria. La tarda és record.
1: Bé, doncs ara anirem a una cançó del nostre convidat d'avui, el que va guanyar les votacions, eh? I posarem d'en José Luis Perales, Quisiera decir tu nombre.
0: I no m'has dit una altra cosa.
1: Tu. Ah, no, i com és ell? I com és ell? Ah, ja m'he passat.
0: I
1: és
0: com
1: que
0: és ell?
1: He fet un guixot, que ja, com si ja l'hagués posat.
0: Deu ser com el Madrid, que va d'una cançó a l'altra com aquell carrer, no?
1: Sí, mira, tu a vegades...
0: Clar, el que passa que aquesta la tenia buscada i ja em volies tu, eh?
1: Ara et volia destorotar. Però saps qui l'ha demanat?
0: No.
1: En Salvador Massó. Clar. Per dedicar-lo en Jaume, a la Julita, clar, també en Joan Madrid, la Maria Dolors Oliveres, a la Rosa Ribas i tota la colla, i a tots nosaltres, i també a la trucada, que és la trucada que tindrem també, doncs.
0: Perquè... Doncs a veure aquesta trucada.
1: Hola, bon dia, bona tarda. Bona tarda.
0: Ha quedat mut, això.
1: Ai.
0: La Maria Cinta.
1: Maria Cinta! Ja hi som.
0: Ha perdut contacte ràpidament.
1: Bueno, Maria Cinta, te posarem una, no pateixis. Ale, posarem tu, solo tu, amb Martino Osborne.
0: Si és que és la Maria Cinta, si ens sent, que ens pugui fer una senyal encara que sigui de fum.
1: És una senyal des de la finestra. Des d'aquí a la finestra de la plaça es fas una senyal.
0: Vinga, va. Doncs tanquem la connexió aquesta. Sí. I veus, poder s'ha donat ja per enterada, sí, i tal. Doncs vinga, anirem...
1: I com és ell?
0: I com és ell? En què lugar?
1: I en Chapellí, en Joan Chapellí també l'ha demanat.
0: També, clar.
1: Tots, vinga, va.
0: Doncs vinga.
1: Endavant.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat, de fet, la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, com sempre, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Plenes festes de la Mercè, també de Santa Tecla, i de moment el temps ha de continuar sent molt tranquil. Aquest matí, amb la petitíssima variació respecte a ahir, que tenim una mica més d'humitat i a més rosada, també hi ha alguns núvols que s'han format cap a l'Empordà, a la Costa Brava, de fet, i també cap a l'Ebre. Núvols baixos, alguna boira, però que de seguida es desfarà també aquest matí amb un ambient frescal. Com a mínim, les nits sí que són ja com toc.

0: poca. Però, en canvi, la tarda acabarà sent de molta més calor de la que seria habitual. Una altra vegada avui, molt fàcilment per sobre dels 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques de Ponent. I aquesta tarda, amb un cel o bé serè, o amb quatre núvols simplement decoratius. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de, justament, el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on havia viscut des de feia 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de molt ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res. Res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Encara sobre aquesta qüestió, el desnonament d'una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública a Vic s'ha suspès, finalment, després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat aturar aquest procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble, tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho, i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple doncs, poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit, de fet, la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Illa ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha decretat o ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. L'Audiència Nacional ha absolt l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal ha considerat que l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont no va participar en l'operatiu per blanquejar prop de 900.000 euros per justificar l'origen dels diners que es van intervenir a l'aeroport de Barajas el 2017. L'Audiència ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó per introduir gairebé 4 tones de cocaïna a Europa. Passen 12 minuts de les 7 del matí. Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. En marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és la coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
2: Com dèiem, la pagesia catalana torna a posar sobre la taula la seva situació límit. També el gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer si no arriben solucions davant dels baixos preus que reben pels seus productes i l'augment dels costos de producció. És una informació ara de Cinta Bonet des de Canal 21 Ebre.
15: El gremi de la pagesia catalana avisa que tornarà a sortir al carrer. Així ho ha advertit el seu president, Joan Regolf, qui explica que els preus ruïnosos que reben per les collites, sumat a l'augment dels costos de producció i els carburants, els està portant a una situació límit.
16: La gent està disposada a sortir a les carreteres, està disposada a sortir inclús indefinidament, i per tant, un cop hagi acabat la recol·lecció de l'arròs, perquè ara ells saben que no poden parar, es començarà a plantejar mobilitzacions i buscar com solventar aquest problema. Estem en uns preus d'arròs que fa pràcticament 15 anys que estem treballant en el mateix preu, o sigui, la baixada de preus la situaríem a fa 15 anys. Per tant, en la pujada de costos és intolerable poder treballar.
15: Des del gremi de la pagesia catalana reclamen solucions immediates. Remarquen que el sector no pot aguantar més. La pagesia també demana empatia al conjunt de la ciutadania davant les problemàtiques que pateix el sector.
2: Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
17: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
2: Renfe ha apuntat a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a l'Osona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. Així ho ha explicat el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech.
18: El techo tiene más de 100 años, es de cañizo, está cubierto con yeso. Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado, provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo porque el cañizo es lo que soporta ese yeso. Creemos que entre el efecto de succión que provoca el tren, que cada vez que pasa el tren provoca un efecto succión bastante fuerte en estación, y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación, podrán ser también una razón por la cual se degradara un poco más.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que ha deixat un ferit al barri de la mina a Sant Adrià de Besòs. L'home ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos, la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Els mateixos Mossos d'Esquadra que han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. El 26 de desembre, Joan Pere va anar a l'hospital després que no es trobés bé la nit de Nadal i en va sortir el mateix dia amb un diagnòstic d'ingestió. Hores després, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, molt alterada. El cas està sota secret de sumari. Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDI Vell han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica d'en Marc Dalmau.
19: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
20: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
19: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
20: I en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
19: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova incorpora un nou espai de descans per a pacients oncològics i familiars. L'Associació contra el Càncer l'ha posat en marxa per facilitar l'espera a les persones que s'han de desplaçar a la capital del Segrià durant el tractament. Ens ho amplia la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió.
21: L'Espai Amic és una sala gratuïta situada al costat de les consultes d'oncologia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, pensada especialment per a qui passa bona part del dia a l'hospital entre proves, visites i tractaments. Disposa de butaques, taquilles, punts de càrrega i una zona per menjar amb nevera i microones.
22: Està pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer del territori, no?, de fora de Lleida, no?
21: Per utilitzar-lo cal accedir al codi QR disponible als serveis d'oncologia i omplir un formulari.
23: Jo crec que hem de ser sensibles cap a aquesta situació dels malalts. Nosaltres estem buscant eines perquè el pacient esperi el menys possible.
21: La sala complementa l'espai que l'Associació contra el Càncer ja ofereix des del 2023 a l'Hotel Nastasi de Lleida. De moment, tots dos es mantindran actius i els usuaris podran escollir on descansar.
2: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
24: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
2: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid-Castilla. Daniel Yáñez va avançar els blancs, però Pau D'Arbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista, el tècnic quadribarrat Nacho González. Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar a la competició amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
0: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
2: Arribarem a 8:15 del matí amb la cultura i parlant-vos avui, sens falta, de les festes de la Mercè 2026, n'és el dia. Omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però en uns minuts, de fet, potser d'aquí a mitja hora, aproximadament a les 8, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
3: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
2: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de nou en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. L'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què de manera destacada introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Així mateix, el jurat ha destacat d'aquesta obra, de la qual Pla n'és co-creador, l'èxit rotund que ha conquerit la crítica i el públic. A més, afegeix que apel·la al moment contemporani amb un esforç, risc i originalitat que sublimen una proposta escènica d'enorme valor. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa i, és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres. I amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 24 de setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat, mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, entrarem a fons en l'estat de salut d'aquest camp científic a Catalunya. Volem saber com es cuida el talent dels professionals per evitar-ne la sortida a altres països i quins són els camps on el país destaca per la seva excel·lència en els últims avenços mèdics. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París, per 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó, a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Passen 3:30 de 8:15 pel que fa al trànsit. Ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, estem atents a l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia sortiran uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer 1.200 controls de trànsit. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un matí tranquil, amb més humitat i rosada que no pas ahir. Hi ha alguns núvols baixos i boires a la Costa Brava i també cap a l'Ebre, però es desfaran ràpidament. L'ambient és fresc, amb temperatures nocturnes més pròpies de l'època. A la tarda farà més calor de l'habitual, amb temperatures que superaran fàcilment els 30 graus i arribaran als 32 o 33 a les comarques de Ponent. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols poc importants.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: És la nostra notícia de portada, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després que a Madrid s'hagi fet efectiu el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys. És una informació d'en David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie a la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. I el que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
2: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
2: Respiren una mica més tranquil·les una de les 11 famílies amb infants que ocupen uns pisos de titularitat pública de Vic perquè s'ha suspès finalment el desnonament després que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hagi demanat de fet aturar el procés. La comitiva judicial ha entrat a l'immoble tot i l'intent dels concentrats per evitar-ho i l'ordre d'aturada ha arribat quan el llançament ja havia començat i la família estava traient les seves pertinences. Ens ho explica Marcel Puig des del Nou TV.
7: Les entitats consideren que la suspensió és fruit de la pressió exercida durant el matí. La família, amb tres menors, fa pocs anys que viu a la ciutat.
8: És una família que fa uns anys que viu aquí, no en fa molts, i està en un procés ara mateix d'acabar d'arrelar-se a la ciutat de Vic. Durant el procés ens hem trobat en diferents moments on no s'ha procedit de la manera que al nostre entendre, no? I segons les normatives i les lleis, aquesta família hauria d'haver pogut tenir algun tipus de cobertures, com per exemple poder tenir accés als serveis de justícia gratuïta.
7: Es tracta del segon dels 11 casos detectats en aquest bloc, on hi viuen famílies que ocupen els pisos o antics llogaters que han deixat de pagar el lloguer. Els habitatges van ser promoguts fa uns anys per la Caixa i ara formen part del Parc de la Generalitat.
9: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme.
7: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres encara són una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
2: A El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
10: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
11: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
10: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
12: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
13: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
10: Ell ha donat la crisi de l'espissa per tancada i s'ha centrat en el pacte de país per l'educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarat davant del jutge que les joies de més valor que es van trobar al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudí de 2007. Segons ha concretat la seva defensa, el monarca li va entregar les peces quan ell vivia al Palau de la Moncloa i ara reclama cooperació a la Casa Reial Saudita que acrediti el seu relat. A més, l'expresident ha insistit que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment. A tot això, l'exdirigent, que tenia 3 dies per aportar la documentació sobre les peces, no accepta la taxació ordenada pel jutge, que les valora en més d'1.300.000 euros. El sindicat Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. Raquel Serrat és coordinadora general del sindicat.
14: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra. Si no entenen que hem de ser un sector essencial i estratègic, estem condemnant la nostra societat.
2: 2 minuts i arribarem a 3:15. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres han provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Paní. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte 2 que continuen ingressades. El centre, la residència, ha recuperat aquest dimecres la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergències van funcionar correctament.
15: Des del moment zero els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible, no? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i per tant el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la dona, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar, la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigava, va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrar deutes. Per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics de la DIC.
16: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigien un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
2: Un home de 65 anys ha mort en caure-li a sobre un contenidor mentre treballava en un magatzem de Martorell. Les causes del succés, que els Mossos consideren un accident laboral, estan sota investigació. El fet s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Martorell i del Departament d'Empresa i Treball.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules canceroses i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica s'ha provat de moment en models preclínics i busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, ens en fem ressò en aquesta crònica del Marc Dalmau.
17: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del Laboratori d'Immunoteràpies contra el Càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
18: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
17: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
18: I en els models en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
17: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: Aprofitant aquesta efemèride, el Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres com l'Institut de Recerca i l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron o l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. En un país on el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, on la filantropia és escassa i on molts científics marxen per falta d'oportunitats, la pregunta és inevitable. Com garantim que la recerca continuï impulsant aquests projectes de vida dels que us parlàvem. Li preguntem ara mateix al doctor Juan Ángel Recio. Ell és cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut, on també és adjunt de recerca translacional. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
2: Ho dèiem ara, aquesta recerca que ha fet grans aportacions a la vida dels pacients en els últims anys. Què ha canviat realment?
19: Bueno, han cambiado muchas cosas. La investigación básica y traslacional es esencial para trasladar estos conocimientos a los pacientes y al beneficio, en beneficio social de todos. Como bien decías, es importante tener conciencia de lo que supone para poder soportar y apoyar esta investigación, porque la generación de conocimiento es larga, es costosa y bueno, necesitamos recursos de manera continuada y sostenible para poder llegar a este fin.
2: De fet, Catalunya és un hub biomèdic de referència, però els investigadors alerten que el sistema, vostè ara ho deia, d'alguna manera té un coll d'ampolla. Idees n'hi ha moltes, però falta paraigua. Què està fallant en l'estructura que hauria de sostenir aquesta recerca?
19: Bueno, yo creo que el problema es que es un, en cierta manera una falta de conciencia de lo que significa esto, porque que si nosotros no somos empresas que produzcamos beneficio inmediato, porque el conocimiento requiere mucho tiempo y ese es el problema. O sea, son inversiones de muchos años donde realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita. Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo. Y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
2: Parlem de talent, vostè també en parlava ara. El diagnòstic és clar, el problema no és que marxin, és que no tornen. Quines condicions necessitaria Catalunya perquè els investigadors que formen aquí o que formem aquí no hagin de buscar estabilitat a fora?
19: Yo creo que Cataluña y en España en general el nivel de los investigadores es muy elevado. Nosotros no tenemos por qué envidiar a ningún otro país en este aspecto. El problema que tenemos es que la gente necesita seguridad, los científicos necesitan estabilidad, necesitan las investigaciones necesitan tener un recorrido amplio y normalmente los ciclos de financiación no se corresponden con los ciclos de la investigación, con lo cual esto genera una situación de inestabilidad y de incertidumbre para toda esta gente, que en el fondo son personas que tienen una vida igual que el resto y que no pueden desarrollarla de manera estable. Entonces, lo que se necesita son esfuerzos por parte de los gobiernos, administraciones y las instituciones para establecer de una manera sólida una carrera científica donde la gente pueda desarrollar su vida de manera normal generando esta actividad y que además son el valor de las instituciones, porque son los que tienen el conocimiento y son los que retienen el cómo se hacen las cosas.
2: Doncs, doctor Juan Ángel Recio, li agraïm moltíssim que avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, vostè, que n'és especialista, hagi volgut compartir una estona amb nosaltres per posar una mica això, el foco, allà on les coses són importants realment. Gràcies i bon dia per atendre'ns.
19: Muchísimas gracias por la oportunidad de visualizar esta necesidad. Gracias.

0: El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
1: Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: A Primera Federació, empat a un del Sant Andreu amb el Real Madrid Castilla. Daniel Yáñez va avançar als blancs, però Pau Darbre va fer l'empat abans del descans. Al segon temps, el marcador ja no es va moure, tot i que les ocasions més clares van ser per al conjunt madridista. Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb molt bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que no estan preparats.
2: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge a Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus. També Eiersberg i Satori. Això serà a les 10 de la nit al Moll de la Fusta, però d'aquí a uns minuts, a les 8 del matí, grallers i trabucaires despertaran la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat. Parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major tarragonina amb els tradicionals pilars caminant. I més coses, el Festival Panoràmic torna a Granollers a partir del 15 d'octubre. Oferirà prop de 50 activitats i posarà el focus en la imatge, el cinema i les cultures visuals. A més, aquesta edició s'amplia la presència al territori. Nascut a Granollers, el festival s'ha anat desplegant a altres ciutats com Tarragona i Terrassa i enguany també incorpora Vic.
3: La xarxa de comunicació local.

A tots ens ha passat alguna vegada que hem agafat un paquet de farina per cuinar, o també un paquet d'arròs o de cereals, i de sobte hem vist com estava ple d'unes petites bestioles de tonalitat fosca que són força desagradables. Són els molestos corcs, més comuns del que sembla. El corc del blat, de nom científic Psittophilus granarius, és popular per la seva voracitat. S'alimenta tant de farina com d'aliments rics en midó com la pasta. També es coneix comunament com la calàndria del gra. La seva presència es coneix des de l'època dels antics romans. Avui en dia el trobem sovint a la llar o als magatzems on s'emmagatzemen malament els aliments. Es tracta d'un petit insecte. Les seves dimensions oscil·len entre 2

0: pes i, finalment, en la seva forma adulta. Aquest procés pot demorar de 60 a 90 dies, per la qual cosa també és molt difícil rastrejar la font de l'empacatge contaminat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dijous 24 de setembre del 2026. Us parlen Núria Pujol i Albert Sabater. Comencem la jornada amb el cel ben serè i una temperatura de 16 graus a primera hora. Avui dijous en ple a l'Ajuntament de Tordera.
1: Molt bon dia a tothom. Us acompanyem un matí més des de Ràdio Tordera per aportar-vos tota la informació i l'actualitat del nostre municipi, la comarca i el país. Arrenquem repassant els principals titulars d'avui.
0: Us destaquem tres notícies. A Tordera, els bombers voluntaris tanquen un estiu atípic, amb més d'un centenar de serveis i afrontant la tardor amb alerta de possibles inundacions. Segons ha explicat, des del cos de bombers de Tordera, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor persistent que han convertit tota la vegetació frondosa en combustible disponible.
1: Eduard Caimel, cap de bombers voluntaris de Tordera, fa balanç d'una campanya forestal marcada per la calor persistent i adverteix d'un canvi de tendència cap a episodis de pluges intenses.
2: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal on hem tingut una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar episodis de pluges i d'inundacions.
0: També destacem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que durant la realització de les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, però ha defensat que el govern ha treballat tant per identificar-los, determinar responsabilitats si s'escauen, com per evitar que es tornin a repetir.
1: En una compareixença al Parlament, el president ha indicat que les diligències obertes en tenir coneixement dels fets apunten errors d'interpretació, de supervisió i mancances en la transmissió d'informació inacceptables dins de l'organització.
3: El sistema no va funcionar com havia de funcionar. Hi va haver errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació rellevant. I quan una administració detecta que els seus mecanismes de control han fallat, no n'hi ha prou amb determinar responsabilitats individuals. Cal corregir també els processos que han permès que l'error es produís. I això és el que hem començat a fer.
0: I el nou contracte programa de serveis socials entre Generalitat i el món local, entre el 2027 i el 2030, s'enfilarà als 2.300 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 66%. L'acord rubricat aquest dimecres pel president de la Generalitat i pels presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya incorpora 1.000 nous professionals destinats a serveis socials, migracions, primera acollida i altres programes de protecció.
1: Aquesta ampliació vol compensar les dificultats específiques del territori rural i les de les zones amb una elevada dispersió poblacional. Així ho valoraven el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, el president de la Federació de Municipis, David Bote, i la presidenta de l'Associació de Municipis, Meritxell Mudó.
4: Avui celebrem un acord que ens permetrà reforçar l'atenció a les persones arreu del territori. Un acord que dona més estabilitat, més finançament i que reforça la capacitat dels ajuntaments i dels consells comarcals.
5: Amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts als nostres serveis socials.
6: Que els ens locals disposin dels recursos necessaris per continuar fent allò que fan cada dia, que és acompanyar i sostenir les persones des de la proximitat.
0: Vuit i quatre minuts. També és notícia avui al nostre poble una jornada en què parlarem que continua oberta la inscripció als cursos de

0: català del Consorci de Normalització Lingüística.
1: I també convocat per aquesta tarda el ple municipal del mes de setembre amb 9 punts de l'ordre del dia.
0: També cal saber que l'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpica mamària, una tècnica pionera als hospitals comarcals.
1: I ara, doncs, la previsió del temps. Avui tindrem un temps estable, assolellat a tota la comarca, amb la presència de núvols baixos poc destacables a la serralada litoral. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força de 1 a 3 per component variable al matí, fixant finalment el component sud-oest de cara a la tarda. Mar en estat de marejol. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 13 als 19 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 22 i els 26 graus.
0: Poques novetats meteorològiques, doncs. Seguim encara allargant una miqueta més aquest estiu, tot i que ja estiguem a la tardor. Més titulars locals i més informació local. Ampliem el que us explicàvem abans. El Centre de Normalització Lingüística del Maresme informa que la inscripció als seus cursos de català continua oberta i que encara queden places disponibles des del nivell A1 fins al C1, a modalitat presencial. Les inscripcions es poden formalitzar en línia o bé anant-hi personalment a qualsevol de les oficines del centre en horari de matins de 9 a 1 i de tardes de 4 a 8, excepte els divendres.
1: Doncs sí, per al que fa, encara queden places lliures al curs bàsic 3, certificat A2, que s'imparteix els dimarts i dijous de 19 a 21. La professora Laia Perpinà insisteix en la necessitat que tothom col·labori en la difusió del català per tal que els alumnes puguin practicar la llengua fora de la classe.
2: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català. Perquè ens trobem, a vegades, que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo, perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina, doncs, és una parella lingüística.
0: Com us explicàvem al començament d'aquest informatiu, avui l'Ajuntament convoca ple ordinari amb 9 punts a l'ordre del dia a les 7 de la tarda. A la part resolutiva destaca l'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per la contractació del servei Rula d'atenció als usos de drogues i pantalles i la creació del Consell d'Adolescents de Tordera, així com l'aprovació del seu reglament intern.
1: I a l'apartat de mocions, Vox en presenta una de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta. El ple acabarà amb les comunicacions, precs i preguntes. La sessió començarà a les 19 i es podrà seguir per directe per Ràdio Tordera i en els canals de YouTube i també Instagram.
0: I la unitat de patologia mamària de l'Hospital de Calella ha realitzat la primera cirurgia endoscòpica mamària, un procediment menys invasiu que permet operar determinats casos de càncer de mama amb petites incisions i una recuperació més ràpida.
1: Els principals beneficis per a les candidates són un menor dolor postoperatori, una recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat del braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. Així ho detalla el coordinador de la unitat, el doctor Humberto Pontillo.
3: Son técnicas que se aplican en pocos hospitales comarcales, son técnicas complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a las pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan.
0: Les 8 i 8 minuts, avui és la festivitat de la Mercè, això vol dir que les entrades a Barcelona són un pèl més tranquil·les del que és habitual. No, això no vol dir que no, el trànsit no sigui del tot fluid per anar a Barcelona. Anem, però, primer de tot al nostre poble. Recordem que continuen actives aquests treballs de reparació del ferm de les carreteres BB-5121 i BB-5122, és a dir, la carretera coneix Tordera amb el polígon de Can Verdalet o Tordera amb el polígon també de la Mina d'Or, direcció a Fogàs. poden haver-hi restriccions de trànsit al llarg, com dèiem, d'aquests 3 dies, dimecres, dijous i divendres, al llarg de tota la jornada. Pel que fa a la resta de vies, Nacional 2, C32, C35 i GI600, en principi circula amb normalitat, així com també en el servei d'autobusos i també amb les línies ferroviàries R1 i RG1 de Rodalies, que avui en les línies de Rodalies de Barcelona tenen un horari especial. No és el cas de la que passa pel nostre poble, però cal tenir-ho en compte. Fet el repàs, seguim endavant, són les 8:09.

0: La temporada de bolets comença tard i amb els boscos secs. En la setmana àlgida de la temporada, el bosc del Pirineu tan sols produeix un quilo de bolets per hectàrea respecte als més de 120 quilos d'anys bons.
1: El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya fa gairebé 3 dècades que investiga la producció de bolets en un centenar de parcel·les repartides pel país. Escoltem l'investigador Joan Martínez de Aragón.
2: Se cae todo, se desmorona. Y se desmorona porque no hay humedad. Estamos hablando de en torno a un 5% de humedad en el suelo. Es insólito en esta época del año. Ahora tendría que haber una humedad tranquilamente de un 30% más o menos a unos 20 centímetros.
0: Estàvem parlant, o escoltàvem aquest tècnic que ens parlava primer de tot, de fet, del Pirineu. Aquí, Nuri, no sé si ets voluntària com jo, però encara, sí, encara quedaria, de fet, per començar a buscar bolets.
1: M'agrada molt anar a buscar bolets, el que és a Tordera i Rodalies. No ha plogut lo suficient, i si quan plogui falten 15 dies per pujar, per tant, que ens agafarà el fred, molt malament. Diuen que cap a la muntanya ha plogut més, hi ha zones que sí, però no pas aquí, eh?
0: Aquí no, les zones de bolets no ha plogut, i no ho sé, de fet, estarem pendents de les previsions meteorològiques.
1: Sí, i aquesta notícia és curiosa perquè està bé, perquè si es poden cultivar sense que... O també es poden regar, un bosc també es pot regar, imaginació corre, no?
0: Vinga, doncs, parlàvem de bolets, parlem ara de les famoses joies de Zapatero, trobades al seu despatx i taxades en 1,3 milions d'euros. Són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Així ho ha assegurat, en un escrit, el jutge José Luis Calama, després que aquest li donés 3 dies per presentar tota la documentació i aclarir l'origen de les joies.
1: En ple cas plus ultra, el jutge va ordenar obrir una peça separada per determinar l'origen d'aquestes joies, que fins ara era una incògnita, i va investigar Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraband.
0: Anem més a prop. Una persona va morir ahir, prop d'una vuitantena van ser ateses a causa d'un incendi en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. 13 persones van ser traslladades a l'Hospital de Granollers, el de Mollet i el de Sant Celoni, en estat menys greu per inhalació de fum.
1: De moment no s'ha informat de les causes de foc. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès, Jan Santaló, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que els sistemes de protecció antiincendis, com ara les portes tallafoc, han funcionat, però que no han pogut evitar que el fum s'escampés.
3: S'han coincidit, doncs, que sembla ser que els aïllaments, la sectorització, els tallafocs han funcionat bé, però malgrat tot, no, doncs, hi ha hagut una propagació de fum que ha fet, doncs, que persones amb una especial sensibilitat i vulnerabilitat hagin inhalat una quantitat desproporcionada. Això ha fet, doncs, que l'evacuació hagi estat molt complexa.
0: Canviem totalment d'ordre de coses. Mortadelo i Filemó, els personatges més emblemàtics d'Ibáñez, continuen despertant passió fins i tot després de la mort del seu creador fa 3 anys. A Cassà de la Selva, en Vicenç Borrell, un amant d'aquests detectius maldestres, ha reunit una de les col·leccions més completes sobre el seu univers.
1: La col·lecció de Borrell, que no para de créixer, també compta amb 3.400 còmics, llibres i revistes sobre els personatges. Una biblioteca amb totes les històries que se n'han de publicar a Espanya des de la seva primera aparició a la revista Pulgarcito, i exemplars de còmics de tots els 25 països i idiomes en què s'han d'editar els personatges. Ho detalla Vicenç Borrell.
4: Es podia tenir pràcticament tota la història de la nostra vida a través de Mortadelo. I, a més, aquests personatges han sabut créixer i va començar a parlar de tot, de política, sense ficar-se en política, d'esdeveniments, de mundials, i els personatges, pues, van anar creixent. L'home va saber, pues, evolucionar, i per això, pues, no s'ha mort.
0: Acabem de dibuixar l'actualitat del dia, ho fem amb la nota d'àudio que la nostra companya, la Mercè Roure, a peu de redacció, ens deixava ahir a la nit sobre els temes pendents dels que avui seran notícia.
5: Molt bon dia. Ahir ens en vam anar a dormir pendents del discurs que havia de fer cap a 2:15 de la matinada Pedro Sánchez a les Nacions Unides, a Nova York, on està aquests dies amb altres líders mundials. Abans, a les 9 de la nit, va fer una roda de premsa on va tractar diversos temes. Un d'ells va treure pit del bon moment de l'economia espanyola, un model de creixement i d'economia que ha venut als Estats Units en aquesta cimera. Ahir coneixíem, de fet, les dades de l'OCDE, que planificaven un creixement a l'alça de l'economia espanyola d'un 2,6% i situaven novament Espanya com l'economia que més creix a l'eurozona. I també va parlar d'un altre dels temes del dia, del desnonament al matí d'aquesta madrilenya Mari Carmen, de 83 anys, que va ser desnonada per un fons voltor quan portava 70 anys en aquest pis al costat del Retiro. Ho va qualificar de tragèdia social inacceptable i va culpar directament. Diu que tenen la responsabilitat la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament. D'aquí va dir que es gasten els diners amb aticazos, literalment, i que havien deixat aquesta persona vulnerable a la seva sort i que s'havia d'intentar solucionar això, que el govern ho havia intentat solucionar portant decrets al Congrés dels Diputats, però que no s'havien aprovat i no s'havien pogut evitar els desnonaments. Un altre tema important. Avui estem immersos a les festes de la Mercè, a Barcelona, hi va haver el pregó a càrrec de dos botiguers, la família Falgueres, i hi ha aquesta operació sortida encara, perquè hi ha gent que té pont i està aprofitant. Per tant, molta atenció, hi ha controls, se'ns demana precaució si estem al volant, sobretot en vies com l'AP7. Per tant, hem d'anar molt en compte. I això sí, també, si coneixeu alguna Mercè, ho deixo dit, la feliciteu.
0: Missatge captat, Mercè. Felicitats, gràcies. Anem amb els esports. La penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge assemblea ordinària amb eleccions a l'ordre del dia. Una assemblea clau marcada per una forta divisió interna on la majoria de la junta directiva té una forta pèrdua de confiança amb el president Lluís Agell arran de la seva implicació en la política municipal.
1: Mentre una part de l'actual junta liderada per Àlvaro Arina defensa els comicis i presenta una candidatura de continuïtat per garantir l'estabilitat, Agell s'hi oposa frontalment i qualifica la maniobra de cop d'estat irregular. L'assemblea té dos convocatòries pels socis i sòcies, a primera a les 17:30 i la segona a les 18.
0: Parlem de l'Espanyol, que sovint diuen que no en parlem prou, doncs vinga, parlem del davanter d'aquest equip, Robert Fernández, de 24 anys, que compleix el somni de ser convocat amb la selecció espanyola absoluta gràcies al seu gran inici de temporada, on ja suma 6 gols.
1: El jugador cordobès, que es converteix en el primer perico de la roja dels aquests Jules Alou del 2023, ha agraït la confiança del club i ha explicat que Lluís de la Fuente hi ha demanat que mantingui la seva essència i gaudeixi de l'experiència. Fernández podria debutar precisament contra Anglaterra, el seu últim rival amb el Sud-21, un fet que, si es produeix, farà augmentar automàticament la seva clàusula de rescissió de 25 a 30 milions d'euros.
0: I Achraf Hakimi es queda sense recursos i serà jutjat a França per presumpta violació. El Tribunal Suprem francès ha confirmat que el futbolista serà jutjat per una presumpta violació després del rebuig del seu últim recurs. Encara no s'ha fixat una data per la vista. Vuit i 18. Completem aquest bloc amb una mica de misteri. Ho fem amb el personatge misteriós del dia. Volem que des de casa afineu bé l'orella i ens digueu a qui correspon aquest tall de veu que us posarem. Podeu participar trucant al 93-764-2893, al telèfon de la ràdio, 93-764-2893. També ens podeu enviar un WhatsApp al 611-481-381. 611-481-381. Anem a escoltar el tall de veu del personatge misteriós d'avui.
6: El sistema no va funcionar.
0: És fàcil, no estem posant... A veure, sí que el tall és molt curt i pot confondre una mica. Anem a tornar-lo a escoltar.
1: Una mica confon.
0: Ara.
6: El sistema no va...
0: Parla del sistema, sí. I és una veu coneguda. Última vegada que la posem, vinga.
6: El sistema no va...
0: El sistema, 611-481-381, o trucar-nos al 93-764-2893. Digueu-nos qui és el personatge misteriós d'avui.

0: Moment per reflexió, és l'actualitat del dia, la que us hem explicat, anem a posar-hi més opinió. És la píndola d'opinió local, avui ens arriba des de Madrid i ens la signa en Carles Andreu. Bon dia.
1: Bon dia, Tordera. La píndola d'opinió d'avui és una reflexió basada en una experiència personal que vaig viure fa un parell de dies quan viatjava en un taxi de Madrid. El taxi passava per un carrer molt a prop d'una vorera amb taules a l'aire lliure d'un bar. Una d'aquestes taules estava ocupada per una dona i dos homes d'una edat d'entre 45 i 50 anys. Anaven correctament vestits i el seu comportament era normal. Res podia cridar l'atenció, llevat del fet de que es veia que eren de raça gitana, i això va indignar el taxista. Son las 12 y estos gitanos ya están desayunando y yo aún no he podido hacerlo, deia tot cridant. Després va fer un reguitzell de queixes contra la gent de fora, dient que per culpa seva hem d'esperar mesos per una operació. I si li deia que molts treballaven, em retopava i em deia que no, que eren molt pocs i que se'ls ajudava massa mentre que ell pagava la quota d'autònom per poder treballar. No li vaig preguntar res més. No hauria sigut una bona idea entrar en temes polítics i discutir. Però el cas és que el taxista no coneixia aquesta família gitana ni en sabia res, només que eren de raça gitana, igual que tampoc coneixia a les altres persones segudes a les taules del costat, però que no judicava perquè tenien la pell més blanca. Sembla que el discurs moderat tradicional és vist com una cosa superada i que, en canvi, l'extrema dreta i l'esquerra radical saben connectar millor amb el malestar de la gent. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies, Carles. Jo també sóc aficionat a quan vaig a visitar una ciutat parlar amb els taxistes, perquè sovint te n'adones una miqueta de l'ambient que hi ha al carrer i quines són les principals preocupacions que hi ha.
2: I tant, i tant, i t'informes. Aquesta gent està molt ben informats. Cada dia corren per tota la ciutat, doncs...
0: I parlant amb molta gent, també.
2: I parlant amb molta gent, i tant.
0: Seguim. I 22 d'avui dijous 24 de setembre del 2026. La història és important per saber d'on venim. Així, doncs, què hem de conèixer avui, Núria?
2: Doncs bé, tal dia com avui, el 24 de setembre del 2007, el regidor d'Atenció Social i Serveis Personals, en Jordi Camó, va impulsar, amb el suport de la Creu Roja i la Diputació de Barcelona, el programa Serveis Socials Més a Prop. Consistia en entrevistar persones de més de 80 anys del poble per conèixer-los i detectar possibles situacions que requerissin intervenció i serveis socials.
0: Doncs aquella època, parlem de l'any 2007, pràcticament 20 anys enrere, parlant de gent de 80 anys, segurament avui, amb 20 anys més tard, el nombre de persones de 80 anys segurament haurà augmentat molt més, eh?
2: Sí, oi tant, també, però són la sabidoria.
0: I abans de tancar del tot el bloc informatiu, fem una ullada als números i combinacions guanyadores dels principals sortejos celebrats ahir dimecres. Comencem amb la Loto 649 de Loteries de Catalunya. La combinació guanyadora va ser la formada pels números 2, 15, 18, 34, 47 i 49. El complementari, el 48, reintegrament al 2 i Joker, el codi 211807. Si passem a l'àmbit estatal, el resultat de la Bonoloto, els números premiats van ser l'11, 23, 28, 34, 37 i 46. El complementari va correspondre al 30 i el reintegrament va ser pel 3. Els dies a la ràdio són farcits i què tindrem avui? Què ens recomanes avui dintre de la programació de la ràdio, Núria?
2: Doncs bé, a les 9, la revista de l'informatiu, a un quart de 11, l'Efemèrides, a l'11, l'Ara i Aquí, on hi haurà una tertúlia de secció de Molta Teca i secció de Pedalem amb el Miquelet. Ai, en Miquel, volia dir,
0: no, Miquel Grimal.
2: En Miquel Grimal.
0: Miquelet no el veig, jo, Miquelet Pallasso fent les rutes que fa en Miquel Grimal. No, potser no, sí, però...
2: No,
0: jo diria que no.
2: No li veig. I també doncs parlarem de l'automedicació amb una membre del CAP de Tordera. A les 3 de la tarda hi haurà Hora Maresma i a les 4 el Rambla 54 i a les 8 de la nit el Xou dels Esports amb Jordi Duran, on coneixerem la situació de les eleccions de la penya barcelonista.
0: Deixa'm afegir que avui també hi ha entrevista amb Edu Vico en el programa Això és Cultura, que presenta la Carme Fernández. Això serà a partir de les 6 de la tarda, i que també al vespre, a partir de les 10, el programa de Música per tu amb la Tere Joan, acomiadarem el mes de setembre amb peticions del públic, en aquest cas amb Sergio Dalma i també amb Lady Gaga. Tot això sense oblidar, ja us ho dèiem a les notícies, de que avui hi ha ple de l'Ajuntament. Un ple que començarà a les 7 de la tarda. També robarem un parell o 3 de minuts a la Carme Fernández de la Xo Escultura i s'allargarà en principi una hora aproximadament fins que puguem ja pràcticament escoltar els esports, que avui doncs ens estrenen tertúlia en aquesta nova temporada 2026-2027. Aquest és el repàs de la programació que dèiem avui, molt farcida, perquè la podeu gaudir tranquil·lament o també a través de la web a la carta. Anem a repassar calendaris i de moment anem a mirar a qui hem de felicitar avui.
2: Doncs avui és l'aniversari no d'un artista, sinó d'una cançó molt coneguda.
0: Doncs quina és?
2: Primer la posem i després em dius quina creus que és.
0: Doncs vinga.

0: Doncs ho tinc fàcil, perquè a mi m'agrada molt Lady Gaga i aquesta cançó, tot i que ja és bastant antiga, és Bad Romance.
1: Correcte. El 2009 va estrenar-se aquesta cançó i va esdevenir un dels temes més venuts del segle XXI.
0: Tot i que he de dir que la cançó la conec i que Lady Gaga m'agrada, tampoc et sabria dir ben bé de què va.
1: Lady Gaga va explicar que l'àlbum de Fame Monster tractava sobre els seus monstres, pors i personals, i també Bad Romance, que presenta concretament la por i l'amor, la tendència a enamorar-se de les persones equivocades o a desitjar algú sabent que la relació serà nociva. En lloc de determinar un amor idíl·lic, una lletra expressa de desig d'acceptar la pantalla amb totes les seves obres, defectes i vicis.
0: Dos minuts i arribarem a 8:45 del matí. Avancem, ens hem quedat, estàvem amb Lady Gaga i aquesta cançó. Anem a mirar els estels.

0: Avui, dijous 24 de setembre, quin és el panorama astrològic? Què en destaquem?
1: Doncs mira, avui és el dia en què s'estrena oficialment i a ple rendiment la temporada del signe Balança. Si ahir era jornada de canvi d'energia, avui és important posar doncs, aquest focus en arribar a consensos amb diplomàcia, amb les relacions personals i professionals.
0: Per tant, avui els signes de foc, com Àries, Lleó i Sagitari, han de baixar una marxa, canalitzar tot el que es proposin i parar atenció a l'entorn proper, o si no, s'atabalar. I pels que sou signes d'aire, això no ho domino molt, Balança, Bessons i Aquari, tingueu en compte el vostre benestar abans de complaure a tothom.

0: pocs instants i arribarem a 8:45 del matí. Teníem una pregunta pendent a la nostra audiència, que era a qui correspon aquest tall de veu.
1: El sistema no va funcionar.
0: Sabeu de qui estem parlant? No sé si tenim participació. Avui no tenim ningú que ens hagi trucat o que ens hagi apuntat la solució d'aquest personatge. Núria, no sé si tu el coneixes, aquest personatge.
2: Bé, sí, perquè no, i tant que sí, si la seva veu és molt delatadora. Però, clar, potser només heu posat una paraula, jo n'hi posaria dues, perquè, clar, és que estan escoltant la ràdio i només una paraula sembla que no...
0: Va, posem-ne dues, per si algú us vol apuntar a última hora.
1: El sistema no va funcionar com havia de funcionar.
0: El sistema no va funcionar com havia de funcionar. Hòstia, no. Jo crec que sí, potser
2: ara,
0: ja es veu
2: ara
0: una
2: ja
0: mica.
2: Ara ja és més clar, això, eh?
0: Doncs vinga, estàvem parlant del president de la Generalitat, Salvador Illa, que parlava d'aquest sistema que no va acabar de funcionar i que doncs, ahir va aparèixer en el Parlament donant explicacions sobre aquest famós informe PISA. 8:30, ens actualitzem.

0: Aquests són els titulars de la jornada d'avui, dijous 24 de setembre del 2026. Els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta per possibles inundacions. Segons han explicat, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor persistent que han convertit tota la vegetació frondosa en combustible disponible.
1: Eduard Caimel, cap de bombers de voluntaris de Tordera, fa balanç d'una campanya forestal marcada per la calor persistent i adverteix d'un canvi de tendència cap a episodis de pluges intenses.
2: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal on hem tingut una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar episodis de pluges i d'inundacions.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut que durant la realització de les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, però ha defensat que el govern ha treballat tant per identificar-los, determinar responsabilitats si s'escauen, com per evitar que es tornin a repetir.
1: En una compareixença al Parlament, el president ha indicat que les diligències obertes en tenir coneixement dels fets apunten a errors d'interpretació, de supervisió i mancances en la transmissió d'informació inacceptables dins de l'organització.
3: El sistema no va funcionar com havia de funcionar. Hi va haver errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació rellevant. I quan una administració detecta que els seus mecanismes de control han fallat, no n'hi ha prou amb determinar responsabilitats individuals. Cal corregir també els processos que han permès que l'error es produís. I això és el que hem començat a fer.
0: I el nou contracte programa de serveis socials entre Generalitat i el món local pel 2027-2030 s'enfila fins a 2.300 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 66%. L'acord rubricat aquest dimecres pel president de la Generalitat i els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació Catalana de Municipis incorpora 1.000 nous professionals destinats a serveis socials, migracions, primera acollida i altres programes de protecció.
1: Aquesta ampliació vol compensar les dificultats específiques del territori rural i les zones amb una elevada dispersió poblacional. Així ho valoren el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, el president de la Federació de Municipis, David Bote, i la presidenta de l'Associació de Municipis, Meritxell Budó.
4: Avui celebrem un acord que ens permetrà reforçar l'atenció a les persones d'arreu del territori. Un acord que dona més estabilitat, més finançament i que reforça la capacitat dels ajuntaments i dels consells comarcals.
5: Amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts als nostres serveis socials.
6: Que els ens locals disposin dels recursos necessaris per continuar fent allò que fan cada dia, que és acompanyar i sostenir les persones des de la proximitat.
1: I en quant al temps, ara anem a conèixer els detalls de la previsió del temps amb en Joaquim Serra del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Bon dia, Quim.
7: Hola, molt bon dia. Avui tornem a tenir una situació meteorològica que una jornada més torna a estar marcada per l'estabilitat, pel domini del sol i, sobretot, per unes temperatures que són altes pel que és l'època de l'any. Si bé és cert que han baixat un palet en les mínimes en alguns sectors de la comarca, ahir també les màximes van quedar una miqueta més baixes, però no deixen de ser temperatures altes per tenir en compte que estem ja pràcticament a la recta final del mes de setembre. De fet, la setmana que ve començarà el mes d'octubre. Per tant, de moment, situació que continuarà sense massa canvis avui i demà.
0: Seguim actualitzant informació, us ampliem també l'actualitat del nostre poble. El Centre de Normalització Lingüística del Maresme informa que la inscripció dels cursos de català a Tordera continua oberta i que encara queden places disponibles des del nivell A1 fins al C1 en modalitat presencial. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a qualsevol oficina, en horari de matins de 9 a 1 i tardes de 4 a 8, excepte els divendres.
1: Per al que fa a Tordera, encara queden places lliures al curs bàsic 3, certificat A2, 2, que s'imparteix el dimarts, dijous, de 19 a 21, i la professora Laia Perpinyà doncs insisteix en la necessitat que tothom col·labori en la difusió del català per tal que els alumnes puguin practicar llengua fora de les classes.
8: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo, perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina doncs és una parella lingüística.
0: I avui, com dèiem, hi ha convocatòria de ple ordinari amb 9 punts a l'ordre del dia. La part resolutiva destaca l'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Tordera per la contractació del servei RULA, d'atenció dels usos de drogues i pantalles, i la creació del Consell d'Adolescents de Tordera i l'aprovació del seu reglament intern.
1: A l'apartat de mocions, Vox en presenta una de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta. El ple acabarà amb les comunicacions, precs i preguntes. La sessió començarà a les 19 i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i els canals de YouTube i també Instagram.
0: La unitat de patologia mamària de l'Hospital de Calella ha realitzat la primera cirurgia endoscòpica mamària, un procediment menys invasiu que permet operar determinats casos de càncer de mama amb petites incisions i una recuperació més ràpida.
1: Els principals beneficis per a les candidates són un menor dolor postoperatori, una recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat del braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. Així ho detalla el coordinador de la unitat, el doctor Humberto Pontillo.
9: Son técnicas que se aplican en pocos hospitales comarcales, son técnicas complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a los pacientes, a las pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan.

0: Hem repassat abans la programació de la ràdio i us destaquem que la podeu escoltar, evidentment, en directe. També la podeu escoltar a la carta i avui us extraiem un àudio del magazín Ara i Aquí, concretament un fragment de l'entrevista de la tertúlia, volem dir, dels dilluns, que habitualment doncs, parla d'esports. Tenim representants de més o menys tots els colors i també tenim opinions, evidentment, de tots els colors, perquè sobretot quan parlem del Tordera, doncs tothom hi diu la seva, perquè jo diria que no sé si en Miquel Soler ho va arribar a fer o no, però diria que tots els tertulians, en Josep Pou, en Ramon Vilageliu, en Tomàs Vega o en Blas Escolano, van ser jugadors del Tordera i, evidentment, això els hi arriba en profunditat.
1: I
0: els segueixen encara molt sovint. I el Tordera va pujar de categoria l'any passat. Aquesta nova categoria incorpora doncs, rivals més difícils i també un sistema d'arbitratge diferent, més precís, podríem dir, perquè ja incorpora líniers. Però el que va sorprendre els nostres tertulians és que aquests líniers, a més, porten aquests pinganillos, uns auriculars...
1: Ah, sí? Que els sí. Diuen si piten malament o
0: no,
1: si piten
0: no
1: bé?
0: Tant,
1: o...
0: No tant com un bar, no? Però diguéssim que poden parlar entre ells i es poden escoltar. No? Tenen auricular i tenen micròfon i poden parlar.
1: Tecnologia.
0: I això, els nostres tertulians els va sorprendre, els escoltem.
2: Això, el Ginesma i l'àrbit porten el pinganillo per parlar. Hem arribat a professionals, ja tu, això... No has vist mai, tu.
0: Éreu al camp?
2: Sí.
0: I es va notar això, de les línies que estiguessin més fins o no, o què?
3: Tenen que acoplar-se encara.
0: Qui els diries?
3: El que parla no aixeca la bandera i el que aixeca la bandera no parla.
2: Sí. Clar, perquè a l'àrbit li deu dir tu no aixequis la bandera que m'acaba de donar un lío. Per això ara es poden comunicar i no hi ha problema. Per tindre menys problemes ells.
0: No. Doncs ja veieu que amb algun somriure per sota el pas que sentia comentaven aquesta jugada dels àvits.
1: Però això anima molt, no? Canviar de categoria i tot això. Penso que pel Club Tordera doncs és uns ànims que aixequen els ànims i que però han de pencar més, eh? També la categoria és la categoria.
0: Exacte. Ho anirem seguint setmana a setmana tant l'evolució dels jugadors com també ja veieu de la tripleta arbitral.

0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 9 del matí. Si heu de sortir de casa, heu d'agafar el cotxe, heu d'agafar el tren, heu d'agafar el bus, sapigueu que continua l'afectació de trànsit a la BB-5121 i BB-5122, és a dir, les carreteres que uneixen el centre de Tordera amb el polígon de Can Verdalet i també el centre de Tordera amb el polígon de Can Boscà, direcció a Fogàs. Són treballs que s'estan fent en el ferm, estan arreglant sots, no és una obra de gran envergadura, però sí que ocuparà, en principi, 3 dies. Des d'ahir fins demà hi haurà talls intermitents i, per tant, doncs, això pot afectar que en algun moment hàgiu de fer una mica de cua. Són obres de la Diputació de Barcelona que, com dèiem, es duen a terme en el nostre poble, concretament en aquestes dues carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, on estan arreglant els sots i alguns desperfectes que hi ha en aquest tram, diguéssim, ben bé de sortida del nostre poble. Pel que fa a la resta de vies, Nacional 2, C32 i GI600 discorren amb fluïdesa habitual, com també amb la fluïdesa, no m'atreviria a dir-ho, doncs horaris habituals a la línia R1 i RG1 a Tordera, tant pel que fa a direcció a Tordera com també direcció a Massanet. Pel que fa als busos, Segalers i Moventis, en principi no ens consta que hi hagi cap variació, i sí, però que val la pena tenir en compte que avui és la festivitat de la Mercè i que les entrades a Barcelona, així com també el trànsit de trens a Barcelona, canvia per tractar-se d'una jornada festiva a la capital de Catalunya. Esports. La penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions a l'ordre del dia. Una assemblea clau, marcada amb una forta divisió interna, on la majoria de la junta directiva té una forta pèrdua de confiança en el president, en Lluís Agell, arran de la seva implicació en la política local.
1: Mentre una part de l'actual junta liderada per Àlvar Arina defensa els comicis i presenta una candidatura de continuïtat per garantir l'estabilitat, Agell s'hi oposa frontalment i qualifica la maniobra de cop d'estat irregular. L'assemblea té 2 convocatòries per als socis i sòcies, la primera a 6:15 i la segona a 7:00 PM.
0: Dos minuts i seran 9:15. Actualitat esportiva general. Avui amb l'Escolano deu estar content perquè el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, de 24 anys, compleix el seu somni de ser convocat amb la selecció espanyola absoluta gràcies al seu gran inici de temporada, on ja suma 6 gols. El jugador cordobès, que es converteix en el primer perico de la Roja des de Joselu el 2023, ha agraït la confiança del club i ha explicat que Luis de la Fuente li ha demanat que mantingui la seva essència i gaudeixi de l'experiència.
1: Hernández podria debutar precisament contra Anglaterra, el seu últim rival amb el Sud-21, un fet que, si es produeix, farà augmentar automàticament la seva clàusula de rescissió de 25 a 30 milions d'euros. Hakimi es queda sense recursos i serà jutjat a França per presumpta violació. El tribunal francès ha confirmat que el futbolista serà jutjat per una presumpta violació després del rebuig del seu últim recurs. Encara no s'ha fixat una data per la vista.
0: Us hem proposat un primer enigma, que era la veu del personatge misteriós, avui en Salvador Illa. El segon enigma del dia és la dada del dia. Una dada que avui fa referència al nombre de serveis que creieu que han fet aproximadament els bombers de Tordera durant aquest estiu. Us preguntem quants serveis creieu que han fet aproximadament els bombers de Tordera durant aquest estiu. Un estiu que ens explicàvem que ha patit el nostre poble, com també tota la zona catalana i de la Rodalia, és de 3 onades de calor, així com també una calor molt constant que ha deixat el bosc ben sec, en ple de material que pot arribar a ser combustible. La pregunta que us formulem: quants serveis creieu que han fet aproximadament els bombers de Tordera aquest estiu? Podeu enviar un missatge al 611-481-381, 611-481-381, o ens podeu trucar al 93-764-2893. Tres quarts de nou en punt del matí, anem a obrir la nostra agenda. Primer de tot per repassar el calendari i després el santoral. Quines dates i quines coses ens hem de fixar en la nostra agenda, Núria?
1: Demà a les 6 de la tarda hi haurà una presentació del fons documental de Club Bàsquet Tordera. Serà a l'antic hospital de pobres i amb l'entrada gratuïta. I al vespre, a partir de les 8, el concert del cantautor Edo Vico al Teatre Claver. Dissabte, a les 10, de les 10 fins a la 1, la jornada de voluntariat de neteja a la zona de Cal Raba i també al matí, cercavila de tabals organitzada per la Colla Infantil de Diables de Tordera. A més, a partir de les 5 de la tarda, el Prudenci Bertrana i Paradetes... A veure, a partir de les 5 de la tarda, aquí ara ja m'has... donat una volta en l'ordenador i ara, doncs, a partir de les 5 de la tarda al Prudenci Bertrana hi haurà aquest espectacle de paradetes i jocs per als públics i també organitzats per als Diables i a la Peixera.
0: Molt bé, doncs tenim aquestes tres activitats que t'hem marejat aquí amb el guió, que l'anem actualitzant a cada moment. Primer de tot, aquesta actuació, com dèiem, del guitarrista Edo Vico. També tenim aquesta voluntariat de neteja a la zona de Cal Raba i també ens parlaves d'aquesta cercavila de la Colla Infantil de Diables a Tordera. Nosaltres hi afegim, també així d'última hora, que a qui li agradi la política o li interessi la política, sàpiga que avui hi ha ple de l'Ajuntament, que es pot assistir com a públic. Evidentment, també ho poden seguir a través dels canals de la ràdio, tant d'àudio i com vídeo, i que serà a les 7 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. Repassada l'agenda d'actes, avui dijous 24 de setembre, a qui hem de felicitar?
1: Doncs avui, dijous 24 de setembre, és Santa Mercè, patrona de Barcelona. També és Sant Gerard i Sant Pacífic. I si en teniu alguna a la família, com sempre us diem, entre els amics, truqueu-los i també doncs, enviar-los un missatge, que és habitual que ja ho fem, que avui ens toca, doncs, els hi toca amb ells pagar el cafè o pagar alguna cosa més.
0: Ara, unes galetes aquí a la ràdio és bastant habitual,
1: portar
0: una cosa, sí, o també dolços. En fi, veig que ens pots explicar alguna cosa en relació amb la relació que tenen Santa Mercè i Santa Tecla.
1: Doncs, força, parlem de la llegenda de les llàgrimes de Santa Tecla. La tradició popular barcelonina i tarragonina en diu que, com Santa Tecla, 23 de setembre, va perdre part del seu protagonisme històric quan la Mercè, el 24 de setembre, va esdevenir patrona oficial. La Santa de Tarragona plora d'enveja.
0: Vaja.
1: Per això, el refranyer assegura que gairebé sempre plou per la Mercè a Barcelona i cau, doncs, aquestes llàgrimes.
0: Sí, que la pluja són llàgrimes d'enveja de Santa Tecla respecte a la Mercè. Doncs em sembla que a Santa Tecla aquest any li és bastant igual tot plegat, eh?
1: Abans hi havia una dita que deia que per Santa Tecla s'ha de posar el ventre en regla i això volia dir que tant la fruita com la verdura no venia de fora com ara ve i ens havíem d'abastar del que teníem aquí, com que el fred no deixava creure deixar les plantes ni la fruita, doncs havíem de posar el ventre en regla i menjar altres coses.
0: 8:49 minuts. Continua la primera hora.

0: Anem a visitar els arxius dels serveis informatius de Ràdio Tordera per descobrir una mica de les nostres notícies i també de la història del nostre poble. Així doncs, què hem de conèixer avui que passava en el nostre poble en un 24 de setembre?
1: Doncs del dia com avui, el 24 de setembre del 2007, el regidor d'Atenció Social i Serveis a les Persones, Jordi Camó, va impulsar, amb el suport de la Creu Roja i la Diputació de Barcelona, el programa Serveis Socials Més a Prop. Consistia en entrevistar persones de més de 80 anys del poble per conèixer-los i detectar possibles situacions que requerissin la intervenció de serveis socials.

0: Anem actualitzant-nos, en aquest cas, amb altres notícies del dia d'avui. Arriben 4 barcasses amb 78 immigrants a Cabrera i Formentera. També s'ha hospitalitzat una persona per malaltia avançada. Enguany han arribat més de 6.000 immigrants amb més de 300 barcasses a les Illes Balears.
1: Els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia van escenificar ahir a les Nacions Unides la posada de llarg de l'acord de seguretat anunciat al cap de setmanes passat i que culmina més de 2 anys de pressions i amenaces d'intervenció militar del president nord-americà Donald Trump.
0: El Congrés ha aprovat prendre en consideració una proposta de llei de Podem per eliminar les retallades a les pensions de qui es jubili anticipadament amb 40 anys o més de cotitzats. Tot i això, diversos grups polítics han advertit del risc que la iniciativa es quedi finalment en un calaix.
1: La Direcció General de Trànsit començarà a aprovar a partir de l'1 d'octubre del 2026 un nou sistema de límits de velocitat variable en dues autopistes catalanes, l'AP7 i l'AP2. La mesura no implica que desaparegui el límit màxim habitual de 120 km per hora per als turismes i les motocicletes en autopistes i autovies. La principal novetat és que en determinats trams i davant de situacions concretes, la velocitat màxima permesa podrà reduir-se temporalment.
0: La plataforma antifeixista de l'Alt Maresme organitza aquest divendres i dissabte dues jornades amb l'objectiu de recuperar un espai de trobada a la comarca i donar més impuls al moviment antifeixista. Les activitats tindran lloc a Arenys de Mar i combinaran debat polític, cultura, esport i música amb una programació que començarà divendres al Casal Popular Norai i tindrà dissabte la seva jornada central.
1: La Fundació Maresme reivindica el paper empresarial en la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Distingeix diverses empreses durant la 5a trobada de progrés social organitzada coincidint amb el 60 aniversari de l'entitat i també la capitalitat espanyola i l'economia social de Mataró.
0: I ho replem amb un recordatori de la previsió meteorològica d'avui dijous, amb temps estable i assolellat a tota la comarca, amb presència de núvols baixos, poc destacables a la serralada litoral. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 1 a 3 de component variable al matí, girant a component sud-oest de cara a la tarda. Mar en estat de marejol, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants i aniran des dels 13 als 19 graus, mentre que les màximes baixaran i oscil·laran entre els 22 i els 26 graus.
1: Divendres tornarem a tenir un temps completament estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 1 a 2 de component variable al matí i lleugerament moderats de força 2 a 4 de component sud-est. Est a la cara, de cara a la tarda. Mar en estat de marejol amb àrees de maró. Les temperatures pujaran amb mínimes que aniran des dels 18 als 23 graus i màximes que oscil·laran entre els 26 i els 30 graus.

0: Dèiem que tenim, com sempre, una segona part de preguntes. La primera era el personatge misteriós del dia, que era el president de la Generalitat, Salvador Illa, el personatge que havíem posat com a misteriós. El segon repte que us proposàvem era una dada i volíem que ens diguéssiu quin nombre de sortides havien fet els bombers voluntaris de Tordera en aquesta temporada d'estiu, una temporada d'estiu marcada per la calor, una forta calor que doncs ha portat a que tinguéssim a patir unes 3 onades de calor i temperatures també molt altes de manera continuada. No sé si tenim alguna participació, algun comentari que ens hagi arribat. No sé si, Núria, t'atreveixes a fer a participar en aquesta dada que ens explicava el cap de bombers de Tordera del nombre més o menys de sortides que han pogut fer al llarg d'aquest estiu.
1: Bé, jo agraeixo també doncs, a l'emissora local la informació que ens dona sobre aquests incendis o aquests... no sé, també passen coses, no? Que si s'encén una cuina o passa alguna cosa, els bombers sempre acudeixen de seguida amb aquest telèfon que tenim i que, bé, jo diria que aquest estiu han fet algunes sortides, bastantes, i aquí, doncs, el Roca Rossa hi ha hagut un incendi d'una casa... no sé, jo m'atreviria a dir potser uns 70.
0: Doncs una mica més.
1: Si hem de posar-hi un número...
0: Una mica més, un centenar de sortides. Moltes, clar, moltes vegades són en fanavia perquè són apagar focs preventivament i, de fet, parlàvem d'aquests incendis, sobretot el de Marreixac i el de Roca Rossa, que estaven dintre d'urbanitzacions. I en el cas de Marreixac, per exemple, es va quedar, diguéssim, el foc concentrat en la casa, sí que en el de Roca Rossa va afectar una part de bosc, que era una miqueta el perill que hi havia i que es pogués escampar. Però realment hi havia un nombre bestial de bombers, tant pel que fa als de Tordera com d'altres llocs, per intentar, sobretot, que no s'escampés.
1: Però els bombers no solament acudeixen quan hi ha foc, també, doncs, un pany espatllat, un robatori amb un pis, el primer que fas és denunciar-ho, la policia entra amb pistola en mà, no?, perquè a vegades doncs, ens hi hem trobat familiarment i que doncs, es pensen que el lladre és a dintre, no actuen a moltes coses, a una fuita d'aigua o qualsevol perill en el carrer. Vull dir que tenen una tasca bastant important, eh?
0: I àmplia en el nostre cas, que sempre ho expliquen, dels quilòmetres i quilòmetres que hi ha de carretera i també de cases a les diferents urbanitzacions. Nosaltres, que amb aquest darrer repte que us proposàvem, de la dada del dia, completem aquest magazín a primera hora. Queden 4 minuts per les 9 del matí. Deixarem uns instants per la publicitat i ens acomiadem. Gràcies per la seva atenció. Us han parlat Nuri Pujol i Albert Sabater. Fins demà. Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera.
3: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: TikTok. El millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15%.

0: Serveis informatius.
1: 9 en punt del matí, avancem alguns dels titulars destacats aquesta jornada de dijous 24 de setembre. Els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta per possibles inundacions. Eduard Caimel, cap dels bombers voluntaris de Tordera, fa balanç d'una campanya forestal marcada per la calor persistent i adverteix d'un canvi de tendència cap a episodis de pluges intenses.
2: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal on hem tingut una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
1: Continua oberta la inscripció als cursos de català del Centre de Normalització Lingüística del Maresme. Pel que fa a Tordera, encara queden places lliures al curs bàsic 3, el certificat A2, que s'imparteix els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre. La professora Laia Perpinyà insisteix en la necessitat que tothom col·labori en la difusió del català per tal que els alumnes puguin practicar la llengua fora de classe.
3: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina doncs és una parella lingüística.
1: Convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia. La sessió començarà a les 7 i la podreu seguir per Ràdio Tordera, YouTube, Instagram. I Ràdio Tordera estrena la temporada 26-27 amb una grella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. La nova programació concentra la franja informativa de matí en un únic magazín de 8 a 1 i incorpora també nous espais i formats. Escoltem Albert Sabater, director de l'emissora.
4: Reformulem la ràdio clàssica, la ràdio de tota la vida. I ho fem a través d'aquestes gràfiques que ens expliquen que les audiències es concentren al matí. Els nostres esforços a la ràdio sincrònica també seran al matí, amb els millors professionals, donant tota la informació tan aviat com puguem. I també, com ho fem a les xarxes, que es converteixi en l'aparador de la resta de la nostra programació.
1: L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals comarcals. Els principals beneficis per a les candidates són un menor dolor postoperatori, una recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat del braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. El doctor Humberto Pontillo és coordinador d'aquesta unitat.
5: Són tècniques que se aplican en pocos hospitales comarcales, són tècniques complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a los pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan.
1: En esports, la penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions en l'ordre del dia. La majoria de la junta directiva defensa la votació per renovar els càrrecs davant la pèrdua de confiança i el president Lluís Agell qualifica la maniobra d'irregular. Una jornada on estarem molt pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, així com la previsió del temps amb en Joaquim Serra. Recordin que avui a la segona part de l'informatiu tenim l'apartat d'efemèrides i que a la tarda, a les 7, podran seguir en directe la retransmissió del ple de l'Ajuntament de Tordera. Nosaltres ens retrobem d'aquí una hora a les 10 amb aquestes i d'altres informacions. Que passin bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
7: El Senyor és el meu pastor.
8: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.

0: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
1: Ràdio Tordera.
2: One, two, three, four.

Les 9 i 10 minuts d'avui dijous 24 de setembre del 2026. Després d'actualitzar-nos a les 9 del matí, més informació ara de servei a la sintonia de Ràdio Tordera al llarg d'aquesta hora, des d'ara fins a les 10 del matí. Repassarem música i informació d'aquest dijous 24 de setembre, començant per les portades dels diaris. Repassem, com és habitual, primer de tot la premsa generalista catalana, després ho farem amb l'esportiva i econòmica. L'Ara diu que Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. L'expresident espanyol demana a les autoritats de l'Aràbia que certifiquin que són un present del 2007. El socialista aclareix que aquestes joies representen el 90% del valor de les peces requisades al seu despatx. Imatge per l'encaixada de mans entre el president Pedro Sánchez en una trobada ahir amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. El titular de la fotografia és «Els poderosos ens tenen por». Els veiem a tots dos somrient. L'Iran replica Trump desafiant-lo també des del faristol de l'ONU. Diu que no abaixaran el cap. Més caos a Rodalies. Es disparen els robatoris de coure. Laboratori Salvat porta la producció a Alcalá de Henares i recerca periodística sobre safaris humans a Sarajevo. La Vanguardia destaca que el Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució interpretant l'amnistia. La majoria del Tribunal creu que el Tribunal Superior va vulnerar tres articles de la Carta Magna quan va impedir aplicar la mesura als líders independentistes. Imatge per Mari Carmen, una dona de 87 anys que ahir va ser desallotjada de l'habitatge de Madrid on ha residit durant 7 dècades perquè no pot assumir la pujada del lloguer. El cas de Mari Carmen, explica el diari, commou el país. La parella de l'arquitecte Joan Pere detinguda per la seva mort. Mamdani elogia el model econòmic espanyol. Veiem la fotografia que l'Ara posava en portada amb l'encaixada de mans somrient del president espanyol i de l'alcalde nord-americà. I Sánchez culpa Ayuso de la tragèdia social del desnonament. Imatge pels gegants de Barcelona, la Mercè arrenca amb la defensa del comerç local. El periòdico destaca que Collboni es referma davant d'una oposició fragmentada. El PSC obre el curs electoral amb 6 punts d'avantatge sobre Esquerra. El 86% dels barcelonins reclamen més oferta d'habitatge contra la crisi habitacional. És el resultat d'una enquesta encarregada per aquest diari, on en aquesta enquesta guanyaria el PSC, seguit d'Esquerra, Barcelona en Comú, Junts i la resta de formacions. Un cant al comerç local, imatge per l'alcalde de Barcelona amb el pregó de Toni Meritxell Falguera, de l'històric celler de Gelida, que pujava al taló de la Mercè. Imatge també per Sánchez i Mamdani, diu Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de Mari Carmen. El president reivindica, juntament amb l'alcalde de Nova York, un moviment internacional progressista. Zapatero assegura que les joies són un regal del rei de l'Aràbia Saudit. Els autònoms catalans retarden fins passats els 66 anys la seva jubilació. Cuerpo destaca que les empreses es reforcen en altres països per la guerra comercial. I la terapeuta dels Andic afirma no saber res de l'excursió a Montserrat. Seguim amb la premsa generalista del dia. El diari El Mundo diu que la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Les cancelleries europees contemplen un informe precís després de la visita del director de l'agència a Moscou. Tots es culpen del desnonament de Mari Carmen. Imatge per aquesta dona madrilenya en una camilla en el moment de ser desallotjada del seu habitatge. Aràbia Saudí diu es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. El diari va més enllà i diu que l'expresident va mobilitzar el seu antic equip d'exteriors per aconseguir un document, però Riad ho ha rebutjat durant 3 mesos. El pla del PP per afrontar la inflació, abaixar els aliments bàsics amb un IVA del 0%. I
l'obscura mort a Baqueira de l'arquitecte amic d'Isaac Andic i la detenció de la seva nòvia milionària. L'ABC diu que Maria Corina estudia desafiar el règim amb un retorn massiu. Veiem la imatge de Maria Corina a l'aeroport rumba a Panamà per activar l'operació Ítaca. El corresponsal a Washington, testimoni de l'audícia en el Carib de la líder democràtica, que ara es proposa arribar a Caracas sense amagar-se i amb l'oferiment d'anar acompanyada per una delegació internacional. I acabem els diaris generalistes amb El País, amb fotografia de Mari Carmen Abascal plorant ahir a la seva casa minuts abans de ser desallotjada. Titula Commoció social i política per el desnonament de Mari Carmen. La dona de 87 anys és obligada a deixar la seva casa a Madrid després de 8 anys de litigi amb els propietaris i tot i tenir una enorme mobilització al seu voltant. Zapatero alega que les joies són un regal que li va fer el 2007 el rei saudí. Ambient tòxic que es propaga pel Congrés. Imatge per una de les portaveus del Partit Popular ahir mostrant un gas pebre que finalment es va escampar en les dependències del Congrés dels Diputats, tot i que la portaveu deia que estava buit. Trump i Delcy Rodríguez certifiquen el desglàs amb una reunió. Entrevista a l'escriptora Ariana Arvief, que diu en la cultura es justifica la cancel·lació als jueus. I fotografia per Brad Pitt, que porta a Sant Sebastián una història de supervivència. 2 minuts que passen d'un quart de 10 del matí. Seguim al quiosc, anem ara amb la premsa esportiva i econòmica. L'esport dedica la portada a Rafinha, amb el fons una bola del món simbolitzant amb una fletxa tots els quilòmetres que haurà de fer amb aquesta aturada de seleccions. Rafinha diu 34.000 quilòmetres. El brasiler dona la volta al món per una gira de 3 amistosos sense al·licient, 2 davants d'Austràlia i un davant de la Índia a Calcuta. El president, que preocupa les seves 2 últimes cites en Brasil, van acabar amb lesió, davant de França al març i davant d'Haití en el Mundial. Entrevista a Xavi, el nou seleccionador neerlandès, que diu que Hansi Flick ho està fent molt bé. Mundo Deportivo entrevista a Usain Bolt, diu estic al nivell d'Ali i de Jordan. El mite de l'atletisme diu que voldria estar entre els grans i que ho ha aconseguit. Imatge també per les jugadores del Barça amb una golejada per començar la Champions. Ahir es van imposar per 5-2 al París. L'AS dedica la portada a les jugadores de la selecció espanyola femenina. Diu arrasen. La selecció femenina sub-20 també es desfà d'Itàlia i buscarà el seu segon mundial a la final de diumenge davant de Corea del Nord. I el Marca, amb imatge de Vinícius, diu l'afició vol a Diomandé, que el veiem al costat del davanter madridista. El bon rendiment de l'extrem de Marfil desafia la titularitat de Vinícius. El 86% dels participants en una enquesta per aquest diari vol veure l'ex del Leganés en el lloc de Viní. I acabem amb economia. 5 dies diu que el pla de Trump per deixar d'exportar dièsel alarma a Europa. El republicà intenta frenar l'escalada del combustible abans de les eleccions a costa de més apujades de preus a la Unió Europea i Amèrica Llatina. El economista diu que la Unió Europea podria aplicar talls de llum parcials per evitar una apagada. Brussel·les avança el seu paquet de resposta davant de la crisi del subministrament elèctric. I Expansión diu que els 4 gegants xinesos del motor competeixen a Espanya. Geely i GWM arriben al mercat espanyol i completen el desembarcament xinès. I amb aquest titular completem la nostra visita al quiosc, fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió. She's crazy like a fool.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: 6 minuts, arribem a 2:15 del matí. Afegim opinió al relat del dia d'avui, dijous 24 de setembre. Ho fem passejant pels carrers de Madrid, al costat de Carles Andreu i la seva píndola d'opinió d'avui.
1: Bon dia, Tordera. La píndola d'opinió d'avui és una reflexió basada en una experiència personal que vaig viure fa un parell de dies quan viatjava en un taxi de Madrid. El taxi passava per un carrer molt a prop d'una vorera amb taules a l'aire lliure d'un bar. Una d'aquestes taules estava ocupada per una dona i dos homes d'una edat d'entre 45 i 50 anys. Anaven correctament vestits i el seu comportament era normal. Res podia cridar l'atenció, llevat del fet de que es veia que eren de raça gitana, i això va indignar el taxista. Son las 12 y estos gitanos ya están desayunando y yo aún no he podido hacerlo, deia tot cridant. Després va fer un reguitzell de queixes contra la gent de fora, dient que per culpa seva hem d'esperar mesos per una operació. I si li deia que molts treballaven, em retopava i em deia que no, que eren molt pocs i que se'ls ajudava massa, mentre que ell pagava la quota d'autònom per poder treballar. No li vaig preguntar res més. No hauria sigut una bona idea entrar en temes polítics i discutir. Però el cas és que el taxista no coneixia aquesta família gitana ni en sabia res, només que eren de raça gitana, igual que tampoc coneixia a les altres persones segudes a les taules del costat, però que no judicava perquè tenien la pell més blanca. Sembla que el discurs moderat tradicional és vist com una cosa superada i que, en canvi, l'extrema dreta i l'esquerra radical saben connectar millor amb el malestar de la gent. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies, Carles, per aquesta reflexió. Seguim amb música, en aquest cas, amb Hierbas de Asia.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Dos minuts que passen de 2:15 del matí d'avui dijous 24 de setembre del 2026. La temperatura actual a l'exterior dels estudis ronda els 20 graus centígrads avui, que és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Una data dedicada a conscienciar sobre la importància de donar suport als projectes científics per millorar-ne el diagnòstic i el tractament. Avui és la Mare de Déu de la Mercè. La paraula Mercè prové del llatí mercès, merqués, recompensa o pagament. I l'Ordre de la Mercè es va fundar a Barcelona al segle XIII amb el propòsit original de pagar el rescat de presoners i captius. Avui és l'aniversari del cineasta Pedro Almodóvar, que compleix 77 anys. Queden 31 dies pel canvi d'horari d'hivern i en queden 18 per al proper festiu, el 12 d'octubre. Avui esperem dia assolellat amb temperatures agradables que rondaran els 28 graus, núvols alts, i per demà nuvolositat variable sense però risc destacable de pluja i un lleuger descens de les màximes. En un dia com el d'avui, el president argentí Javier Milei ha sorprès els assistents vestint una corbata gravada amb el retrat de l'economista del segle XVIII, Adam Smith. Un detall de vestir que s'ha fet viral a les xarxes. Al calendari del pagès ens recorden que per al setembre qui no ha segat no sembra. És moment per plantar bledes, espinacs i allets o per recollir les últimes tomàquets, pebrots i carbassons. Avui dijous tenim mercat setmanal al veïnat de Sant Pere. I de cara a demà n'hi haurà a Malgrat o a Pineda de Mar. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia de Tiburcio, al carrer Romero de Torres, al veïnat de Sant Andreu. Avui hi ha recollida de voluminosos al centre Vila. Cal deixar-los a la porta de casa i trucar al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui us recomanem que a la web i a les xarxes de la ràdio us informeu sobre els contractes de lloguer. A l'Ara i Aquí vam entrevistar l'advocada Conxita Rodríguez, que en parla en detall. I acabem amb una frase de Steve Jobs, que diu que l'única manera de fer un gran treball és estimar el que fas.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: 4 minuts i arribem a 3 quarts de 10 del matí. En un dia com el d'avui, en un 24 de setembre, però de fa 10 anys, la policia local de Tordera havia detingut aquell migdia un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere. Segons explicava la policia local, els fets s'havien produït al migdia al carrer Santa Llucia després de rebre un requeriment de possible cas de violència de gènere. Un cop la patrulla havia arribat a l'habitatge, la policia havia constatat símptomes d'agressió sobre una dona i s'havia procedit a la detenció del presumpte agressor. Durant l'acció, l'home havia agredit un agent de l'autoritat abans de ser reduït. La dona havia patit ferides lleus i havia estat atesa al mateix lloc pels serveis mèdics. El detingut, veí de Tordera, passaria a disposició judicial. Avui fa 5 anys, diversos propietaris i horticultors dels horts ubicats al costat del riu Tordera havien denunciat l'augment de robatoris en els seus conreus. Asseguraven que aquell estiu la situació s'havia tornat insostenible i que els robatoris i saquejos s'havien produït a pràcticament totes les parcel·les i en reiterades ocasions. Els horts situats entre el pàrquing del carrer Roger de Llúria i el Passeig Fluvial, amb una vuitantena de parcel·les. Daniel Martín, horticultor afectat, recordava que de robatoris sempre se n'havien produït, però no amb aquella intensitat i freqüència.
1: Han robado hace mucho tiempo, llevan robando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que era en menor medida, era como selectivo, pero es que ahora llevamos un tiempo, este verano, que ya es... A mí, por ejemplo, me han robado el otro día, me han entrado dos veces... Se han llevado judías del ganché, que no valen para tierna, o sea que es desconocimiento. Me entraron dos veces, se llevaron hasta el fari que tenía para lavar, que a veces almorzamos ahí, y el jabón de manos, a otros se le han llevado la carretilla, se han llevado multicultores también, se han llevado, bueno, cosas que dices, que te hacen a ti el apaño, pero que a nosotros nos rompe, porque luego te desmotiva, porque hay gente, a ver... Habemos más jóvenes y más mayores, me refiero de jubilados, pero casi el 95% más son jubilados. Entonces, claro, llegas allí, te han abierto la caseta, se han llevado cosas, te se llevan las judías, y es una desmotivación. Dices, estoy sembrando, estoy ya cuando a punto de cogerlo, y de pronto llegas una mañana y te han quitado todo, y entonces...
0: Davant d'aquella situació havien iniciat una recollida de signatures i havien presentat una instància a l'Ajuntament per demanar més vigilància i seguretat. Demanaven la instal·lació de dues càmeres que permetés dissuadir els lladres.
1: Pedimos al Ayuntamiento que por la noche, o que es más por la noche, porque por las tardes normalmente, o por las mañanas allí siempre hay abuelos que están trabajando, estamos cultivando. Entonces pedimos... A ver, que como ponen cámaras por muchos sitios, hay dos puntos estratégicos que se podían poner. Uno es donde han alquitranado de la cabaña para abajo a esa zona, y otro la zona donde está el aparcamiento de coches de tierra. Y luego, bueno, que haya más vigilancia, porque, a ver, yo entiendo que la policía es la que hay. No hay para cuidar todas las urbanizaciones, no pueden estar... Pero bueno, sí que pedimos que a medianoche, porque estos robos se suelen suceder, ya le digo, antes de las 12 de la noche, porque es cuando algunos vecinos ven con las linternas, entre las 10 y media y las 11, es cuando anochece ya, son cuando van a robar. Entonces pedimos eso, que haya más vigilancia, que, a ver, sabemos las limitaciones que hay, pero que bueno, que nosotros... Es más la cosa emocional de decir, hombre, que no cultivamos para vender ni para nada, sino para nuestro hogar y nuestras cosas.
0: Veïns del carrer de Roger de Llúria havien assegurat veure durant la nit persones amb llanternes a la zona dels horts. I avui fa un any el duet teatral Xuriguera i Feixedes, que el públic coneix per la seva complicitat i humor directe, presentaven Les Mares, un espectacle que jugava a multiplicar-los dalt de l'escenari per explorar un tema universal, el paper imprescindible de les mares a les nostres vides. La proposta combinava comèdia, tendresa i reflexió i prometia sorprendre per la seva capacitat de fer conviure el riure amb l'emoció. Els dos actors es transformaven en quatre personatges i conduïen el públic per una història que era un homenatge a totes les mares, però també a la relació que hi tenim i al llegat que ens deixen. Ho explicava en Josep Navarro, el director del Teatre Clavé.
2: És una obra de teatre que està basada en la vida de les nostres mares, però no en parla de la vida de les nostres mares, sinó que fa referència a tota una generació de dones, a tota una gent que va estar doncs, lluitant per tirar endavant la seva família, i és en aquest sentit que parlem, no?, d'aquestes mares. No, són les nostres mares, i evidentment sobre l'escenari surten representades les nostres mares, però les nostres mares només són l'exemple de tota una generació, i és d'aquesta generació de la qual parlem.
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'un 24 de setembre al nostre poble. Entrem a la recta final de la revista de l'informatiu i ho farem amb més música. Avui és un dia especial a la història del rock alternatiu. En un 24 de setembre de l'any 1991 es van publicar dos àlbums que resultarien capdals a la història de la música, concretament del rock alternatiu. Per una banda, aquest primer, que venia des dels Estats Units, concretament des de Seattle, i que evidentment tothom coneix. Parlem dels Nirvana i l'àlbum Nevermind.

8 minuts i set, les 10 del matí, escoltàvem aquest Smells Like Teen Spirit, el gran èxit dels Nirvana, que servia per presentar aquest àlbum en un dia com el d'avui de l'any 1991, l'àlbum Nevermind. Curiosament, també en un dia com el d'avui, presentaven àlbum els Red Hot Chili Peppers amb el Blood Sugar Sex Magic, que incluïa aquesta cançó.

Dos àlbums claus que es publicaven el mateix dia. Peces indiscutibles del rock dels anys 90, la que escoltàvem de Nirvana i també aquesta altra dels Red Hot Chili Peppers. Pràcticament anem acabant, queden encara no 2 minuts i mig, arribarem ja a les 10 del matí, on arribarà l'informatiu d'aquesta casa. En un dia com el d'avui, en un 24 de setembre, Elvis Presley publicava una històrica cançó. Era l'any 1957 i era el rock de la presó. Amb ells ens acomiadem. Adéu-siau, bon dia.

0: una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
1: Avui som dijous 24 de setembre. Continua oberta la inscripció als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme. Pel que fa a Tordera, encara queden places lliures al curs bàsic 3, que s'imparteix els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre. La professora de català, Laia Perpinyà, insisteix en la necessitat que tothom col·labori en la difusió del català per tal que els alumnes puguin practicar la llengua fora de classe.
2: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina doncs és una parella lingüística.
1: Convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia. La sessió començarà a les 7 i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera, al canal de YouTube i també Instagram. Ràdio Tordera estrena la temporada 26-27 amb una graella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. La nova programació concentra la franja informativa del matí en un únic magazín de 8 del matí a 1 del migdia i incorpora també nous espais i formats. Albert Sabater, director de l'emissora.
3: Reformulem la ràdio clàssica, la ràdio de tota la vida. I ho fem a través d'aquestes gràfiques que ens expliquen que les audiències es concentren al matí. Els nostres esforços a la ràdio sincrònica també seran al matí, amb els millors professionals, donant tota la informació tan aviat com puguem. I també, com ho fem a les xarxes, que es converteixi en l'aparador de la resta de la nostra programació.
1: L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals comarcals. Els principals beneficis per a les candidates són un menor dolor postoperatori, la recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat del braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. Ho detalla el coordinador de la unitat, el doctor Humberto Pontillo.
4: Son técnicas que se aplican en pocos hospitales comarcales. Son técnicas complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a las pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan.
1: En esports, la penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions en l'ordre del dia. La majoria de la junta directiva defensa la votació per renovar els càrrecs davant la pèrdua de confiança i el president Lluís Agell qualifica la maniobra d'irregular. Moment de parlar del temps, previsió per aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui tornem a tenir una situació meteorològica que una jornada més torna a estar marcada per l'estabilitat, pel domini del sol i sobretot per unes temperatures que són altes pel que és l'època de l'any. Si bé és cert que han baixat un palet a les mínimes en alguns sectors de la comarca, ahir també les màximes van quedar una miqueta més baixes, però no deixen de ser temperatures altes per tenir en compte que estem ja pràcticament a la recta final del mes de setembre. De fet, la setmana que ve començarà el mes d'octubre. Per tant, de moment, situació que continuarà sense massa canvis avui i demà. Avui amb vent moderat aquesta tarda de Garbí a la costa, situació marítima que s'alterarà una miqueta també amb àrees de maró i amb unes temperatures màximes que seran semblants a les d'ahir. No cal dir que el sol serà el protagonista. De cara a demà, 3/4 del mateix i dissabte, doncs els vents seran fluixos bàsicament de component sud. Ja podríem començar a aparèixer alguns núvols. Sembla que aquests núvols anirien a més diumenge i fins i tot dilluns començaríem la nova setmana i, per tant, ja d'aquesta recta final del mes de setembre, fins i tot amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i poc importants.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i, com és habitual els dijous, amb l'apartat d'efemèrides, fent memòria recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera, que comencem a continuació.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Eduard Caimel ha fet balanç de la campanya forestal d'aquest estiu, que encara es manté viva, activa, fins a finals de setembre. En declaracions a aquesta emissora, Caimel ha qualificat l'estiu com atípic, començant amb molta humitat després d'un hivern plujós que va permetre als boscos recuperar-se bé, però que aviat es va capgirar amb l'arribada de la calor intensa. Segons ha explicat, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor persistent que han convertit tota la vegetació frondosa en combustible disponible. Això es va notar de seguida amb diversos focs de vegetació al juny, com el de Tiana i posteriorment al juliol, amb incendis com el de la Bisbal, Fontcoberta o Mas Llorenç, coincidint amb la primera onada de calor forta per Sant Joan. El juliol va ser el mes amb més activitat, amb una segona i tercera onada de calor, i l'agost es va mantenir la calor persistent i el risc d'incendi amb actuacions com el foc forestal de Barcelona. Escoltem Eduard Caimel.
1: En aquest juliol que vam tindre doncs, aquesta primera onada de calor, que va ser a principis de juliol, que ja era, seria la segona de l'estiu, i una tercera que encara vam tindre a mitjans de juliol, doncs va fer que potser el mes de juliol fos el mes més calent, amb més activitat. I tot i així, a l'agost es va mantenir amb calor persistent, on vam mantenir també doncs, aquesta situació del risc d'incendi, i vam també anar a focs de forestals, com per exemple el foc forestal a Barcelona. És a dir, que hem tingut un estiu amb molta activitat.
0: Caimel ha destacat que, tot i l'activitat forestal, la resta de serveis no s'ha aturat. Accidents de trànsit, incendis d'habitatges, rescats, assistències tècniques i sanitàries. En total, durant els mesos de juny, juliol, agost i el que portem de setembre, el parc acumula més d'un centenar de serveis, una xifra que continua creixent amb focs de canyes i també de vegetació.
1: Això només en parlant de temes forestals, és a dir, a nivell d'activitat, la resta d'activitat s'ha mantingut. Hem continuat tenint accidents de trànsit, incendis d'habitatges, hem tingut també rescats, hem tingut també assistències tècniques i assistències sanitàries. És a dir, que a nivell d'activitat ha sigut, de moment, amb el període aquest de campanya, portem més d'un centenar de serveis amb els mesos de juny, juliol, agost i el que portem de setembre. I sembla que l'activitat de moment no s'atura, perquè encara tenim molts serveis, un tema anat de focs de canyes, de focs de vegetació.
0: De cara a les properes setmanes, el cap dels bombers ha advertit que les pluges que s'acosten poden marcar un canvi de tendència.
1: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal, on hem tingut una gran quantitat d'incendis, amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I això ja ho comencem a veure doncs, amb aquestes situacions d'un Mediterrani molt calent i amb aquestes llengües de fred que poden arribar del nord, que es convertiran doncs, en danes, es convertiran doncs, en aiguats que poden ser imprevisibles i de gran quantitat i de gran intensitat. I haurem d'estar preparats. Sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
0: Pel que fa al dispositiu, Caimel ha assenyalat que el parc està reforçat amb 4 bombers nous incorporats aquest estiu i operatius des de principis de juliol, cosa que s'ha notat a nivell de sortides i activació. A més, ha anunciat que ja està en marxa una nova convocatòria per a 5 places de bomber voluntari al parc de Tordera, publicada a la pàgina web de la Generalitat, i ha animat a tothom a qui estigui interessat a consultar les bases i presentar sol·licituds. Més coses, el Centre de Normalització Lingüística del Maresme informa que la inscripció als seus cursos de català continua oberta i que encara queden places disponibles des de nivell A1 fins a C1 amb modalitat presencial. Les inscripcions es poden formalitzar en línia a través de la plataforma d'inscripció de la corporació o bé presencialment a qualsevol de les oficines del centre, en horari de matins de 9 a 1 i tardes de 4 a 8. Pel que fa a Tordera, encara queden places lliures al curs bàsic 3, que s'imparteix els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre. A més dels cursos, el Consorci de Normalització Lingüística impulsa el voluntariat per la llengua, els comerços aprenents i tallers de sensibilització, tot i que alerten que la gent autòctona encara canvia massa sovint al castellà quan parla amb estrangers. La professora Laia Perpinyà insisteix en la necessitat que tothom col·labori en la difusió del català per tal que els alumnes puguin practicar la llengua fora de classe.
2: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo, perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina, doncs, és una parella lingüística.
0: Els interessats poden consultar tota l'oferta dels cursos del Consorci del Maresme a través dels canals habituals www.cpnl.cat.

0: L'Ajuntament de Tordera convoca aquesta tarda ple ordinari amb 9 punts en l'ordre del dia. A la part resolutiva destaca l'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per la contractació del servei RULA, detenció dels usos de drogues i pantalles i la creació del Consell d'Adolescents de Tordera i aprovació del seu reglament intern. A l'apartat de les mocions, Vox en presenta una de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta. El ple acabarà amb les comunicacions pregs i preguntes. La sessió començarà a les 7 i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i els canals de YouTube i Instagram. Ràdio Tordera ha presentat la nova programació per la temporada 2026-2027, una graella que reforça la informació, l'esport i la cultura de proximitat i que s'adapta als nous hàbits de consum de l'audiència. Un dels canvis principals és la reorganització del matí. L'emissora concentrarà els continguts informatius en un únic magazín de 8 del matí a 1 del migdia. Una decisió basada en les dades d'audiència que indiquen que el matí és la franja més consum de ràdio en directe. La nova proposta funcionarà amb un sol guió matinal, ampliarà l'horari d'informació i incorporarà nous espais dins de l'informatiu. A més, s'avançarà l'emissió dels continguts esportius i es potenciaran formats com l'infopodcast o enganxats als pedals. La temporada també arriba amb diverses novetats, com a Primera Hora, Hora Maresme, Rambla 54 i les retransmissions del Futbol Sala, els audiollibres, el Cubell d'Històries o Enganxats als Pedals. L'objectiu és enfortir especialment els continguts informatius, esportius i culturals de proximitat. Ho explica el director d'aquesta emissora, Albert Sabater.
1: Reformulem la ràdio clàssica, la ràdio de tota la vida, i ho fem a través d'aquestes gràfiques que ens expliquen que les audiències es concentren al matí. Els nostres esforços a la ràdio sincrònica també seran al matí, amb els millors professionals, donant tota la informació tan aviat com puguem, i també, com ho fem a les xarxes, que es converteixi en l'aparador de la resta de la nostra programació.
0: La nova temporada vol avançar cap a una ràdio que no depengui només de l'emissió en directe. La coordinació dels continguts facilitarà la redifusió i ampliarà la vida dels programes més enllà del seu horari d'emissió. A més, la temporada 26-27 estarà marcada per un desplegament informatiu important, ja que Ràdio Tordera prepara la cobertura de les eleccions municipals del 2027, un dels reptes de l'emissora de cara als propers mesos. Amb aquesta nova graella, Ràdio Tordera inicia una temporada que combina informació de proximitat, nous formats i una major adaptació als hàbits actuals de l'audiència, sense perdre de vista l'actualitat de Tordera i el seu entorn. Una jornada on també és notícia que la unitat de patologia mamària de l'Hospital de Calella ha realitzat la primera cirurgia endoscòpica mamària, un procediment menys invasiu que permet operar determinats casos de càncer de mama amb petites incisions i una recuperació més ràpida. La intervenció combina la biòpsia del gangli sentinella amb una matestòpia endoscòpia i la reconstrucció immediata del pit. A diferència de la cirurgia convencional, es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic, fet que permet preservar l'embolcall de la mama i reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en els pacients que ho requereixin, també és possible fer una endoscòpia per extreure els ganglis afectats, una tècnica en què l'equip de corporació també és pioner. Els principals beneficis per a aquestes candidates que s'operen són una menor dolor postoperatori, una recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat del braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. Ho detallava el coordinador d'aquesta unitat, el doctor Humberto Ponte.
2: Son técnicas que se aplican en pocos hospitales comarcales, son técnicas complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a los pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan. Los principales beneficios para la paciente de estas técnicas es, en primer lugar, que no afecta el tratamiento oncológico. En segundo lugar, es un tratamiento que el posoperatorio evoluciona mucho mejor, porque hay menos dolor posoperatorio, hay mejor funcionalidad del hombro, del brazo, y En tercer lugar, estéticamente, la diferencia es muy importante.
0: La incorporació d'aquesta nova tecnologia ha requerit una formació específica a l'equip de cirurgians de la unitat de patologia mamària perquè suposa una major complexitat quirúrgica. Aquesta aposta permet fer un salt qualitatiu i representa un incentiu per als professionals i és una bona manera també d'atraure i retenir talent professional. Així mateix s'ofereix a la ciutadania tècniques avançades que encara són poc habituals en hospitals comarcals.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La penya barcelonista de Tordera afronta una de les assemblees més determinants i complexes de la seva trajectòria aquest diumenge 27 de setembre. Darrere la convocatòria electoral s'hi amaga una profunda divisió interna entre el president de l'entitat, Lluís Agell, i la resta de la junta directiva. Tot i que la majoria de l'equip directiu manté ferma la celebració dels comicis, la presidència en qüestiona la legitimitat dibuixant un escenari incert. L'avançament electoral respon, segons la majoria de la junta directiva, a una pèrdua irreversible de la confiança mútua arran de la decisió de l'actual president Lluís Agell d'implicar-se activament en la política municipal. La directiva considera aquesta vinculació incompatible amb la independència de l'entitat. Per garantir l'estabilitat diària, membres de l'actual junta, encapçalats per Àlvard Arina, presenten una candidatura de continuïtat. Aquesta convocatòria, però, topa amb el rebuig frontal de la presidència. Lluís Agell afirma que els comicis s'han tirat endavant sense el seu vistiplau, acusant els directius de promoure un cop d'estat. Agell proposa una dimissió en bloc per crear una junta gestora reglamentària i transformar la cita de diumenge en una assemblea ordinària per votar una qüestió de confiança, reestructurar càrrecs i incorporar nous membres sense passar per les urnes. En resposta, la resta de la junta es manté ferma, recordant que per estatuts l'entitat pren els acords per majoria de vots de la directiva i sense dret a vet de presidència, i defensen que les eleccions són la via més òptima perquè el soci decideixi el futur de la penya. L'assemblea tindrà dues convocatòries, la primera a 6:15 i la segona a 6:00, que també servirà per sotmetre a aprovació l'estat de comptes corresponent a l'exercici 2025 i el pressupost previst per al 2026.

0: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, el 66% més que el contracte programa anterior, amb la incorporació de més de 1.000 nous professionals. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions del Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Ens ho amplia Maite Polo.
1: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
2: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
3: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
1: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació des del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ens ho explica Mont Carvajal.
4: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
5: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
4: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: La oposició, com dèiem, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públic els errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat de desgavell les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per a Catalunya. Ens ho explica Esther Minguell.
6: Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
7: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
8: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
6: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
9: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
6: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
11: Avui, jornada que torna a estar marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat. De fet, ens anem de cara a un cap de setmana que també estarà dominat pel sol en conjunt. Sí que és cert que, sobretot diumenge, tindrem més nuvolositat, el temps s'anirà, doncs això, tapant una mica, sobretot de cara a la tarda, i fins i tot sembla que començarem la propera setmana amb algunes precipitacions. Això sí, de caràcter feble i poc importants ara per ara. Ja n'anirem parlant. De moment, avui no. Avui tindrem un dia tranquil, un dia sol a tot el Maresme. Els vents aquest matí fluixos, variables, de fet pràcticament encalmats. En canvi, aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat en alguns sectors del litoral maresmenc, sobretot als dos extrems, però en general tampoc massa destacable. La situació marítima s'alterarà una miqueta i aquesta tarda veurem àrees de maró aquí a la costa de la comarca fruit del mateix Garbí. Les temperatures pràcticament sense canvis. Les mínimes han variat poquet, han baixat una mica cap a les fondalades de l'interior de la comarca, en zones properes a la Tordera, per exemple, a Tordera mateix. Ahir la mínima va ser de 17 i avui de 14. Per tant, el descens ha estat considerable, de 3 graus. Però, en general, com dèiem, s'han mantingut sense grans variacions i les màximes faran més o menys el mateix. D'entrada, s'espera que demà continuï aquesta situació marcada per la bonança meteorològica i per les temperatures molt suaus al centre del dia, tan altes com les d'avui. A diferència d'avui, que tindrem Garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra, molt fluix al llarg del dia, i la situació marítima doncs estarà tranquil·la amb una mica de mar de fons durant el matí. Dissabte tornarem a tenir una jornada de temps estable i assolellat, les temperatures sense grans canvis i els vents en general fluixos que bufaran de component sud. El mateix que tindrem diumenge, però amb vents una mica més reforçats que, com dèiem, afavoriran l'aparició de núvols que anirien a més a mesura que avanci el dia, tot i que de moment diumenge sense pluges.

0: taula d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: La d'opinió d'avui és una reflexió basada en una experiència personal que vaig viure fa un parell de dies quan viatjava en un taxi de Madrid. El taxi passava per un carrer molt a prop d'una vorera amb taules a l'aire lliure d'un bar. Una d'aquestes taules estava ocupada per una dona i dos homes d'una edat d'entre 45 i 50 anys. Anaven correctament vestits i el seu comportament era normal. Res podia cridar l'atenció, llevat del fet de que es veia que eren de raça gitana, i això va indignar el taxista. «Son las 12 y estos gitanos ya están desayunando, y yo aún no he podido hacerlo», deia tot cridant. Després va fer un reguitzell de queixes contra la gent de fora, dient que per culpa seva hem d'esperar mesos per una operació. I si li deia que molts treballaven, em retopava i em deia que no, que eren molt pocs i que se'ls ajudava massa, mentre que ell pagava la quota d'autònom per poder treballar. No li vaig preguntar res més. No hauria sigut una bona idea entrar en temes polítics i discutir. Però el cas és que el taxista no coneixia aquesta família gitana ni en sabia res. Només que eren de raça gitana, igual que tampoc coneixia a les altres persones segudes a les taules del costat, però que no judicava perquè tenien la pell més blanca. Sembla que el discurs moderat tradicional és vist com una cosa superada i que, en canvi, l'extrema dreta i l'esquerra radical saben connectar millor amb el malestar de la gent. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Com és habitual, cada dijous és moment de fer memòria i recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta. Ens situem a la setmana corresponent del 21 al 27 de setembre. Fa un any, Tordera vivia una jornada festiva amb el nom Atabalis i la repesca a la Peixera. Seria un dissabte vinent on hi destacava una cercavila, tallers infantils i actuacions musicals al Parc Prudenci Bertrana.
1: Aquest dissabte 27 de setembre fem la nostra primera atabala d'aquí a Tordera, que es diu No m'atabalis Tordera 2025. I això, doncs, una festa pensada per gaudir en família, passar-nos-ho molt bé i fer una mica de poble. Comencem el dissabte al matí a les 11 al Parc Prudenci Bertrana, on sortirem fent una cercavila pels carrers de Tordera amb les colles convidades.
0: Aquest mateix any, el 2025, es posava en marxa la campanya de comerç local La Compra que Compta. Les persones que realitzaven compres als establiments de Tordera, adherits en aquesta campanya, participaven en el sorteig de 51 talonaris de compra.
2: Obrim la tercera campanya del comerç local, La Compra que Compta. La gent que vulgui participar, doncs, tindrà tot aquest mes de setembre per anar a comprar a qualsevol dels comerços que estiguin adherits a la campanya i simplement per poder participar hi haurà d'omplir una butlleta amb el seu nom, cognoms, telèfon i DNI. Aquesta campanya compta amb 51 talonaris de compra pel comerç local, des dels talonaris més grans, que hi ha un talonari de 500 euros, fins a talonaris de 400, 300, 150, 100 i 50 euros.
0: Fa 5 anys, el 2021, a partir d'aquella matinada, l'oci nocturn es podia obrir fins a les 3 de la matinada, però només als espais exteriors. En temps de Covid, llavors, els locals d'oci tindrien mitja hora per desallotjar els espais a partir de les 3 de la matinada. La mascareta era obligatòria quan no es consumia i no es permetia el ball.
3: La mesura de l'ampliació horària en espais d'oci nocturn exteriors, doncs, arriba tard, perquè, evidentment, ja ens trobem aquí al final de l'estiu i a punt, doncs, d'encarar octubre, no? Per tant, la climatologia no acompanyarà tant, però, bueno, en qualsevol cas, més val tard que mai. Sí que hagués sigut bo que el 15 de juliol, quan es va reduir l'horari de les 3:30 fins a les 0:30, doncs no s'hagués produït, perquè ha sigut totalment innecessari, totalment contraproduent, com hem vist en tots els botellots que hi ha hagut durant tot l'estiu, doncs, evidentment, va ser una mesura equivocada.
0: D'altra banda, Inditex tancava Uterque i s'incorporava la marca Massimo Dutti. Dins de l'estratègia d'anticipació i transformació digital, Massimo Dutti, que s'incorporava un any després d'aquesta mateixa notícia. Arribem al 2016, fa 10 anys començaven les obres del Mercadona a Tordera, que obria el primer quadrimestre de 2017, per tant, un any després. Han començat llavors les obres de neteja, deien, i la preparació del terreny on es va instal·lar l'empresa a Tordera, a peu de la carretera N2, dins del Pla de la Mollera.
4: O sigui, el que és la botiga serà tot en planta baixa. Llavors entenem nosaltres, doncs, que serà una botiga molt, molt còmoda, i al final és el que busquem, donar el màxim de servei als nostres clients. Per això, doncs, la botiga, doncs, disposarà de 240 places d'aparcament, i a nivell de lo que és sala de ventes doncs, tindrà, doncs, la superfície, doncs, típica i normal que tenen totes, la gran majoria de les nostres botigues, que són 1.600 metres quadrats.
0: També fa 10 anys l'Escola Badruna de Tordera es quedava sense germanes després de 137 anys. La congregació de les Badrunes va deixar de tenir presència a Tordera després que la germana Rosa i la germana Montserrat s'haguessin d'incorporar a la comunitat de Caldes de Malavella i la germana Montgrony s'hagués traslladat a la comunitat de Puigcerdà.
5: La història ens explica, doncs, que el 1879, un 30 d'abril, arriben, doncs, quatre germanes de Tordera, doncs, i comencen, doncs, la seva tasca, que diem. A veure, les germanes elles bàsicament anaven a llocs que els sol·licitaven, eh? Joaquim era padrona, i la va doncs el seu tarannà, fundadora de Vic, doncs ella doncs allà se'ls demanava, doncs sigui per hospitals, sigui per en centres geriàtrics per cuidar malalts, vull dir, o gent gran, doncs elles anaven, doncs aportaven el seu voluntariat i ajudaven, evidentment, a canvi doncs un sosteniment, donar-los vivenda i donar-los doncs casa. El cas de Tordera va ser justament per un prom, en aquest cas el senyor Ferrer Comaleres, i el rector del poble. Molts altres era un conveni amb ajuntament, en aquest cas de Tordera no va ser així, va ser ben bé aquest prom i el d'allò i el rector. I doncs van sol·licitar les germanes que vinguessin doncs una comunitat, a canvi se'ls hi va donar doncs una, se'ls hi va deixar una residència, i allà doncs van començar amb l'objectiu únic, era doncs educar les noies al poble.

0: Acabem amb efemèrides de fa 15 anys. El 2011, la Generalitat podia començar la nova carretera entre Tordera i Lloret de Mar, la carretera d'un carril per banda més un carril. Per a vehicles lents a les pujades començava el nus viari de Sant Nil de Tordera, on finalitzava l'autopista. També fa 15 anys el tordarenc Marc Francesc Camp s'acomiadava dissabte del títol d'hereu de Catalunya. Andorra va ser l'escenari d'aquell cap de setmana de l'elecció de la pubilla i l'hereu de Catalunya, en un acte organitzat pel Foment de les Tradicions Catalanes amb el suport del govern andorrà.
1: El fet de sortir elegit representant de títol nacional t'ofereix una nova oportunitat per continuar gaudint del pubillatge i al mateix temps doncs, de continuar representant Tordera. Encara que no pogués dur el nom de Tordera a la faixa, doncs continuar podent dir que soc de Tordera arreu de Catalunya és la satisfacció més gran que pugui tenir. I al mateix temps doncs, poder continuar dins del món vigent del pubillatge em permet conèixer més gent i al cap i a la fi és una experiència que t'enriqueix molt, tant per les tradicions que coneixes pròpies de cada poble com per la gent que coneixes de cada lloc. En definitiva, és una altra faixa, et suposa un altre any per continuar creixent com a persona i com a català.

D'aquesta manera posem punt i final avui a la secció d'efemèrides, un moment que es fa possible gràcies als serveis informatius de Ràdio Tordera i a l'arxiu sonor de la nostra emissora. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana que ve amb més efemèrides.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim. Bon dia, Sergi.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs us parlaré dels núvols, concretament dels noms dels núvols, però farem una mica de... Avui ens anem cap a la història de la ciència.
1: Història de la ciència, a veure.
2: Farem una miqueta de història de com ha anat tot això de la nomenclatura dels núvols, qui els hi van posar noms, com els van classificar, on com hem arribat a la classificació que tenim actualment. Anem a traslladar-nos una mica del passat, però sempre mirant al cel.
1: Molt bé, i com va començar tot això de posar nom als núvols?
2: Doncs, aviam, l'home ha observat tota la seva vida els núvols, podem dir, Els observava, sabia que hi havia, els intentava entendre... Buscava formes, també, allò que busques formes que veus un gosset o veus...
1: Com les constel·lacions,
2: com les constel·lacions, etc. Però no va ser fins al segle XIX quan els científics van decidir una cosa molt científica, que és ordenar i classificar i posar noms.
1: Això els encanta, als científics.
2: Això els encanta. I anar-ho canviant. Perquè és allò com el carrer que vas aixecant unes obres per tornar fent unes altres i s'ha d'anar fent la roda en ciència... Igual.
1: Bueno, perquè es fan nous descobriments, no?
2: Ah, exacte, és la taxonomia, en aquest cas, és una ciència viva, també. Exacte, i aleshores van posar noms a aquestes diferents formes que adopta. No oblidem que els núvols és la condensació del vapor d'aigua a la troposfera, que és aquesta capa més baixa de l'atmosfera, que va des de la superfície, des del zero, fins als 14-15 quilòmetres d'alçada. El vapor d'aigua és un gas, el vapor d'aigua no el veiem. Ha d'estar condensat en estat líquid o en estat sòlid, en aquest cas en cristallets de gel, per veure-ho, i és això com dona com a resultat els núvols. Hem de dir que tot comença amb Jean-Baptiste Lamarck. No sé si et sonarà algú, aquest Lamarck.
1: Lamarck em sona, sí.
2: Quedeu-vos amb el nom perquè serà més important més endavant, com diu aquell. Doncs Lamarck, el 1802, comença en aquest any, on aquest il·lustre naturalista francès, és a dir, el mateix que va proclamar la primera teoria de l'evolució.
1: Ara sé de què em sonava.
2: I va patentar també la paraula biologia per a la ciència de l'estudi dels éssers vius. És el primer que va dir la paraula biòleg,
1: És important, per tant, aquest home.
2: Exacte. Aquest mateix home, el bo de Jean-Baptiste Lamarck, va proposar la primera nomenclatura francesa dels núvols segons les formes que adoptaven aquests núvols al cel. Una nomenclatura, val a dir, que no va tenir gaire èxit, no va tenir gaire recorregut. Aquell mateix any, en paral·lel, un altre científic, en Luke Howard, sí que passaria a la història.
1: I aquest, o sigui, Lamarck va ser el primer, però el que la història considera que és el primer és en Howard.
2: En Luke Howard, perquè la història el considera com a creador de la primera nomenclatura de núvols. Una nomenclatura que els classificava en tres classes. Els cúmuls, els estrats i els... cirrus.
1: Per tant, és la nomenclatura que encara es fa servir avui dia.
2: Diguem que amb una variació, perquè ja veurem que tenia un error aquesta nomenclatura, però va començar a intuir o s'han començat a fixar a partir d'aleshores. La resta de classes, evidentment, derivaven per transició o associació a partir d'aquests tres conceptes, no? Però, com dèiem, en aquesta primera classificació, Howard va diferenciar correctament entre els cirrus, que són núvols formats per cristallets de gel, i els cúmuls, o sigui, núvols de caire més aviat baix, formats per gotetes d'aigua, en estat líquid. En canvi, no va atinar gaire amb els estrats.
1: Aquests els va deixar una mica...
2: Clar, aquí no trobem cap diferència d'estat, perquè els estrats també estan formats per gotetes d'aigua en estat líquid. Tampoc trobem diferència en nivell atmosfèric, perquè normalment els estrats són baixos, encara que a l'estrat s'associa més en una forma, no en una varietat dels núvols. Ja veurem després com hi ha més. Howard, això també és important, no va agafar qualsevol norma de nomenclatura, sinó que va adoptar el sistema taxonòmic d'un altre il·lustre i important, que aquest sí que li vam dedicar en guaita fa unes temporades, el bo de Carl von Linné. Que el Carl von Linné és la persona que va establir el sistema taxonòmic per nomenar tots els éssers vius. Mm-hmm. El sistema taxonòmic aquell de gènere i espècie en llatí.
1: Per tant, en Howard tampoc es va inventar res, que diguem, no?
2: No, el Howard es va posar ordre a la classificació i va adoptar la manera de classificar-los, la nomenclatura de en bon Linné, suposo, per fer-ho en un llenguatge més universal. Mm-hmm. Per una vegada a la vida, que un anglès no denomina les coses en polzades i onzes i que no fa servir el sistema mètric internacional, pues en aquest cas sí que van fer servir el mateix sistema de nomenclatura, mm-hmm, que ha perdurat fins al dia d'avui.
1: Clar.
2: En Keaton Howard també va ser pioner en l'estudi del clima urbà. En aquest cas va fer un estudi de referència l'any 1820 del clima de Londres, de la ciutat de Londres. Mm-hmm. O sigui que no només estudiava els núvols, sinó que també estudiava climatologia sobre el terreny. Després altres noms de científics com Kemmets, Renault, Poe i Hill Branson, Welbeck i Ritter van completar el treball inicial de Howard, podríem dir, i van posar les bases per la primera reunió l'any 1894, fixem que partíem de l'any 1802,
1: ha passat quasi 90 anys,
2: la primera reunió del Comitè Meteorològic Internacional i Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Uppsala l'any 1894.
1: I aquest comitè va ser l'encarregat de posar el nom als núvols.
2: Exacte, va ser el preparat d'encarregar, clar, perquè no, una cosa és posar nom i una altra cosa és que això quedi en algun lloc.
1: Catalogar-ho, no?
2: Van ser els encarregats de preparar el primer atlas internacional de núvols, publicat a París l'any 1896. Un atlas que incluïa més de 300 fotografies de núvols i que va ser reeditat l'any 1910.
1: Déu-n'hi-do, aquí hi ha molta feina.
2: Exacte. Tot plegat va ser la llavor perquè l'any 1921 es fes realitat la Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Londres. Ojo. El seu president, Napier Shaw, va començar la revisió d'aquell atlas de núvols de 1896. O sigui, va partir de l'atlas de 1896 per fer-ne una revisió. Uh-huh. Una comissió que es va reunir diverses vegades. Es va anar reunint més periòdicament. No va deixar esperar 90 anys per tornar-se a reunir, sinó que cada parell d'anys aproximadament es reunia.
1: Bueno, això està més bé, no? Perquè llavors vas fent feina a poc a poc.
2: Evidentment. Es va reunir en ciutats com París, Zúric i, atenció, fins que l'any 1929 aterren a Barcelona.
1: Ah, carai!
2: Va haver-hi la reunió a Barcelona. I va ser la llavor de la que seria la publicació de l'any 1932 de l'Atlas Internacional dels Núvols i Estats del Cel. Mm-hmm. I aquí Catalunya sí que agafa molta importància. Agafa importància el Servei Meteorològic de Catalunya, que recordem que va ser fundat l'any 1921 per Eduard Fonseret, i un Servei Meteorològic de Catalunya i una diputació i una mancomunitat, uns òrgans de govern que tenien una altra persona important, que també era científic, que era observador, que era en Rafael Patxot, de Sant Feliu de Guíxols, era gironí. Aquest home era un mecenes. I aquest home va fer l'aportació econòmica per fer possible aquest Atlas Internacional de Núvols i Estats del Cel l'any 1932. La Fundació Concepció Rebell va aportar les fotografies de núvols que hi havien fetes des de Barcelona, bàsicament des de Barcelona, que figuren en aquest atlas. Uh-huh. Un atlas que es divideix en 5 grans seccions, que són els núvols, els codis, el diari de núvols, l'observació de núvols des dels avions i, finalment, els tipus de cels.
1: Per tant, un atlas molt complet.
2: Un atlas molt complet. És un volum, tinc la sort de tenir-lo a casa, que és un totxo bastant important, i que sense... O sigui, això ho hem de deixar clar perquè... aquí hi ha coses importants, o sigui, hi ha el paper, com dèiem, del Servei Meteorològic de Catalunya, el paper, sobretot durant la República, abans de la República, però també durant la República, des de la dicta blanda, en podríem dir, de Primo de Rivera fins als primers anys de la República, en tot l'estudi de la meteorologia a Catalunya. Patxot no només va ser el mecenes d'aquest atles de núvols, sinó que va fer el primer atles pluviomètric de Catalunya per la diferent xarxa d'observatoris que es va titular o s'anomenava la xarxa Patxot.
1: Per tant, aquest en Patxot era com un mecenes de la meteorologia,
2: de la
1: no?
2: meteorologia, sí, d'altres coses també, però de la meteorologia també. I aquí arribem a un punt important que ens adelantem una mica, però por ahí. El problema va ser que com van entrar els nacionals amb el cop d'estat, moltes d'aquestes fotografies que es guardaven a l'Observatori Fabra les van destruir directament.
1: Ostres! Llavors es va perdre tot aquest patrimoni dels núvols,
2: es va perdre el patrimoni. Part del patrimoni, part d'aquest material es va perdre amb l'entrada, en aquest cas, del cop d'estat, no? Tornem una mica més endavant, a nivell internacional, perquè l'any 1950 es crea la Organització Meteorològica Mundial. Aquí fixem-nos que Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya eren presents en aquesta Comissió Internacional d'Estudi de Núvols i eren presents en els organismes meteorològics mundials, a més al nivell, als anys 20 i als anys 30. A partir de l'entrada de la dictadura, el Servei Meteorològic desapareix. El 1950 es crea l'Organització Meteorològica Mundial, on només hi és present l'antic Institut Nacional de Meteorologia i ara l'Agència Estatal de Meteorologia. L'Organització Meteorològica Mundial, el 1950, reprèn tots aquells treballs de principis de segle, fins que l'any 1975 publica el que seria el nou Atles Internacional de Núvols. I des d'aleshores, la pròpia Organització Meteorològica Mundial, a les diferents pàgines, a la seva, fonamentalment a la seva pàgina web, va actualitzant tota aquesta nomenclatura amb gèneres, subgèneres, classes, etc, i la va tenint actualitzada.
1: Cada vegada que es veu un núvol que és diferent, no?, se li posa un nom.
2: Una particularitat, un núvol o una particularitat, i es va revisant. Hi han molts atles publicats ara mateix de núvols. El Servei Meteorològic de Catalunya té un atles a nivell online. Està consultable també aquest atles de l'any 32. Autors també han fet atles de núvols a nivell particular. També s'ha fet un atles de núvols des de l'Observatori Fabra, per exemple, l'Alfons Puertas i el Javier Martín Vide. Hi han moltes publicacions referents. Però per acabar, voldria acabar, o podria d'allò, acostant-vos una mica d'aquesta nomenclatura estranya.
1: Posa'ns alguns exemples,
2: no?
1: Perquè pels que no hi entenem de núvols, tots són iguals.
2: Vale. Bàsicament, els núvols els divideixen en quatre grans grups. Els núvols baixos, des de 0 metres fins a aproximadament 2.000, 2.500 metres d'alçada. Els núvols mitjans, des dels 2.500 fins als 4.000, 5.000 metres d'alçada. I els núvols alts, des dels 5.000, 6.000 metres d'alçada fins a dalt de tot de la troposfera. Hi ha la particularitat que en cadascun dels nivells és allò que els núvols estan formats per aigua, però han estat en diversos estats. Els núvols baixos i mitjans és aigua formada per estat líquid i els núvols alts són cristallets de gel. Vale? Per exemple, núvols baixos. Hem dit abans que eren els cúmuls, vale? Els diferents cúmuls, per exemple, els cúmulus humilis. Però també els estrats. Els estrats, que era aquella forma que quan tots els núvols són d'una forma
1: llisos,
2: uniforme,
1: no?
2: Llisos. Per exemple, estratocúmulus undulatus duplicatus.
1: I a veure, això més o menys com seria? Perquè això, clar, aquí a la ràdio no tenim fotos.
2: Us he posat l'exemple, per exemple, això són les senyals de tramuntana, la famosa barda de les Alberes, que veiem dos, tres núvols per sobre en forma ondulada a sobre de les muntanyes, són els estratocúmuls undulatus, perquè tenen forma de ona, d'ondulat, i duplicatus perquè n'hi ha dos.
1: Ah, mira, bé, això és fàcil de recordar.
2: Vale?
1: Per tant, ja tenim aquest al cap, aquest que està a les muntanyes, que ens avisa que hi haurà tramuntana.
2: Exacte. Núvols baixos. Núvols mitjans. Núvols mitjans, el gènere insígnia dels núvols mitjans són els altocúmuls. I d'altocúmuls també hi ha núvols de vent, núvols de senyals de tramuntana. En aquest cas són els altocúmuls lenticularis duplicatus.
1: Aquests també són dos cops, eh?
2: Són dos cops, són de vent. Pot haver-hi el normal o pot haver-hi el duplicatus. Són aquells núvols que sempre es mantenen a la cresta de la mateixa muntanya, tant en quant segueixi bufant el vent en aquelles altures. Però també hi ha els altocúmuls castellatus, que és allò que diem el cel cabretes a terra pastetes. Són senyals, ens indiquen que segurament per aquella tarda hi haurà tempesta, hi haurà convecció. I els núvols alts,
1: som-hi,
2: que són els cirrus. Els cirrus uns thinus, són uns cirrus, uns núvols alts, que tenen una mica de recurva i tenen forma d'ungla. Per això es diuen un thinus, d'ungla en llatí. Cirrus uncinerus, gènere, espècie. Cirrus vertebratus, són uns cirrus que tenen forma de columna vertebral. Per això et diuen vertebratus, perquè tenen forma de vèrtebra. I cirrocúmuls estratiformis, aquí també apareix la paraula estratiformis, però són estrats a nivells molt alts. Cirrocúmuls estratiformis lacunosos, perquè formen com unes petites llacunes, etc. Aquests són més complicats. O sigui, hi ha gènere, espècie i varietat, en aquest cas. I finalment, aquells núvols de desenvolupament vertical, que són aquells núvols que agafen des dels nivells baixos fins als nivells de tota la troposfera. Són aquells núvols que ha de tenir en compte el senyor Mazón. Cumulonimbus capillatus incus. És el cumulonimbus de tempesta amb l'enclusa de la part alta que ja no pot superar més perquè ja ha arribat al tope. És el núvol de tempesta per excel·lència.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies, Sergi, per tots aquests... Ara hem quedat una mica marejats, jo crec, de tants de noms de núvols, però ha sigut un guaita molt interessant, sí, en què hem descobert qui els hi va posar, no?
2: Exacte,
1: tots
2: qui va ser l'autor, qui ens va complicar la vida als meteoròlegs.
1: Exacte, i a les persones en general, però per sort tenim aquest atles, no? Que podem anar a consultar, si ens interessa.
2: Recomanació.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem a un altre guaita.
2: Fins a l'altre guaita.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps

0: entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté 0,5 quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures en ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Molt bon dia, Tordera. Comencem un nou matí de l'àrea aquí, el nostre punt de trobada a la ràdio, on l'actualitat, les històries, els protagonistes i, sobretot, vosaltres, sou els grans protagonistes. Avui tornem a obrir aquesta finestra a tot allò que passa al nostre voltant. Notícies, informació local, entrevistes, tertúlies, curiositat, música, humor... quantes coses i moltes veus que ens ajudaran a entendre una mica millor el que tenim davant. Parlarem del que passa a Tordera, al Maresme, a Catalunya i al món, però també aquelles petites històries que potser no ocupen grans titulars i que precisament per això mereixen que els hi dediquem uns minuts. I com cada dia tindrem els nostres col·laboradors, els nostres espais habituals i alguna sorpresa, perquè ja sabeu que aquí mai no sabem del tot quin serà l'enrenou d'aquest matí. Així que prepareu-vos, pugeu el volum des d'allà on ens escolteu, prepareu-vos principalment per compartir amb nosaltres aquestes dues hores. Comença ara i aquí, i bé, doncs ja em coneixeu, sóc la Rosa Maria Ruscalleda i us dono la més benvinguda. Molt bon dia i gràcies un dia més per ser a l'altre costat. I aquí comença l'enrenou, però també comença el nostre petit.

Dos minuts, 5 minuts que passen de les 11, nosaltres que estem a punt de fer aquesta trucada amb els nostres col·laboradors que ens explicaran les temperatures d'ahir de Tordera i també ens quedarem amb el moment del dia d'avui, doncs, la temperatura que tenim. Però, mentrestant, doncs, segons la NOAA, el Niño ja està present i s'està intensificant. La NOAA calcula més d'un 90% de probabilitat que l'episodi arribi a ser molt fort durant la tardor i també l'hivern d'aquest 2026-27. Les temperatures de la

0: superfície del Pacífic Equatorial Oriental ja presenten anomalies superiors als 3 graus en algunes zones. L'Organització Meteorològica Mundial també confirma que el Niño s'ha consolidat i preveu que es mantingui fins a principis del 2027 amb una probabilitat molt elevada. I què pot provocar? Doncs bé, el Niño no significa simplement que farà més calor tot arreu. És un canvi en la temperatura del Pacífic tropical que modifica la circulació atmosfèrica i pot alterar les probabilitats d'episodis de pluja intensa en algunes regions, períodes més secs en altres, temperatures anormalment altes, canvis en les trajectòries de borrasques i tempestes, modificacions de l'activitat dels ciclons tropicals i canvis importants en les nevades d'algunes zones. Per exemple, als Estats Units, la NOAA preveu per a la tardor i hivern més probabilitat de precipitacions per sobre de la mitjana en bona part del sud i del centre del país. I Espanya? Aquí és on d'anar amb molta prudència. El Niño no permet dir avui que Catalunya tindrà més tempestes, més pluges o més calor en un dia concret. La seva influència sobre la península és molt més feble i indirecta que en altres parts del món. Però la previsió estacional actual de la Met sí que apunta un setembre, octubre, novembre més càlid del normal a tot Espanya i dona una probabilitat superior a la climatologia de precipitacions a la façana mediterrània, Balears i Nord-est Peninsular. Doncs bé, nosaltres sí que amb aquesta explicació que ens aporten diferents punts de l'Organització Meteorològica Mundial i també de la Met d'aquí a Espanya, doncs estem esperant a veure què pot passar. Esperem que sigui doncs bo aquest Niño i que bé, el tinguem que passar-lo de la manera més plàcida possible. 8 minuts que passa de les 11, anem a saludar amb els nostres col·laboradors meteorològics. Joan González, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, endavant, anem a saber les temperatures.
1: Que mira, la temperatura màxima hi va pujar a 30 graus una dècima.
0: Ui, aquests 30 no els deixem, eh?
1: No, ja comença a fer pulo, clar, que aquí. No se'n va.
0: Molt bé.
1: Mira, la mínima d'avui ha sigut a 14 graus 4 dècimes. Ara, aquest moment, estem a 24 graus 5 dècimes. L'humitat és un 64%. Això representa una temperatura de sensació de 25 graus 1 dècima. I el màxim de vent d'ahir va ser de 25,7 km hora.
0: Doncs molt bé, Joan. Ens quedem amb aquesta valoració des de Mar Reixac i que bé, nosaltres t'emplacem que tornem doncs demà a retrobar-nos aproximadament aquest mateix horari. Fins demà, Joan, bon dia.
1: Fins demà, que tingues bon dia. Adéu-siau.

0: Doncs bé, avui sapiguem que a la segona hora ens acompanyarà el doctor Leonardo Heredia, doncs, que està, en aquest cas, doncs, impartint la seva medicina en el CAP de Tordera, i que bé, avui parlarem de coses tan interessants com és sebre sobre els antibiòtics, sebre doncs, de quina manera es mediquem, i sapiguem també sobre el dolor, doncs, de quina manera es pot atacar. I la pregunta participativa, doncs, bé, de tot això. Al vostre botiquín de casa, quin producte no hi falta mai? O quin consideres que és imprescindible? Pregunta participativa d'avui. Al vostre botiquín de casa, quin producte no hi falta mai? O quin consideres imprescindible? Doncs bé, tenim ja aquí els estudis dels nostres contertulians. L'Antònia, bon dia, Antònia.
1: Bon dia.
0: L'Angie, bon dia, Angie.
1: Bon dia a tothom.
0: Meli, bon dia.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: I Antoni, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Doncs vinga, a veure aquesta pregunta, que contesteu-la vosaltres, a veure, i la gent esperem, doncs, que ho faci mitjançant telèfon 93 764 28 93, o bé en el Facebook de Ràdio Tordera. Què te'n dius,
1: jo, això? Jo, al botiquí de casa meva, no falta mai el paracetamol pels dolors, l'alcohol, l'aigua oxigenada, el topiònic, i... Bueno, lo principal, això. I alcohol de romero.
0: Alcohol de romero, també. Però si tinguessis que estirar només una d'aquestes...
1: El paracetamol, que va bé per tot.
4: És un milagro. Aviam, també, alguna crema per les cremades, us dic per experiència, alguna cremeta, perquè a vegades les mestresses de casa sempre ens fem alguna cremadeta. És el que diem, l'alcohol, l'aigua oxigenada, el paracetamol... en fi, tot el que és de primera necessitat.
0: Quatre o cinc cosetes, no? Però amb quina quedaries? Una.
4: Hombre, jo m'agradaria... Perquè gràcies a Déu tampoc no em cremo tant. Jo m'agradaria també, el dia que tinc una miqueta de dolor, amb el paracetamol.
0: Paracetamol. Meli, va, vinga, a veure.
2: A part de les pastilles necessàries pel nostre cos diari, doncs, lo bàsic, com deia l'Antoni i l'Angi, que és un necessari. Però, a més, una altra cosa, les tirites.
0: Ah, les tirites.
2: També. Que no faltin per les rosadures dels peus, sobretot quan poses unes sabates. Què? Això és bàsic. És dir, que aquesta seria la meva imprescindible.
4: Sempre tenim més cosetes,
0: per això. Sí, però, aquí és la pregunta. Només
4: per les necessitats de cada persona.
0: Quins són els productes i quin producte ens quedaríem? No, aquest hi té que ser. Toni, a veure.
3: Jo tinc alcohol, tinc aigua oxigenada, tinc, com es diu allò, de color...
1: Sí, el topioni.
4: El topioni.
3: Això. I més coses.
0: Però amb quina quedaries tu?
3: Jo amb quina me quedaria? Jo me quedo amb la crema per envellir la pell.
2: Oh, envellir-la.
3: Envellir-la en ve alta. Sí. Envellir-la en ve alta.
0: Vale. Posar-lo guapo. Això no botiquín, Toni.
3: No, sí, això no botiquín. I si queda sempre allà, perquè jo compro, i quan me vaig a tirar dic, això és de mariquita. I al cap de 6 mesos o 7 el tiro i compro un altre.
0: Vale. I si el deixa sempre aquí en el...
2: Però té de reserva per si l'esmorzar.
4: Tani, que no és de mariquita. Ens tenim que cuidar la pell, tant els senyors com les senyores.
3: Això sí, la pell del sol ens l'hem de cuidar, perquè a més té memòria i jo no me la vaig cuidar quan treballava a la construcció als 16, 17 i 18 anys, i ara... una mica de sol me'n fa molt de mal.
2: Jo crec que tot ens ha passat una mica, perquè abans el sol no era tan fort.
4: La pell també s'ha quedat més resseca. Passa que tu ets un nen encara.
0: Sí, un nen. Bebelín.
2: És el de la mare.
0: Vinga, ens anem ja en 13 minuts a fer un repàs de les notícies. Doncs bé, una notícia que, més que tot, és curiosa, amb la perplicitat, amb la confessió d'en Quim Mas Ferrer, que diu quina cosa no ha fet mai de la vida, mai. I bé, tu aquí, que aquest senyor diu que no ha menjat mai olives.
5: Jo no he tastat mai de les olives, mai. I hi ha com una mena de... En el meu entorn, he conegut més gent, que
0: en sèrio?
5: Sí. Hi ha gent.
6: I l'associació,
5: Bueno, la podríem
7: fundar. Però, disculpa, però l'arrel de... O sigui, és una cosa que ens ha quedat l'atenció. O sigui,
6: però
7: la
6: quin és el motiu?
7: Perquè sempre, tard o d'hora, a la vida hi ha un moment que t'enxufen les olives.
6: Te la trobes,
1: cides, no sé què, no? Res,
5: no ho sé, no sé d'on ve. Existeix l'opció, que jo no recordo, que de petit, per exemple, a l'escola m'haguessin obligat a menjar-ne, cosa que no recordo,
1: I et trau més.
5: Podria ser. I ara ja hi jugo, és a dir, la vida m'ha anat prou bé sense olives.
7: Però en el restaurant, quan te les posen allà...
5: és que la vida m'ha anat bé sense olives.
7: Però,
5: no vull tocar-ho.
8: No, ni les arrugines.
7: No.
1: Oh, ni
7: farcides.
1: No.
7: I quan al restaurant te les posen allà, tu no et sap greu deixar-les allà tal
5: com? No, al contrari.
1: Sempre hi ha algú que se les menja.
5: És més, la meva filla, per exemple, que és una gran olivaire, no sé si t'heu dit olivaire, bueno, sí, sí, està encantadíssima quan es porten olives, perquè totes són per ella.
1: Home, clar.
5: No les he tastat mai. Caram, no les penso tastar. Ara ja
7: això no ve d'un problema familiar de...
5: Bueno, que hi ha un problema de la restaurant.
1: Un trauma.
0: És una notícia que, Beto, aquest, que m'ha semblat interessant, més que tot per la... Bé, encara ho comentàvem aquí amb els companys i companyes, de que n'hi ha moltes de vosaltres que dieu que això de les olives tampoc no us acaben de...
2: No, a mi m'encanta. No, sí, no, a qui no li agraden és el meu gendre. No les han menjat mai, que no en vol.
0: Uh-huh. En Pep Guardiola gaudeix del seu any sabàtic en aquesta mansió milionària que té en el barri més exclusiu de Barcelona. Doncs bé, es troba actualment com dins d'un any sabàtic, com deien, com ja va fer quan va abandonar el Barça. Després d'una dècada dirigint el Manchester City i de 3 temporades del Bayern de Múnich, va optar per prendre un descans per poder desconnectar del món del futbol i també de la pressió mediàtica que suposa dirigir un dels clubs amb més exigència del planeta. En més, els últims 2 anys no van ser en absolut senzills. Doncs bé, també ens n'anem a fer un repàs a Puigdemont, que reivindica l'Espardenya davant l'Eslàstica després de la polèmica amb Aliança. El president defensa el cartell exhibint al Parlament i avisa que no es pot ser neutral davant l'ultradretra. El president a l'exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest, és a dir, el dia d'ahir, el cartell Deixa fem el feixisme de Pere Català i Pi, que ha defensat que el catalanisme ha de prendre partit davant l'auge de l'ultradretra europea. Toni, no sé què volies dir.
3: Sí, estàvem parlant de què estàvem parlant la primera...
1: El Josep Guardiola.
3: En Josep Guardiola volia dir que pot prendre's molts anys de sabàtics perquè només el primer any al Manchester City ha estat, no sé si 10 o 12 10. O... Només el primer any ja cobrava 25 milions d'euros.
0: Caramba.
3: Per any, eh?
0: Sí. Bueno, segurament haver tingut que pagar molt a la seva ex de senyora, no?
2: Així i tot, jo crec que deu tindre una cartera ben plena. No té problemes econòmics.
4: És que és de premsa.
2: Evidentment que no.
4: No dic res.
2: És que, a veure...
4: Ell li agradaria tornar, però...
2: Bueno, a veure, jo encara pot entrenar.
3: Li agradaria tornar, però és que la dona diu que en Guardiola ha estat les 24 hores del dia pensant en el futbol. I això no...
2: És evident que llavors no pot estar amb una parella.
4: Pensa que tu puguis tenir molts diners i puguis fer tot, si no tens la teva parella.
3: Clar, clar.
0: Bé, l'Audiència Nacional absol en Gonzalo Boya de l'acusació de blanqueig i falsedat. El tribunal, per contra, condena a Sito Miñanco a 17 anys de presó per introduir 4 tones de droga. Bé, la terapeuta dels antics denuncia carnissament i nega que escollís el camí de l'excursió mortal. Advocats de la professional anuncia que estudien accions legals per aturar la seva difamació. Escoltem un petit tret d'aquests advocats.
9: Julia Lüderbach és una clienta d'aquest despatx i ho és precisament per l'aparició reiterada en els darrers mesos tant als mitjans de comunicació social, televisió, premsa, com a les xarxes de tota classe d'informacions en les quals apareix sempre la seva imatge, em poso aquest exemple recent, el seu nom i cognoms i inclús els noms i cognoms d'alguns dels seus clients, fins i tot han aparegut dades que afecten a la intimitat més sagrada de persones a les que, amb les que ella ha tingut relació professional. Per exemple, que una persona que ella ha tractat, que s'identifica perfectament a les informacions de premsa, s'ha publicat que està afecte d'esquizofrènia, per exemple.
0: Doncs bé, les notícies que no surten a primera plana. Parlarem, en tot cas, de Catalunya. Un nou acord reforça els serveis socials municipals. La Generalitat i municipis i món local ha signat un acord de serveis socials per al període de 2027-30 i 2030 amb una dotació de 2.318 milions d'euros. Entre les mesures hi ha 1.100 places noves per combatre el sensellarisme. Els Pirineus s'escalfen especialment entre els 1.500 i 2.200 metres. Les dades de la Generalitat indiquen que aquesta franja d'altitud és la que ha registrat un augment més important de temperatura d'entre 1,8 i 2,1 graus. Una escola del mar per ajudar joves a créixer. A Mataró ha començat a Navegar per créixer, un projecte socioeducatiu que utilitza la navegació a vela com a eina educativa i d'inclusió social. Parlem d'Espanya. 1.800 dones víctimes de tracte han estat rescatades en un any. Les dades difoses per Ràdio Televisió Espanyola assenyalen que més de 1.800 dones víctimes de tracte han estat rescatades a Espanya durant l'últim any. És una realitat que sovint queda amagada darrere d'altres titulars. Una empresa inverteix 100 milions d'euros a Aragó en components per a cotxes elèctrics. La inversió permetrà crear 19 nous de llocs de treball, 19 llocs, vull dir, que posen com a gran notícia, jo, vinculats a la fabricació d'un component per a vehicles elèctrics. I en el món, doncs, ressaltem que quatre països reclamen reformar el Consell de Seguretat de l'ONU. Brasil, Índia, Alemanya i Japó han tornat a reclamar una ampliació del Consell de Seguretat. Els quatre països consideren que l'actual compositor reflecteix massa el món de 1945. Una nena de només 6 anys bat el rècord mundial femení del cub de Rubik. Entre les notícies curioses internacionals d'aquests dies hi ha la petita gran proesa. Una nena de 6 anys ha aconseguit establir un nou rècord mundial femení del cub Rubik. I acabem parlant de robots, perquè robots humanoides ballen amb persones a Xangai. A la inauguració de World Stick Shanghai, robots humanoides s'han incorporat amb una actuació de dansa amb ballarins humans. Una imatge molt radiofònica i també curiosa per parlar de com la tecnologia entra també en el món de l'espectacle. Anem cap a una curiositat del dia. Acabem amb aquesta curiositat que marca en el calendari d'avui, dijous 24 de setembre. Ja estem oficialment dins la tardor, però si sortiu al carrer i teniu calor, no penseu que us heu equivocat de data. A Catalunya, aquest inici de tardor arriba en temperatures més pròpies de l'estiu, amb valors que poden arribar als 28 i 32 graus. Així que ja tenim les fulles preparades per caure, els calendaris preparats per dir-nos que és tardor, però el sol sembla que encara no ha rebut l'avís. Doncs bé, en aquest cas, recordeu que ja és tardor el calendari, però encara és estiu el termòmetre.
8: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
10: L'emissora que t'escolta.
11: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, entrem nosaltres amb aquesta tertúlia, tertúlia amb la que en aquest cas doncs posem el focus en els bombers voluntaris de Tordera, que tanquen un estiu atípic després d'haver afrontat més d'un centenar de serveis i ara arriba la tardor, una època en què la diuen que les pluges poden tornar a posar per al territori. El cap de bombers Eduard Caimel adverteix que les pluges que s'acosten podrien marcar un canvi de tendència i això ens porta a preguntar-nos, i jo us pregunto què opineu, doncs si estem preparats per afrontar una tardor complicada. Què hem après dels episodis anteriors i quin paper hi tenien nosaltres els ciutadans? Meli, endavant.
1: No hem après res,
2: no.
1: De veritat. Del Glòria, que mira si fa ja, tampoc. I mira que va fer mal, eh? Evidentment, una cosa, sí que tindran feina, perquè és que plourà o no, perquè és que, evidentment, aquest any esperàvem una mica més de pluja i total ha sigut pràcticament res. Calor en fa molta, encara. No sé fins a quin mes. I quan vinguin les pluges, potser sí que vindran de tant en tant explosivament. Faran molt de mal allà on toqui. I per lo de més, fred, no sé si en farà o no.
0: Què més et preocupa aquí a Tordera de tot això? Que,
1: a mi, doncs, que puguin vindre a riure les riurades aquestes tan grosses, que puguin fer mal. És lo únic.
3: Com van dir, eh?
1: És que és l'únic que preocupa
3: a
1: nosaltres, ens passa això, que ens ve això.
0: Vinga, Angie, digues...
3: No, doncs això, que a mi el que més por me fa... El foc me fa molta por, però és que l'aigua me fa molta por també, perquè hem vist pobra gent que s'han quedat sense casa, i és que l'altre dia precisament vaig estar escoltant l'home del temps de la TV3 i va dir que o potser ens preparen perquè estiguem preparats i després no serà tant,
1: no,
3: però va dir
1: que
3: ens ve un hivern amb pluges molt fortes. I bueno, que encara no estem a l'hivern i ja heu vist el que ha passat.
2: Bueno, a València, hi ha Múrcia.
3: I Terrassa, sí. Tarragona i tot això.
0: Sí. Antoni, què et sembla?
2: Bueno, jo, sincerament, a mi em dona molta por l'aigua. I més perquè nosaltres, on estem, tenim la riera al costat, o sigui, la de Balmanya, i després tenim el riu per l'altra banda. Vull dir que estem enmig. I clar, l'última, l'any passat, que ja va ploure una mica fort i tots els que estàvem allà anàvem cada dia a mirar a dalt, a la riera, a veure com anava pujant cada dia... I clar, això és una mica... Vull dir que l'aigua no l'atura ningú. El foc encara
0: es pot. Els bombers...
2: Vale? Sí, però l'aigua no l'atura ningú.
1: Parlant de foc, vull fer un petit comentari. És que la por de l'estiu del foc, que hem estat sempre amb aquella por, jo en certs moments l'he tingut, aquella por. Però s'hem escapat.
0: Abans es feien molts i molts de tallafocs.
1: Sí.
2: És que ara... No, és que ara
1: també els fan.
2: És que ara dona pena, perquè tu vas pel camp, pels camps, i no netegen, vull dir, n'hi han herbes, n'hi han coses que això, només que ja no fa falta que llencin una burilla. No fa falta, sinó que un vidre que li toqui el sol, perquè ara el sol crema moltíssim, i s'encengui,
0: ja està
2: ja està liada, vull
0: Toni,
2: dir.
0: Què et sembla, tu?
4: Jo primer faria una bona valoració de tota la campanya d'estiu, perquè hem tingut alguns sustos. Sí. I el protocol ha funcionat i ha funcionat bé. Per tant, aquí podríem donar-li un aprovat general als serveis públics, a bombers, policia, bombers voluntaris, bombers professionals, serveis d'emergència. I per l'altra banda, confiar en que tinguem sort, que la necessitarem, i que si ve una altra glòria el puguem entomar.
0: Creieu que la població, que el poble de Tordera està suficientment preparat per si ve doncs, algun tipus de fenomen meteorològic com el que van anunciar així a mitja veu d'inundacions? Creieu que estem preparats?
4: Inundacions, suposo que sí. El que no estem preparats cap poble és per als esclafits.
1: Això és evident que no es pot preparar.
4: No es pot preparar perquè és una cosa que pot passar en qualsevol moment.
1: I
4: això és una cosa nova del canvi climàtic, eh?
1: Sí, i que pot passar sovint ara.
3: El més important és tindre les rieres molt netes.
4: Sí.
3: Perquè jo me vaig a queixar. A Niagara Park, el que és el clavegueram, surten herbes. Això vol dir que està embussat.
1: A la que plogui no se l'empassa l'aigua.
3: No sé el que passarà.
1: Bueno, això pot passar inclús al carrer Santa Llúcia.
3: Que
1: està embussat el carrer.
3: Lo important que estiguem estem preparats en tindre-ho tot net i tot desbrossat. Mm-hmm. Què és el que no està? Perquè la meva urbanització surt amb moltes canyes d'aquestes llargues i està el que és la riera, que és veritat que mira si porto anys jo aquí i no he vist mai cap desgràcia, però està bruta la riera, està plena de canyes.
1: També una cosa és necessària, que tinguem en compte que pot vindre un apagón important i tindre a casa coses que ens interessaria tindre, que ja ho sabem.
0: Bé, aquí hi ha una pregunta també que us vull fer, que me la responeu, bé, si voleu. Amb aquesta tardor que arriba, doncs, probablement, potser bé, pluja, jo parlo d'això perquè, com ho he comentat, pluja, ho especifica diferents punts d'investigació. Aquí a Tordera també parla d'una important pluja. Què hauríeu de tenir preparat qualsevol família a casa? Què us sembla vosaltres mateixos, com a mestresses i mestresso de casa? Què podríeu tenir preparat per cas d'una emergència com aquesta? Tu has començat a dir-ho, Meli, una miqueta.
1: Jo ja soc previsora, sí. Ja en tinc. Ja estic preparada. Sí? Sobretot aigua, aliments, en tinc. Sí. Tinc una ràdio d'aquestes a piles. Sí. I procuro també tindre bastanta cosa, el que sigui aigua preparada. Uh-huh. Aigua, important, perquè sí, si no hi ha llum a l'aigua, sí, se'n va. Per tant, tindre una mica de recursos per poder estar mínimament 3 dies i diners, en efectiu,
0: efectiu.
1: Sí. En efectiu, jo procuro també tenir sempre alguna cosa perquè no se sap mai, mínimament sobreviure els 3 o 4 primers dies que no tinguis d'anar, corre, corre, que tens d'anar al súper, que serà, sí, impossible, perquè és una bogeria, no, sí, pots anar a un caixer perquè seria impossible també, és dir que
0: si aquesta salta, previsió... La llum, com has comentat, i també tenis espelmes.
1: Espelmes també. Sobretot tenim, sí, l'interna.
0: Les internes. Toni, va, vinga, digues.
4: No, ja van especificar el lot que havies de tenir, sí, a casa teva de kit d'emergència.
0: El teniu preparat, vosaltres?
4: No.
0: Jo tampoc, eh? No. El teniu preparat?
2: No, a veure, jo tinc coses. Sí. Jo vull dir una cosa, que els que vivim, que tenim dues plantes, tindre també coses a dalt, perquè si ve una riada i entra l'aigua dintre de casa, a baix no es podrà estar. Clar. Per tant, tens que tindre coses a dalt.
0: Uh-huh.
2: Sí, per
3: sí, sí, sí. Pues això, que jo, nosaltres sí, que la veritat, el meu marit, però de sempre, perquè quan veníem aquí, que fa ja molts anys, veníem, no teníem llum, no teníem res, i o sigui, linternes d'aquestes granes, lots es diuen, oi? Sí. Tenim. I, per exemple, jo si se'm va la llum, jo encara estic cuinant en gas. Uh-huh. O sigui, però botano, eh? Gas. Que jo, per exemple, podria... I sempre tinc una petita despensa. Despensa, uh-huh, sempre.
1: Uh-huh. És important perquè... això que deies de la, per cuinar. Tindre aquelles cuines petites, aquelles bombones. Sí. Això també és important.
2: Sí, perquè...
1: Veus, aquesta m'hi falta. Sí.
3: Jo és que sabeu, sí, quin problema vaig tindre quan, sí, ens van posar el gas aquí a l'urbanització? Doncs me tenien que aixecar tot el que és l'entrada... I dic, mare meva, si ara ho tinc arreglat, me rebentareu tot. Uh-huh. I dic, jo estic cuinant molt bé amb el butano, i la veritat, jo cuino amb el gas butano, que està molt bé. Uh-huh. I he posat una d'això, però un foc amb butano, eh? El dia que siguem més gran, que no puguem trastornar la botella, transportar, perdó, llavors podria ser que me la posaré elèctrica, però de moment encara no la tinc elèctrica.
0: Bé, som nosaltres els que hem d'adaptar cada vegada més els fenòmens meteorològics, som nosaltres, aquests fenòmens que ens parla que seran extrems, o les administracions haurien d'anar un pas per endavant i preparar millors municipis.
1: Sí.
4: No. Però aquí hi ha uns culpables que són ben clars, que són les empreses d'hidrocarburs, que són els que venen petroli i gas, que són els que han negat el canvi climàtic i el continuen negant, malgrat que les proves són fefaents de que hi ha canvi climàtic, perquè el que els interessa a ells és vendre el seu petroli i el seu gas, i si el món fot un pet, ells ja estaran en el seu búnquer.
2: Clar.
4: Jo crec que hauríem de fer bé tots de no fer gaire despesa i començar a pensar que aquesta societat del tenir-ho tot no és...
0: Antònia i Angi, què?
4: No, sí, és possible.
2: Sí. A veure, tu estàs dient d'ells, però bueno, si peta, també petarà. O sigui, ells també en peten.
3: O no?
2: Vull dir que
1: sí,
2: jo
1: però
2: no...
1: ells tindran un búnquer, com diu Antoni.
4: Ells tenen la idea que ells se salvaran, perquè s'aniran a un lloc on no...
2: A on? Si tot peta, tothom estarem igual. Ara,
4: és que no és el mateix ser Espanya, que per exemple que diuen que el canvi climàtic li farà molt de mal, que ser a un altre lloc.
0: Antònia i Angi.
3: Pues jo l'únic que us puc dir que resem molt que tenim l'església aquí davant, anar tots a resar no i que no passi res.
0: I llavors ara deixem molta teca, ja.
3: Bueno,
4: pot passar com que ets creient, com que ets creient, pot passar que Déu t'il·lumini i te faci fer un arca de l'aliança, tornar a posar els dos cavalls, les parelles de paneroles, diuen que hi ha 9 milions diferents de paneroles, doncs imagina't, 18 milions de paneroles dintre d'una barca.
0: Davant d'una possible tardor passada per aigua, una cosa sembla clara, la prevenció no comença quan cau la primera gota, comença abans, i aquí els bombers voluntaris tenen molt a dir, però nosaltres també hem tingut molt a dir. Doncs bé, que anem amb bona sintonia.
1: Jo
0: perquè...
1: sí que les felicitaria, perdona, felicitaria sí, el cos de bombers.
2: Home,
1: com
2: aquest,
1: deia Antoni,
2: aquest any, han lluitat moltíssim.
4: Perquè el protocol ha funcionat, sí. I esperem que sempre funcioni. Sí. Perquè també pot ser una vegada que se'ls escapi, eh?
2: Ja.
1: Però una entre moltes ja és molt
4: important. Hi ha determinats llocs del bosc que si passa allà alguna cosa, patirem. I no diré quins jocs són.
1: Però, a més, no seria per culpa d'ell, sinó per culpa del propietari del bosc, que no ha fet la seva neteja.
4: Home, és que...
0: A veure,
4: que
0: és molt car, també.
3: Sí, bueno, és que el foc ve per tota la malesa que n'hi ha.
1: Per això et si el propietari no neteja,
3: o si doncs,
1: dona possibilitat que pugui passar això.
4: Home, però si l'administració, el propietari, determinades formes d'explotació ja no els deixa fer... perquè abans hi havia ramats de cabres,
2: bueno,
4: d'ovelles...
2: Ja netejaven.
4: I netejaven.
2: Sí. Però
1: això és molt...
4: Això se li ha disparat...
0: Amb... Els arbres caiguts, Toni, que n'hi ha molts que han caigut...
1: Per malalties,
0: Res de que aquests també... A veure, les ovelles no ho arreglen, això, eh? No. Això ho arreglen d'arreglar... Qui li toqui. Sí.
2: Però jo no entenc, perquè jo fa molts anys... no sé, l'any 80 i pico, no, 90, el 90 i pico, jo tenia un terreny i bastant gran, i, però no vaig construir res ni res. Llavors, si jo no netejava allò, venia l'Ajuntament del puesto on estava...
4: Tu netejaves?
2: No. I m'obligaven a netejar-ho. Vull dir que jo, tot el meu terreny tenia que estar cada any net.
1: Val. I en aquest cas, molt sovint també el que fan és que si no ho fa el propietari, ho fan ells i després li compren.
4: Te passen factura.
1: Bueno, això també està bé.
2: A mi m'obligaven a fer-ho.
0: Bueno, sí. Vinga, són 6 minuts que passen de 11:45, moment de posar una sintonia perquè tenim en aquest espai l'Antoni que ens parla molt de coses d'aromateràpia. A veure, què ens expliques avui, Antoni?
2: Pues mira, avui parlarem, bueno, obrirem el pot de la flor que sempre ha estat a casa, la camamila.
1: Bueno.
2: Bueno, avui donem una explicació fàcil. Qui no ha sentit alguna vegada allò de fes-te una camamila que et farà bé? La camamila és una de les plantes més presents de la tradició popular. Durant generacions s'ha utilitzat sobretot de forma d'infusió, especialment després de l'àpats o abans d'anar a dormir. Per què té de cert allò que els nostres avis ens explicaven sobre la camamila? D'on ve la tradició? La camamila s'ha utilitzat tradicionalment en diverses cultures com plantes aromàtiques i medicinals. I després, per què es pren després de menjar? Tradicionalment s'ha associat amb el confort de la digestió. La camamila conté compostos com la apigenina i altres substàncies bioactives. Per això no significa que sigui un tractament per una malaltia digestiva. I te la prens abans d'anar a dormir? És molt popular com una infusió relaxant. Hi ha estudis sobre possibles efectes relacionats com amb l'ansietat, per la evidència no és prou, a veure, la evidència no és prou sòlida per dir que la camamila és un tractament mèdic. I aquella frase de que la camamila ho cura tot, aquí tens, la camamila és una bona tradició, però no és una farmàcia dins d'una tassa. No convé presentar les plantes medicinals com si fossin sempre innocues. Algunes persones poden tindre al·lèrgia a la camamila, especialment si són sensibles a les plantes de la família de les margarides, i també per haver poden haver interaccions amb alguns medicaments. I una pregunta pels oients. A casa vostra, qui preparava la camamila? La mare? L'àvia? I per què us les donaven? Això pots aportar... és l'olor de... O sigui, la camamila sempre ha estat l'olor de la cuina o de la tassa calenta i de la persona que ens cuidava. I tot això es pot dir de la camamila. I espero que els oients, pues això, diguin qui li preparava la camamila a casa seva.
0: A mi l'àvia.
4: A mi l'àvia.
1: A mi la meva mare.
2: A mi la meva mare.
3: Jo poquetes vegades...
1: Perquè les iaies no les tenia. Sí. No tenia de ser la mama forçosament.
3: Però
1: sí.
3: Per prendre...
1: Per la panxa, sobretot. Exacte. Quan teníem el de panxa, sí. Mama, fa la panxa.
3: Però que la camamila és vomitiva, eh? Tu si te trobes malament...
1: Jo me la prenc després de dinar cada dia.
3: Cada dia
1: després de dinar.
3: No puc, però és veritat que ho posa, eh? Sí. La camamilla és vomitiva. Uh-huh. Te va bé si dius, ui, que bé me quedaria jo si ara pogués vomitar.
2: Sí,
3: vegades,
2: sí.
3: Tens aquell malestar.
1: Bueno, jo com...
3: Pues no, una tassa... No, jo tampoc no tinc aquest...
1: Però que me la prenc després de dinar sempre, eh? I me va molt bé.
0: Què més, Antoni? Els expliques alguna cosa més?
2: Pues... no, ja està, que la camamilla, la veritat és que sí, és molt, molt digestiva. I la gent no cregui que les aromes i les herbes van bé per tot, perquè no per tothom li va bé. Vull dir que sí que és una cosa que és molt bona, perquè sí que s'han fet estudis d'herbes i aromes que poden fer servir a l'ésser humà, però no a tothom, però sí, es té que tindre en compte de que no a tothom li senta bé.
0: Vinga, aquí hem tingut un track ben bé sobre aromateràpia, gràcies, anirem seguint, Antònia.
2: Molt bé.
0: I ara sí que ens posem a parlar de la maltateca, que avui el temps se'ns ha tirat pràcticament al damunt, i l'Àngela tenim aquí nerviosa directament, perquè... Què passa amb el Julio Iglesias? És que a més et vas dient avui, Julio Iglesias. Jo i totes nosaltres estem nervioses, ja, de veritat.
3: Sí, ahir va ser el seu cumpleany, va fer 83 anys.
1: És una villa.
3: I resulta que el pare pues, porta encaminat, que és veritat que a aquest noi li agrada... El Julio ja està més que el fill, eh? El Julio Iglesias ja està més que encaminat amb la cançó, que té un èxit brutal, que el seu pare li va agafar molts de sempre.
0: No,
3: i mira que el Julio Iglesias ha sigut brutal.
1: El millor.
3: I el millor d'Espanya, va ser. Sempre diu el pare que canta millor el Julio José que l'Enrique.
1: Sí, home.
0: Ui.
3: Diu. I llavors què passa? Com ara ja està, que ell diu que no, que està força bé, que cada dia s'aixeca d'hora i va nedar i tot, bueno, ens alegrem.
1: No, n'hi ha iaios de 83 que ho fan, no?
3: Sí, però...
1: No,
3: sí.
1: Forçosament ell pot ser un...
3: Sí.
1: Un no sé què, ja veus?
3: Ell ara ha demostrat que està el que no vol que el veiem, i això és respectable, però jo crec que el Julio Iglesias està molt malament de les cames. Que li venirà bé la natació, perquè en el seu paraís on viu, imagina't, tindrà la piscina climatitzada i tots les seves històries bones. I llavors el que us vaig a dir, que aquí vindrà ara el Julio José a fer tota una gira des de Madrid, i el seu pare l'està animant a que canti les cançons d'ell. Sí, ve a fer tot un repertori, té bastantes, no sé si tindrà èxit o no, perquè jo l'he sentit cantar un parell de vegades, però no fa malament.
0: Amb qui quedes dels dos germans?
3: Jo m'haig de parlar
0: l'Enric.
3: Sí?
0: A
3: més, l'Enric té unes cançons.
4: Jo no me quedo ni amb l'avi, ni amb el germà, ni amb la mare que els va parir.
1: Ell se quedaria... Espera, Toni, tu te quedes amb aquella que li ha sortit ara a la Pantoja per detrás, que canta meravellosament bé?
3: Sí.
1: Hi ha una noia que la imita,
3: sí?
1: Fabulosament.
3: Sí.
0: Vinga, escolta'm, Julio Iglesias, va, vinga, deixa'ns quedar...

0: Doncs bé, Julio Iglesias, nosaltres ens quedem amb tu, que ens agrades
1: sí,
0: molt,
1: sí,
0: eh?
1: A mi m'agrada molt.
0: Llàstima que, mira, et tenim que criticar moltes vegades, eh? I aquí sí. Ho fem.
1: Sí.
0: Però bueno,
1: claro.
0: Ens agrada.
1: Llavors també en aquesta entrevista que diu que ara farà tota una gira, que estarà content perquè disfrutarà dels seus nebots i dels seus germans perquè ve a Madrid, perquè ell està amb el seu pare, li pregunten que quina relació té amb el seu germà. Ell, clar, què dirà en una revista que estan? Pues diu, no ens veiem clar, molt, clar. Però estem molt bé.
0: Què vols?
2: No ens veiem mai.
3: No es barallen mai perquè no es veuen.
1: I llavors li pregunten pel seu pare el tema que n'hi ha. I
4: ah,
1: diu
4: sí.
1: Que, sí. I llavors aquí diu que confien en la justícia i que creu que el seu pare sortirà bé perquè no es pot creure allò del seu pare.
0: Uh-huh. Quan una persona famosa viu, doncs, per exemple, un problema familiar, creieu que ha de dir-ho?
3: No, però el problema està en que...
5: És que s'entera la gent igualment.
3: No, però si tu has venut exclusives, els periodistes tenen dret a entrar en la teva vida privada. I te poden investigar.
5: Si tu has venut la teva imatge, és normal, està venuda.
1: Que les dues noies l'han denunciat perquè s'entre... O sigui, han dit, aquest senyor estava abusant de
5: nosaltres. Perquè era cert el que va passar.
1: I és cert. Passa que
5: guanyarà... Passa que els diners tapen tot. Ja està.
1: Don dinero lo puede todo. I això sempre us ho dic, i és l'última vegada que ho dic, quan li va sortir a València que era el pare del noi aquest, el jutge va dir que sí, ell se'n va anar per un altre cantó, i de lo que era sí ha sigut no. I aquest noi, jo, vamos, és que
0: sí, és clavat, molt. Clavat.
1: I té bona relació amb aquest, eh?
0: Sí.
1: Té bona relació amb aquest.
0: Sí, amb el Julio José.
1: I se'l creu, aquest se'l creu.
3: Sí.
1: Passa que és clar, si el...
5: És que és tan evident que no
1: és... És evident.
0: Home.
1: És que sí,
3: se sembla més a Julio José i el nen aquest que a Julio José i l'Enric.
0: Sí.
1: Sí.
0: Fins on considereu que arriba, perquè arriba, la confiança i un començar la necessitat, per exemple, d'aquestes persones de protegir la família. Perquè veiem, per exemple, ara estic parlant d'un polític, jo, que bé, la seva senyora també està molt embolicada.
2: Ah, eh? Ja.
0: I esclar, això afecta tota la família també, com la senyora d'en Pedro Sánchez.
3: Home, aviam, aquesta senyora està molt embolicada o l'han embolicat ells?
0: Ah, no ho sé, bueno, jo ho faig una pregunta.
5: El problema és que està embolicada.
1: Li han posat
5: de la manera que hagi sigut. Per anar però...
1: Li han posat l'etiqueta de CEO que te guste.
0: Sí.
3: La Begoña Gómez.
0: La Begoña Gómez.
3: L'esposa del president.
0: Sí. Però
3: a veure... La UCO ha dit que no hi ha delicte en cap de les d'allò.
0: Sí, no, però de moment però, està tot embolicat.
5: Van deixar la possibilitat de que pogués continuar investigant el famoso peinado.
3: Sí. I se jubila
5: i ha hagut de tancar vol liar-la encara més.
1: Claro.
5: Per tant, bueno, ahí està el tema amb un interrogant que dius, bueno, jo me voy, i diu ell, el peinado diu, jo me voy, però dejo el merder ahí. Sí.
1: Home, ja s'espavilaran tu. Jo el que em sabria greu aquesta noia, per això, que jo sé que m'agrada, encara que no hi entenc gaire, m'agrada veure les males llengües, que aquesta noia li toqui passar 13 anys de presó.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Amb tot el que n'hi ha.
3: No, perquè la indultaran.
0: A presó no anirà.
3: No anirà.
0: Però
3: si en Pedro Sánchez guanya les eleccions una altra vegada, o les guanya, o queda i torna al govern, la pot indultar perfectament.
1: Sí. Ojalà.
0: Però que això tampoc no està bé. Perquè, a veure, si un del carrer t'agafen, a lo millor per menys que diuen que ha fet ella... I palmes,
5: però, Antònia,
0: pues aquí,
5: ja
0: aquí
5: que...
0: la llei és per tothom.
5: Però és que no és així.
3: Aquest país no
5: ja
3: és un país normal perquè va ser...
5: La justícia no és igual per a tots.
3: Va ser portat durant 40 anys per al feixisme i tenim un poder judicial que és molt de dretes. I
5: ahí està el
3: tema. I fa el que poda...
0: Ara hem entrat per un moment a la política. I això no val. Va.
1: Aviam. Quasi segur, al 100%, que torna de moment, demà a la nit té una entrevista molt important, torna la Belén Esteve.
3: Ai, mare.
1: I simplement...
5: Redoble de tambors, Martí!
1: Aviam, desitjo...
0: Que no l'agafin.
1: Desitjo...
0: No, que l'han agafat.
1: No, sí, va fer una entrevista.
0: Ah, no, aviam, entrevista, va,
1: jo ja sabeu que sóc una miqueta dolenta, desitjo
5: qui li fa l'entrevista, Angie? Doncs
1: pues el Santi Acosta, que és el de Viernes.
5: Ah, vale.
0: Ai, de Viernes, mare meva.
5: Sí, vale.
1: Li fan aquesta, primer li faran tota una entrevista amb ella sola, i per l'altra setmana vindrà a la televisió a parlar. Ai. I tot bé, perquè ara sortia ja la filla del Jesulín, la que...
5: Sí.
1: I és clar, ella ja ho ha dit, diu, aviam, jo parlaré d'aquesta senyora perquè m'ha fet molt de mal. Ella ha fet molt, porta... I és veritat.
5: Però a veure, sempre que, estan de la visquent l'una i l'altra del mateix ja, tema
4: però,
5: sempre.
4: Però de la, parlarà de la Júlia o de la mare?
1: No, no, aviam, la Júlia ara es veu que els pares, jo crec que els pares diuen, no, mis pares me dicen que me tengo que callar. Però jo, i jo me la crec.
3: Ai, ai, ai.
1: Però he patit ja molt coses en aquesta casa, perquè, clar, aviam, tenim que ser sincers.
5: Ja ha viscut allà,
1: i Esteban
5: veu.
1: Ha passat 20 i pico d'anys, que la seva filla té quasi que 30 anys, i s'ha fet milionària parlant del Jesulín Ubrique. Les coses on
5: sí, sí, sí, és cert. I aquesta nena ha viscut tota aquesta època.
4: Clar.
5: Per tant, ara ella, si té possibilitat de parlar, doncs pues parlarà.
1: Perquè saps el que diu la Belén Esteban?
5: A viure també d'acord.
1: Que té que mirar per su hija, dice, yo lo comprendo, que mira por su hija, que és mi hermana, que ho reconec,
4: sí,
1: que la seva germana,
5: clar, germana,
1: però jo miro per mis pares el que hem patit a casa meva.
4: Pues clar, i és que han patit.
3: El que parlaven de la família, a veure, sí, el que passa, sí, sí, doncs...
5: Clar, perfecte.
1: A llavors ens diu, i no sabeu de la missa a la meitat, diu la Júlia. Oh, oh,
5: oh. Ara aixecarà
1: l'alfombra la Belén
5: màgica.
1: Esteve i diu, sempre con les amenaces. Perquè diu, hi ha una història...
4: Però és que sempre amenaça, ella també sempre amenaçava.
3: Sí, sí.
4: És que si jo... Perquè jo me callo, perquè és que si jo si dijera... Pues filla, pues, si tu dijeras, pues ara lo dice ella.
1: Jo diré una cosa.
3: La sort que han tingut totes aquestes és que no se'ls hagi menjat el currupipí.
1: Ja.
4: Ai, Toni, per favor.
5: El currupipí ja s'esquiera, no?
4: Sí.
5: El tigre.
4: Oh.
1: Tenia un tigre.
5: El tigre.
1: Tenia un tigre.
5: Sí, tigre.
1: Llavors ella...
3: Ara la Belén anava pel carrer de Madrid. Ai, que me pilla el tigre, que me pilla el tigre.
1: Devia voler un altre tipus de tigre, eh?
4: Però la veritat sigui dita que no n'hi ha dret, no n'hi ha dret. El que ha fet aquesta dona, que a última hora, a veure... A l'altre va arribar un moment que va dir jo no vull continuar estant amb tu pel que sigués, pels pares, pel que sigués. I tu no tens que prendre les coses...
1: Però com està avui la vida? La van agafar perquè llavors tenia una audiència brutal.
4: Bueno, però és des del sàbado, no?
3: I era més guapa que ara, perquè s'ha perdut amb...
4: Sí,
1: claro, ara dona pena. En el món. Que això sí que se li té que donar...
5: I al nas se li nota també,
1: sí,
5: eh?
1: Sí,
4: sí.
3: Se li nota.
1: Bueno,
3: ai, mare, ja m'hi fixaré.
1: I va fer un miracle perquè era un botxejador.
5: Encara ho tenia pitjor, que sí.
1: Hombre, sí.
4: Bueno, s'havia quedat sense nas.
3: Què dius ara?
1: Sí, sí, sí.
3: Oh, mare meva.
4: Sí, sí. Sí.
1: Llavors ella va, que és que, aviam, tenim que ser sincers, bona mare, me l'he criat jo sola, no, tu sola no, perquè,
5: no,
1: quan
5: perquè
1: vas estar...
5: Cada mes,
3: li queia 1.200 euros,
5: això,
3: eh?
5: I això és una cosa que t'ocupes les esquenes molt ben cobertes,
1: claro.
5: I no és el mateix.
3: El Jesulín no ha deixat de ser un bon pare.
1: Que ella mateixa ho va dir,
3: que podia haver sigut millor, tothom pot ser millor.
1: Aviam, ha sigut un mal pare perquè he dit per ella, però ara, no, ara sortirà molt aquí, eh?
3: Sí.
1: El que diu la Júlia. Esto es lo que dice ella. Mi padre ha ido a ver a mi hermana.
4: Porque yo, también, no porque yo también he ido a ver a mi hermana.
5: Ella de petita també devia anar, esclar.
3: Clar.
1: I llavors aquí hi ha un episodi molt dolent que l'altre dia ella, que és molt xula, la Belén Esteve, dice, siempre amenazando, va dir una paraulota, a ver si tienen narices, sí, ja sabeu el que va dir.
3: Cojones.
1: Exacte. De sortir. I de moment jo ja he llegit en Facebook l'episodi que va explicar la Tita Lali, germana de la mare, en el programa de la Rus quan el feien a Catalunya, perquè la Tita Lali està amb la
3: confecció. Per això parles de temps, no?
4: Ui, molts anys. Molts anys.
1: La Tita Lali li té molta mania a la Belén, perquè el que diu, el meu nebot ha dit que ell no vol parlar de res. Ell cada mes li passa la mensualitat a la seva filla i ella, per més que vagi parlant malament, jo no sortiré a rebatir.
4: I és veritat,
1: a donar-li més peu.
4: I és veritat que no ha sortit mai ell.
1: I va dir, voleu que us expliqui una seqüència que passó? I ja veus tu la Rus. Vinga, Tita Lali, explica-lo.
4: La de la planxa.
1: De la planxa no.
3: Ah. Què és, diu, què és la de la planxa? Va, no es deixis ara amb les...
4: La planxa que ella un dia estava a Ambiciones,
1: sí,
4: i llavors va tenir una discussió amb el marit. Amb el Jesulín. I llavors ella es va posar com una moto, perquè...
3: Sí.
4: I llavors va agafar una planxa i li va llançar pel cap.
3: Oh, per Dios. Home, no,
1: bueno,
3: ell pues, no va tocar.
1: La Tita Lali no va dir
5: perquè
1: planxa.
5: Si l'arriba enganxar, se la carrega.
3: Ai, mare meva.
1: La Tita Lali, supuestament, diré jo, perquè fa molts anys, juraria que va dir que va sortir amb un altre... amb un altre utensili empaitant en el Julio.
4: Ah, també. Sí, també amb un gabinet. Sí.
1: Supuestament. Sí. I llavors, aquí es pensen que no sortirà, però aquest rumor ja està sortint en el Facebook. Ja l'he llegit. I com surti això, muntaran còlera, la Belén.
0: Home, a veure.
1: Us ho dic jo,
0: A veure. A
5: llavors hi anirà amb el ganivet, de veritat.
4: No, però ja... Però això ja fa molt de temps. Estava ella, amb ambició.
3: El Jesulín de Brica ja està curant d'espant, perquè sí, un toro ja li va arrencar una de les peces vitals d'un home.
4: Sí,
1: que va sortir per la tele.
3: És com en Paco, en Franco, que era un huevo.
4: Però la veritat...
0: Expliqueu moltes intimitats,
3: No, les expliquen ells.
4: No, això és veritat, que ell estava torejant, i llavors el cuerno li va agafar a un testicle i llavors li van tindre que treure, clar.
3: Devia fer un mal impressionant, eh?
5: Imagina't!
3: Això és el vudú que li feia la Belén Esteve.
5: Van sortir un xiste amb el nino del vudú.
1: I va sortir un xiste que deia: el meu número de telèfon és 198.
3: No ho sabia, que és bo.
1: El meu número és...
0: Ha sigut un moment que s'ha quedat una mica blanc totes, per això no ets, I després ja
5: heu tingut que pensar el nou.
1: Anem acabant. Bueno, una parelleta que estaven casades, s'han separat, i ara ja podrà tindre ell, que es podrà casar, que és el fill de la... El José María Almoguer, és el nebot de la Terelu.
4: Sí.
1: Que es va casar amb aquella noia que ara s'ha arreglat
4: de
1: la boca.
4: De les dents.
0: De les dents.
1: Bueno, pobra noia, no, mira això.
5: Bueno, gràcies a Déu hi ha bones...
1: Hombre, han fet un miracle amb aquesta noia,
5: Clínica dental, i escolta'm, arreglat.
1: I va tenir un fill amb aquesta noia, es van casar, van sortir amb l'Ola i tot, i no ha funcionat, s'han separat, i ara aquest noi que torna a tenir una relació amb una noia, pues, ja han firmat el divorci. Ell ja ho diu, respectarà sempre a la mare del seu fill per el que tenen en comú.
3: És que això és l'actitud civilitzada, és aquesta.
4: Sí.
1: Claro. Claro.
5: Això seria el que toca.
0: Deixarem si hi ha alguna altra notícia. Vinga. I la Meli ens fa acabar de somriure avui amb aquestes frases tan entremaliades. Vinga, comença amb la primera, Meli.
5: Comencem. El hombre primitivo vivió en el paleolítico, mesolítico, neolítico, y el actual vive en el ansiolítico.
0: Camamilla, camamilla, camamilla.
5: Ansiolítico total. ¿Cuál es el vino que más alegra al cuerpo?
0: No sé, vino negro.
5: Cuando vino la luz.
4: Pues sí.
5: Después de darle muchas vueltas, he llegado a la siguiente conclusión. Me mareo.
4: Claro, no me extraña.
5: Hay que enamorarse de una loca porque ellas aman con locura. Las cuerdas atan. Las cuerdas te atan y te dejan ahí. Que todo se transforme en alegría y en buena actitud. ¡Ey, Macarena! Amor, quiero hacerte feliz en la cama. ¿Qué debo hacer? ¿Dejarme dormir? Aviso, necesito a alguien que me quite los pantalones del tendedero porque va a llover. Se acabó. Angie, continua, venga, que tenim
0: encara. Anem cap a l'última. Doncs,
1: us vaig a parlar que aquesta noia ara sí que ja veig que vol ser famosa, i és la parella que va tindre un fill, el Bettino Osborne, la Graviela Guillén, que està ara fent un llibre, i ara dona a entendre que ha tingut un afer també amb el Cristiano Ronaldo.
3: Sí, home,
0: per favor. Hombre,
4: si és que...
1: Home, la noia és
3: però si el Cristiano Ronaldo...
0: Però
3: la veritat...
1: No, home. Sí.
3: El Cristiano Ronaldo?
4: Sí.
0: No.
4: Sí,
1: no. Amb la seva parella.
3: Que pot fer... Què?
5: Que pot tenir tots els fills que vulgui.
3: Sí, però ha tingut un piló de fills dintre de lloguer, perquè no els ha tingut amb una dona...
1: Sí, però en té, també, en té. Ara amb la seva parella té.
4: Amb la que té. Toni, no vol dir
0: que
4: sigui...
0: Home, doncs, a veure,
1: estem en el segle XXI. Ara n'hi ha que li agrada a la dona.
3: Ah, sí, pot ser. Pot ser una possibilitat.
1: Que quan va sortir, perquè la veritat...
3: Però tu t'hi fixes que els vestuaris de jugadores, de noies, tres o quatre noies surten entre elles i els vestuaris d'homes no surt ningú amb ningú, això no té cap...
1: Bueno, és que...
5: Tu anaves a la discoteca
1: tu vas a la discoteca quan era jove. I quan anàvem al bany tenia que anar amb una companya. És veritat, els homes van sols. I les dones per què entrem en el quarto de bany quan érem jovenetes?
3: A mi em va explicar el cap de Relacions Públiques de l'Escola Superior de Relacions Públiques que les noies, quan aneu al lavabo totes juntes, aneu a parlar de marranades.
0: Oh! Que no! I que ens anem a
5: anem a
1: retocar els llavis per estar mones.
5: I a parlar de nois si estan
4: mones. No, però sí que és veritat, que quan...
0: Que sí?
4: Jo quan surto, a mi, jo al lavabo anar sola, no, li dic a la meva amiga, vinga, anem al lavabo.
1: No, porta el mòbil a la butxaca, nena, o les claus de casa. Que dolenta que sou.
0: Molt bé, gràcies a tots. Aquesta estona d'aquí a Molta Teca hem fet que repàs a l'aromateràpia, aquestes frases que no tenen desperdici, Meli, i tu, Doni, que déu-n'hi-do. Posa't Molta Teca.
1: Volia dir una cosa del Marruendo. Sabeu qui és el Marruendo? Sabeu que ha anat contra les parelles homosexuals i la seva filla s'acaba de casar amb una noia. Bueno. No volia estar a Sant Tomatrés.
5: El sol passar-s'ho.
0: Les 12, bolet informatiu.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dijous 24 de setembre, les tres paraules del dia són atípic, municipal, cirurgia. Atípic, els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. I continua oberta la inscripció pels cursos de català. A Tordera encara queden places lliures pel curs bàsic 3. Municipal, convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia. La sessió començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir per Ràdio Tordera i els canals de YouTube i Instagram. I Ràdio Tordera estrena la temporada 26-27 amb una grella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. Cirurgia. L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals comunitats.

0: De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal, on hem tingut una gran quantitat d'incendis, amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
1: Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Avui és la Mare de Déu de la Mercè. Falten 31 dies pel canvi d'horari d'hivern. Serà el 25 d'octubre. Falten 18 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, la Hispanitat. Avui esperem un dia assolellat, amb intervals de núvols alts, temperatures agradables, demà nuvolositat variable, sense risc de pluja. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que Xuriguera i Feixedes presentaven a Tordera l'obra Les Mares. Fa 5 anys parlàvem que horticultors de Tordera denunciaven un augment de robatoris en els seus conreus i fa 10 anys es detenia un home a Tordera per violència de gènere. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és informar-te sobre els contractes de lloguer a l'ara i aquí, amb l'entrevista amb l'advocada Conxita Rodríguez.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: En 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
6: No! Primer has de fer la digestió!
5: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
8: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
9: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
10: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
9: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Directe, ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 7 minuts, les 12 ho hem deixat enrere i tenim aquí el portaveu d'en Tomàs i la Tomasa, que bé, s'estan posant molt al dia, i en Toni i en Bades me deia ara mateix fa poca estona que li costa una mica acabar d'interpretar el que ens volen explicar. Toni, bon dia.
1: Bon dia. Ara estan preocupats perquè hem arribat a la tardor.
0: Què dius ara?
1: Sí. Diu en Tomàs a la Tomasa: Tomasa, ja està, s'ha acabat l'estiu.
0: Oi.
1: Però la Tomasa diu: com que s'ha acabat l'estiu? Si ahir encara anàvem amb màniga curta. Sí, diu en Tomàs, però ja som a la tardor, dona. Ja toca canviar el xip. Jaquetes, paraigües, castanyes, bolets... La Tomàs diu: para, para, que jo encara tinc el banyador estès al balcó. Doncs ja el pots guardar, li diu en Tomàs. I la Tomàs contesta: i què poso ara, un jersei? Home, diu en Tomàs, depèn del dia.
0: A veure, és un home molt...
1: O sigui, que entrem a la tardor, però ningú sap quin temps farà. Exactament.
0: Sempre s'estan discutint, aquesta gent, eh?
1: No, bueno, no s'estan discutint, bueno, no sé, estan col·lapsant, perquè el temps no hi ha qui l'entengui.
0: Val, sí, també, sí. això també, va, vinga.
1: Doncs ja ho tenim. Tardor catalana. Al matí jaqueta, al migdia màniga curta i a la tarda ja no se sap ni què posar-te. I espera que quan arribin els refredats, després què? I els no tinc fred però tanca la finestra? I els primers posa't una jaqueta que agafaràs fred? Aquesta frase no mor mai. En definitiva, Tomasa, arriba la tardor i ara què? Ara a sobreviure. El canvi d'armari, els refredats, a la pluja i a les mares dient que ens abriguem. Doncs som-hi, que comenci la tardor. Benvinguda sigui.
0: Noi, molt bé, no? Ens han fet quasi una dedicatòria, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Gràcies, Toni, per explicar-nos-ho. Que avui t'ho han fet arribar a última hora, això, eh?
1: A última hora, però hem de tenir en compte, us explicaré coses, perquè la Tomasa és nòrdica.
0: Ah, és nòrdica, sí. Caramba, tu, sí. D'això no m'havia pas entrat jo, eh?
1: Sí, home, però ja tenies alguna pista, perquè vaig dir que és d'una agència de viatges.
0: Ah, bueno, clar, sí, clar, bueno.
1: Parla anglès, parla alemany, suec... Parla...
0: Com te fan arribar tu, doncs, els textos?
1: No, perquè aquesta gent està molt integrada. En Tomàs és d'aquí de tota la vida.
0: No, és que no hi ha nota, està bé, això. No? Sí, sí. Toni, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins
1: a vosaltres.
0: La propera.
1: Adéu, adéu,
0: bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Uns minuts que passen de les 12 en concret, doncs 10 minuts, i doncs bé, avui agafarem la bicicleta. Però bueno, no podem agafar la bicicleta si no tenim el conductor de la bicicleta, que és el Miquel Grimal. Bon dia, Miquel.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, ja som a la tardor.
0: Altra vegada,
1: hem passat a l'estiu. De totes maneres, les temperatures van com van. Uh-huh. Ho ha explicat molt bé doncs Antoni ara fa poca estona. I bé, es condiciona molt, eh? El factor humà amb el temps és combinable. I si un afecta l'altre, vull dir, ja tenim aquí un problema. Perquè és difícil, el dia a dia, has de mirar, ara, abans sí que tenies èpoques i teníem les estacions, teníem espais, però és que ara pots passar d'un extrem a l'altre
0: en
1: poques hores o pocs dies. És que és una bogeria. I amb bicicleta ho pateixes molt.
0: Amb la bicicleta i amb Miquel, doncs, com a conductor, deixarem enrere les presses a partir d'aquests moments i es disposarem a descobrir aquells indrets que potser tenim més a prop del que pensem, però que moltes vegades no coneixem prou. I aquells indrets, jo sempre, com en Miquel diu, estic a tal indret, i jo dic, i ara anem a conèixer-ne el que ha fet aquest cap de setmana per poder descobrir doncs tot el que ha portat: paisatges, racons, pobles, carreteres. Vés al tanto la carretera, Miquel?
1: Sí, vaig tenir una experiència ara que comentes, perquè a més ja vam dir que aquesta nova etapa doncs de ràdio, doncs que faríem 5 cèntims també de les experiències i tot això, perquè ajuden.
0: De les vivències.
1: No solament, perquè moltes vegades, és clar, comentem sí que nous indrets, i sempre miro d'explicar, i jo a les meves sortides sempre el que miro, faig la mateixa ruta que havia fet anteriorment, però sempre busco un indret o un llogarret nou, que és desconegut per mi, que és l'estímul meu, no? Però no deixa de ser que els espais que has de passar són els repetibles,
0: clar,
1: perquè no tens altres vies.
0: Sí, però
1: lloc
0: sempre
1: determinat.
0: Hi ha...
1: I sempre hi ha noves experiències. I aquest passat diumenge, que no parlarem avui, parlarem una mica del tema del 30 d'agost, ens anem una mica més enllà, però relativament, perquè els mesos es toquen, les setmanes ja no ho dic, i les hores ja són imminents. Ja gairebé, com aquell que diu, són petits...
0: Segons,
1: són instants, no s'allarga. I, és clar, vaig tenir una experiència que la C35, la carretera que va d'Hostalric cap a Vilalba Sasserra, perquè allà es trenca, que és la comarcal, la C35, doncs a l'acreuament de la recta aquella de Breda vaig tenir un ensurt. I
0: doncs
1: jo anava bé...
0: Aquella zona és ampla, la carretera,
1: no? Sí, però molt recta i els cotxes van molt ràpids.
0: Ah, va, això també.
1: Esclar, hi havia dos cotxes que sortien, que venien de Breda, de l'encreuament, abans d'arribar a la Batllòria.
0: Sí.
1: I ja... Clar, hi ha el centre per girar, per entrar cap a direcció Breda, que venen de Granollers, en direcció de Sant Celoni. Un cotxe, no sé si no em va veure, jo anava bé pel voral, pel voral de la carretera.
0: Tenies
1: jo anava d'allò.
0: Tenies espai, no? Jo voral, sí.
1: Veu, hi ha molta visibilitat. No sé si no em va veure el que sigui. I va fer l'estop molt ràpid i va girar. I jo venia molt llançat. Potser calculava de que jo anava a una altra velocitat més curta, però bé, allà don, i a més era la sortida. A la tornada sí que no vaig... com que la tornada allà
0: estava
1: de fosc,
0: cansat,
1: normalment
0: ja,
1: de fosc, i vaig cansat, no vaig tan ràpid. Però sí que anava relativament ràpid, però bé, això no has de preveure. A veure, si veus una figura, el que repeteixo, segur que no em va veure, ja girava. Jo havia de vigilar els dos cotxes que entraven a la carretera, que es van aturar, van fer-ho bé, però jo controlava. Jo no mai pensava que el de la meva esquerra, el que entrava, no fes un stop com Déu mana per deixar-me passar a mi. Vaig fer una maniobra, em vaig situar el mà al dreta perquè no em toqués, perquè va sortir, i vaig fer un crit. Un crit molt fort.
0: Així t'havies espantat, no?
1: Sí, clar, perquè el vaig veure el cotxe al damunt, que ja xocava amb mi. I en aquell moment, com vaig fer el crit allò, va frenar en sec. I jo, amb la maniobra i la seva frenada, doncs vaig bé l'espai necessari per poder seguir.
0: Ai, quin susto.
1: Vaig seguir, no vaig donar, jo no sé el que vaig fer, però el susto el vaig tenir, això
0: clar,
1: sí que
0: clar,
1: deu ser.
0: Clar.
1: Però, esclar, són coses...
0: I tu, que sempre dius que vas molt ben senyalitzat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, no, bueno, de dia tampoc. Esclar, el que passa que, clar, hi ha la mobilitat. A més, era un divendres.
0: Ah,
1: perdona, havia dit que és que normalment surto els diumenges, però el passat, que ja ho explicarem, anava a Sant Martí de Centelles aquest dia, a Sant Miquel del Fai, que això és una altra història. Hi he anat tantes vegades. Això, les experiències de Sant Miquel del Fai...
0: Sí, però clar, a vegades són diferents, no?
1: Sí, canvia molt. Hem fet aquesta entrada, que ens hem menjat alguns minuts, però avui volia parlar dels sots feréstecs.
0: Bueno, a veure, com has entrat, ens ho volies preguntar a tota la gent. Bé, de la Moltateca, ja sabeu, són els
1: tots,
0: i nosaltres s'ha quedat així de buriacats,
1: sí,
0: no?
1: Sí, de veritat, us he dit són els sots feréstecs, i esclar,
0: m'heu
1: fet una incredulitat i una d'allò que... i una passada. La ruta és la mateixa, perquè per anar als sots feréstecs, amb bicicleta, clar, no puc anar amb vies ràpides, ni autopistes, ni la C-17. Sí que agafo la C-17, eh? Sí que puc agafar la C-17, però això és un altre extrem. Jo, aquest dia, vaig cap a Cardedeu, a la C-35 l'hem deixat a Vilalba, perquè hi ha el desviament, ja, doncs fins a Granollers, però a Cardedeu hi ha un desviament que va, abans d'arribar, després de Cardedeu, que va a Marata. Marata, és Marata, sí, és un llocarret, hi ha un castell, el castell de Marata, o Torre de Ceba, que es diu...
0: Marata
1: ha...
0: o Barata? Marata.
1: Marata. Uh-huh. Doncs és un poblet d'allò, llavors ja ve Llerona, i de Llerona passa a l'Ametlla del Vallès, i d'allà a Bigues i Riells. Bigues i Riells, Bigues és una població,
0: sí,
1: que té una església de Sant Pere,
0: sí, sí.
1: I hi ha Riells del Fai, però formen un sol municipi. Allà, això... és la mancomunitat del Tenes, perquè hi ha el riu Tenes, que és el que baixa del Moianès, de Sant Quirze Safaja amunt,
0: sí, sí,
1: que hi ha un embassament.
0: Això n'hem parlat
1: algunes vegades.
0: Molt bé, un riu que Déu-n'hi-do.
1: És que té, jo, el Moianès, cada vegada que dic la paraula Moianès de la comarca, és comarca des del 2015. Abans era... la subcomarca, li deien,
0: ah,
1: perquè
0: sí?
1: Estava
0: com
1: entre el Bages,
0: això? Sí.
1: El Vallès Oriental, estava a Osona, doncs ara hi ha una... Des del 2015 es va fer una votació d'això i és comarca.
0: Ah,
1: el Moianès és una comarca.
0: Molt bé,
1: i la capital és Moià.
0: Sí, sí.
1: Doncs m'encanta. Hi ha 10 pobles. Tots 10 pobles ho he esmentat
0: però
1: moltíssimes vegades.
0: Però més que tot, per què? Per el paisatge,
1: sí,
0: per
1: paisatge,
0: el que té cada poble.
1: Sí, per l'orologia, també. Molt trencada, els poblets, són molt poc habitats. Té... Què té? Saltants,
0: ai, sí, gorgs,
1: té torrents, té castells, té cingleres, tot això m'encanta. Això és impressionant.
0: I com hi vas? És dir, cada vegada busques un llocarrec diferent, tu, eh? A l'hora d'arribar.
1: Sí, però
0: sí. Missions, eh?
1: Sí,
0: faig
1: història.
0: Faig una missió cap aquí, cap
1: sí,
0: allà, no?
1: Sí, jo li dic missions perquè són metes, són
0: sí,
1: destins,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquests, els sols frèstecs, no anaven a aquest lloc concretament perquè havia d'arribar, en vez d'anar cap a l'Ametlla, havia d'arribar cap a la Garriga.
0: Val.
1: Perquè...
0: O Déu-n'hi-do, la Garriga també,
1: sí.
0: Hi ha molt de trànsit, cap anant a la
1: sí,
0: Garriga.
1: Sí, sí, i de Tordera a la Garriga són 52 quilòmetres, eh?
0: Sí, però a veure,
1: o
0: per davant...
1: que anar i tornant ja són 104-105 quilòmetres al mínim.
0: Ah.
1: Si llavors fas rutes i això ja vas incrementant a la Garriga. I què fas a la Garriga? Entro a la C-17, a l'autovia, però en bicicleta està permès fins al Figaró.
0: Ah, està bé.
1: Hi ha un túnel.
0: Però hi ha
1: però
0: molt
1: també
0: de trànsit d'aquesta zona.
1: Sí,
0: eh?
1: Clar que hi ha trànsit, però té un bon voral, a la dreta pot anar bé. A més, hi ha senyals que no ho saben, perquè a vegades algú m'apita, algun cotxe m'apita. Dic, què m'apites? Sí, jo estic habilitat.
0: Sí.
1: Perquè, a més, a l'entrar al túnel del Figaró, que ja entres a la població, hi ha un senyal de perill, bicicletes, vol dir.
0: El que passa... Això vol dir que molta gent hi va, no?
1: Sí,
0: aquest
1: que
0: punt,
1: els cotxes han de vigilar perquè poden passar bicicletes i que has de deixar el voral, doncs, suficientment. Doncs què passa en aquest extrem? El que passa al túnel, aquest del Figaró, té molt poc voral. Llavors, aquí, el que intento sempre passar, hi ha una vorera, a peu, i el túnel no és molt llarg, fa una mica de curva,
0: ha...
1: està il·luminat,
0: sí?
1: Això també és cert,
0: sí.
1: Però hi ha molt poc espai als cotxes, i els cotxes van molt ràpids, perquè és una autovia. És clar, no vigilen. poden anar més a la dreta, esclar, amb bicicletes perillós. Llavors, doncs, passa a peu, no passa res. Què perdo? 5 minuts, no passa res.
0: Home.
1: La seguretat és total.
0: Hombre,
1: i aquí el Figaró... El Figaró és una passada, també, eh? El que passa, hi ha pocs restaurants, per dinar, perquè ja em tocava a l'hora del dinar, i havia d'anar als Sots Feréstecs. Els Sots Feréstecs és un altre espai
0: perquè
1: del Figaró.
0: És un punt, és un
1: ara
0: poble...
1: Ara ho explico,
0: vinga,
1: ara ho explico, Rosmaria.
0: Vinga.
1: El poble es diu, el terme municipal, Figaró-Montmany. Figaró és el poble,
0: ja,
1: sí. Que és modern, hi ha un casalots molt macos, molt impressionants, i és tocant el Montseny, allò és l'espai, doncs per allà pujaria un diríem
0: molt verd,
1: el Pla de la Calma i tot això, tot és Montseny això, és l'extrem doncs de la banda del Vallès Oriental, Osona. I aquí què passa? Que es diu el Figaró Montmany per què? Perquè és un altre indret que queda a l'altra banda de la C-17, de l'autovia, i de la via fèrrea, o sigui, del tren,
0: sí,
1: que va a Puigcerdà, de Barcelona a Puigcerdà. Això trenca. I hi ha una altra cosa, el riu Congost.
0: Ui, també.
1: Que és el que passa
0: com
1: per Granollers.
0: Com va aquest riu?
1: Està bastant sequet. Està bastant sequet, ara. Muntes pluges l'altre dia, doncs, també hi vaig passar-hi, per Granollers, i va molt minsa, però sí que és un riu bastant important, però clar...
0: Igual que el
1: depèn.
0: Tenes, el riu, més o menys, de caudalós o com?
1: A veure, és un riu que és més important que el Tenes, però relativament no acumula tantes aigües com el Tenes, perquè té aquestes vessants, aquestes cingleres i tot això que passa a Sant Miquel del Fai, i acumula moltes aigües, i més... més aquestes abruptes, no?
0: Sí, sí.
1: I el Congost és més relatiu, més suau, baixa. És diferent, les aigües. Però sí, el Tenes, encara que també està aixugat, però baixa aigua, i el Congost està més minsa. Doncs en aquest entorn hi ha una carretera, hi ha l'estació del tren allà al costat, i hi ha una carretera que amb uns 4 quilòmetres i escaig, arribes a Montmany. Què passa a Montmany? A Montmany és a l'Ullà, la casa principal és l'Ullà, sí que hi ha una petita urbanització, cases aïllades, és una carretera asfaltada, però que va pujant, per les cingleres. I què passa? Per què es diu els Sots Feréstecs? Perquè, com vas pujant per la carretera, que és de pujada, aquests 4 quilòmetres i escaig, doncs tens uns barrancs a baix i forma uns sots. Però tant una banda... L'altra banda, hauries d'anar més avall de l'estació del tren de la línia de Puigcerdà, que vas al Sot del Bac. És un sot ja anomenat que es diu del Bac, que n'hem parlat perquè hi he anat,
0: sí,
1: però és un sot concret.
0: I es nota molt aquests sots?
1: Sí, perquè és un barranc soterrani, el sol li costa molt. En aquell temps estem parlant... Per què es diu els Sots Feréstecs? Perquè això ve, si és literatura pura, a més, és una novel·la, novel·lada,
0: pas
1: en Ramon Caselles. En Ramon Caselles, si mireu, és un personatge que va néixer el 1855 a Barcelona i va morir a Sant Joan de les Abadeses el 1910. Es va suïcidar.
0: Què dius, ara?
1: Sí, això és un altre fet, un altre estem parlant d'uns anys.
0: Un home, doncs, tan bon escriptor, sí, pensador...
1: A més, crític d'art i tot això. A veure, era... A més, després va entrar en política. És un personatge. A més, el 1901 va escriure els Sots Feréstecs. Mireu el llibre, la novel·la aquesta, i ja veureu la intensitat d'aquests paratges, perquè, és clar, per ell el temps, aquests anys, el 1900,
0: clar, veure...
1: allò era
0: el màxim. Devia ser tan natural.
1: En aquests entorns hi ha un castell, castell dels Moros, que es diu, o d'aquesta zona, de Montmany.
0: La història marca que ara està Moros o no? O és el nom que se li va donar, no?
1: En aquest temps dels moros sempre d'allò, perquè les lluites d'això i sempre deien dels moros i això.
0: Sí.
1: A veure, un castell que hi ha les muralles i tot això, però està molt enderrocat. He intentat arribar-hi. Això és una altra història.
0: Has intentat?
1: Sí.
0: No hi has arribat?
1: Sí. No, perquè m'ho han prohibit.
0: Oh, qui?
1: Hi ha un
0: tu mateix, o què?
1: Sí, me va amenaçar.
0: Què dius,
1: això és una
0: altra
1: història, sí. Ostres, he viscut història.
0: Te van amenaçar.
1: Estava avisat.
0: Què era d'ell, aquest castell?
1: El terme municipal està en un entorn, amb un personatge, no sé si ara encara es viu, perquè ja porto anys d'això, però jo estava avisat, i em va amenaçar, sense dir-me una paraula, amb molts metres de distància, però, és clar, anaven gossos, anava, no sabia si portava una pistola o jo què sé, entonces,
0: què
1: em va ensenyar... sense paraula, me va ensenyar com una cinta d'aquestes de tanques de plàstic, sí, d'això, de tancament, me va estendre, jo vaig interpretar ja de seguida, si avances un metre més...
0: Vas a ser el que hi ha. Ai, mare
1: vaig
0: meva.
1: Enderrocar.
0: La gent també, sí. Déu-n'hi-do, no?
1: I em faltaven pocs totes. Metres per arribar al castell d'allò. És l'altra banda, és el cim. La foto d'avui, no he penjat un vídeo, he penjat una foto, i d'on anava l'Ullà, que és el casalot aquest, que l'Ullà és una altra història.
0: És un casalot, però sí. Una casa grandiosa.
1: Sí, però està
0: no?
1: molt abandonada.
0: No està abandonada, aquesta
1: casa. Hi ha gossos, haver-hi algun habitant. Ara explicaré. Poc abans s'acaba la carretera. A carretera asfaltada i s'acaba.
0: S'avisa? Llavors... de que allà s'acaba tot?
1: Sí, però... sí, la carretera hi ha un avís, hi ha una foto, vaig penjar una foto que s'acaba allà. I aquí s'acaba. Que s'acaba. Que ve una pista forestal que va cap als Cingles de Bertí, és una altra història, els Cingles de Bertí, va cap a Puiggraciós, que és un santuari amb una torre de telegrafia, doncs, al seu temps com funcionava, vull dir que és un entorn que està molt bé, estàs molt penjat sobre l'Ametlla del Vallès.
0: Bueno, i tots aquests sots, no?
1: No, i que molt d'estona aquestes has d'anar a peu. Clar. Aquests sots, doncs, els va viure... a aquest personatge, doncs, que va fer la novel·la, i els va denominar. I a més...
0: Escolta'm, era... Miquel, perdona, dius aquí que també explica històries d'un capellà.
1: Sí.
0: Un capellà d'aquí,
1: Sí, un que va estar a Esterrar, que el van enviar, i el van enviar en aquests llocs.
0: Bueno,
1: perquè
0: realment...
1: allà, d'alguna manera, fes d'allò. I, és clar, és la història amb els habitants que hi havien, i tot... És una novel·la?
0: Misèries humanes, dius,
1: sí,
0: què dius ara?
1: Home,
0: en aquell llibre que ens recomanes, sí, ho explica tot això.
1: Sí.
0: Ai, mare meva, l'hem d'agafar,
1: mireu, mireu que a través d'internet es pot veure tot. No cal... Jo he comprat el llibre. Jo tinc compte. Sí, és que totes aquestes històries, com les conec, jo busco el que hi ha. Editorials, i si trobo un llibre, el compro. I si l'haig de regalar o el que sigui, tinc algun compromís, doncs no em fa res, perquè ja la intensitat és total.
0: Aquest llibre que comentes, el recomanes, doncs... El títol quin és, exactament?
1: Però sots feréstecs.
0: Ah,
1: és l'únic
0: títol.
1: És l'única novel·la, va escriure altres coses, en Ramon Caselles, però l'única novel·la va ser aquests. A més, es don com a la primera novel·la modernista.
0: Ah, doncs pues mira, molt interessant. Ja me noto ben bé.
1: Sí.
0: Bueno, tot i així, ja ho poses tu amb aquells vídeos.
1: Llegiu
0: i les
1: fotos
0: que...
1: És en català antic,
0: sí.
1: Hi ha moltes coses que...
0: Això a mi me cansa personalment.
1: Sí,
0: que
1: però es pot traduir, es pot d'allò, també pots interpretar... I des de llavors, aquí aquests... Però, esclar, sempre me queda... Però saps què passa? Estem parlant del 30 d'agost. Feia molta calor.
0: Clar. I molt aquest any,
1: Està tot sec. Esclar, el que interessava eren els torrents, les zones humides, perquè els sots són zones humides.
0: Clar.
1: Les valls aquestes... a més, el sot del Banc, per exemple, no hi pots anar-hi si no és en tardor o hivern.
0: Clar.
1: El sot del Banc... del Bac, hi ha un saltant que es diu del Prat, Salt del Prat, amb unes agulles, les agulles
0: que
1: sabeu,
0: maco,
1: que
0: no?
1: Són
0: de ser preciós,
1: aquestes roques rectes, poden tenir 20, 30, 40 metres d'alçada rectes, i que els escaladors, és les seves pràctiques.
0: Allà deuen disfrutar.
1: No van a l'alta muntanya, no van als Pirineus, no van a Pedraforca, no van a tots els cims, si no han fet pràctiques abans. Doncs aquestes zones és el que practiquen, perquè estan a prop
0: bé,
1: de les
0: no?
1: zones on estàs.
0: No t'has atrevit equipes, mai tu fer-ho?
1: No. Això és...
0: Trobo estrany,
1: Sí, però has de tenir alguna convicció, és com tot. Has de tenir una traça. Jo no tinc...
0: Jo sóc
1: aventurer, tinc d'allò, però no tinc una formació tan total en cada específica. Tens de tenir
0: Miquel,
1: una casa.
0: Vas parlar amb alguna persona? Perquè, doncs, aquí també ho esmentes.
1: No, a l'Ullà, que dius aquest casalot i que es veu d'allò, està tot ple de ferralla, tots de cotxes d'allò. No sé, és com un cementiri. Sí,
0: Cotxes, se vol dir, allà abandonats. Què dius ara? Sí. Mare meva.
1: És com un cementiri de cotxes, de veritat. I jo havia de tornar, no volia tornar enrere, havia de pujar cap al Puig Graciós i baixar per l'Ametll del Vallès. Que baixa, quines baixades, quines pendents. Ja ho coneixia, eh? Hi ha el santuari aquest, que és molt... No vaig poder entrar perquè anava molt tard, però es pot entrar al santuari. És un santuari, Puig Graciós. Podem... Tot està relacionat, això.
0: Molt bé,
1: vull dir,
0: molt bé.
1: Que tens... No tocaves. És impossible. I, a més, llavors havia de tornar a Tordera.
0: I tant. Bueno, i una bona cursa, eh? Vas arribaves aquí.
1: No és cap broma, eh? De veritat.
0: No, que si tu tot guanyes, el que expliques, eh? Són unes aventures i unes històries que és massa.
1: Anem per la frase?
0: Vinga,
1: i
0: que aquí
1: per la bueno, frase...
0: Te vas inspirar,
1: o,
0: aquí.
1: Sí. Oi. Bueno, podria dir moltes frases i moltes d'allò, però aquí la frase o, d'alguna manera, la intensitat en aquell moment, el pensament... Al final és un pensament, sí. La frase, un estimulant,
0: sí,
1: el que
0: sigui. Sí, aquell moment com tens una visió, no?
1: I la dic jo, perquè la sento, clar. I ho diré clarament, i a més ressonarà, per la ràdio tot es multiplica, la veu humana, la imatge no té res a veure.
0: No,
1: sí que una
0: que
1: imatge
0: no.
1: Pot expressar, sí. Pot dir el sentiment, però com la paraula, a més, la veu d'una persona es manté dècades,
0: sí, això sí.
1: Gairebé tota la vida.
0: No
1: la fesomia
0: gaire.
1: O la foto d'una persona pot canviar. Sí, però... que la traça, això que diem... sí, però no és el mateix.
0: Vinga, anem cap a la frase, Miquel.
1: Vinga. Uns sots, estem parlant dels sots feréstecs, uns sots que retraten la natura feréstega amb les misèries humanes dels seus habitants.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sant Pau, aquí hi havia una església, Sant Pau, que la... bueno, s'ha derrocat, està a terra, perquè el campanar ja ha caigut, està caigut i tot això, hi ha el casalot, perquè es va fer, però aquell, encara que tinguis res, les quatre pedres o el que sigui de l'estructura, no, vaig veure que s'estan fent algun treball, eh?
0: Bueno.
1: De restauració, almenys, al casalot, perquè hi ha ja es veu
0: això,
1: la foto,
0: eh?
1: la foto que es veu és grandiosa, eh? Doncs l'església queda pel costat, al darrere. I la torre, esclar, no es veu més alçada d'aquí perquè va caure. Vale, és un lloc que... A partir d'aquí, no vaig tornar enrere, vaig seguir cap amunt, eh? Per que... tornar per l'Ametlla del Vallès,
0: sí.
1: Per anar cap una altra vegada, cap a direcció a Llerona i cap a Marat i Cardedeu. I vaig arribar a l'hora que vaig arribar.
0: Sí, a les dues de la matinada,
1: sí,
0: segur.
1: Podia ser qualsevol hora.
0: Molt bé, Miquel. Gràcies per explicar-nos-ho. Sempre ens queden moltes coses encara a damunt la bicicleta.
1: Sí, però experiències i coneixements.
0: I
1: d'alguna manera, literatura i tot això, que és molt convicció, recomano.
0: Vinga, ens agrada molt perquè en aquestes etapes altra vegada doncs recuperem aquestes històries, aquestes vivències, aquests llocs i bé l'experiència que potser nosaltres no n'hi ha mai aquí.
1: Però són factibles, eh?
0: Són factibles. D'acord, Miquel, gràcies.
1: A reveure.
0: Fins la propera setmana.
1: A reveure.
0: Adéu, bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.
3: Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: No et perdis Ara i Aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. Actualitat, opinió i consells útils de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.

0: Albert Sabater.
1: Reformulem la ràdio clàssica, la ràdio de tota la vida. I ho fem a través d'aquestes gràfiques que ens expliquen que les audiències es concentren al matí. Els nostres esforços a la ràdio sincrònica també seran al matí, amb els millors professionals, donant tota la informació tan aviat com puguem. I també, com ho fem a les xarxes, que es converteixi en l'aparador de la resta de la nostra programació.
0: L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals catalans. Els principals beneficis per a les candidates són una menor dolor postoperatori, una recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat de braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. Ho explica el responsable de la unitat, Humberto Pontillo.
2: Són tècniques que se aplican en pocos hospitales comarcales, són tècniques complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a las pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan.
0: La penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions en l'ordre del dia. La majoria de la junta directiva defensa la votació per renovar els càrrecs davant la pèrdua de confiança i el president Lluís Agell qualifica la maniobra d'irregular. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Avui tornem a tenir una situació meteorològica que una jornada més torna a estar marcada per l'estabilitat, pel domini del sol i sobretot per unes temperatures que són altes pel que és l'època de l'any. Si bé és cert que han baixat un palet a les mínimes en alguns sectors de la comarca, ahir també les màximes van quedar una miqueta més baixes, però no deixen de ser temperatures altes per tenir en compte que estem ja pràcticament a la recta final del mes de setembre. De fet, la setmana que ve començarà el mes d'octubre. Per tant, de moment, situació que continuarà sense massa canvis avui i demà. Avui amb vent moderat aquesta tarda de Garbí a la costa, situació marítima que s'alterarà una miqueta també amb àrees de maror i amb unes temperatures màximes que seran semblants a les d'ahir. No cal dir que el sol serà el protagonista. De cara a demà, 3/4 del mateix i dissabte, doncs els vents seran fluixos bàsicament de component sud. Ja podríem començar a aparèixer alguns núvols. Sembla que aquests núvols anirien a més diumenge i fins i tot dilluns començaríem la nova setmana i, per tant, ja d'aquesta recta final del mes de setembre, fins i tot amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i poc importants.
0: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: El Senyor és el meu pastor.
6: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: A Ràdio Tordera.
8: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera.
7: El Show dels Esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 23 de setembre. Benvinguts i benvingudes un vespre més aquí a la 107.1 de la FM o si m'esteu escoltant a www.radiotordera.cat també us donem la benvinguda a la secció esportiva de Ràdio Tordera. Avui amb molts temes també a parlar en l'ordre del dia i sobretot una setmana que comencen les coses bones. Vinga, anem entrant en sumari, us aniré explicant què tindrem avui i sobretot el que vindrà a partir d'ara.

Vinga, va, doncs primer de tot anem a explicar-vos el que tindrem en el dia d'avui. I és que ahir us ho vaig mig avançar. Avui parlarem d'hoquei amb uns dimecres que en principi doncs, són aquests espais per fer aquestes entrevistes a diferents jugadors, a diferents entitats esportives o fins i tot també a presidents, no? o membres de la Junta dels Clubs. Però avui parlarem d'hoquei, però parlarem d'hoquei perquè tindrem nosaltres en Pol Roig, membre de les retransmissions a Ràdio Tordera, perquè, ostres, direu, el futbol ha començat la Lliga, però l'hoquei, quan la comença? I avui en parlarem. Avui perquè tenim moltes novetats. En principi, anaven a començar aquí cap de setmana, però que ens ho explicarà en Pol millor, s'atrassa l'inici de l'hoquei. I com us comentava, també ahir, a partir de demà, els dijous, que ja tornaran a ser de tertúlies esportives, perquè ja comencem a tenir molts punts en l'ordre del dia, i mai millor dit, demà ho entendreu millor, aquí a Tordera. Anem a repassar tota l'actualitat també amb els nostres tertulians preferits. Tot això arribarà demà.

Vinga, va, que avui tenim molt a parlar de tot això i més en el show dels esports. Poseu-vos còmodes, anem a començar. I mai millor dit, benvinguts i benvingudes de nou al show dels esports. Vinga, que comenci el show. Anem a actualitzar-nos.

Comencem per l'actualitat tordarenca, recordant que l'Oncolliga Tordera organitza la cursa solidària Corre per les Mames el proper 25 d'octubre. L'esdeveniment de 8 quilòmetres busca recaptar fons per la investigació i l'acompanyament de persones afectades pel càncer de mama. En motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el municipi acollirà una nova edició de la iniciativa Corre per les Mames. L'esdeveniment, organitzat per l'Oncolliga Tordera, fa una crida a la ciutadania per sumar passos en la lluita contra aquesta malaltia sota el lema de demostrar que davant del càncer ningú camina sol. La jornada esportiva i solidària començarà a les 9 del matí. El punt de sortida estarà ubicat a la pista del veïnat de Sant Andreu, amb un recorregut de 8 quilòmetres, i l'organització convida a participar a tota mena de públics, ja que es permet completar el circuit tant caminant com corrent. La inscripció de la cursa té un preu de 12 euros en concepte de donatiu solidari. Tots els fons recaptats aniran destinats a la investigació oncològica, així com a l'acompanyament i suport de les persones afectades pel càncer i les seves famílies. A més, la inscripció inclou l'avituallament durant el recorregut, un esmorzar per a tots els participants en finalitzar la prova. Com a al·licient afegit, aquells que formalitzin la seva inscripció abans del 13 d'octubre rebran una samarreta oficial de la cursa, un disseny exclusiu de l'artista Anna Pol. A partir del 14 d'octubre, els inscrits rebran una bossa d'Oncolliga fins a exaurir-ne les existències. La recollida d'aquest material es farà el mateix dia de la cursa, de 8 a 9, en el punt d'inici de la cursa. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer de tres maneres. La primera, a través de la pàgina oficial a www.correperlesmames.cat. També s'habilitarà un punt d'inscripció a l'antic Hospital de Pobres el dia 21 d'octubre de 6 a 7 de la tarda. I a més, hi haurà l'opció d'inscriure's el mateix dia de la cursa al punt de sortida, també de 8 a 9 del matí.

Vinga, va, nosaltres, després d'actualitzar-nos en clau actualitat tordarenca, anem a passar a l'àmbit general abans de començar parlant amb en Pol. Vinga, va!

dies que portem parlant sobre el Real Madrid i avui no serà menys, perquè hi ha un toc d'atenció al Real Madrid del Comitè de Disciplina per falta de puntualitat. L'òrgan de la Real Federació Espanyola de Futbol ha comunicat les sancions de la setena jornada, un partit per Huisen i a un auxiliar de Mourinho. Com cada dimecres, el Comitè de Disciplina ha publicat les sancions corresponents a la setena jornada de Lliga. Les d'aquest dimecres s'esperaven amb un especial interès per confirmar que l'òrgan de la Federació Espanyola de Futbol ha deixat sense càstig l'assenyalament de José Mourinho als àrbitres del derbi madrileny, i així ha estat. Sí que han quedat recollides les sancions d'un partit a Dean Huisen i a un dels auxiliars del tècnic blanc, Pedro Luis Ferreira Machado. L'acte del derbi apunta que aquest ajudant i compatriota de Mourinho havia vist la vermella per protagonitzar un incident al túnel de vestuaris durant el descans amb l'entrenador de porters colchonero Pablo Berecolle. El que ha cridat l'atenció és que l'última resolució del document sigui un toc d'atenció al Real Madrid per un aspecte inesperat. L'acte del diumenge d'Ortiz Arias especificava la falta de puntualitat dels madridistes a l'hora de saltar la gespa i el comitè li ha recordat l'obligació de l'estricte compliment de l'horari oficial, tant a l'inici com a l'hora de saltar a disputar la segona meitat, com retret a les institucions de competició adulterada ni al menyspreu. Cap retret a les insinuacions de la competició adulterada ni al menyspreu del portuguès a Ortiz Arias i a Trujillo Suárez. A principis de setmana ja va transcendir que els àrbitres no denunciarien a Mou al mateix comitè disciplinari i van deixar la crisi directament en mans de Javier Tebas. El president de la Lliga va entrar dimarts, ahir, al cos a cos amb el Real Madrid. L'estratègia de victimisme al qual titlla de conspiració permanent. Aquestes són les novetats de cara al Real Madrid. Anem a passar a destacar les novetats del Barça, però que també influeixen al Real Madrid. Ara us comento.

I és que Rodri cou molt al Real Madrid. El club blanc s'adonen que tenen un problema en el mig del camp i es tiren dels pèls per no poder comptar amb el madrileny, ja que és un ídol a Barcelona. Després de 7 jornades, el Real Madrid ja és a 6 punts al Futbol Club Barcelona, la classificació i el joc exhibit entre el líder que dirigeix Hansi Flick i l'equip de Mourinho és anys llum. Mentre els blaugranes reben elogis de tot el món pel seu futbol i les seves golejades, els madridistes només s'emporten crítiques perquè després d'una nova inversió milionària el Madrid segueix sense convèncer ningú i els seus aficionats són els primers crítics. Al marge de l'artifici argumentari dels errors arbitrals construït a la Casa Blanca per intentar desviar l'atenció, el que realment cou al Madrid és Rodri. Després de 2 anys sense un organitzador de xoc a l'equip, després de la retirada del primer equip de Toni Kroos de l'estiu del 24 i la sortida de Luka Modric al Milan al 25, després d'un últim any sense gaires protagonistes, existia gairebé unanimitat entre el madridisme que el fitxatge d'aquest passat estiu havia de ser l'ex-centrecampista del Manchester City. Tot i el recel inicial perquè Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez a les eleccions del Real Madrid, va apostar per Rodri com una de les seves cartes, finalment el reelegit president Florentino Pérez va accedir a intentar fitxar-lo. Mourinho va intentar persuadir-lo amb el seu projecte, però a la qual el Barça es va ficar pel mig. Rodri es va decantar pel club blaugrana i, com va explicar el mateix jugador en la seva recent entrevista a Mundo Deportivo, va trucar a l'entrenador del Madrid per donar-li les gràcies pel seu interès i el seu tracte i informar-li que la seva elecció era el Barça. Però en lloc de buscar una alternativa, després del frustrat fitxatge de Rodri, el Madrid ho va cedir a tot a Bernardo Silva com la solució, sense que el portuguès fos un organitzador de joc, el mateix que passa amb Arda Güler, que tots dos són més centrecampistes ofensius que organitzadors. En els seus 4 desplaçaments, el Madrid va caure en 2 a Betis i també contra l'Atlètic de Madrid, i va guanyar els altres 2 al descompte, amb l'Espanyol i l'Elx amb gols d'Espí. El seu frustrant fitxatge pel Madrid s'hi ha sumat en que en molt poc temps Rodri està enlluernant amb la seva samarreta blaugrana. El centrecampista madrileny, que s'ha sentit com a casa en conèixer mitja plantilla de la selecció, s'ha convertit en la brúixola de l'equip en Pedri. Al final de la temporada passada, Flick va reclamar jugadors amb experiència per cadascuna de les línies de l'equip i Rodri ha caigut com aigua de maig a l'equip. El madrileny, en 6 partits, s'ha convertit en el líder que marca la pauta del joc de l'equip, que és capaç d'ajudar els centrals en la sortida de pilota, d'oferir una solució als mig davant de la pressió rival o fins i tot de baixar a defensar per evitar ocasions clares de gol contra la porteria blaugrana, com va fer a l'últim passat cap de setmana en el Sánchez-Pizjuán. Madrid s'estiren dels pèls per no haver aconseguit convèncer Rodri del seu fitxatge, mentre que Barcelona ja és un ídol per l'afició i la seva contractació es celebra doblement.

I acabem amb una notícia de les que no ens agraden, i és que Raf Hakimi es queda sense recursos i serà jutjat a França per presumpta violació, com també va passar amb el defensa també de la Madrid Asensio. El Tribunal Suprem francès ha confirmat que el futbolista serà jutjat per una presumpta violació després del rebuig del seu últim recurs. El lateral marroquí del PSG ja ha exhaurit totes les seves vies de recurs per evitar el judici oral i haurà de seure al banc dels acusats en el Tribunal Criminal dels Alts del Sena, tot i que encara no s'ha fixat cap data per la visita, per la vista. La decisió del Suprem del francès no implica una condemna, sinó que considera que hi ha prou indicis perquè el cas sigui eximit en un judici on serà el tribunal qui decidirà si Hakimi és culpable o innocent. La defensa del jugador va intentar evitar el judici amb diversos recursos. Entre els elements aportats hi havia el testimoni de Kylian Mbappé, aleshores company seu al PSG. L'atacant francès va explicar als investigadors que Hakimi li havia comentat aquella mateixa nit que s'havien fet petons i que no hi havia hagut cap contacte físic íntim sense que ell hagués percebut cap rebuig per part de la dona. Posteriorment, la defensa va presentar una carta a Mbappé en què matisava algunes de les seves declaracions inicials, però ni aquest argument ni la resta d'elements aportats han convençut els tribunals francesos, que han mantingut la decisió d'enviar el cas a judici. Tot i que el procés judicial de Hakimi va disputar el Mundial 2026 com una de les grans estrelles del Marroc, amb el suport públic dels seus companys i del seleccionador, en plena batalla judicial. Els fets es remunten al febrer de 2023. Segons la denúncia, una jove de 24 anys va acudir al domicili de Hakimi a les afores de París després de mesos de converses a les xarxes socials. La denunciant assegura que el futbolista va abusar sexualment. Segons el seu relat, va aconseguir plantar-lo amb una puntada de peu i va avisar d'una amiga perquè la passés a recollir. Hakimi, de 27 anys, sempre ha negat les acusacions. La seva versió és que hi va haver abraçades i petons consentits, però rebutja haver comès qualsevol agressió sexual. L'advocada de la denunciant ha celebrat la resolució i ha assegurat que la seva clienta està convençuda de que es farà justícia. Després de tres anys i mig de combat judicial. També ha defensat que el procés pot contribuir a combatre la impunitat de les violències sexuals també dins del futbol professional. I això és un dels temes que també s'haurà de veure, perquè tots els futbolistes semblen que amb els diners puguin ser absents de qualsevol delicte, sigui o no sigui culpable, eh? Això per davant. Vinga, va, nosaltres ara sí que sí, anem a entrar en continguts i anem a escoltar en Pol Roig, anem a parlar d'hoquei. Donem-li la benvinguda en el show dels esports.

0: Vinga, va, ara sí, és moment de saludar en Pol Roig, aquí amb nosaltres als estudis de Ràdio Tordera, per primer cop en aquesta nova temporada del Show dels Esports. Pol, bona tarda, bon vespre, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi, què tal, com estàs?
0: Doncs encantat que estiguis aquí. Bé, en aquest Show dels Esports t'escoltem sempre els caps de setmana, però en aquest cas va bé que a vegades vinguis aquí al show per explicar-nos una miqueta. Ho he avançat una mica abans, perquè en principi t'escoltàvem aquest cap de setmana amb aquesta veu que l'equip de retransmissions d'hoquei podem dir que continua. Tindrem aquests partits amb en Lluc, amb en Pons, amb tu, amb qui faci falta, doncs per seguir l'actualitat del Club Petit Tordera. El que comentava, començava aquest cap de setmana, però Pol, amb una notícia pràcticament de fa poquets dies, poquetes hores, que haurem d'esperar 3 setmanes més per l'inici de la competició pel Tordera.
1: Sí, no sé com s'ha gestionat la notícia en tema despatxos i tal, perquè al final s'atracen aquestes 3 primeres jornades, com tu bé deies. Havíem de debutar aquest cap de setmana amb un partit complicat contra l'Olot, a fora, a la pista de l'Olot, però bé, al final és el que et dic, aquestes 3 primeres jornades que s'han aplaçat per al Mundial que hi ha a Paraguai. Per això que vull dir que no és una cosa que s'hagi fet d'última hora, sinó que és algú que ja sabia de fa temps.
0: Han esperat molt, no?, a plaçar els partits, sí. Si realment es sabia...
1: Sí, per això és el que et dic, que no entenc bé, no ho entenc i no sé com ha anat tot això en tema en els despatxos, en gestió administrativa, perquè sincerament no ho he preguntat tampoc. Però bé, el Tordera era un dels equips afectats perquè tenia, bueno, i de fet té en Roger Aro, el porter, que estava convocat amb la selecció espanyola sub-19, si no m'equivoco. Bueno, estava convocat, estava entrenant amb la selecció sub-19, estava en les llistes de possibles convocats. Al final, doncs bé, el Tordera era un dels equips aquests que estava afectats. Ja de la manera que s'havia plantejat la temporada, sabia que en Roger en aquestes 3 primeres jornades no hi seríem nosaltres, que ens les hauríem de... Ho hauríem de fer tirant de Pau Carbonell, que és en principi és el nostre segon porter, que això ja ho veurem durant la temporada com anirà la cosa. Però bé, en principi és això, com et dic, havia de ser baixa per aquestes 3 primeres jornades. Al final aquestes 3 primeres jornades s'aplacen, i si no recordo malament crec que la primera jornada que jugarem d'aquestes 3, crec que és la 2, i diria que la juguem al novembre, i crec que no comencem fins al 17 d'octubre.
0: Correcte, la primera jornada de Lliga que tindrà el Club Petit Tordera serà el 17 d'octubre contra el GIEC, i en clau d'aquestes primeres 3 jornades que s'aplacen, la primera serà la jornada corresponent a la 2, el 7 de novembre, la següent el 25 de novembre, i la tercera jornada es disputarà el 5 de desembre. És a dir, déu-n'hi-do, el novembre tindrà un calendari molt complicat al Tordera, amb partits molt seguits.
1: Sí, de fet el Tordera farà... Hi haurà algun... Crec que hi ha algun dia que fem jornada intersetmanal, també. Crec que una d'aquestes jornades aplaçades cau en dimecres.
0: Sí, el 25 de novembre haurà de jugar el 21, dissabte, 25 dimecres, i el 27, en principi, el 28, jugaria el 28, sí.
1: Que aquesta que dèiem que és intersetmanal, que crec que és la d'Olot, de fet, crec que és la de la primera jornada, no? Doncs bé, és això, ens trobarem amb això, jugadors que hauran de jugar partit entre setmana, no hi estan acostumats, però bé, no tinc dubtes de que sigui un problema, i a més, tampoc seria, per molts d'ells, tampoc és la primera vegada que han de jugar partits en tan pocs temps, perquè si ens anem a la temporada passada, no la 25-26, sinó la 24-25, ens vam trobar aquell cap de setmana on vam anar a Galícia, vam jugar dissabte i vam jugar diumenge. Per això que vull dir que no és algo nou per als jugadors, sí que és algo que, si ho pots preferir, doncs prefereixes que no, però al final per tema horaris, per tema de que aquest any s'ha ampliat la Lliga, perquè a més aquest any són més equips.
0: Sí.
1: Doncs bé, és això. Serà complicat, serà difícil, però no crec que sigui algo que mermi molt, que empitjori molt a l'equip, perquè és el que et dic, si la temporada passada creia que teníem una plantilla de 7 jugadors, perquè teníem aquell vuitè jugador que a vegades era en Vila, havia sigut també l'Arnau Esteve i l'Enric Gibert, que no participava molt. Jo crec que aquesta jornada, o sigui, aquesta temporada, perdó, aquest rol de vuitè jugador d'anar convocat i quasi no tenir minuts, jo crec que o no hi serà o hi serà molt menys, perquè per el que hem vist a pretemporada, i que ja en parlarem més tard, en Sergio, amb tots els jugadors que té aquesta temporada en plantilla, i confia molt també en els joves que estan pujant de baix, perquè al final són jugadors que els ha tingut quasi tota la vida, o sigui, tot el temps que han estat al club els han entrenat a tots. O sigui, que bé, jo crec que tenim una plantilla, no, o sigui, no vull dir llarga, perquè realment de jugadors consolidats al primer equip et diria que és una plantilla fins i tot curta, perquè si no considerem a Vila, que el podries considerar com a consolidat en el primer equip, al final tens una plantilla de 7 jugadors, 6 amb l'asterisc aquest d'en Vila, de jugadors amb experiència ja real a Hockey Plata. Bé, però quan et poses a mirar reforços, poses a mirar gent que pot pujar de baix a jugar amb el primer equip, et queda una plantilla amb això, amb alternatives, amb possibilitats de convocar diferents jugadors, i jo crec que amb suficient marge de maniobra dintre les nostres circumstàncies, jo crec que tenim això, tenim aquest avantatge de que la gent que puja de la base ens dona una miqueta de marge.
0: Clar, això volia comentar ara, com veus també la plantilla, tant jugadors com entrenador, perquè vam fer una entrevista aquí amb en Sergio, una entrevista molt extensa que la podeu trobar també a YouTube, on em comentava que, ostres, s'havia apostat per jugadors de la casa, no només per potser una possible dificultat de portar gent de fora, sinó també perquè tenen el nivell i se'ls ha de donar la continuïtat, igual que es va fer per mantenir el bloc de tordarencs que ara formen part del primer equip durant les seves etapes prèvies fins a arribar en el primer equip. M'ha comentat que era un bloc molt consolidat, que també tenia molt de potencial i que s'havia de confiar en ells. Primer parlem sobre els jugadors. Pol, què et sembla? De manera que no s'ha portat gent de fora, sinó que s'ha posat per la casa, i també doncs, amb les baixes que hi ha hagut.
1: Bé, a mi sempre tot el que sigui apostar per la base, no només en el primer equip, que al final és sempre el que crida més, sinó en categories sèniors o en ja categories altes de juvenil, júnior, quan comences a veure que gent que està a infantil comença a pujar amb juvenils, o juvenils que juguen també amb equips sèniors o que participen amb els equips sèniors, perquè no només és la gent que juga, sinó també tota la gent que està en els entrenaments, doncs bé, dona una molt bona imatge del que és la cantera i el que sempre ha sigut la cantera del Club Petit Tordera, d'on han sortit grans jugadors i d'on no només han sortit bons torderencs, sinó que bons jugadors de fora de Tordera, de les proximitats, ja sigui de Tordera, de Blanes, com és el cas d'alguns d'en Vila, de Lloret, de Malgrat, de Massanet, gent de proximitat, de prop de Tordera, que veuen això en el Club Petit Tordera una oportunitat de que potser en altres llocs, ja sigui perquè el seu club no està en una categoria tan alta com ho està el Tordera, o el cas contrari, que en el seu club es troba en una categoria tan alta com és possiblement el Massanet, estan a Hockey Lliga o tantejant sempre l'opció de Hockey Lliga, que dius, ostres, potser amb la capacitat per fitxar que té el Massanet i amb les exigències que té el primer equip del Massanet, doncs potser no és tan fàcil accedir-hi. Llavors aquí a Tordera veuen una possibilitat de formar-se, de sortir ben formats també, perquè que el primer equip no estigui a Hockey Lliga al final no vol dir que tota la base no estigui, no sigui per mi una de les millors canteres de la província de Barcelona o fins i tot de Catalunya.
0: Bueno, s'han disputat els campionats que han quedat molts a tercers i quarts. O sigui...
1: I no només, i al final no només és cada tercer i quart, al final també pots mirar les participacions dels equips de la base del Tordera en campionats, perquè al final sempre queda això, crida molt l'atenció el que un equip de Tordera quedi primer, segon, tercer a campionats de Catalunya, però és que ja el fet de participar en un campionat de Catalunya vol dir que has posat un equip entre els 8 millors de tots els equips que hi ha a Catalunya. I I bé, doncs sempre és bo no tenir, no només tenir equips de la base en campionats, que òbviament és bo, sinó després demostrar que tu confies en aquests jugadors que tens a la base, els hi dones l'oportunitat de progressar i després en un futur, doncs bé, participar en equips sèniors, no només en el primer equip, en el primera catalana també, que l'any passat va disputar play-off d'ascens, i bé, els hi dones aquest protagonisme que necessiten, aquesta confiança també que molts jugadors joves busquen. I bé, i llavors et trobes amb una plantilla com és la que té el primer equip del Tordera, et trobes amb apostes de la base en el primer equip, d'apostes de més llarg recorregut com són en Max, com són en, com són en Pau, com fins i tot també seria l'Eric o en Nacho, de jugadors que porten tota la seva vida o gran part de la seva etapa formativa en el club, que se'ls ha donat l'oportunitat, que se'ls ha donat els recursos i la confiança i et donen nivell al primer equip. Llavors et trobes amb jugadors que han estat menys temps en el club, com és el cas d'entrar aquí, per exemple, que va arribar una miqueta més tard, però que al final són jugadors que porten molts anys en el club. Tu quan parles d'algú que porti, per exemple, 5-6 anys en un primer equip, són molts anys. Jo és que estic parlant d'entrar aquí, com a cas de que porta pocs anys al club, però és que potser en porta 5 o 6 ja.
0: No, clar, no. I això també passa molt en el futbol, eh? Hi ha vegades que dius, ostres, en base a torderenys, com en Vila, que potser comentaves que era blanenc, però és un torderenc més, és a dir, sí. Porta tant de temps en aquí, o al passar el futbol, a molts fitxatges que venen d'aquí de Rodalies, però ja és un torderenc més, porta tants anys i potser porta 3, porta 4 com a màxim i se'ls considera un torderenc més. Doncs entre aquí que porta 5-6, déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, i per això, i te l'estic posant com a exemple de jugadors que porten poc temps en el club. I bé, això també ajuda a fer aquest grup, aquesta química que sempre dic que té el primer equip del Tordera, perquè no deixen de ser amics al final, que han jugat tota la vida junts, que es coneixen, que bé, que les han vist de tots colors tots junts i saben com sortir de les situacions tots junts. I això jo crec que es nota i és una de les coses que més ha d'agrair al Tordera, que a més de tenir un bon equip, són capaços de ser amics tots entre ells.
0: És un molt bon bloc.
1: I també una cosa que a vegades passa amb aquests blocs d'equips on juguen amics de tota la vida entre ells, a vegades dona la sensació que és molt difícil entrar-hi des de fora, però és que jo crec que els jugadors que venen des de fora, com és el cas d'en Beto, perquè hi entra, arriba tard, arriba la temporada passada, jo crec que també és un grup que és capaç d'acollir aquesta gent de fora i fer-la sentir un més, i que al final no es sentin que estan en un lloc on no hi toquen, perquè al final quan tu vas en un grup on tota la gent es coneix de tota la vida i tu els coneixes d'un any, com és el cas d'en Beto, o dos ara, doncs bé, pot donar la sensació de que estàs en un lloc on no et toca, però jo crec que tots fan un molt bon esforç perquè ningú es senti d'aquesta manera, i llavors això et dona un avantatge que és impossible de calcular.
0: Beto, que va renovar, es va fer de rogar, no?, aquesta renovació.
1: Sí, perquè al final amb en Beto teníem la dificultat, ell el fet de ser de fora, doncs s'ho havia de mirar de com es podia arribar a combinar amb els horaris també dels estudis, per combinar-ho amb els horaris dels entrenaments i tot plegat, i bé, fins que no es va poder tirar endavant, doncs també no es va poder saber el tema de la renovació. També no és cap secret que en Beto vol aspirar alt, i que vol que, de la mateixa manera que tots els jugadors que estan al club, volen tenir un projecte que ja no sigui només mantenir-se, sinó que aspirar una miqueta més, a intentar fer aquesta passeta més que jo crec que els hi toca fer aquest any, doncs bé, clar, al final és això, has de posar les ofertes que tens en una balança, el que tens fins ara a l'altre costat, i mirar sobretot sent de fora les possibilitats que tens de combinar-t'ho amb la teva vida fora de l'hoquei. Per sort, es va donar, s'ho va poder combinar tot, i és un gran additiu a l'equip que hi ha. Bé, de fet, l'any passat va ser el màxim golejador de l'equip i aquest any no tinc cap mena de dubte que de la manera que ha començat la pretemporada va en línia de tornar-ho a ser.
0: Ara agafem aquestes paraules i continuem amb la pretemporada. Abans, molt breu, també com a titular, has dit que aquesta temporada haurien de donar el pas ja cap a mirar cap amunt. Creus que hi ha plantilla i la Lliga dona a poder aspirar una mica més?
1: Bé, aquí m'introdueixes un tema que és el fet de aquest any a l'afegir-s'hi més equips i amb la divisió aquesta de les lligues, a l'altra lliga han quedat molts dels equips catalans i crec que et diria que crec que els tres que han baixat d'hoquei lliga estan a la Lliga Sud. Per tant, es podria dir que en aquesta lliga, en el que fa esportivament, és una miqueta més fàcil que l'altra. Econòmicament parlant, aquesta lliga és molt pitjor.
0: Ara en parlarem de tot això.
1: Però bé, et diria que sí. Jo crec que és el moment de fer un pas endavant. Tots estan, tot i ser molt joves, tenen tots l'experiència, saben que el que és plata, i potser no et diria demanar-los un top 5 com l'any passat, però sí que ja començar a aspirar a buscar sortir d'aquestes zones de descens, de no mirar tant sempre, de mirar tant cap a baix i mirar una miqueta cap amunt. Però bé, jo sóc dels partidaris d'anar a poc a poc també, perquè al final tenim un nucli molt jove, tenim jugadors que el seu sostre de potencial encara està molt lluny i bé, jo crec que són grans jugadors que tenen el nivell per mirar cap amunt, però que de nou s'ha d'anar a poc a poc i no s'ha d'esperar que aquesta temporada serem els primers de Lliga la primera jornada.
0: Acabant una mica amb la plantilla, agafant també l'entrevista que vam fer amb en Sergio, ens va comentar que en primer lloc ell no seria l'entrenador, sinó que s'estaven barallant diverses opcions, però que i finalment no es va donar cap d'aquestes i és el propi Sergio que assumeix les rendes del primer equip del Tordera.
1: Sí, perquè bueno, al final sabem la situació en la que està econòmicament el Tordera, que és complicat ja portar jugadors de fora, doncs amb un entrenador al final passa el mateix. La temporada passada vam tenir la sort de que en Climent va voler assumir el repte del que era portar un equip masculí de plates i va voler-ho assumir, va fer una gran temporada, va fer una gran funció, però aquest any va decidir que no continuava. En Sergio va estar buscant entrenador, va estar buscant a veure si trobava alguna alternativa, però jo crec que sempre l'opció de posar-s'hi ell hi era. I tampoc em sembla mala opció. En Sergio l'ha portat alguns anys al Plata, ha estat amb... El que sí que és cert és que ell, amb les feines que té de, no només de coordinador, sinó d'entrenador d'equips a la base, doncs bé, és un sacrifici que és molt gran, però és el que et dic, amb les opcions que tenia el Tordera, aquí, de nou, poc marge de maniobra tenia, encara que tampoc em sembla una mala opció.
0: Una situació econòmica que ha donat molt a parlar aquí a Tordera, perquè a més no sabia si aquesta plaça d'hoquei plata es podria mantenir, van fer una campanya de socis, també van demanar ajuda a molts patrocinadors. Ostres, es va fer d'esperar, no?, aquesta notícia, que al final, Pol, tot ha quedat, corregeix-me si m'equivoco, que resumidament no han arribat potser a l'objectiu inicial, però sí han recaptat suficientment fons com per poder afrontar aquesta temporada, i sí que és veritat que els desplaçaments i tot el que vingui per davant ja serà, per dir-ho així vulgarment, un problema de futur, no? Que a mesura que avanci la temporada doncs aniran plantant cara a tots els temes financers que sigui, no?
1: Sí, perquè al final, bueno, el Tordera, des que va entrar a la junta que hi és ara mateix, doncs tenia, hi havia un deute, era deficitari, que es diu així, però bé, la Junta ho va poder tirar endavant en el seu moment. A mesura que ha anat passant els anys, el Tordera s'ha anat recuperant i és cert que ha anat creixent econòmicament amb la búsqueda, amb aquesta recerca de patrocinadors, amb l'esforç que fan tots els patrocinadors que té fins ara el Club Petit Tordera, no deixant de banda tot el paper dels socis ajudant econòmicament tant el club com bé, en el primer equip en específic en aquest cas. I bé, al final és una situació econòmica que s'ha pogut tirar endavant, sobretot perquè aquest any, perquè jugar a plata no només és el fet de pagar-te els viatges, sinó que també és el fet de pagar la plaça, perquè, per jugar-hi necessites una inversió econòmica que no sé exactament quan és, però no és petita. I en un club com al final és el Tordera, on potser no tens aquesta facilitat o aquesta ajuda econòmica que sí que poden rebre altres clubs, ja sigui per situació o per cultura, doncs és complicat el fet de buscar patrocinadors, perquè aquí i passarà amb molts clubs esportius d'aquí Tordera, que els patrocinadors no surten de sota les pedres i que al final és complicat. Però bé, ho han pogut tirar endavant, han pogut... amb l'ajuda dels patrocinadors que ja n'hi havia, no sé, desconec si n'hi ha algun de nou, amb l'ajuda dels socis.
0: Algun diria que s'ha desbloquejat amb tot això, sí.
1: Doncs bé, al final és d'agrair, s'ha d'estar agraït per tots els patrocinadors, per tothom que hi ha col·laborat i per tothom que ajuda a tenir a Tordera en el mapa, no només a Catalunya, com parlàvem abans amb el fet de la cantera, sinó que el tens en mapa nacional, amb gent que viatges a fora, que li agrada l'hoquei, ostres, coneixen on està Tordera per l'hoquei.
0: Mm-hmm. També passava quan el bàsquet va estar a Lliga Femenina 2, que va haver-hi tot aquest rebombori que necessitaven els diners per la plaça i tot, filiacions amb altres clubs, potser era una mica més delicada, però, ostres, portaves el nom de Tordera arreu del país, que això és magnífica per un poble com Tordera.
1: Sí, perquè al final portar un equip de poble en categories com aquesta que deies del bàsquet femení o de l'hoquei, on dintre del que és un esport minoritari com és l'hoquei, no són categories que ja es podrien gastar de denominar professionals, tot i que és complicat dedicar-s'hi exclusivament a l'hoquei, i més estant a Plata, on et diria que crec que ningú s'hi dedica exclusivament. Doncs bé, és això, que és complicat, i en això és algo que s'ha d'agrair no només al Tordera, sinó que a tots els clubs que en formen part del món de l'hoquei, ja que no és, o sigui, que no és complicat mantenir viu un esport com és l'hoquei, i més amb categories com aquestes on la inversió econòmica ha de ser tan gran.
0: Mm-hmm. Pol, per anar tancant una miqueta i anar-nos entrant ja en l'inici de temporada, ho has dit abans, la pretemporada, Pol, ha estat bona? Com han anat aquests partits, sobretot també de Lliga Catalana i de diferents amistosos? Un amistós també que hi haurà demà. Demà a les 8, si no m'equivoco, juguen un amistós contra el Maçanet, de fet, que vindran aquí la població veïna, vindrà a disputar.
1: Bé, al final, en aquesta pretemporada, potser no hem tingut resultats com la temporada passada, on vam arribar a la final de la Lliga Catalana, on vam anar a Cerdanyola a jugar-la. Al final potser no has tingut resultats que han sigut tan cridaners com aquest, però jo crec que és una bona pretemporada, perquè l'important de la pretemporada al final no és el resultat, sinó és la sensació amb la que te'n vas del pavelló, i veient la majoria dels partits de pretemporada que per sort he pogut veure, ostres, doncs et queda una sensació de que és un equip molt semblant al de l'any passat, és un equip que és atrevit en atac i que, a més, és fort en defensa. Però bé, tornem a tenir el mateix problema que de l'any passat, que sempre els dic, que sembla que de cara a porteria a vegades se'ls hi apaguen les llums, perquè tornem a tenir partits d'aquests desesperants on sembla que arribem 80 cops a porteria, d'aquests 80 fem dos gols, però bé, són coses que a mesura que vagi avançar la temporada, que tothom vagi agafant sensacions, són coses que la gent ja saltarà, algú com en Beto, algú d'aquests que de cara a porteria sempre se'ls il·lumina la cara i començaran a fer gols. Però bé, en general la pretemporada ha sigut bona, s'ha vist a gent de la base pujar, s'ha vist a molta gent jugar i bé, jo crec que hem portat a molta gent de la base a jugar aquesta pretemporada, que han demostrat que són vàlids per aquest primer equip, i jo em quedaria amb això, que s'ha buscat a gent de la base capaç d'aportar el seu granet de sorra al primer equip, has trobat a gent que ha aixecat la mà, que ha sigut capaç de... que s'ha atrevit a jugar amb el Plata, i bé, li has plantat cara a la majoria dels equips, has jugat contra rivals de nivells molt diferents. Per exemple, vas jugar aquí un amistós que es va fer, crec que entre setmana o un cap de setmana, amb un equip suís que feia pretemporada aquí, que podries...
0: Sí, entre setmana, crec, sí, va ser.
1: Que diries que potser té un nivell una miqueta més baix als equips que hi ha per aquí a Plata, has jugat a la Lliga Catalana amb el Gec i el Manlleu, has jugat amb el Cerdanyol, equip d'Exhockey Lliga, amb el... Sí, Exhockey Lliga, en el Marc Serra. Bé, has portat a rivals de nivell molt diferents que t'han permès això, fer una pretemporada molt completa i que sembla que hauràs d'allargar, perquè quan tothom comença la Lliga aquest cap de setmana nosaltres hem de jugar un amistós amb el Maçanet.
0: Sí, sí. No, però pràcticament tots els equips la comencen aquest cap de setmana. Sí que és veritat que hi ha més equips que se'ls han aplaçat a partits, però bé, el Tordera és un d'aquests afectats. Per tant, Pol, definiries aquest equip amb el canvi d'entrenador, perquè vas amb el canvi d'entrenador, ostres, les idees canvien de joc, creus que no han canviat gaire, i sobretot el definiries com un equip molt ofensiu, però bastant sòlida en defensa, no?
1: Jo, en comptes d'ofensiu, et diria que és més un equip equilibrat, un equip que domina les dues facetes del joc, potser no és expert en la faceta ofensiva o expert en la faceta defensiva. Jo crec que és un equip que minimitza debilitats i que el fet de minimitzar debilitats, doncs minimitzes errors, i aquests errors són els que t'acaben perjudicant en categories com aquestes. Per tant, jo el categoritzo com això, un equip que minimitza errors, que sap quines són les seves fortaleses, que coneix també les seves debilitats i que al final l'estil de joc del Tordera, del primer equip, sí que en algunes coses de passada en Climent, en Sergio, doncs canviaran, òbviament, però jo crec que l'estil de joc el marquen més els jugadors que tenen, no tant l'entrenador. Per tant, el definiria com un equip que il·lusiona i que a més aquesta il·lusió se li afegeix al fet de tenir un equip complet de gent de la base i gent que porta anys aquí a Tordera jugant.
0: I aquesta gent de la base, Pol, que tu ja els vist, dona el nivell, no?, per disputar Hockey Plata.
1: Sí, òbviament no trauràs per fer la comparació amb el futbol, no trauràs un Lamine Yamal a la cantera que el posaràs a jugar el primer dia de titular i et resoldrà el partit. No ho trobaràs, això, perquè és que això ho trobes un cop cada molts anys, masses. Mm-hmm. Però bé, trobes a gent que és vàlida, que és capaç de disputar els seus minuts, bé, que en alguns no els traicionen els nervis, et donen els minuts bons que necessiten per descansar la gent que té més experiència, i al final aquesta gent, aquests jugadors més consolidats, són els que han d'assumir responsabilitats. I bé, tens aquestes alternatives amb la base.
0: I ja per anar acabant, Pol, una temporada amb 6 desplaçaments a fora, deixant la banda l'econòmic, ho hem parat a l'inici, però ara anem a esplayar-nos una miqueta més. Com preveus aquesta temporada? Has dit abans mínimament que vols deixar de mirar zones de descens i no mirar una mica més cap a dalt, però potser no et veus en cor, no?, en aquesta cinquena posició que es va aconseguir l'any passat.
1: No crec, perquè a més al ser una lliga més llarga, doncs tindràs aquesta... Si tens 3 o 4 equips que s'escavin una miqueta més, doncs ja costarà una miqueta més això escalar posicions, però bé, desplaçaments, tens Dominicos, tens Companyia de Maria, que ja els coneixes, tens Lubians, que alguns jugadors també el coneixen, perquè fa unes quantes temporades ja hi vam anar fins allà. Tens el Holaceta, que es va salvar la temporada passada en les últimes jornades, doncs que també és un desplaçament que saps que costa i que a més el pavelló, quan hi vam anar allà, donada la situació en la que estaven, és un pavelló que també apreta molt. Mm-hmm. Tens l'Oviedo, que puja aquest any, ja hi vas anar la temporada passada, fa 2 temporades en allà, i bé, són equips, els equips de fora, és el que sempre dic, poden semblar que sobre el paper són 3 punts fàcils, perquè jugues amb equips que a priori creus que podrien ser inferiors a tu, però són equips que tenen molt bones plantilles, que jugant a fora són equips que quan venen a jugar aquí ho deixen tot i la dificultat que tenen per venir fins aquí, i que quan tu vas anar allà, els seus pavellons doncs són el seu lloc preferit per treure punts, perquè saben que és la millor oportunitat de la temporada que tenen per treure punts, perquè juguen nosaltres aquí al final, si juguem contra l'Olot, per exemple, o contra el GEC, juguem a una horeta, mitja hora de casa, aquests juguen a quilòmetres i quilòmetres de casa seva, juguen lluny de la seva gent, i bé, són equips que competeixen, que són durs i que i que molts compten amb jugadors amb molta experiència, no només a plata, sinó alguns amb, fins i tot amb experiència a hoquei lliga o amb experiència a l'hoquei bronze, que també no és poqueta cosa. Així que bé, són equips que costaran, que tinc ganes de veure també, perquè òbviament veure tota aquesta gent de fora, perquè també pugen gent de la base, també treuen gent interessant, com el cas de Lugo Mareque, que jugava al Companyia l'any passat i crec que ha acabat en el Barça. Doncs bé, treuen gent interessant i sempre és maco veure'ls.
0: Mm-hmm. Pol, per tu, quin seria el rival més complicat que tindrà el Tordera aquesta temporada?
1: Doncs bé, deixa'm veure la...
0: Tot teu.
1: A veure, tens el Barça Atlètic que al final sempre treu gent que és capaç de fins i tot reforçar en el primer equip, té joves interessants, com és el cas de Nico Sama, que va jugar ja minuts amb el primer equip i, si no m'equivoco, ha fet pretemporada amb el primer equip, cosa que no és poqueta cosa, al final tenir un jugador amb 16-17 anys que faci pretemporada amb el primer equip del Barça. Però bé, tinc ganes de veure també tota aquesta gent que puja de Nacional Catalana, com el Congrés, com el Vilaseca, crec que és, però jo crec que i a mi és un dels equips que sempre ho dic a principi de temporada que s'ha d'anar amb cuidado amb ell, jo crec que s'ha d'anar amb cuidado que s'hi amb el Sant Cugat també, perquè és un equip que es reforça, tot i que nosaltres sembla que els hi tenim la mida presa, perquè aquestes últimes temporades ens han anat molt bé partits contra ell. Jo crec que per mi un dels rivals més d'usos, a part de tots aquests equips de fora, jo crec que el Sant Cugat serà un equip a tenir en compte.
0: Ho veurem, Pol. Com a àrab, ja per acabar, li vaig fer a l'Ot, quan parlàvem també sobre la temporada del Club Futbol Tordera, m'agradaria que em diguessis qui creus que serà el millor jugador del Club Petit Tordera al final de la temporada. Ho intentarem recuperar, això, i ho tindrem també al final.
1: Ostres, a mi ja saps que m'agrada molt tirar per als porters, i al final en un equip com el Tordera molts partits sempre acaben destacant els porters, com va ser el cas de Josep la temporada passada, on per mi va ser un dels millors. T'he parlat també de Beto, de que creia que jo de que seria un dels jugadors que acabaria en aquest màxim de golejadors de la temporada. Ostres, però jo he de tirar al final per als jugadors que m'agraden, per als jugadors tècnics, per als jugadors que t'aporten, per als jugadors que aniries a veure un partit d'hoquei, jo tiraria per l'Eric. Jo sóc molt del carro de l'Eric i espero que aquesta sigui la seva temporada.
0: I atenció, ara, el jugador revelació.
1: Revelació, que no s'hagi vist tant i que jo crec que sigui capaç, per mi, en Vila. Jo sempre ho he dit molts anys, al final, per al nivell que tenies en el primer equip, doncs semblava que no hi tenia cabuda, però bé, jo crec que és un jugador més que capaç, que amb el Primera Catalana ha demostrat ser un líder total, i bé, torna a ser un d'aquests jugadors que es coneix de tota la vida amb tota la resta del grup. Per tant, vull i espero que sigui la revelació en Vila.
0: Doncs Pol, moltes gràcies per venir al Show dels Esports. Ens veiem el 17 d'octubre. T'escoltem amb aquesta veu del Club Petit Tordera. Anirem repetint això a mesura que avanci la temporada, sobretot quan hi hagi les parades d'aquesta hoquei plata, sobretot per Nadal també, i després de final de temporada, doncs per veure una mica i fer balanç de com està anant i fer un seguiment, no només també amb els jugadors, que els tindrem per aquí, sinó també amb tu, Pol. Moltes gràcies per venir al Show dels Esports.
1: Doncs bé, gràcies a vosaltres també, a veure si us podem donar bones notícies durant la temporada, i ens veiem això d'aquí una estona, fins al 17 d'octubre.
0: Que vagi molt bé, Pol.

Vinga, moltíssimes gràcies per estar aquí, en aquesta horeta al nostre cantó, en aquí el Show dels Esports, en aquesta edició d'avui dimecres 23 de setembre. Nosaltres, que ja ho deixem per aquí, esperem que passeu una magnífica nit i ens veiem demà, recordeu, amb una tertúlia molt esperada per parlar sobretot de l'actualitat tordarenca i també d'àmbit general. Vinga, va, ens veiem demà. Bona nit.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Tancant els ulls, veuré de nou la casa i l'heura i el xiprer quan a sol post fa de bon seure sota l'olivera. Tancant els ulls i obrint el sentiment.

0: I primavera?
1: És veritat, és ben cert, la primavera també la sang altera. Bé, doncs aquesta...
0: Aquest temps de paraules.
1: Sí.
0: I bé, doncs, és un programa, per qui no ho sàpiga, de música i poesia. De la música se'n cuida en Joan.
1: Gràcies.
0: Joan?
1: Sí.
0: Avui qui tenim?
1: Pues avui tenim aquest gran cantant, en Carlos Cano.
0: Molt bé.
1: Amb les seves cançons i també amb aquestes...
0: Que són molt maques.
1: Sí, sí, té unes cançons que verdaderament la gent, i la bona veu que fa, que
0: esperem, esperem que agradin.
1: Doncs nosaltres aquí estem per vosaltres, esperem que us agradi aquest programa i a tots els següents, perquè procurarem d'estar cada dimecres aquí amb vosaltres.
0: Sí, senyor. Endavant, Joan.

Avui no cantaria cap cançó. Avui no cantaria cap cançó que volés gaire lluny. M'agradaria estar-me en un racó assolellat, que no hi toqués el vent i amb molta llum. I guardar-me els records, tenir-los a les mans tota la tarda, gronxant-los dolçament damunt del cor. Contar-los d'un a un, com un grapat de perles o unes gotes molt rares de perfum, i que es fonguessin a la tarda daurada i transparent darrere la quietud de les muntanyes, i les fulles no fessin cap remor per no trencar-me el fil del pensament, per no trencar el teixit de les aranyes. I si callés el vent, m'agradaria seure en un racó. Avui no cantaria cap cançó. Maria Castanyer.

cosa viva. Com que no ens ha fet por estimar tothom, ara que estem tan sols, hem sofert una mica. Però el dolor és joiós com un infantament, perquè ens ha deslliurat de ser una cosa estèril. Tots els que hem estimat, ara, passen de llarg i corren pels camins sense voler-nos veure. Però encara que sigui amb llàgrimes als ulls, nosaltres somriurem. Tornarem a donar les mans i el cor a cada nou amic que ens ho demani, sense escoltar la por d'un nou esqueixement i un trobar-nos més sols cada vegada. Núria Albó.

0: Balada dels tres fadrins. Són tres fadrins que han vingut a la vila. Porten les mules amb flors al pitrall. Canta el cucut. La calàndria refila. Són tres fadrins que se'n van a l'hostal. Diu el més gran:
1: la vestida de grana aquella nit va llançar-me un clavell.
0: Diu el mitjà:
1: la de pell de magrana aquella nit em posà aquest anell.
0: Diu el menut:
1: la vestida de seda, oh, quina fina besada de mel.
0: Ploren les ombres a dins la verneda. Hi ha un blau d'estrella morint-se pel cel. Passa la tarda, serena i tranquil·la. Un nuvolet s'adormisca al penyal. Els tres fadrins que han vingut a la vila tenen l'amor allà dins de l'hostal. Ja han arribat a la porta fent gresca, amb tot el pit flamejant i revolt. Ja han arribat i els ha obert la mestressa esporuguida i vestida de dol. I diu el gran:
1: què n'heu fet de la noia que aquella nit va llançar-me un clavell?
0: L'hereu més ric li ha ofrenada la toia i ara sols viu i respira per ell. I fa el mitjà:
1: la de pell de magrana que em va posar aquest anell de claró.
0: Caputxineta, el seu cor s'encomana les cinc nafres del nostre senyor. I fa el menut:
1: la vestida de seda que vaig besar-li, la meu de les mans.
0: Pols adormit, ull serè i galta freda, es va morir el dematí de Tots Sants. Hi ha un gran silenci d'angúnia i d'espera. Crema a la llar una mica de foc. S'aixuga els ulls l'endolada hostalera i els tres fadrins van sortint poc a poc. I diu la gent que enraona i vigila sense comprendre la pena i el mal: són tres fadrins que se'n van de la vila. Són tres fadrins que han sortit de l'hostal. Josep Maria de Sagarra.

Quan et porto a colorir de joguines, fill meu, comprenc per què hi ha tants jocs de colors als núvols i a l'aigua, i per què són pintades les flors en matisos. Quan et porto a colorir de joguines, fill meu, quan canto per fer-te dansar, sé veritablement per què hi ha música a les fulles i per què envien les onades el cant de llurs veus al cor de la terra que els escolta. Quan canto per fer-te dansar, quan porto llamins a les teves mans cobejoses, sé per què hi ha mel al calze de la flor i per què els fruits són secretament plens del dolç suc. Quan porto llamins a les teves mans cobejoses, quan et beso el rostre per fer-te somriure, amor meu, comprenc amb certesa quin plaer davalla del cel amb la llum del matí i quin encís porta al meu cor l'oreig de l'estiu quan et beso per fer-te somriure.

del llibre La lluna nova, La fi. És hora que marxi, mare. Me'n vaig, quan a la pàl·lida foscor de l'alba solitària allargaràs els braços al teu infant, en el llit et diré: el teu fill no és ací. Mare, me'n vaig. Esdevindré un lleuger corrent d'aire i t'acumbularé. Seré unes onades dins de l'aigua quan tu et banyaràs, i et besaré i et tornaré a besar. Durant la nit tempestuosa, quan la pluja golpejarà damunt de les fulles, sentiràs el meu murmuri del llit estant, i les meves rialles brillaran amb els llampecs dins la teva cambra a través de la finestra oberta. Si tarda la nit i jeus desperta pensant el teu infant, jo et cantaré des de les estrelles: dorm, mare, dorm. M'esmunyiré fins al teu llit amb els raigs errants de la lluna i juré sobre el teu pit mentre dormis. Em tornaré un somni i, a través de la petita escletxa de les teves pestanyes, em ficaré les pregoneses del teu son. I quan et despertaràs i es guardaràs sorpresa al teu voltant, eixiré de la foscor com una guspira que lluerna. Quan per la gran festa de Nadal els infants dels veïns es vindran a jugar a casa, jo em fondré amb la música del flabiol i bategaré tot el dia en el teu cort. La tieta vindrà amb els presents de Nadal i preguntarà: on és el nostre infant, germana? Tu, mare, respondràs dolçament: en les nines dels meus ulls, en el meu cor i en la meva ànima.

La meva terra. Que negra i llarga és la nit quan s'està sol i llunyà. Que n'és de cru aquell neguit que enterrat dintre del pit t'escanya i et fa plorar. En quan vola el pensament vers el vell temps ja passat, que n'és de cru aquell torment i en retornar al temps present que te'n sents d'abandonat. Quan sents que la fe decau, ni en somni pots oblidar. No tens repòs, no tens pau. Enyores aquell cel tan blau i no fas més que plorar. Dins el pit sols hi ha enyorança i el dolor en el cor s'aferra. Vols morir sols per venjança, però fins morir fa recança tan lluny de la teva terra. Aquí la llum no és tan clara, ni és de foc el sol naixent. Res ni enlloc amb tu es compara, i és ton record que m'empara per més temps que estigui absent. Si un sol jorn pogués venir, un sol jorn, terra estimada, que dolç seria morir si així pogués aconseguir veure't sols una vegada. T'enyoro i ploro impotent. Moriré en terra llunyana, però el meu últim pensament serà sempre, en tot moment, per la terra catalana. Jota Villalmanzo.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. A nosaltres tan sols ens queda desitjar-te que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
3: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: Aquest no és un model de societat que movem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge i aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten a una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons de la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torre Blanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia, abans de la diada, un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de 4 que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.
1: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca.

0: descobrirem quins oficis vinculats al mar encara sobreviuen i com han canviat amb el pas dels anys. Ens fixarem també en Arenys de Mar, un municipi amb una identitat profundament marinera. I també parlarem d'una cosa que notem cada dia, encara que no sempre en siguem conscients, com afecta tenir el mar tan a prop al nostre clima. Avui, doncs, mirem cap a la costa perquè el mar no és només allò que tenim davant quan anem a la platja. És paisatge, és història, és feina, és clima i és una part essencial de la identitat del Maresme.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
0: Doncs vinga, som-hi, comencem parlant del mar, concretament del mar de Sant Vicenç de Montalt, perquè en Martí Capçada ha sortit al carrer per preguntar doncs, a la gent, als veïns i a les veïnes, si els agrada anar a la platja o bé potser doncs, els agrada més quedar-se a casa o fer activitats.

0: Doncs sí, Gemma, ara que ja deixem enrere l'estiu, volem recuperar una d'aquelles coses que formen part del paisatge habitual de la nostra comarca. I com haureu pogut intuir per la música que sona de fons, parlem de la platja. Perquè aquí tenim la sort de tenir-la pràcticament al costat de casa, però això no vol dir que tothom en gaudeixi de la mateixa manera. Hi ha persones que esperen tot l'any que arribi l'estiu per poder anar a la platja, que si un matí de diumenge, que si una tarda després de treballar, que si una escapadeta ràpida per fer un bany, i n'hi ha que s'hi poden i van cada dia. Però també hi ha l'altre extrem, gent que prefereix la piscina, la muntanya, anar a caminar, quedar-se a casa amb l'aire condicionat, o simplement que no suporta la platja. Perquè, siguem sincers, la platja té moltes coses bones, però també en té algunes que poden fer enrere més d'un. La calor, la sorra enganxada per tot arreu, trobar aparcament, carregar la bossa, la crema solar, les criatures que no volen sortir de l'aigua. I després hi ha una altra pregunta. Aquest any hi heu anat gaire a la platja, vosaltres? Perquè una cosa és que ens agradi la platja i l'altra és que realment hi anem. Potser aquest estiu heu fet moltes més coses i heu trepitjat poc la sorra. O potser heu aprofitat que vivim al Maresme i heu fet de la platja gairebé la vostra segona casa. Nosaltres, doncs, hem volgut sortir al carrer i preguntar a la gent precisament això. Heu anat gaire a la platja aquest estiu i, sobretot, us agrada anar-hi? Comencem pels que ho tenen claríssim, els que quan arriba el bon temps no perdonen un bany, una estona al sol o simplement seure davant del mar.
1: Doncs en el meu cas sí que he anat a la platja i vaig cada any, primer perquè visc a prop, creuant un carrer, o sigui, a un minut de la platja, i després perquè durant l'hivern jugo a vòlei pista i a l'estiu aprofitem per baixar a jugar vòlei platja i també entrenar, així que cada tarda hem baixat a la platja. Això a les tardes, també als matins, quan és cap de setmana aprofitem amb els amics del poble per anar a la platja, ens passem el dia allà, a les tardes també hi tornem, als caps de setmana inclús ens movem a altres pobles a anar a altres platges, així que aprofitem aquests mesos de platja per estar-hi sempre, perquè si no després de l'acabar el mal temps ja no hi anem gaire. Sí que algun cop a treure el gos a l'hivern hi he anat, però no acostumo a trepitjar la platja durant l'hivern tot tenir-la davant, així que aprofito l'estiu i vaig cada dia i cada tarda.
0: Carai, com veieu aquí, tenim grans fans de la platja. Escoltem-ne una altra.
2: Doncs sí, m'agrada molt la platja, sóc com a de mar, t'haig de dir. Practico navegació, submarinisme, ho practico no tot l'any, però evidentment les dates puntes són entre el 15 de juliol al 15 d'agost, que és la part més forta per mi de gaudir del mar. Després sí que és cert que durant l'any doncs freqüento la platja, però ja en plan visita, no en plan de bany, a no ser que faci alguna immersió o alguna cosa, diguem-ne, per gaudir d'aquell moment o d'aquell event en especial.
0: No tothom ho veu igual. També hem trobat persones que aquest estiu pràcticament no han trepitjat la platja o que directament ens han confessat que no els agrada gens. I els motius, com hem dit al principi, són variats. La calor, la sorra, massa gent, haver de buscar aparcament o simplement que prefereixen qualsevol altre pla.
3: No, jo sóc més de muntanya, de piscina i tranquil·litat. La platja, molta gent, molta calor i després la sorra que es posa per tot arreu. Per tant, tiro cap a la
4: muntanya. Doncs jo...

0: Aquest any me parece que he ido una o dues vegades, però m'agrada més la muntanya, caminar i respirar aire pur.
1: I després d'escoltar unes opinions i les altres, queda clar que viure al costat del mar no significa necessàriament ser una persona de platja. De fet, és curiós perquè probablement molts de nosaltres tenim la platja molt a prop de casa i precisament per això potser no hi anem tant com ens pensem. Quan som petits, potser hi anem amb els pares. Quan som adolescents, amb els amics. Després potser amb la parella, amb els fills. I hi ha qui continua mantenint aquella rutina d'anar a la platja cada estiu. Però també hi ha persones que, amb els anys, han anat perdent aquest costum. I segurament la platja també té una mica aquesta capacitat de dividir-nos. Hi ha qui diu que no hi ha res millor que un bany al mar a primera hora del matí i hi ha qui pensa que no em feu llevar d'hora per anar a posar-me ple de sorra. Uns prefereixen estar dues hores sota el parasol amb el llibre i escoltant les onades i els altres potser prefereixen una terrasseta, una piscina o una excursió per la muntanya. Al final, però, hi ha una cosa que la tenim clara. Tenir la platja a prop és un privilegi, però cadascú l'aprofita a la seva manera. I ara que l'estiu s'acaba, potser ja no ens queda gaire temps de platja, encara que al Maresme sempre hi ha algun valent disposat a fer l'últim bany de temporada.
2: Molt bé, moltes gràcies, Martí. Seguim avançant. Quan parlem del mar i del seu entorn, un dels elements que hi aporta un valor especial és la música i, sobretot, l'havanera. Avui en Sergi Ferrer, des de Calella, ens porta un reportatge sobre aquest gènere centrat en la figura de Lluís Sarriera, que és membre dels Faroners de Calella. Sergi.

0: Hi ha músiques que escoltem i prou, i n'hi ha d'altres que amb els anys acaben formant part de la nostra vida. Aquest podria ser perfectament el cas de les havaneres per en Lluís, membre dels Faroners de Calella. Ell les va descobrir als anys 80, quan estiuejava amb la família a Calella de Palafrugell, i el que va començar simplement escoltant-les va acabar convertint-se en una afició que l'ha acompanyat durant més de 4 dècades.
1: La meva relació amb les havaneres ve de l'any dels anys 82-83, en els quals, com que els meus nanos eren petits, que tenien 2-3 anys, vam anar a passar els estius a Calella de Palafrugell. I estant allà, com és natural, estant a Calella de Palafrugell, t'habitues a sentir les havaneres. I al principi no sabia ben bé què eren, perquè jo en aquell temps tenia 30 i tants anys i no estava per les havaneres, com és natural, però em van agradar moltíssim. I vaig compartir a vegades una mica de xerrada amb alguns components del grup Porvó, que també actuaven per allà a Palafrugell i a Calella.
0: Després vendria el primer grup, el Blau Mediterrà de Badalona, l'any 1988, 25 anys cantant havaneres, fins que el 2013 en Lluís va anar a viure a Calella, i 4 anys més tard tornaria a formar un grup, aquesta vegada a Calella, els Faroners de Calella. Però més enllà dels grups, dels concerts i dels anys cantant, què representa realment aquesta música per a ell?
1: I formen part de la meva vida. Com tu ja saps, hi he escrit algun llibre sobre el tema de les havaneres. Intento posar Calella en el món de l'havanera, en el mapa, en el món de l'havanera, amb una xinxeta, aviam si ens coneixen. I Calella, per això ens diem Faroners de Calella.
0: De fet, aquesta frase resumeix molt bé el que pot arribar a significar una música, perquè l'havanera, per en Lluís, ja no és només un gènere musical, és una part de la seva història personal, però també una manera de mantenir viu un vincle amb el mar i amb la cultura de la costa. I és curiós, perquè l'havanera va arribar a Catalunya després de travessar l'Atlàntic, però amb els anys ha acabat sent una música que sentim molt a prop.
1: Per mi, les havaneres, bé, ja saps que vaig fer el llibret també i l'obra aquella de les havaneres mexicanes, on també hi vaig fer una recerca sobre les havaneres mexicanes, que no són les cubanes.

0: I aquesta dedicació també explica que en Lluís hagi investigat, escrit i treballat sobre les havaneres més enllà de cantar-les. Però potser hi ha una cosa que resumeix millor que cap altra què representa aquesta música per a ell, des dels primers estius a Calella de Palafrugell fins als faroners de Calella. Han passat més de 40 anys.
1: El meu món és l'havanera, i però bé, malauradament ens anem fent grans. Aquest és el resum.
0: Una música que va arribar de l'altra banda del mar i que amb el temps ha acabat formant part també del nostre paisatge, i que per algunes persones, com en Lluís, acaba sent molt més que música.

0: Bé, jo que sóc un enamorat de la música, Gemma, et pregunto, de fet fent referència al tema d'avui, que és el mar i és inevitable que les havaneres doncs, el representen a la perfecció, et vull preguntar tu personalment, per tancar aquesta secció, doncs, què et representa tu aquest gènere per a tu, ja que avui parlem doncs, del mar i el que representa?
1: Les havaneres, què representen per mi? Tradició...
0: Bueno, si les has escoltat, si n'escoltes, generalment.
1: No n'escolto, no et mentiré, no n'escolto, però vaja, a mi em recorden, doncs, a quan parlem de cultura, tradició, crec que, vaja, són importants a mantenir. I, de fet, ahir ens vas parlar d'un grup d'aquí de Premià de Mar, de Gairó, que uh-huh. és gent jove que ha recuperat el gènere i, per tant, doncs, crec que aquest és el camí, no?
0: Perfecte. No, a veure, jo crec que per parlar avui del mar, doncs si volem afegir-hi un toc musical, doncs crec que l'havanera és perfecta.
1: Totalment, totalment. Sergi, gràcies. Fins ara.
0: A vosaltres.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
1: I ara posem el focus en una vila marinera, com ho és a Arenys de Mar, la vila que té l'únic port que hi entra a Mataró i Blanes i concentra una de les flotes pesqueres més importants del país. Però la vinculació del mar amb Arenys de Mar es queda aquí, només al nom, Oriol?
3: Hola, Gemma, doncs és una bona pregunta, eh? Mira, jo només et diré que a la gent d'Arenys de Mar se'ls diuen sardinetes, eh? Amb això ja pots veure que no hi viuen pas d'escanar el mar. Si és veritat que també se'ls diu set ciències, eh? Però vaja, en tot cas, hi ha molta relació amb el mar. Com deies, tenim el port i també tenim el Club de Pesca Mar Esport. També tenim un dels clubs nàutics més importants de la comarca. Fem rem. També tenim una entitat que només treballa per difondre el patrimoni mariner, que es diuen el Moll. Tenim restaurants de peix, tenim una riera ampla que va a parar directament al mar, tenim la platja, tenim xiringuitos, vaja que tenim mil coses, però per respondre a la pregunta de si vivim o no de cara al mar, he convidat el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, el Carles Ubach, i te'l presento. Carles, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, Gemma, no et conec, però encantat que tinguis molt d'èxit amb el vostre programa.
3: Hora Maresme.
4: Hora Maresme, d'acord?
3: En Carles és el president del Nàutic d'aquí d'Arenys, fa temps doncs, que ens coneixem i que parlem a la ràdio, parlem del mar, i doncs amb ell és amb qui volem argumentar una mica aquesta pregunta. En primer lloc, no sé si començar pel final, vivim o no hi vivim, Carles, de cara al mar?
4: Home, comencem pels noms dels nostres pobles, no? És de vestit Pineda de Mar, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Canet de Mar, eh? Aleshores, mar, és a dir, sembla que al principi doncs tenim que ser doncs, pobles que estem molt al costat del mar. Uh-huh. I sí que és veritat, és a dir, a la pregunta que em feies si vivim de cara al mar, jo dic que cada dia vivim una mica més de cara al mar. Eh? Uh-huh. No només de cara al paisatge, que és maco, és a dir, el mar és molt maco, no?, però tenim doncs, l'economia, què seria en el nostre cas, sense el port, doncs, l'aspecte econòmic, mm. l'aspecte esportiu, les escoles que hi passen. És a dir, Arenys tenim... La nostra ànima són dos punts molt importants, no? Un és la riera, una riera única, i el port. I a vegades, quan vaig a l'Ajuntament sí. i pujo al primer pis, perquè doncs, tinc una reunió amb l'alcalde, o amb els serveis, doncs veiem, dic, els meus companys de junta, dic, mireu, sisplau, a les parets, què hi veiem? Quadros del port d'Arenys, no? Per alguna cosa serà això, dic jo, per alguna cosa serà, no? I quan et deia, doncs, en els últims anys, vaig ser jo també vocal durant 6 anys a la Federació Catalana de Vela, uh-huh. i allà va sortir el tema de l'esport blau. És sí. a dir, el que es pretenem amb l'esport blau, que ara devem portar allà, o devem portar 7 o 8 mil nens o més de Catalunya, doncs que han viscut al mar. I llavors nosaltres, concretament, des del Nàutic d'Arenys, doncs entre l'esport blau i la vela escolar i els autocars que venen i tal, doncs uns 2.000 nens i nenes passen tots els anys, ho torno a repetir, 2.000 nens i nenes passen tots els anys pel port d'Arenys. El meu somni, potser alguna vegada m'ho he sentit dir, és que tots els nens i nenes de l'Arenys i del nostre territori sapiguéssim navegar. Després, que facin el que vulguin, d'acord? Però sàpiga navegar per mi és molt important, sàpiga fer un bon nus. Però la gent més gran està al costat del mar. Home, restaurants.
3: Sí.
4: restaurants. És a dir, Arenys, jo crec que tenim una densitat de restaurants, sobretot al port, increïble, increïble, no? I bons restaurants, i que no tots són cars, eh? No tots són cars, clar, tot depèn de lo que et mengis, tornem a l'estar-lo sempre, no? Però hi ha molts restaurants que estan molt bé, i aquí també tenim, ara ve els calamarenys.
3: Ai, sí, i tant, ja no falta gaire.
4: Que és l'octubre, si no recordo mai, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Aquí, doncs, un record pel bon amic Joan Major, que és, per un costat, president del Mar Esport, amic, i, a més, doncs, el xef i alma mater del restaurant de Can Major, que sempre diu que els calamars del Maresme són millors perquè mengen posidònia.
3: Ah.
4: Això, però això són més dolços,
3: Segur. Alguna cosa hi ha.
4: Tornant a la pregunta inicial, jo crec que vivim de cara al mar. El port nostre és un lloc agradable d'estar. Està ple, doncs hi ha 600, 700 embarcacions de vela, de motor, les fotos són fantàstiques. És un port, m'ho he sentit dir moltes vegades, és un port refugi, és a dir, quan hi ha temporals, doncs podem entrar, i la gent, doncs quan parles doncs, amb la gent francesa, doncs que ve per aquí al Maresme, està molt contents, perquè diuen la mer i le près de village, és a dir, està a l'époque de tout près de village, és a dir, que el port està molt al costat de... El port està molt al costat del poble, el poble i de Sijolí, el poble, tot i que l'hem anat fent malbé a poc, però bueno, ara sembla que el mantenim, doncs crec que és un bon lloc i crec que Arenys, per acabar, vivim de cara al mar, però tindríem que viure encara una miqueta més de cara al mar.
3: Doncs vinga, feina que ens queda per fer encara en aquest sentit. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per participar avui aquí a l'Hora Maresme.
4: Moltes gràcies i benvinguts sigueu.
3: Mira, si en tenim, de patrimoni mariner, Gemma, i d'història, que no n'hem parlat. També molta gent que s'hi dedica, que s'hi ha dedicat. Bé, definitivament, jo crec que Arenys de Mar no s'entendria sense el mar, i el mar tampoc seria el mateix segur sense Arenys,
1: Totalment, Oriol, completament d'acord. Moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I per entendre què ens aporta el mar i fins a quin punt seria diferent el Maresme sense tenir-lo al costat, parlem tot seguit amb en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Quim, benvingut.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Quim, comencem pel més general. Fins a quin punt el mar condiciona el clima al Maresme?
5: Home, al 100%. Tenim un clima completament condicionat per la presència del mar, i això ho hem vist moltes vegades. No són les mateixes temperatures les que podem tenir Premià de Mar, Arenys de Mar, qualsevol municipi de costa, que les que trobem, només que ens endinsem una miqueta cap a l'interior del Maresme, Dosrius, Tordera, com les que podem trobar a la que passem ja cap al Vallès, Vallgorguina, Sant Celoni, és a dir, que varia moltíssim, i és gràcies sobretot a aquest efecte termorregulador, aquest efecte que té el mar de regular les temperatures.
1: I aquest efecte que comentes fa que doncs, tinguem temperatures més baixes a l'interior, però en canvi més xafogó, no, també?
5: Exacte. Aquí tenim dos parts. A l'estiu, el fet de tenir la proximitat del mar, hi ha dos fets que són molt remarcables, no? D'una banda, la presència contínua d'humitat. La humitat el que fa és que quan tenim molta insolació, aquesta humitat s'evapora. Aquest vapor d'aigua en petites gotetes s'evapora i es converteix en vapor tal qual. Val? En aquest procés es genera fred. És el mateix una mica que passa amb la nostra suor. Nosaltres per què suem? Suem perquè el nostre cos, el que està, té una temperatura més alta del que hauria de tenir. Suem, aquesta humitat s'evapora i genera fresca. Val? Llavors, és el mateix, és exactament el mateix procediment. D'altra banda, l'altre aspecte, a part de tenir sempre una humitat ambiental elevada, com que estem prop del mar, és més fàcil que tinguem vents que provinguin del mar. Normalment, la temperatura d'aigua del mar és més baixa que la de la terra, i per tant, doncs, podem tenir vents una mica més fresquets. Això a l'estiu. A l'hivern passa el contrari. mentre que en una comarca de l'interior on no tenen aquesta influència marítima, doncs tenen temperatures més baixes a l'hivern, aquí a la costa, al mar, aquesta mateixa presència d'humitat i sobretot els vents que venen de mar amb una temperatura que pot ser fins i tot més alta en el mar que no pas a la superfície de terra, doncs fa que tinguem doncs unes temperatures raonablement més càlides que no pas les comarques de l'interior. Per això sempre parlem que el mar fa de termorregulador de la temperatura i, per suposat, la nostra comarca està íntimament relacionada amb el mar i des del punt de vista climatològic també, fins al punt aquest que comentava, no? Que no té res a veure la temperatura d'un dia concret a Mataró, Premià de Mar, Arenys de Mar, Masnou, amb Dosrius, Tordera, fins i tot Palafolls, que està relativament a prop de mar, però ja està prou lluny com perquè hi hagi una certa diferència.
1: Una altra cosa molt característica de la costa són les marinades. Com es formen i què són exactament?
5: Bueno, és això, són vents d'origen marítim, són uns vents que es generen de... És com un cicle tancat, val? Són vents molt locals, vents d'origen tèrmic, que s'anomena. Per què? Doncs perquè quan a l'estiu el sol escalfa, escalfa la terra, i per tant, com que escalfa la terra, també escalfa l'aire que hi ha al voltant de la terra. Aquest aire escalfat, què li passa? Com que l'aire, com més calent és, més lleuger és, doncs s'eleva. A l'elevar-se, aquest buit que deixa aquest aire que s'ha elevat es veu omplert per l'aire que ve de mar, que és més fresquet i, per tant, va més arran de terra. Aleshores, aquest aire, l'aire primer que havia pujat escalfat en pujar es refreda i torna a caure, perquè al refredar-se pesa més i torna a caure. I així es genera aquest cicle que contínuament doncs, fa que es mantingui les marinades. Quan? Doncs durant el dia. Per què? Perquè és quan hi ha aquesta insolació més important i, per tant, es pot donar més aquest contrast de temperatura entre l'aigua i el mar, entre la terra i el mar.
1: Anem acabant, Quim. Ens queda una última pregunta. Aquesta proximitat amb el mar fa que la temperatura hi hagi una diferència notable entre, per exemple, Arenys de Mar, Arenys amunt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt? Es nota aquesta diferència?
5: Sí, es nota. Ja ho he comentat abans. Es nota molt. Es nota per dos aspectes. Un, per la proximitat al mar i l'altre, per l'altura. Per poca diferència que hi hagi, una diferència d'altura doncs també condiciona les temperatures, evidentment, com més amunt, generalment, o sigui que hi hagi una inversió tèrmica, generalment la temperatura ha de ser més baixa. Per tant, sí que es nota, clar que es nota, i sobretot per l'efecte aquest, no? La llunyania o proximitat en el mar condiciona moltíssim les temperatures.
1: Molt bé, Quim, com sempre, molt agraïts per la teva ajuda i per les teves explicacions. Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Doncs que vagi molt bé, bona tarda.
2: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt del programa, nosaltres fem un cop d'ull al cel amb el nostre home del temps, en Quim Serra.
6: Hola, bona tarda. Avui hem tornat a tenir una jornada marcada pel temps estable, pel sol i per les temperatures càlides. Altre cop s'han fregat els 30 graus en punts de l'interior del Maresme cap al serrada litoral, mentre que a prop de la costa hem quedat al voltant dels 27-28 de màxima. Per tant, temperatures força càlides pel que és l'època de l'any. Ens trobem ja molt a les acaballes del mes de setembre i de moment sembla que canvis importants no n'hi haurà, tot i que de cara a la setmana vinent sí que és cert que hi haurà més núvols i fins i tot algunes precipitacions. Ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, pel que queda aquesta setmana, s'ha de mantenir la bonança. De fet, de cara a demà, com avui, tindrem domini del sol, els vents seran fluixos, avui en vent de garbí, aquesta tarda, demà, el vent serà fluix de mar cap a terra i la situació marítima estarà dominada pel marejol. Potser al matí una mica de mar de fons, poc important. De cara a dissabte, doncs, aquest primer cap de setmana de la tardor, tindrem un temps que, de moment, ben poc ha de variar. Estarà dominat pel sol, la temperatura que baixa una mica, tot i així continuarà càlida, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Diumenge el vent del sud es reforçarà, farà que hi hagi més núvols, sobretot cap a la serralada litoral, però també la resta de la comarca durant la tarda, tot i que de moment d'aquests núvols no esperem precipitacions. Seria dilluns, quan sí que podria ploure de forma feble, de forma poc important, aquí al Maresme, però no descartem que arribin pluges entre dilluns i dimecres de la setmana entrant.
1: Doncs moltes gràcies, Quim. Nosaltres seguim avançant i ara, doncs, tot seguit el que fem serà fixar-nos en les xarxes socials, que la Laura Espanyol ja ens ha preparat de què parlarem avui. Laura, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma.
1: Com sempre, destaquem primer alguna cosa al Maresme.
7: Mira, al Maresme tenim que el tancament sobtat de la clínica dental Utrilla i Costa a Mataró ha deixat pacients amb tractaments interromputs i diners avançats. Els Mossos d'Esquadra ja havien registrat 5 denúncies i els afectats s'estan organitzant per presentar accions conjuntes. Alguns han assegurat haver pagat part o la totalitat de tractaments que ara hauran de continuar en un altre centre.
1: Vaja, doncs lamentem aquesta notícia que ens toca ben a prop. En clau internacional, en què ens fixem?
7: En clau internacional també ens hem de lamentar perquè a xarxes tothom parla del polèmic desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que en porta 70 al mateix pis de Madrid. Centenars de persones s'han concentrat davant el pis de la Mari Carmen per frenar el desallotjament que ha generat un creuament d'acusacions al Congrés. És la quarta vegada que intentaven desnonar la Mari Carmen d'una casa on viu des dels 16 anys i ni les gestions de l'administració ni la força de l'activisme ho ha pogut evitar.
1: Doncs veurem com acaba aquesta qüestió. I el tema curiós del dia, Laura?
7: Doncs com a curiositat tenim l'origen de les festes de la Mercè, que es remunta a l'any 1871. Aquell any el rei d'Espanya, Amadeu de Savoia, havia anunciat que visitaria Barcelona al setembre i com que les dates coincidien amb la Mercè, l'Ajuntament va aprofitar per organitzar una sèrie d'actes festius. La festa va durar 8 dies, amb el 24 de setembre com a dia central, combinant activitats populars amb fires industrials i comercials per tal d'atreure forasters.
1: Molt bé, Laura. Has anat alguna vegada a les festes de la Mercè?
7: Sí, sobretot als concerts.
1: Ah, molt bé, molt bé. Jo crec que no hi he anat mai.
7: No, a cap?
1: No em sona, ara mateix no ho recordo, però vaja, sí, haurà d'anar algun dia, eh?
7: Sí.
1: Molt bé, Laura, doncs no marxis, va, que també coneixem la pregunta del dia. Doncs tu diràs, què preguntem?
7: Doncs en relació amb aquesta última curiositat, preguntem als nostres oients si saben l'origen de la festa major del seu poble.
1: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que formulem a xarxes. Laura, moltes gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.

0: I continua la Laura Espanyola amb nosaltres perquè comencem la segona part del programa amb una nova secció de natura en què continuem parlant de la vegetació litoral amb la nostra companya. Endavant.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs com ja vam avançar la passada, avui continuem amb la Carme Buixaller, presidenta de Natmón i doctora en biologia especialitzada en botànica, per parlar de la vegetació litoral. Bona tarda, Carme.
2: Hola, bona tarda.
1: Fem, abans de continuar la conversa, una mica de resum sobre el que vam parlar la setmana passada.
2: A veure, molt resum. El que vam parlar de la setmana passada era la importància que tenia els sorrals maresmencs, que són, fixeu-vos que dic sorrals i no dic dunes, perquè vam remarcar que degut a la manca de vent, que no n'hi ha gaire sovint de vent fort, i que el mida del gra és gruixut, aquí al Maresme, no es poden construir dunes. De tal manera que aquest fet condiciona les espècies que hi creixen, les espècies vegetals. Dintre d'aquestes vegetals vam categoritzar-les en dues menes. Una que deien les típicament somòfiles, que són aquelles espècies que viuen única i exclusivament al litoral, i després també una altra categoria que dèiem les espècies pròpies, que eren aquelles espècies també són mòbiles, però que viuen també terres endins, que es troben a les platges del Maresme també. I aquest conjunt d'espècies i el fet aquest de que no hi ha dunes fan que la vegetació que tenim aquí al Maresme és una vegetació única a tota Catalunya. A grans trets, resumint, seria això.
1: I també la setmana passada vam dir que de les 40 espècies que...
2: S'havien arribat
1: a tenir aquí al Maresme, pràcticament les estem recuperant. Llavors, el que jo volia preguntar ara és parlar una mica de quins són els factors que fan que es perdi la vegetació i que, quines són les amenaces d'aquesta vegetació tan única.
2: A veure, la principal amenaça és factor antròpic, o sigui, humans. Fa 40 anys enrere, o 30, o 20, fins i tot, la imatge que teníem de les platges eren unes zones completament planes, sense ni una herba, d'acord? On la gent hi col·locava la tovallola. De tal manera que per mantenir aquestes platges així, d'aquestes característiques, què passa? Doncs hi han de passar la màquina per netejar-les. De tal manera que les plantes que hi podien créixer, doncs, o passar-hi les màquines, res de res, ja no podien créixer. S'ha de pensar que són unes plantes, dintre de tot, molt ben adaptades al seu ambient, però fràgils. Per tant, el principal factor és el factor antròpic. A més, has de tenir en compte que terra endins, bona part de la vegetació que hi hauria d'haver, l'engolida infraestructures. A part d'això, avui dia també tenim una altra cosa important, un altre factor important, que és el canvi climàtic que comporta, entre altres coses, la pujada del nivell del mar. Si puja el nivell del mar, evidentment la franja que ocupa aquesta vegetació cada vegada és més petita.
1: Llavors, aquestes espècies no estan amenaçades per exemple, espècies exòtiques invasores o aquests altres factors que potser altra vegetació sí que està afectada per aquests factors?
2: En algunes platges això sí que sap que és problemàtic, però aquí al Maresme no és tant aquesta la problemàtica. Has de tenir en compte que la vegetació aquesta a pocs llocs es troba, vull dir, si no és en aquests tancats de protecció com hi ha malgrat, a la resta és que no hi ha res. De tal manera que en aquests municipis de protecció hi ha poques espècies d'aquestes invasores. Per tant, no, aquí el Maresme no és problemàtic.
1: D'acord, i a part dels tancats que ja estan fent alguns ajuntaments, com es poden protegir aquestes espècies?
2: Primer de tot hauria de ser consciència ciutadana, que això és molt complicat.
1: Mm-hmm.
2: S'hauria de tenir present que aquestes plantes, també adaptades en aquest ambient, són úniques, extraordinàries, i s'ha de tenir present que moltes d'elles, per fer front a aquests ambients tan durs, per exemple, tenen un cicle biològic, o sigui, de naixement i mort, diem, que dura una temporada. De tal manera que a l'estiu allà es veuen troncs secs, unes arbotes seques.
1: Sí.
2: Que si no hi estàs avesat a veure-ho, et penses que és brut, és lleig, que no val la pena protegir, perquè ja t'ho dic, és una herba seca ja. Altres també s'ha de tenir en compte, per exemple, que punxen, i això també són herbotes, no són útils pels homes, perquè sempre ens ho mirem des del nostre melic, no mirem des de la perspectiva de la natura, d'acord? Per tant, conscienciar la gent això costa molt.
1: D'acord, doncs a veure si aquestes entrevistes també serveixen per conscienciar la ciutadania sobre la vegetació tan rica que tenim. Moltes gràcies, Carme.
2: Sí, a vosaltres, a disposar, com vulgueu.

0: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Molt bé, continuem. La setmana passada parlàvem de moda i autoestima. Avui hi afegim un altre element, l'amor i les cites. Canvia la nostra manera de vestir quan ens agrada algú i què volem transmetre amb la roba. Com sempre, ens dona els millors consells la nostra col·laboradora, experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja donem la benvinguda. Judit, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs? Què tal?
2: Molt bé, la veritat és que molt bé, perquè encara no fa mal temps, se comença a fer fresquet i ens vam canviar una miqueta de roba sense passar-se, hòstia, super, super.
1: Molt bé, Judit, anem al gra. Primera cita, sí. Què ens podem posar quan volem causar una bona impressió, noi i noia?
2: Sobretot no disfressar-nos, no voler anar d'algú que no som. Arregladets, una miqueta més arregladets. Si és primera cita, sempre intentes anar una miqueta més cookie, no? Que no com aniries potser a passejar amb els col·legues, no?
1: Clar.
2: T'arregles un pèl més, però bueno, jo penso que naturals, però arregladets, una miqueta arregladets.
1: Creus que és millor potenciar el nostre estil habitual, no? Com anem vestits de forma doncs, a diari, o hem d'arriscar una mica més?
2: Jo no, bueno, en una primera cita arriscar pot ser sortir de la zona confort massa i pot ser liar-la molt, A veure, si no et coneix aquesta persona i tu vols entrar ja d'aquesta manera, la imatge que s'endurà de tu és la que tu et posis, eh? Clar. Si tu et poses amb aquesta roba, ell o ella es pensarà que ets així, o sigui, que és la forma teva de vestir. És la primera impressió, sabem la importància que té, o sigui, que jo la primera impressió seria el més natural possible, això sí, el que dic, polireta, arregladets, no?
1: Clar, fins i tot si anem d'una manera en la que no acostumem a vestir, a la mesura, imagina't que anem coneixent aquella persona, pot pensar, ostres, el primer dia va venir d'una manera i ara és completament diferent.
2: Clar, imagina't que potser, no m'ho invento, que li agrada que vagis més, no sé, amb un estil de roba, no? Més prip, jo què sé, i tu et vesteixes així, resulta que amb ell, que guai com vesteix, i després comences a vestir com ets tu i dius, bueno, és que no té res a veure amb el que dius tu, és que no... Jo penso que hem de ser autèntics i ser com som nosaltres.
1: Més enllà de la roba, ara hi acabo de pensar també el tema del maquillatge, sobretot, doncs, potser més les dones, quan s'acostumem a maquillar més algunes dones, creus que és millor... perquè a vegades ens equivoquem, no? Ens pensem que més maquillatge millor perquè volem agradar, perquè volem estar doncs, molt guapes. Potser a vegades ens equivoquem, no?
2: Jo dic per experiència pròpia que el físic, quan més maquillatge, més gran fa. O sigui, més gran fa la persona. Si és un maquillatge nut, natural, que tu pots anar molt maquillat però natural perquè a vegades portes molt pota i moltes coses, però no es nota perquè vas amb uns tons naturals, eh? Et potencia les faccions i tal, perfecte. Però si poses coses molt, molt, molt agressives o molt... Bueno, és el mateix que la peça de roba, eh? Si no vas sempre així, no facis això, saps?
1: Clar. Maquillar-se molt, per tant, ens pot posar més edat.
2: Et pot posar més edat i pot jugar en contra teu, eh? Perquè realment al final és veritat que quan més naturals és com uau, saps?
1: Clar,
2: És millor, però bueno, que el maquillatge està bé en mesura, eh?
1: Pel que fa al tema dels colors o els estils o les diferents peces de roba, hi ha algunes que són doncs, que resulten més atractives que altres?
2: Aquí depèn, perquè tu imagina que és una primera cita que sou dues persones que aneu a caminar per la muntanya i us aneu a fer una excursió a la muntanya a la primera cita.
1: Clar.
2: M'explico una altra cosa, que sigueu dues persones que us agrada molt anar al teatre i quedeu per anar al teatre. Llavors, clar, jo penso que és una miqueta el que parlem sempre. Peces i prendes que ens facin sentir còmodes, que ens agradin a nosaltres com ens queden i que ens donin un empoderament, saps? Una seguretat, és el més important.
1: Clar, completament d'acord amb el que comentes, sobretot de quin tipus de cita, no? Perquè no serà el mateix una cita de dia que una cita de nit. En el cas d'una cita com més estàndard, no? Més el que ens ve al cap quan parlem de cita, sobretot és doncs, anar a prendre un cafè o anar a sopar o fer alguna activitat d'aquestes, què recomanaries a vestir-se, doncs, per exemple, per anar a sopar?
2: Doncs, home, si anem a sopar, i depenent de les pretensions que tinguem, eh? Si és una cita normal que només vas a sopar, doncs posar-te alguna cosa que et tregui partit, no? Que estiguis mono o mona, que estiguis guapo, que sàpigues que t'afavoreix, i el que et dic que siguin prendes coquetes, no? cucatones, no sé, si és un vestit de tirants maco que saps que et queda superbé o que fa un escot bonic o, no sé, tirar per aquí, tirar pel que et fa més, que et fa sentir més atractiva, no? Perquè normalment les cites de dia, és cert, i això no... Les cites de nit són més picaresques, no? Són més... No sé, la nit tot ho amaga, no? És diferent. El dia és, doncs, més, el millor anar a agafar un vol, anar al cinema, anar no sé què, que veus tu, si vas al cine et quedes tancat a un puesto i no parles.
1: Clar.
2: M'explico? Llavors, a vegades, bueno, penso que han de ser coses que, el que et dic, que et donin joc.
1: Mm-hmm. Judit, tu en saps molt de moda, però també en saps bastant de relacions. Quan comencem una relació, per què ens arreglem més al principi que no quan portem doncs, ja un temps, no? Potser a l'inici ens importa fins i tot tenir un pijama bonic, no? I al final doncs, es va perdent els detalls petits, no? El mantenir doncs, tot maco...
2: Doncs et vaig a dir una cosa, jo cansé molt, com dius tu, i això és veritat, perquè tinc més anys que les portes i tinc les meves relacions. La que tinc ara, que és la, per mi, i sens dubte, i és perquè també és la que tinc ara, però és que és la, per mi és la més que em fa sentir millor i que estic millor i que estimo més a la persona i tot és increïble. No, fa més d'un any ja que estem junts i no he deixat d'arreglar-me, ell no ha deixat d'arreglar-se. No hem deixat de mimar els moments de la roba d'anar a dormir o la roba de tot, segueix igual. M'explico?
1: Sí.
2: Suposo que depèn de la relació, depèn de les persones, acabem... No ho deixes. És que abans casualment ho parlàvem això, en plan, dic, nosaltres sempre... Sí, sempre anem bé, oi? Sí, amb un nou en xandall, em deia. Vull dir, sempre ens arreglem. Jo sempre penso, ai, a veure si... Em poso que... Perquè sé que hi ha algun vestit doncs, que li agrada més com en queda o que a ell mateix li encanta el vestit. Em va regalar un vestit al Lago Como, preciós, i me'l poso perquè sé que li agrada i perquè a mi m'encanta, eh? Però sí, no sé. Jo penso que ens hem d'arreglar, eh? Jo crec que s'ha... Bueno, és com tot, és que les plantetes, si no es reguen, es moren, saps?
1: Clar,
2: i a les relacions és el mateix. Les relacions s'han de treballar cada dia, s'han de regar cada dia, s'han d'estimar cada dia.
1: I fins a quin...
2: Aquí consejo.
1: Judit, fins a quin punt és normal que la parella opini sobre com vestim?
2: No, això, veus? Una cosa és que tu sàpigues que aquella peça li agrada perquè a tu t'agrada. Cuidao.
1: O demanar consell, també.
2: Jo no, exacte, tu pots demanar consell, pots tenir un dia que dius, ai, avui saps allò que no ens veiem bé del tot, i escolta'm, i saps que aquesta persona t'estima, i que és una persona que no és tòxica, i que és una persona que és sincera, i que no et fan anar amb coses que no et queden bé, i dirà, ostres, m'agrada més aquest o aquest? I jo a vegades em passa, ell mai em diu, posa't això, posa't allò, Però jo li dic, mira, no sé què posar-me aquest o aquest. Dic, quina em poso dels dos? Va, me'ls provo els dos. I em diu, pues potser vull el blau, no? I dic, ah, vinga, va, doncs el blau, gràcies, perquè no vull pensar. Però no vol dir que ell em digui el que m'he de posar, saps? I penso que seria molt tòxic anar vestit com vol l'altra persona,
1: clar,
2: perquè al final tu has de tenir el teu criteri. Una cosa és que pots tenir un dia que no tal, o anem dels dos que va, avui ens vestirem iguals, en plan conya, no? Però això és una altra cosa, però que et diguin com t'has de posar, és que això ja s'ha d'anar a mirar a la base de més coses. És el que et dic, si és una relació sana, no tòxica, no passa això.
1: Totalment, totalment. Judit, com sempre, ens encanta aquesta secció i doncs aquesta conversa amb tu. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
2: Perfecte, una abraçada molt gran. Adéu.

0: Vinga, som-hi, arribem al final del programa d'avui, encara ens queden alguns minuts i nosaltres doncs, el que toca fer ara és la tertúlia que ve conduïda per en Jordi Pratsavalls. Jordi, quina és la pregunta d'avui i de què tracta la tertúlia?
1: Bona tarda, Gemma, bona tarda, companys. Espero que estigueu preparats. Crec que per aquí tenim la Laura d'Ona Malgrat i en Sergi de Ràdio Televisió de Calella.
2: Hola, què tal?
3: Sí, bon dia.
1: Què tal, companys? Gemma, tu també pots participar, eh? Òbviament, convidats a tothom que vulgueu. Perquè avui vinc a fer una miqueta d'advocat del diable. Val, avui parlem del mar. I durant tot el programa m'he estat escoltant que bonic que és el mar, que com ens encanta, i la veritat és que és un luxe poder viure en pobles de costa. Però, com us deia, faig una miqueta d'advocat del diable. I el que us vull preguntar és si la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer. Us poso un petit exemple, per exemple. El tema de la línia del tren, que n'hem parlat moltes vegades. Sí, és molt maco veure quan fa sol i veus tota la línia de la costa, no? Però què passa quan plou o quan el mar està agitat? Que moltes vegades hem hagut de lamentar doncs, alguns problemes complicats. Llavors, aquí us llenço la pregunta, companys. La franja marítima condiciona el nostre paisatge i manera de fer i d'alguna manera també ens perjudica?
2: A veure, no és una pregunta fàcil, t'he de dir.
1: No ho és, no ho és. O sigui, suposo difícil, és, high level.
2: És per reflexionar una mica. A veure, al final, jo crec que quan parlem del mar, parlo a tret general, no fent referència al que comentaves del tren. Jo crec que al final, doncs, és això, no? El mar ens ha donat una identitat, una riquesa també, perquè al final doncs, aquest mar doncs, genera també turisme, però jo crec que tenim un repte que és no ben bé explorar doncs, aquesta costa i quin benefici se'n pot treure, sinó més aviat doncs, com salvar-la de lo que ve, no? A partir d'ara com les emergències climàtiques, la regressió de les platges, etc etc. Però jo crec que un dels problemes principals és el canvi climàtic doncs, que pot fer-nos perdre paisatge de mar.
1: Clar, jo burxo una miqueta més i aquí ara, Laura, et preguntaré a tu a veure si vols agafar aquest comentari que et faig. En Sergi ens parlava, ostres, turisme, per exemple, no? Sí que és veritat, per exemple, que Calella és un municipi on hi ve molt de turisme, Malgrat, per exemple. Però clar, això el que fa és que a vegades a l'estiu el poble estigui massificat. Faig advocat del diable, eh? Estic forçant la conversa per intentar buscar una miqueta el contrapunt. Però Laura, per exemple, tot aquest tema del turisme, degut a les poblacions de platja i aquest mar que tenim, el veus bé, no el veus bé?
3: A veure, el veig bé fa uns anys que no era tan massificat. Ara que és tan excessivament massificat que potser la gent del poble no troba tampoc espais per poder anar ells a la platja i gaudir del mar, ja no em sembla tan bé com anteriorment. I evidentment, molta part del que comentava abans el company, que el canvi climàtic l'estem provocant nosaltres i part de tota aquesta provocació del canvi climàtic es fa també en base al turisme.
1: Mm-hmm. Gemma, no sé, si estàs per aquí, tu què hi dius?
0: Doncs mira, jo justament em vaig a disculpar, perquè estava redactant una cosa i us he perdit el fil. Si pots tornar a repetir una mica el que estaves preguntant.
1: En Sergi i la Laura han posat sobre la taula, per exemple, altres problemes com, per exemple, el canvi climàtic. Jo em referia també a la massificació del turisme o a les riuades que fan que la línia que passa per la costa, sobretot la línia de Renfe, moltes vegades quedi inundada i això ens provoqui més problemes a l'hora d'anar amb la línia del tren. Amb tots aquests contres, diguéssim, i els pros que també m'ha estat parlant durant tot el programa, tu cap on et decantes? Creus que, et faig la pregunta directament, que la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer?
0: Home, sí, totalment. O sigui, tenir el mar tan a prop, tenir la costa i tenir el mar aquí a prop ens fa... és a dir, actuar d'una certa manera. Per exemple, recordo quan va haver-hi aquell temporal tan heavy que se'n va endur... Clar, que a Arenys de Mar va haver-hi un restaurant que va perdre part de la terrassa. O sigui, al final hem de tenir en compte que tenim doncs, unes certes característiques pel que fa doncs, al tema de tenir el mar tan pròxim i que cada cop ens quedem sense sorra, o sigui, hi ha menys tros de platja i, per tant, totes les construccions, ja siguin xiringuitos, restaurants, habitatges que estan tan a prop, al final és una qüestió que haurem de tenir en compte. Potser no ara, de forma immediata, però sí que en un futur no molt llunyà.
1: i el sabem valorar? Perquè moltes vegades jo ho he pensat, jo sí que és veritat que som de Palafolls i, Laura, ja m'entendràs, sempre tenim la disputa entre Malgrat i Palafolls, entre si la platja és de Palafolls o de Malgrat, eh? Això ja és un conflicte d'anys, però els que tenim a prop la platja, la valorem prou? És una cosa que veiem cada dia. Passeges per al passeig de Mar de Calella, per exemple, o de Premià, i trobes la platja a tocar, la veiem cada dia. Molts hem vist imatges, per exemple, d'aquella persona que veu, per exemple, per primer cop al mar i s'emociona o ho sap viure. Però nosaltres que ho veiem cada dia, ho valorem prou?
0: No.
2: És com tot, no? Al final, quan una cosa la veus cada dia, poder no la valores tant com si la veus només una vegada o per primera vegada, que és el que comentaves, no? Al final jo crec també que poder es valora més a l'estiu que no pas a l'hivern, les localitats sobretot de costa i que vivim també del turisme que ve a l'estiu, doncs que a l'hivern les platges doncs queden desertes i poder doncs no és el mateix.
0: Jo personalment, més enllà de valorar o no valorar la platja, crec que la tenim normalitzada, els que tenim doncs l'avantatge de viure a prop del mar. Per tant, és un element més, no?, del paisatge, i quan veiem el mar és com quan veiem, no sé, doncs la carretera, és trist, eh?, però no donem tanta importància perquè el tenim cada dia allà. Ara, si no el tinguéssim i visquéssim a la muntanya, sé doncs persones que viuen a l'interior, que quan poden i s'escapen a la costa, ho gaudeixen moltíssim perquè, clar, no tenen el mar a 5 minuts o a 10 minuts de casa.
1: I ja per acabar, Laura, no digues, perdona, que no t'he deixat acabar, Laura, digues.
3: Res, que el mar potser sí que quan el veus el dia a dia no el valores, però quan marxes i estàs una temporada visquent a llocs sense mar, jo personalment l'he trobat a faltar. Vull dir que he notat que ho donava per sentat i no tothom té el mar al costat i les avantatges que això et proporciona.
1: Aquesta vessant nostàlgica, no?, que també té el mar. I per acabar, posem-hi una nota graciosa. Va, vosaltres què dieu? Anem a mar o anem a Marc?
2: A Marc, sempre. I amb uns banyeros.
0: A Marc, però això ho deien abans, no? Ara potser però, ja
1: això
0: no.
1: Ho diem molt per aquí, Gemma? A l'Alt Maresme, diguéssim, Calella cap amunt,
0: sí?
1: Sempre
0: a
1: anem
0: Marc?
1: A Marc, eh?
0: Oh, i tant. Ostres, jo pensava que era una cosa de persones de certa edat, no pensava que fos una cosa.
2: Gràcies,
0: de territori.
2: No, però
0: per això m'ha sorprès tant que en Sergi ho digui, perquè en Sergi és superjove.
2: Musicalment no.
0: Clar. També és veritat que en Sergi és un cas a part, o sigui...
2: Soc un boomer.
0: Ets un boomer d'ànima, podríem dir, no?
2: Sí,
0: perquè física,
2: maco, això, no?
0: No, clar, físicament ets una persona superjove, o sigui... Però la teva ànima, Sergi, és una altra època.
2: Ja ho estudiarem.
0: Ja ho estudiarem. Molt bé, doncs, companys, nosaltres anirem acabant el programa...
1: Pensava que anaves a dir anirem a Marc. Ja.
0: anirem acabant el programa d'avui, com sempre, Jordi Pratsavalls, Laura Espanyol, Sergi Ferrer, també la resta de companys i locutors de l'Ona Maresma. Moltíssimes gràcies per participar i per fer possible el programa d'avui. Ens tornarem a escoltar demà amb una nova edició, amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Adéu, marxem. Fins demà. Que vagi bé.
1: Adéu.

Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
7: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
8: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
6: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.

0: quiosco del Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Pare, ta mare és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més

0: I petit, em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
1: També la tenim. I a més, t'he de dir que Munyallo, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
0: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
1: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
0: Doncs David, si et sembla, anem per les paraules abrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
1: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
0: Ah, I clar, no té cap
1: quan
0: vincle.
1: Tu vas a comprar
0: abadejo
1: al mercat,
0: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
1: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
0: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és, tant abadejo com agranar són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
1: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
0: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
1: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
0: Sí.
1: Picar per telèfon també és telefonar.
0: I vosaltres
1: dieu picar. De dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
0: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
1: Sí.
0: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
1: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
0: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
1: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per el teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, gitar-se.
0: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a gitar-se com més a moure's.
1: Com de moure's, no?
0: És anar a dormir.
1: Sí, de fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent, gitar, com això, activar-se, no?
0: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
1: Seguim en accions, per exemple, escurar.
0: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
1: Vosaltres ho dieu així, però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu vés a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
0: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem de dir rentaplats.
1: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
0: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
1: Molt bé, sí,
0: no? Per context,
1: renyar
0: ho he tret.
1: Renyar és maldar. Sí. I prèviament també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.

0: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
1: és
0: més
1: estès. És una mica més estàndard, no?
0: Sí. Sí.
1: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
0: Vinga, doncs, va, l'última.
1: Vinga, va.
0: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
1: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
0: Ostres,
1: sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
0: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
1: Vol dir fer ganyotes.
0: No. Fer ganyotes?
1: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua.
0: La llengua.
1: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
0: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
1: Vinga.
0: Esgangalar. Toma,
1: ostres, ja. És complicat estar a dir, eh?
0: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles
1: idea,
0: coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
1: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que
0: no,
1: pugui endevinar.
0: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
1: sí.
0: que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
1: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
0: no
1: una
0: sé
1: cosa
0: per
1: molt
0: què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
1: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
0: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
1: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, si comencem
0: doncs,
1: un altre
0: repetirem,
1: capítol per parlar-ne més.
0: Doncs, farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
1: molt
0: convé,
1: bé.
0: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
1: Vinga, una abraçada.
0: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
2: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca, amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
0: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs, ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
3: Estàs escoltant Rambla 54. A Radio Sió, Agramunt.
0: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, molt bona tarda.
0: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
4: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
0: Doncs ara mateix no massa, quina?
4: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
0: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
4: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que és que es diu Riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la Festa Major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la Ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
0: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
4: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
0: Efectivament.
4: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons perquè el meu fill juga a futbol sala.
0: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
4: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, eh? Però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
5: Moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cobercí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
5: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, doncs, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que doncs, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant doncs, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Agramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada, i arrel d'això doncs, una vegada parlant amb un company doncs, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser doncs, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
4: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
5: Doncs arbitrant sempre em va llevar un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
0: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
5: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió, lliga elit, que són les categories superiors.
0: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
5: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
0: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
5: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
0: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
5: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
0: Uh-huh.
4: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
5: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
0: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
5: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
0: Mhm. Uh-huh.
4: al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, hospital o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això coincidirem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara, però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
5: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
4: A tu t'agrada patir, pel que veus.
0: Sí, no?
5: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit, bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, vinga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sents sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, en el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estaves mitja hora sol. A nivell arbitral sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
0: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
5: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament, val? La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I llavors també a vegades jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta matar com un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors és això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
0: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
4: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies.
6: Vale, la primera, aquesta.
7: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
6: Ara aquesta.
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: I ara l'última.
7: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortes. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està falcat en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la l'Herda Romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic, no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio. Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable i bé, ja estic encantat i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, gràcies, bona tarda.
4: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
6: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
5: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
6: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
5: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
6: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
4: Eva,
6: qui el tingui, li hem de crear.
4: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
6: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
4: Els que fem servir per la sopa, no? Serien aquells sí, que tenen moltes espines, però que estan
6: aquí
4: boníssims.
6: Està. Que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
5: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
6: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
4: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
6: A mi m'agrada molt el ranxo de gatet. El ranxo de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
4: no.
6: Que és de Vilanova, podria ser no.
4: No.
6: És un tauronet, un tauró, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
4: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
5: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
6: gràcies.
5: Bé.
6: Gràcies.
7: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
8: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
7: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
4: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau... Doncs al cap d'una hora i mitja Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
9: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
4: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
9: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
4: També. L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
9: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
4: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
9: Exacte, de fet comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
4: I com ho van resoldre, això?
9: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
4: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
9: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
4: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues sent?
9: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
4: Entenc que és un carrer molt dependent.
9: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
4: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'Olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
9: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent. Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardó, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
1: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas però és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
0: I per què la van penjar?
1: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
0: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
1: Sí, però per sort, en aquest cas i molts d'altres també, però aquí Sallent us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
2: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i sabien, coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
0: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
1: Exacte, i el que és important d'exagerar és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
1: I tant.
0: Moltes gràcies i fins aviat.
1: Adéu.

0: Anem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Bona tarda, des de Ràdio Tordera. Avui és dijous 24 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs dels titulars altra vegada perquè quedi tot ben clar. Titular 1. Els bombers de Tordera fan un balanç positiu de l'estiu i busquen també nous voluntaris. Segon titular. Tensions i eleccions a la penya barcelonista de Tordera aquest diumenge. Tercer titular. L'Ajuntament de Tordera celebra avui un ple municipal ordinari. Quart titular. Cursos de català per adults encara amb places disponibles. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. El cap dels bombers de Tordera explica que la calor de l'estiu ha provocat diversos incendis i els bombers han fet més de 100 serveis per ajudar en accidents i altres emergències. Ara, però, esperen que, amb la tardor, plogui més i que hi hagi menys perill de foc al bosc. Notícia 2. La penya barcelonista de Tordera farà les eleccions aquest diumenge per triar una nova junta directiva. La majoria d'aquests membres volen canviar de president per problemes de confiança cap a ell. En canvi, l'actual president diu que aquesta votació no és legal i, evidentment, no la recolza. L'assemblea, però, es tirarà endavant a la tarda del diumenge a 6:15 i a les 6. Els socis podran també votar i aprovar els comptes de l'entitat. Notícia 3. El ple de l'Ajuntament començarà avui a les 7 de la tarda, amb 9 punts per tractar. Entre els temes destacats hi ha la creació del nou Consell d'Adolescents del poble. També s'aprovarà un servei d'atenció per als joves sobre l'ús de pantalles i drogues. Aquest ple es podrà veure en directe per Ràdio Tordera, ja sigui per Instagram o YouTube. Notícia 4. El Centre de Normalització Lingüística manté obertes les inscripcions per aprendre català al poble. Encara queden places pel curs bàsic de tercer aquí a Tordera, que es fan els dimarts i els dijous. Les persones interessades es poden apuntar per internet o anar en persona a l'oficina que està situada al carrer Sant Antoni, número 7. Els professors també demanen als veïns que parlin en català per ajudar els alumnes a practicar. I ara fem un repàs final dels titulars del dia. Primer, els bombers de Tordera fan un balanç positiu de l'estiu i busquen, a més, nous voluntaris. Segon, tensions i eleccions aquest diumenge a la penya barcelonista de Tordera. Tercer titular, l'Ajuntament de Tordera celebra avui el ple municipal. I quart titular, cursos de català per adults amb places disponibles encara per apuntar-s'hi, els dimarts i els dijous. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
0: A Ràdio Tordera, repetim cada migdia els programes de la nit passada.

Potser no és massa, podríem dir, popular, però que en canvi pels grans músics és molt important. La prova està que aquesta gravació està feta per el director, el famosíssim director, Sir Neville Marriner. I l'orquestra és l'Acadèmia de Sant Martí en de Fels, que doncs acredita la qualitat d'aquesta obra. Com que és molt extensa, perquè és la número 1, la número 2, la 3 i la 4. Nosaltres avui els hi portem la 2, la 3 i la 4. I començarem per la 2, evidentment. I no ens allargarem més, perquè ja és prou llarga, i veurem fins on arribem en quan pugueu-los oferir tant la 2 com la 3, i tot seguit, doncs, que seguiria ja la quarta. Però, de moment, escoltem el primer moviment, l'obertura de la suite número 2 en si menor de Joan Sebastian Bach.

Bé, hem escoltat l'obertura de la suite número 3 en re major, i per tant hem començat una nova suite. Fins ara havíem escoltat la 2, ara hem escoltat l'obertura de la 3, i així anem seguint.

Bé, aquí finalitza la suite número 3 en re major de Joan Sebastián Bach. Nosaltres no avui, en el programa d'avui, no hem parlat massa, no hem fet massa presentació de cada temps ni de cada suite, perquè entenem que és una obra mestra. És realment avui Bach, escoltar Bach amb aquestes dimensions és un goig, és passar una estona molt bé. Esperant que vostès hagin gaudit igual que nosaltres de Bach, aquí els deixem amb el començament de l'obertura de la suite número 4 en re major i finalitzem el programa d'avui.

0: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
1: Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta per possibles inundacions. Eduard Caimel, cap dels bombers voluntaris de Tordera, fa balanç d'una campanya forestal marcada per la calor persistent i adverteix d'un canvi de tendència cap a episodis de pluges més intenses.
2: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal on hem tingut una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
1: Continua oberta la inscripció als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme. Pel que fa a Tordera, encara queden places lliures per al curs bàsic 3, certificat de 2, que s'imparteix els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre. Des del curs, des del Consorci, la professora Laia Perpinyà insisteixen en la necessitat que tothom col·labori en la difusió del català per tal que els alumnes puguin practicar la llengua fora de classe.
3: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina doncs és una parella lingüística.
1: Convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia, la sessió començarà a les 7 i es podrà seguir per ràdio, YouTube i Instagram. I Ràdio Tordera estrena la temporada 26-27 amb una graella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. La nova programació concentra la franja informativa del matí amb un únic magazín de 8 a 1 i incorpora també nous espais i formats. Escoltem el director Albert Sabater.
4: Reformulem la ràdio clàssica, la ràdio de tota la vida. I ho fem a través d'aquestes gràfiques que ens expliquen que les audiències es concentren al matí. Els nostres esforços a la ràdio sincrònica també seran al matí, amb els millors professionals, donant tota la informació tan aviat com puguem. I també, com ho fem a les xarxes, que es converteixi en l'aparador de la resta de la nostra programació.
1: L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals catalans. Els principals beneficis per a les candidates són una menor dolor postoperatori, una recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat de braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. Ho explica el responsable de la unitat, Humberto Pontillo.
5: Són tècniques que se aplican en pocos hospitales comarcales, són tècniques complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a las pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan.
1: La penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions en l'ordre del dia. La majoria de la junta directiva defensa la votació per renovar els càrrecs davant la pèrdua de confiança i el president Lluís Agell qualifica la maniobra d'irregular. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui tornem a tenir una situació meteorològica que una jornada més torna a estar marcada per l'estabilitat, pel domini del sol i sobretot per unes temperatures que són altes pel que és l'època de l'any. Si bé és cert que han baixat un palet a les mínimes en alguns sectors de la comarca, ahir també les màximes van quedar una miqueta més baixes, però no deixen de ser temperatures altes per tenir en compte que estem ja pràcticament a la recta final del mes de setembre. De fet, la setmana que ve començarà el mes d'octubre. Per tant, de moment, situació que continuarà sense massa canvis avui i demà. Avui amb vent moderat aquesta tarda de Garbí a la costa, situació marítima que s'alterarà una miqueta també amb àrees de maror i amb unes temperatures màximes que seran semblants a les d'ahir. No cal dir que el sol serà el protagonista. De cara a demà, 3/4 del mateix i dissabte, doncs els vents seran fluixos bàsicament de component sud. Ja podríem començar a aparèixer alguns núvols. Sembla que aquests núvols anirien a més diumenge i fins i tot dilluns començaríem la nova setmana i, per tant, ja d'aquesta recta final del mes de setembre, fins i tot amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i poc importants.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni bé. Bona tarda, Pons, què tal?
1: Bona tarda, Carme, molt bé.
0: Però molta calor, no?
1: Torna a fer molta calor, això sí.
0: Bueno, van tenir uns dies que pensaven que això havia desaparegut, però bueno, ha tornat, la calor ha tornat. Tornem a estar en les calors de l'estiu, però bueno, una miqueta menys, però d'unir-ho.
1: Sí, cada cop menys.
0: Cada cop més, exactament. Bueno, aprofitem avui per felicitar les Mercès, que n'hi ha molta gent que es diu Mercè, moltes dones, i els Gerards també, perquè avui és Sant Gerard. Bé, ahir va començar la tardor, tot i que encara fa bastanta calor. La tardor és la primavera de l'hivern. A mi la veritat és que la tardor és una estació que m'agrada molt i molt, perquè comença a baixar la temperatura, llavors jo trobo que encara que plogui, quan el cel no està gris, està d'un color blau, molt blau, i a més és com diu, és la primavera de l'hivern. La tardor comença amb l'equinoci de tardor, que va ser just ahir, i acaba amb el solstici d'hivern, als voltants del 21 de desembre. Quina diferència hi ha entre l'equinoci i el solstici? En l'equinoci, el dia i la nit són pràcticament iguals, i en el solstici d'hivern la nit serà més llarga i serà... Quan serà el solstici d'hivern? Pues el 21 de desembre a les 21:49 minuts. A la tardor els dies s'escurcen progressivament, és a dir, tot i que ahir va ser un dia que teníem exactament igual, ara cada vegada els dies se van escurçant progressivament i les nits s'allarguen. Les plantes caducifòlies perden la clorofila i les fulles esdevenen groguenques o vermelloses com a pas previ a la seva caiguda. I per tant els boscos estan preciosos. Per això a mi m'agrada molt la tardor, perquè comences a veure tot groc, marró, vermell, no sé si a l'avinguda Fibra Color, és a dir, es posen tots els arbres de color vermell i estan preciosos. Com passa la prèvia a la seva caiguda, perquè després, quan ja es tornen grogues o vermelles, cauen. Molts fruits estenen el seu punt òptim i pels colors de la natura és un període molt evocador en l'art. Està associat a l'edat madura. La tardor, especialment en poesia, s'ha associat sovint a la melancolia. Les possibilitats i les oportunitats de l'estiu han desaparegut i el fred de l'hivern s'alvira en l'horitzó. Els cels es tornen grisos, sí, però quan no estan grisos estan molt i molt blaus. La quantitat de llum diurna, perquè no fa la xafogó que fa l'estiu. Llavors aquesta, la xafogó que fa l'estiu, fa que a vegades els cels estiguin tèrbols. La quantitat de llum diurna utilitzable disminueix ràpidament i moltes persones es repleguen sobre si mateixes, tant físicament com mentalment. Hi ha molta gent que diu que li agafa com una mena de melangia, com es torna estrís, perquè, clar, com que perdem hores de llum i la llum dona una certa alegria, doncs hi ha gent que diu que sí, que li dona melangia. Consumir fruites de temporada, és a dir, perquè tenim també fruites de tardors, cada estació té les seves fruites, és sempre la millor opció per gaudir-ne en el seu moment òptim. A la tardor podem gaudir de fruites com la figa, el codony, el raïm, el caqui, la mangrana, la poma, la pera, el kiwi, la xirimoia i els fruits secs com les castanyes, no? Perquè a més dintre de la tardor tenim la castellada, les avellanes són les anous. Tot això, vull dir, arriba en aquest moment. I aviat, és a dir, ja albirant l'hivern, arriben les taronges, que són molt importants pels refredats, perquè sembla ser que hi ha bastant refredats ja. Totes elles amb un alt poder antioxidant, les que ens porten vitamines i ens ajuden a reforçar les nostres defenses i ens ajuden a prevenir els refredats tan habituals en aquesta època. Per tant, recordeu, és a dir, és un moment en què, com que estem entre calor i fred, a vegades ens desabriguem i llavors al vespre torna a fer fred i al matí sí que les temperatures són més baixes. Nosaltres, és a dir, després d'aquesta introducció de parlar-vos de la tardor, entrevistarem a la nostra arxivera, la Mercè Torrelles, en aquest divendres, perquè aquest divendres presentarà el fons documental del Club de Bàsquet Tordera, l'antic hospital de pobres a les 6. Però mentre que no truquem a la Mercè, escoltarem una cançó molt típica de la tardor,

És una cançó que porta per títol Balada de Otoño i és d'en Serrat. Jo no te sento. Balada de Otoño. No, no, no.

La tarde que se adormece parece un niño

0: Bé, doncs, tal com us deia, i intentarem parlar amb la Mercè Torrelles, que precisament avui és el seu sant, després d'aquesta introducció que us he fet per parlar de la tardor. Aquest cap de setmana tenim moltes activitats, el mateix divendres en el Teatre Claver, dona el tret de sortida a la nova temporada de programació estable amb l'Edu Vico i amics. Ja el coneixeu, perquè aquí hem tingut, a vegades l'hem entrevistat en alguns moments. Aquesta tarda pensàvem entrevistar-lo, però hi ha hagut un problema, i és que ell havia de fer servir la sala per programar, per preparar el concert de demà, i en realitat l'havia de fer servir pel matí, però la Clavé li han dit que havia de fer-lo servir per la tarda, per tant s'ha disculpat i m'ha dit que no podia venir. El guitarrista i el compositor Tordarem presenta Bernàmia, que és el seu darrer àlbum, en un concert de guitarra flamenca contemporània que fusiona flamenc, influències mediterrànies i llatines, i una nit de música. Podrem viure una nit de música en directe amb l'Edu Vico a la guitarra, en Sergio De Finicio al baix elèctric i en Dani Cubero a la percussió. Divendres, per tant, quan podrem veure aquest concert? Divendres a les 20, a les 20 hores. En l'entrada anticipada podeu comprar-la a les taquilles o bé a la pàgina web del Teatre Claver. L'entrada anticipada val 16 euros i a taquilla 18 euros. Ja sabeu, voleu aprofitar per parlar, o sigui, per treure les entrades amb una mica de temps, doncs res, vull dir, només cal que entreu a la pàgina web del Teatre Claver i podreu treure les entrades i triar una mica el seient que més agrada. I si no, doncs, senzillament anar a les taquilles, com sempre, del Teatre Claver. I ara penso que ja tenim aquí a la Mercè. Bona tarda, Mercè.
1: Hola, bona tarda.
0: Primer de tot, felicitar-te, eh?
1: Ah, moltes gràcies.
0: No, no sé si has pogut celebrar gaire el teu sant, perquè és un dia laborable, però vaja.
1: Sí, no, però aquí la feina també m'agrada molt, el que vaig fent, per tant ja he disfrutat, ja estic disfrutant.
0: Ja està bé, doncs ja me n'alegro, vull dir, perquè jo no sé si tu ets de celebrar tot. Jo celebro els sants, els aniversaris, tot, ho celebro, perquè hi ha gent que ara els sants no celebra.
1: No, a mi m'agrada celebrar-ho tot. Així hi ha més festes.
0: Ai que sí, jo ara... Hi ha sí. Molta gent que el sant no el celebra, que només celebra l'aniversari. Jo dic, pues bueno, una festa menys per celebrar.
1: Quina... Exacte. Sí, és bo celebrar-ho tot, eh?
0: Exacte. Bé, com sempre, i de tant en tant, ens portes la història del nostre poble, no? En petits bocins, perquè vas treballant en diferents... material que tens per fer, per treballar i parlar, tens algun fons documental, i llavors arriba un moment en què ja ho tens tot construït i ens ho presentes. Llavors ens dones l'oportunitat de conèixer més, una mica més, el nostre poble, no?
1: Sí. Ara precisament demà doncs fem una presentació.
0: És a dir, demà toca rememorar el Club de Bàsquet Tordera. Què ens pots dir del Club de Bàsquet de Tordera? Fes un petit resum, és a dir, tu mateixa.
1: Sí. Doncs tota aquesta documentació va arribar aproximadament, deu fer un any i mig de forma aproximada, i llavors, doncs, esclar, venia procedent del pavelló. Aquesta documentació estava encapçada i sembla ser que es volia traslladar perquè ja no s'utilitzava, no? Més aviat podríem dir que necessitaven l'espai per altres coses, per altra documentació actual. I doncs va arribar la notícia a l'Ajuntament, i l'Ajuntament, esclar, els hi va interessar, doncs, que aquesta documentació quedés resguardada a l'arxiu, i la varen portar. Jo en aquells moments doncs estava treballant altres fonts i la vaig deixar en el moll de descàrrega, la vaig deixar allà dipositada fins que tingués temps per començar a treballar-la, no? Jo l'he començat aquest gener del 2026 i he estat mig any treballant aquest fons. És un fons molt ric perquè han sortit 26 capses normalitzades de documentació, per tant és molta documentació.
0: No, 26 capses?
1: Sí, i és el primer fons que tenim esportiu aquí a l'arxiu. És clar, a mi m'ha fet molta il·lusió treballar-lo, perquè jo un club esportiu no havia treballat mai cap, o sigui, no tenia experiència prèvia. I és clar, m'he trobat en diferents tipologies documentals que per mi han estat noves i ha sigut doncs tot un repte, no? A poder doncs analitzar tots els documents. El que m'ha costat més ha sigut agrupar-los i organitzar-los.

0: organitzar-los, no? Realitzant un quadre de classificació. Tots els fons tenen el seu propi quadre. Llavors és ordenar tota la documentació per sèries documentals. En mi, per exemple, m'ha sortit documentació administrativa, documentació econòmica, documentació de la gestió esportiva, m'ha sortit material de difusió, cartells, butlletins, revistes, recull de premsa, petits objectes que l'entitat obsequiava. M'han sortit moltes fotografies. Esclar, tot això jo ho he anat agrupant en sèries, documentals i subsèries. Una vegada he tingut el quadre de classificació ben clar, ja he pogut començar a descriure aquesta documentació a través d'un inventari. Tots els fons s'ha de fer així. He fet l'inventari, que és clar, de 400 i pico de registres. 472 registres, vol dir 472 fitxes, no? I cada fitxa és un programa de la Diputació que he hagut d'anar complimentant, no? Llavors, doncs, bueno, aquesta documentació ja està enregistrada amb els seus corresponents descriptors, és a dir, cada fitxa hi ha unes paraules clau que... Si fas, és un buscador, tu tens un buscador també dintre del programa i li poses la paraula que t'interessa i ja te surt doncs, allà on t'està, eh? Allà on t'està localitzat, que és la seva signatura topogràfica, i llavors això ja queda dintre del programa, de manera que quan s'hagin de fer consultes tot això és molt més ràpid per localitzar la documentació. Jo aquest quadre doncs, i la gestió de tot el fons he fet amb molta il·lusió, perquè com dic és un fons molt ric, perquè hi ha aquestes diferents tipologies documentals, i per altra banda, esclar, ser el primer fons esportiu doncs m'ha donat una experiència que si ara arriben més ja més o menys ja sé, no? Ja sé quina mena de documents em puc trobar en el contingut. Nosaltres el presentarem demà. Us he de dir que doncs, l'arxiu de miques en miques va creixent. Aquest és el fons número 14, o sigui, ja tenim 14 fons a l'arxiu, 13 de presentats, o sigui que s'ha fet un acte públic de presentació.
1: Sí.
0: I després ens falta el fons Fibracolor, que sí que jo l'he treballat, al fons ja està tot a punt de presentar-se, però ho farem segurament a l'any que ve, aprofitant l'aniversari. Llavors, també us he de comentar que han arribat 3 fons més, o sigui que ja aquests fons de moment estan aparcats, pendents de que jo els pugui treballar, i estaríem ja parlant doncs, de 17 fons.
1: Molt bé, no?
0: Diferents fons privats, Aquí dintre d'aquests fons privats n'hi ha alguns que són personals, els altres són familiars, els altres són d'entitats, com és aquest cas, que és una entitat esportiva, però pot ser doncs, una entitat d'un altre caire, com és, per exemple, l'ONG Tordera Maluia, que també es va presentar.
1: Sí.
0: Hi ha fons d'empreses, com és el cas de l'Acadèmia Melba, de les Caldes de Druer en Manller... bé, hi ha una diversitat, no?, de fons. Poc a poc, de miques en miques, aquest arxiu va creixent, que és la il·lusió, no?, que tenim tots, de que cada vegada es va enriquint més i hi ha més documentació del poble, i això és molt bo.
1: Pues sí, la veritat és que és molt bo. Tu t'en bueno, ja que has treballat tant amb aquest club de bàsquet Tordera, te'n recordes sí? De quan es va crear?
0: Aquí tenim documentació, mira, ha arribat documentació de l'any 86 fins al 2016. És clar, aquests primers anys, els anys 80, ells encara no tenien el club legalment constituït, yeah. I llavors el que van fer va ser crear una secció de bàsquet dintre del club Futbol Tordera. I llavors sí que hi ha documentació d'aquests primers anys. Hi ha fotografies, hi ha documentació diversa d'aquesta època, i a partir d'aquí doncs, bueno, el club va anar creixent, l'any 92 ja va ser constituït d'una manera oficial, i hem trobat documentació fins al 2016, perquè el 2017 el club ja era ja estava inactiu. Per tant, fins al 2016 hi ha documents i al llarg d'aquests 30 anys doncs, es pot veure l'evolució, no? Com que es va arribar a professionalitzar, va només, doncs, no sols va fer, va organitzar aquests partits, aquestes activitats esportives, sinó que va realitzar altres activitats socials, esdeveniments socials que van fer que l'entitat doncs, fos important pel poble. Vull dir que hi havia un nombre elevat de jugadors, un nombre elevat de socis, organitzaven esdeveniments socials diversos, per tant, és una entitat que va tenir la seva importància.
1: Clar. El sorprenent és això que has explicat, no? Que en un començament fos una secció del futbol, no? És a dir, clar, si no estaven constituïts però volien jugar a bàsquet i que existís sí. El bàsquet, doncs va dir d'una manera de fer-ho, no? Com ens busquem sí. La vida, no? A vegades la gent...
0: Sí, sí, sí, sí, sí, exacte.
1: Fem-ho a través de la secció de futbol, formarem part d'elles i estarem una mica constituïts, no? Em sembla molt
0: sí,
1: interessant.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I mira, ara jo, per exemple, estava mirant aquí el tríptic que demà obsequiarem amb les persones que vinguin i, a més, doncs, he preparat una petita exposició en el vestíbul d'aquí de l'Hospital de Pobres i també hi haurà més tríptics perquè la gent en pugui agafar. I aquí, per exemple, estic mirant, ells van fer una revista, qui som, llavors també van crear un himne que es deia Ho canta la grada plena, a l'himne d'aquí de l'entitat, varen crear doncs, un nino, el bot, que era la marca, diguéssim, l'emblema no? del club, varen fer moltes coses, calendaris, clauers, bosses esportives per guardar les espardenyes i el material d'esports, o sigui que hi ha una documentació variada, hi ha una miqueta de tot, jo penso que, jo he disfrutat, la veritat, i aquí en la petita exposició que he preparat, que faig cada fons, esclar, tots són còpies, vull dir que els originals els tenim a l'arxiu. Però sí que, veient l'exposició, una persona ja es fa la idea del material
1: que
0: hi ha.
1: De què és el que podrem veure. Clar,
0: exacte. Sí, exacte. Vull dir que, bueno, l'acte es farà demà, suposo que sí que vindran doncs, moltes persones que hi havien estat vinculades d'una manera o altra i penso que serà un acte molt emotiu.
1: A banda, suposo que a banda tota la gent que hagi estat a dintre del club de bàsquet Tordera en diferents èpoques, jo penso que els que som curiosos també possiblement anirem a veure una mica això.
0: Sí, qui vulgui venir, sí, exacte, qui vulgui venir, doncs serà molt ben rebut, penseu que, bueno, que més val que vingueu a bona hora, perquè pot ser que hi hagi força gent.
1: Molt bé.
0: Podria ser, vull dir que jo estaré encantada
1: Mercè,
0: atendre penso... totes les persones que vinguin.
1: Penso només convidar la gent que tingui interès o que li agradi el bàsquet, veure com es va iniciar aquí el Club de Bàsquet Tordera, que demà a les 6 pot a l'antic Hospital de Pobres hi haurà la presentació d'aquest fons documental i que a més, vull dir, podrem fer una ullada a l'exposició que tu has preparat com sempre, i res, vull dir...
0: Aquesta exposició la tindrem fins a la presentació d'un nou fons. Jo calculo un nou fons es presentarà per desembre, per als vols de Nadal. Per tant, ho tindrem, doncs mira, del setembre fins al desembre. Estarà muntada aquesta.
1: Molt bé, doncs d'acord. Moltes gràcies i, com sempre, agrair-te que s'hagis informat, que continuïs treballant per anar recuperant la història del nostre poble a través de bocins de diferents coses, de diferent material que te fa arribar la gent o que te fan arribar diferents entitats, no? I d'aquesta manera sí, coneixem molt millor el nostre poble. Moltes gràcies, Mercè, per estar aquí amb nosaltres.
0: Doncs igualment a vosaltres. Fins

0: una altra.
1: Adéu. I una altra. Adéu, bona tarda.
0: Adéu. Doncs ara marxem a publicitat.
2: 107.1 FM.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
7: Sí, sí.
6: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Tordera.
0: Bé, i després d'aquesta interessant entrevista en la que hem parlat amb la Mercè Torrelles, el teatre Clavé, us hem explicat que demà hi ha aquesta música en directe amb l'Edu Vico i amics, però també el dissabte hi ha una altra activitat dintre del cicle familiar que es diu Safrà i Serafí amb la companyia Xot i Telles. I per tant, i l'entrevistarem a una de les titellaires o una de que ha construït aquest espectacle. Mentrestant, escoltarem una mica de música i escoltarem Autumn Leaves.

0: Bé, doncs, com us dèiem abans, parlarem amb l'Esther Cabacés per parlar-vos d'aquest espectacle que podrem veure aquest proper dissabte. I em sembla que la tenim ja aquí. Bona tarda, Esther.
1: Ah, sí. Bona tarda.
0: Bueno, gràcies per estar aquí i per aquí en els micròfons de Ràdio Tordera.
1: Bé, gràcies a vosaltres.
0: Aquest dissabte, tal com us deia al començament, a les 6 de la tarda podrem veure la companyia Xo. Com es pronuncia això, aquesta TX?
1: Xo, com, sí, TX, Xo. És una expressió basca, sí, Xo. Com si diguis xocolata, Xo.
0: Xo, sí, vale. Sí, no sabia si fer la X només o fer la, sí, la T. No, Xo, sí, Titelles, amb el seu espectacle Safrà i Serafí. Sabem, sí, que sou una companyia amb història perquè porteu 30 anys divertint a la canalla. I què ens pots explicar de la companyia per saber una mica més de vosaltres?
1: Doncs mira, la companyia Xo Titelles sí que fa 30 anys, però els membres de la companyia fa fins i tot més anys que ens dediquem a Xo Titelles.
0: Hem estat...
1: Sí, sí. El meu company va fundar una companyia al País Basc, o sigui, abans de fundar Xo, que la va el 96 així, i jo també, de fet, des que vaig sortir de l'Institut del Teatre, que vaig estudiar amb el Harry Vernon Tozer, un senyor que semblava un Gepetto, que era mestre de marionetes de fil, i d'aleshores ençà també vaig formar part d'una companyia de Galícia, que encara ara continuem. Després vaig formar part de Zootrop, una companyia que vaig crear, bueno, vam organitzar amb una altra amiga, que vam viatjar molt també, perquè fèiem espectacles sense paraules, i clar, això s'entenia tot arreu. I finalment em vaig incorporar a Xo Titelles. I per tant ja fa una colla d'anys, sí, sí, tots plegats. I som dels típics que ens construïm el que movem després, diguéssim, els titelles que animem després els construïm sempre nosaltres.
0: Jo he vist quan he buscat informació de vosaltres que no solament construïu les vostres titelles, sinó que també en construïu per d'altres, no?
1: Sí, sobretot en Narchi. El meu company, ell és un constructor bastant reconegut, ha fet coses també per TV3, per altres companyies, a vegades per intèrprets de teatre o fins i tot de circ, depèn de, no?, elements escenogràfics o sí, sí, titelles. El Rat Rank, aquell famós... Saps un programa que hi havia, que era un rànquing de músiques i així, que el va presentar en dos ratolins. Precisament, mira, dos ratolins. Som de la
0: ratolins.
1: De sí, vas... parlant de ratolins. Doncs aquells també els hem construït al nostre taller. En Riff i en Flat, em sembla que es deien.
0: Doncs hem vist que teniu molts espectacles, no? És a dir, dintre de la companyia, no? Safrà i Serafí seria un més. Llavors, sí, es pot explicar una mica què els hi passa a aquest parell, en Safrà i en Serafí?
1: En Safrà i en Serafí passa el que ens passa sovint als humans, que no ens haurem d'entendre gaire molt allà del costat. A en Safrà li agrada molt i molt cosir, és molt bon color amb l'agulla, el fil i les teles, i en Serafí li agrada molt llegir. I tota casa seva està plena de papers de diaris, i aleshores el que fan és amoïnar-se perquè l'altre els molesta. I la qüestió va increscendo, fins que arriba gairebé l'enemistat. Vaja. Però, com passa també a vegades a la vida, quan hi ha l'aparició d'un altre personatge una mica més dolentot, aleshores s'alien i junts vencen l'enemic, per dir-ho així.
0: Molt bé.
1: Una sinopsi molt sinòptica, sí.
0: Bé, és a dir, que tenim que dos personatges que seran dos ratolins, no?, que a
1: sí,
0: més a
1: sí,
0: més
1: sí,
0: en el moment estan enfrontats, però que després es faran amics per trobar una solució davant d'un altre.
1: Exacte.
0: Que els ve empipat, sí, no?, d'en certa
1: Exacte.
0: Manera.
1: Sí, sí, sí, sí. I també l'encant d'aquest espectacle rau en què tots els personatges parlen amb rodolins. I
0: això que divertit!
1: Sí, sí, constantment parlen amb rodolins. I aleshores tan petits com grans s'hi enganxen per saber quina serà la propera paraula per fer la rima, no?
0: Ah, molt bé, que xulo, no?
1: Sí. Sí, sí, sí, això també ha sigut un dels grans quests d'aquest espectacle.
0: Bé, a quina edat pots dir que la podríem recomanar?
1: A partir dels 3-4 ja, bueno, si van amb famílies habituades a veure espectacles, poden venir també canalla més petita, però no va dirigit tant per ells, no?, per dir-ho així. Llavors, dels 3 fins als 7 és una franja d'edat que els fa molt riure per això, perquè qui no enganxa una cosa enganxa l'altra. Els de 6 i 7 anys que ja treballen molt amb les paraules, a l'escola, per exemple, no?, les mestres agraeixen això dels rodolins, i els mestres passen bomba, perquè a la vegada és un és un vocabulari molt ric però molt planer, que s'entén molt bé. I aleshores, aquestes edats els agrada a tots.
0: Bueno, i a més, serà de rodolins, serà com una mica molt divertit, no? Esperar a veure sí. com rima, sí. no?
1: Exacte, sí.
0: Més o menys que dura l'espectacle?
1: Jo sempre dic que és l'hora del titellaire, que són 50 minuts.
0: Uns 50 minuts.
1: L'hora del titellaire són 50 minuts.
0: Molt bé. Bueno, sí. no sé, si es vols explicar alguna cosa més, és a dir, nosaltres el que
1: Home,
0: estem convidant
1: que
0: a tothom
1: conèixer,
0: que vingui.
1: Sí, clar. Sí, perquè a més són dos ratolins que ja tenen el seu recorregut i fa molt temps que funcionen i que agraden molt i han fet, per exemple, moltes campanyes escolars, han anat a teatres que abans, quan la Fundació Miró fins i tot es programava, ells ja van començar a estrenar-se allà, vull dir que agradar, jo em posaria al foc que segur que els agrada a tothom, tingui l'edat que tingui. Tietes àvies i per descomptat a la canalla.
0: Bueno, per descomptat a la canalla. Ara, normalment sí. la canalla va acompanyada de la família, no? Que moltes vegades...
1: Sí.
0: Jo que he entrevistat altres persones amb altres espectacles familiars, diuen que en realitat també les famílies també intenteu, vosaltres, els que creeu espectacles familiars, que la família també s'ho passi bé, no? Que no sigui sí. una cosa només per la canalla i que els grans estiguin... No, sí. que normalment que tota la família en gaudeixi, no?, de l'espectacle.
1: Sí, exacte. Sí, és així. Però, de fet, quan una cosa està bé i és coherent i l'argument no, és top, té una base i, a més, hi ha tocs d'humor i així, normalment és així. Els adults també s'ho passen bé. I ara surto de fer-ne un per nanos molt petitons i pares i mares estaven encantats. Vull dir que quan agrada, jo sempre dic que és com la música clàssica. Si és bona la música clàssica, agrada a totes les edats.
0: Sí.
1: I cada franja fa la seva lectura.
0: Exacte.
1: No? I aleshores és... Sí.
0: Molt bé, doncs
1: ja
0: estem...
1: Ja podeu venir tots al Teatre Clavé.
0: Exacte, nosaltres estem convidant aquí a la gent que hi participi, que hi vegi la tarda de dissabte a les 6 de la tarda. Ja sabeu, teniu aquí una companyia Xot i Tella, Safrà i Serafí, aquests dos ratolins que ens ho faran passar super bé. Doncs
1: exacte.
0: No sé si vols afegir alguna cosa més i si no, moltes gràcies
1: per haver estat. Que vinguin i després si es volen apropar fins i tot potser en Serafí i en Safrà els poden saludar.
0: Ah, molt bé, mira, ja sabeu. És a dir, que els ratolins a més us faran una salutació per vosaltres, us parlaran una mica amb vosaltres, d'alguna manera. Bueno, sí. Moltes gràcies, Esther, i que vagi molt bé, molta merda per dissabte. Vale.
1: Moltes gràcies, adéu, bona tarda.
0: Adéu. Bé, ja sabeu, ara ens n'anem un moment a publicitat.
2: Ràdio Tordera.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
1: I continuem, no vull dir tant... Us recordo els preus de les entrades per anar a veure aquests dos ratolins tan divertits que, a més, parlen en ratolins. Ah, ja en rodolins, no en ratolins, en rodolins. Les entrades, en general, una entrada valdria 9 euros, però els nanos no van mai sols. Per tant, el que es fa un pack de 3 entrades que valen 21 euros o de 4 entrades que valen 26 euros. És a dir, no cal anar a buscar-les per anterioritat, vull dir, pot anar-hi, podeu anar el mateix dia, el dissabte a la tarda, per poder anar a veure aquest espectacle. Recordeu que, vull dir, el teatre en família és una cosa molt, molt i molt recomanada pels infants i també per les famílies. Una altra activitat, continuem, en el nostre poble, dins de la celebració dels 50 anys de la nostra dansa, és la conferència que es farà el dimecres 30 a les 18:30 a la biblioteca. Us ho avanço avui perquè, clar, el proper programa serà el dissabte, estic ficada amb aquesta obra. I que, com que llavors no us la podria anunciar, us anuncio avui perquè, si teniu ganes d'anar-hi, doncs, sabeu, és el dimecres 30 a les 18:30 a la biblioteca i que porta per títol Les sardanes de Pau Casals, 150 anys del seu naixement, a càrrec de l'Albert Fontelles Ramonet, musicòleg i intèrpret de la Copla Marinada. Una altra activitat que es fa aquest cap de setmana és el Cercavila de Tabals, organitzada per la colla infantil de Diables de Tordera, que es fa a les 10:30 al Parc Prudent. No, el Cercavila a mi no m'ha quedat clar de... per on és a dir, no sé, ho he buscat però no ho he trobat, i el que sí que sé que també hi ha la tarda, una tarda familiar, en espectacles organitzats per la Peixera, a la Simlla Jam, amb l'espectacle L'Actitud, a les 18:30 la companyia Carlos Soler amb l'espectacle de Voleibol, i hi haurà jocs i serveis de bar, tot això en el Parc Prudència Bertrana. Ja sabeu, i encara que avui no és festa, avui dia de la Mercè és la patrona de Barcelona, i una de les coses que jo penso que sempre us recomano i que penso que molts de vosaltres segur que en gaudireu, que és que no ens desplacem a Barcelona perquè és un dia laborable i perquè Barcelona, no sé, a la gent una mica li fa una mica de por a Barcelona, però... sí que podem gaudir-ne d'un espectacle, que és l'espectacle piromusical, que enguany no es farà a Montjuïc, que enguany es farà perquè a Montjuïc estan obres, i llavors es farà el diumenge 27 a la plaça Nova, a plaça de la Nova Icària, a les 10 del vespre. I ja sabeu que normalment al piromusical hi ha l'any passat, no sé si va ser l'any passat, que era la Rosalía, la que muntava les cançons que s'escoltarien, eren totes d'ell. I aquesta vegada l'autor és la banda sonora seleccionada per un artista, és la de Ocas Grasses. En aquesta ocasió, el Josep Montero, el líder d'Ocas Grasses, ha seleccionat els temes que formaran part de la playlist de l'espectacle, amb una proposta eclèctica, oberta a diversos estils i sensibilitat. La mescla musical està a càrrec del dissenyador i tècnic de so Marcel Cruz, de l'estudi Oído. La pirotècnia igual s'encarrega del disseny dels focs artificials de l'espectacle, que es dispararan de forma sincronitzada en la música. És a dir, que aquest any no podrem veure les fonts de Montjuïc, que ja recordeu que normalment les fonts ballen al ritme del piromusical, però aquest any no podrà ser. I una altra cosa per dir-vos, és a dir, i una bona notícia, és que avui recordeu també una cosa que ja quan hem sentit a les notícies de les 6, que avui acabarem una miqueta abans, perquè avui hi ha ple. Per tant, ara us explicaré l'última notícia, i sobretot que perquè és una molt bona notícia per l'escena catalana, i és que l'Oriol Pla rep el Premi Nacional de Teatre. I ell deia, quan li van dir, diu: sento com si fos un accident, una confusió. El Ministeri el distingeix per Gola mentre presentava la nova pel·lícula a Sant Sebastià. Ja sabeu que en aquests dies hi ha l'espectacle, hi ha a Sant Sebastià hi ha els premis. Abans l'Oriol Pla va nascut a Barcelona el 1993, havia guanyat una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts juntament amb la seva família per Trevi, dos premis Gaudí per Petra Incerta Glòria, un butaca per la Calavera de Connemara el 2018, i ara el jurat ha reconegut amb el Premi Nacional per la seva interpretació magistral a Gola, l'espectacle que ell mateix va escriure amb en Pau Matas i es va estrenar el novembre del 2024 al Festival Temporada Alta i després va fer temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Ell diu, és un muntatge impressionant en què es demostra un domini de diferents arts i disciplines amb la tècnica extraordinària en el qual, de forma destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. Això és el que diu el llirat sobre... I com que hem d'anar acabant perquè hem de deixar pas al ple, doncs escoltarem una mica de música. No sé si... Em pots trobar la de Cafeïna, sí? Pues escoltarem una cançó que porta per títol Otoño y Mariposa, de Miss Cafeïna, i mentrestant arribarem llavors al punt en què arribarem per anar al ple d'aquesta tarda. Com sempre, us espero el proper dijous per continuar parlant sobre cultura aquí en aquest programa que porta per títol Això és tortura. I, bueno, i res més, acomiadar-me, com sempre, un petó de la Carme. Fins dijous vinent. Adeu.

0: Vinga,
1: som-hi.
0: Bona tarda, són les 7. Bona tarda. Anem a donar inici ja a la sessió plenària ordinària de setembre, després d'aquesta aturada de vacances que les hagi fet durant el mes d'agost. Amb diversos punts a l'ordre del dia anunciats, i veureu també que entren punts per urgència, així ho vàrem comunicar al llarg de la comissió informativa de la setmana passada a tots els grups municipals. Són punts que entren en referència a la qüestió de l'aigua que ens ha afectat aquest estiu amb tot el tema dels PFAS i dels microplàstics, que es tractaran al final dels punts que estaven establerts per convocatòria. Són tots els regidors, per tant no cal excusar cap absència. Anem per començar, ho fem com sempre amb l'aprovació de l'acta i de la videoacta de la sessió plenària del dia 30 de juliol. Aprovaríem, doncs aprovem per assentiment aquest acta. Com cada ple, el segon punt és donar compte dels acords adoptats en virtut de les competències plenàries delegades a favor de la Junta de Govern Local. Secretària, bona tarda.
2: Bona tarda. Es proposa donar compte al ple de la relació d'acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut de competències delegades pel ple en sessió de 29 de juny de 2023, que van ser publicades al butlletí oficial de la província de 7 de juliol del 2023. I els acords que s'han adoptat és aprovació de l'expedient i disposició de l'obertura del procediment d'adjudicació del contracte del Servei de Recollida i Transport de Residus Municipals de Tordera, aprovació de la xifra de població 1 de gener de 2026 i aprovació definitiva del projecte de reforma de la instal·lació de climatització per canvi de bomba de calor i adequació de les instal·lacions existents al Teatre Claver. I en segon lloc, s'acorda difondre el contingut d'aquest acord mitjançant la seva publicació a la seu electrònica en compliment del que disposa la normativa en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
0: D'acord. Bàsicament es tracta d'això, donar compte que el mes d'agost vam aprovar la licitació del nou servei d'escombraries, que ja està en marxa. Dir també que ara fa escassos minuts hem aprovat a la Junta de Govern l'aprovació aquesta de la xifra de població, que estem tancats al gener de 2026 a 19.294 tordarencs i tordarenques. I com comentava la secretària, hem aprovat també el projecte de reforma de la climatització nova del teatre que rebem per fer-ho possible. Es tractava de donar compte, com ho fa també el tercer punt, que és donar compte dels decrets d'alcaldia 2026/2752, 2026/3063 i 2026/3066.
2: Es dona compte al ple a efectes informatius del dictat del decret d'alcaldia 2026/2752 de 12 d'agost, mitjançant el qual i en síntesi es dona a conèixer la qualificació efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya en data 10 d'agost de 2026, en tant que organisme competent, atès que l'Ajuntament no ostenta la competència, com a apte per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament al nucli urbà de Tordera, veïnats de Sant Pere, Sant Andreu i Fibracolor, Marreixac, Niagara Parc, Tordera Parc i Terra Brava. També es dona compte al ple del dictat del decret d'alcaldia 2026/3063 de 18 de setembre, en virtut del qual i en síntesi es dona a conèixer en aquest cas la qualificació també efectuada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya en data 2 de setembre de 2026, en tant que organisme competent com a apte per al consum humà de l'aigua de la xarxa d'abastament de la urbanització de Mas Mora. I en tercer lloc es dona compte del dictat del decret d'alcaldia 2026/3066 de 18 de setembre, en virtut del qual s'aboca específicament en relació al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat mitjançant el Departament d'Educació i Formació Professional i l'Ajuntament de Tordera per a la realització d'accions formatives adreçades a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en unitats d'escolarització compartida per al curs escolar 2026/2027. I en quart lloc s'acorda doncs difondre el contingut de tots aquests acords en compliment del principi de transparència mitjançant la seva publicació a la seu electrònica municipal.
0: Doncs es tracta d'una compte que de la mateixa manera que vam declarar per decret l'aigua no apta tant de Tordera com de Mas Mora s'endarien en els seus dies, s'ha d'aixecar aquesta declaració i declarar de nou l'aigua apta tal com ens va indicar l'Agència de Salut Pública tant a l'agost per Tordera com al setembre per Mas Mora. L'altre decret feia referència a això, justament a l'advocació de les competències, la signatura del conveni per poder

0: des de la 87 fins a la factura 96 d'aquest any 2026. Secretària.
1: Es proposa donar compte dels següents acords. Primer, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/87 corresponents a subministraments de carburants a vehicles municipals dels mesos de maig a juliol de 2026 per un import total de 17.926,72 euros, amb càrrec a les corresponents aplicacions pressupostàries. Segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/88 corresponents al subministrament de cabines sanitàries a la pista de l'Amistat dels mesos de gener a juny de 2026 per un import total de 1.011,56 euros, a càrrec de la corresponent aplicació pressupostària. En tercer lloc, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/89 corresponents al lloguer del vehicle camió Iveco en plataforma dels mesos de gener a juny de 2026 per un import total de 8.373,84 euros. Quart, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa 2026/90 corresponents a serveis dels serveis socials municipals per a la gestió del centre de distribució d'aliments dels mesos de juny i juliol de 2026 per un import total de 10.332,94 euros. Cinquè, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/91 corresponent al servei de transport urbà dels mesos de maig a juliol de 2026 per un import total de 57.528,91 euros. Sisè, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/92 corresponent al servei de recollida i tractament de residus dels mesos de desembre de 2025 i maig i juny de 2026 per un import total de 516.130,94 euros. Setè, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/93 corresponent a serveis de serveis socials municipals de la residència Can Compte dels mesos de juny i juliol de 2026 per un import total de 60.894,31 euros. Vuitè, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/94 corresponent al servei de manteniment dels ascensors en diversos edificis municipals dels mesos de gener a juny de 2026 per un import total de 4.749,49 euros. Novè, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/95 corresponent al servei de correus dels mesos de juny i juliol de 2026 per un import total de 4.289,65 euros. I desè, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit relacionat a la remesa de factures 2026/96 corresponent a serveis per la gestió del centre obert al Caliu dels mesos de juny i juliol de 2026 per un import total de 11.224,90. Onzè, fer constar que contra aquests acords, que són actes administratius que posen fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu o, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició, sense perjudici de qualsevol altre mitjà d'impugnació adient.
0: Moltes gràcies, secretària. La regidora d'Hisenda, si vol afegir alguna qüestió a aquestes factures.
2: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Bé, com cada ple, portem aprovació al pagament de factures mitjançant reconeixement extrajudicial de crèdit per tots els serveis prestats que ja han estat detallats a la lectura del punt. Per tant, demanem el seu vot favorable per poder procedir al pagament.
0: Gràcies, regidora. Intervencions en aquest punt, que sí que és d'aprovació. En Salva Gidera, en Comú Podem. Bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda a tothom. Bueno, per ser coherents amb el que fem sempre aquests punts, tornarem al sentit del nostre vot, tornarà a ser una abstenció. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Per part de Vox, l'Eric Pérez. Bona tarda.
4: Bona tarda. Des de Vox votamos en contra.
0: D'acord, regidor. Per part d'Esquerra Republicana, la regidora Marta Paset. Bona tarda.
5: Bona tarda a tothom. També, seguint amb el mateix criteri de sempre, en aquests punts ens abstindrem.
0: Gràcies, regidora. Per part de Més Tordera.
6: Favorable.
0: I, evidentment, entenc que per part dels partits socialistes, evidentment, també junts votarem favorablement, entenent que són feines que efectivament s'han realitzat. Per tant, aprovaríem el punt per 10 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. Anem a parar el cinquè punt de l'ordre del dia. En aquest cas és la...

0: vots en contra. El cinquè punt és l'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per la contractació del servei RULA, que és el d'atenció als usos de drogues i pantalles. Secretària, si em vol llegir els acords.
1: Gràcies, alcaldessa. Es proposa al ple que amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres adopti els següents acords. Primer, encomanar al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la contractació conjunta del servei RULA, detenció dels usos de drogues i pantalles i aprovar el conveni regulador dels termes de l'encomana de gestió, còpia del qual s'adjunta com a annex. Segon, facultar l'alcaldessa o persona en qui delegui, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la formalització del conveni aprovat i de totes aquelles actuacions que resultin necessàries per a la seva efectivitat. Tercer, fer constar que contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu. Alternativament, i amb caràcter potestatiu, es pot efectuar un requeriment davant l'òrgan que l'ha dictat i sense perjudici de qualsevol altre mitjà d'impugnació adient. Quart, notificar els presents acords al Consell Comarcal del Maresme en el termini màxim de 10 dies a comptar de l'endemà de la seva adopció. I cinquè, un cop signat el conveni, remetre certificat d'aquests acords juntament amb una còpia del conveni al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 309.1 del Decret 179/95, així com procedir a la publicació íntegra del mateix al Butlletí Oficial de la província, per a la seva eficàcia, d'acord amb el previst a l'article 112.2 de la llei 26/2010.
0: D'acord, gràcies, secretària. Per donar més explicacions sobre aquest punt, serà el regidor de Joventut, l'Aniol Canals, que ens en donarà més informació. Bona tarda.
2: Bona tarda, moltes gràcies, alcaldessa. Com ja saben, la RULA és el Servei Intermunicipal d'Atenció i Prevenció dels Usos de Drogues i Pantalles. Aquest servei treballa en la prevenció, en la informació, en l'assessorament i en l'acompanyament d'adolescents, joves, famílies i professionals. Aquest conveni té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les quals l'Ajuntament encarrega al Consell Comarcal del Maresme la gestió de la pròrroga de la contractació conjunta del servei de la RULA, per donar continuïtat a la prestació del servei en el municipi. Gràcies a aquest conveni treballem de manera conjunta i transversalment amb els diferents municipis que en formen part, com és Calella, Palafolls, Malgrat de Mar, Vilassar de Mar, que és de recent entrada en la RULA, i Tordera, donant un mateix missatge i intercanviant experiències. Alhora ens permet treballar de forma molt individualitzada en les necessitats dels i les joves del nostre poble, i és per això, doncs, que demanem el seu vot favorable.
0: Gràcies, regidor. Intervencions ja en aquest punt per part d'en Salvador Giral.
3: Sí, gràcies. Només per dir que votem favorablement. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Per part de Vox, Valeri.
4: En términos generales, estamos de acuerdo, por lo que votaremos a favor también. No obstante, más adelante nos gustaría pedir el impacto o los resultados que ha tenido el anterior programa, bueno, para echarle un vistazo y valorarlo, y para la próxima ocasión bueno, poder valorarlo con un poco más de criterio. Pero vaya, que en todo caso, en lo que aquí podemos ver, estamos generalmente de acuerdo y votamos a favor.
0: Gràcies, regidor. Per part d'Esquerra Republicana, l'Àlex Gispert. Sí. Bona tarda.
5: Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Simplement entenem que s'ha treballat el conveni d'acord amb l'opinió i escoltant els suggeriments dels centres escolars, així com d'altres agents que tenen contacte o treballen amb aquest servei, i votarem a favor. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Per part de Més Tordera.
6: Des de Més Tordera tenim molt clar que treballar amb els nostres joves perquè facin un bon ús de les pantalles és un repte molt important, i tal com explicava el regidor, és una tasca que està duent a diferents pobles del Maresme, i per tant, doncs, és una iniciativa molt positiva per la qual, doncs, hi votarem favorablement.
0: Gràcies, regidor. I per part del PSC, la Toña García. Bona tarda.
7: Bona tarda, alcaldessa. Gràcies. Com ja han dit els meus companys, es tracta d'un servei ja prestat i que considerem molt necessari que tingui continuïtat al nostre municipi. Per tant, el nostre vot serà favorable.
0: D'acord, gràcies, regidora. Comentar que sí, es pot sol·licitar el servei, la memòria de l'exercici anterior, i comentar-li també que, evidentment, ens hem reunit amb tots els centres escolars i els agents educatius que formen part de la comunitat educativa de Tordera per poder garantir i tirar endavant aquest servei. Dit això, aprovaríem el punt per unanimitat. El sisè punt de l'ordre del dia és la creació del Consell d'Adolescents de Tordera i l'aprovació del seu reglament intern. Secretària?
1: Es proposa al ple que també per majoria absoluta dels seus membres adopti els següents acords. Primer, crear el Consell d'Adolescents i Joves de Tordera com a òrgan de participació de caràcter consultiu i d'assessorament. Segon, aprovar inicialment el reglament del Consell d'Adolescents i Joves de Tordera, que s'adjunta com a annex al present acord. Tercer, sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis, per tal que es pugui examinar l'expedient i formular les reclamacions o suggeriments que s'estimin pertinents. Quart, disposar que en cas que no es presentin al·legacions o suggeriments, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà a la data definitiu, sense necessitat d'un nou acord exprés, i en aquest cas s'efectuarà la corresponent remissió del reglament a l'administració de l'Estat i de la Generalitat en el termini de 15 dies hàbils, i es publicarà el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació i al portal de transparència de la seu electrònica, així com també es publicarà un anunci al Diari Oficial de la Generalitat indicant la referència del butlletí oficial en què s'hagi publicat íntegrament el text. En cas que durant el termini d'informació pública es presentin al·legacions o suggeriments, el ple de la corporació els haurà de resoldre i aprovar definitivament el document. I cinquè, fer constar que contra aquests acords procedeix el següent règim de recursos. Contra l'acord d'aprovació inicial, per tractar-se d'un acte de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap recurs. En cas que l'acord d'aprovació inicial esdevingui definitiu per manca de presentació d'al·legacions o suggeriments, durant el termini d'informació pública, contra el mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant l'ordre jurisdiccional corresponent, i tot això sense perjudici de la utilització de qualsevol altre mitjà d'impugnació que es consideri adequat.
0: Gràcies, secretària. També el regidor de Joventut ens parla de la creació del Consell d'Adolescents.
2: Gràcies, alcaldessa. Portem a aprovació el Consell d'Adolescents i Joves de Tordera i el seu reglament de funcionament. Donem continuïtat també al Consell d'Infants de Tordera i també doncs, escoltant la demanda dels centres educatius amb la voluntat d'acompanyar els infants i els adolescents en el seu procés de creixement i participació en la vida del municipi. El Consell vol esdevenir un espai de representació juvenil permanent per introduir la mirada de les persones adolescents de Tordera d'entre 12 i 16 anys en la vida política local. També han de ser un altaveu de les seves opinions i propostes, però també una eina útil per donar a conèixer els seus drets i els seus deures, i un mecanisme per desenvolupar la capacitat crítica i d'habilitats democràtiques. En definitiva, el Consell d'Adolescents i Joves és un òrgan de participació, però també un espai d'aprenentatge i de creixement per a tots els agents implicats, adolescents i adults. Per tot l'exposat, doncs, demanem també el seu vot favorable.
0: Gràcies, regidor. Intervencions a la creació del Consell d'Adolescents per part d'en Comú Podem?
3: Sí, bueno, nosaltres valorem de manera molt positiva la creació d'aquest Consell, que considerem imprescindible de cara a afrontar les necessitats i les inquietuds pel futur d'un col·lectiu tan important i poc escoltat en moltes ocasions com és el dels nostres adolescents, i de fet és una proposta que nosaltres al nostre partit ja portàvem al nostre programa electoral de, ja no aquestes últimes eleccions sinó de les anteriors. Estem d'acord en tot el que es planteja l'acord i votarem de manera favorable, evidentment. Gràcies.
0: Gràcies, regidor. Per part de Vox.
4: También en este caso, en términos generales, estamos de acuerdo y votaremos a favor, pero por hacer dos apuntes, y es que en el artículo 8 del reglamento da plena libertad a los centros educativos a establecer el sistema electoral que crean conveniente. Claro, aquí al igual hubiera estado mejor que el propio reglamento ya establecía el sistema electoral para que todos los centros educativos lo hicieran con el mismo criterio. Y en segundo lugar, en el artículo 7.3 del mismo reglamento dice que en la medida de lo posible se garantizará la paridad entre consejeros y consejeras. En este sentido vemos dos problemas. Uno, esta frase es ambigua y no fija ningún criterio. Y el segundo, ¿qué problema hay en que la totalidad de los integrantes sean de sexo masculino o que sean la totalidad de sexo femenino? ¿Por qué debemos alterar la naturaleza de la participación de las personas? A día de hoy seguimos en España y hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones, por lo que lo vemos incoherente tratar de alterar la naturaleza mediante cuotas de un consejo participativo como es este. Pero como he dicho antes, en términos generales y por todo lo demás, estamos a favor y votaremos a favor.
0: Per part d'Esquerra Republicana, també l'Àlex Gispert.
5: Sí, gràcies. Bé, valorem positivament la creació d'un Consell d'Adolescents. Creiem que és bo pels adolescents de Tordera que disposin d'un espai estable per participar, expressar les seves opinions i traslladar propostes a l'Ajuntament. Per tant, no qüestionem l'objectiu d'aquest òrgan. El que ens genera dubtes és potser en algun detall de com s'ha acabat configurant aquest Consell en el reglament que s'aprova avui inicialment. Perquè en el propi reglament, i vostè mateix ho ha dit, regidor, s'anomena Consell d'Adolescents i Joves, però quan llegim el reglament veiem que en realitat estem creant un Consell d'Adolescents vinculats a l'ESO. M'explico, perquè aquí és on tenim el primer problema de concepte, i és que el mateix reglament diu que és un òrgan per adolescents entre 12 i 16 anys, com bé s'ha exposat, i estableix que els seus participants seran, els seus representants seran alumnes de l'ESO dels centres educatius de Tordera. Per tant, creiem que cal aclarir què volem que sigui aquest òrgan. Si volem un Consell d'Adolescents, ens sembla genial i és una iniciativa que... a més, sabem que els centres de secundària recolzaran efusivament, però aleshores definim-ho i anomenem-lo com a tal. Si volem que sigui també un Consell de Joves, aquesta composició és més complicada d'encaixar en el concepte. Hi ha una altra segona qüestió, i és que el reglament no només estableix una franja d'edat, sinó que va vinculada a la participació al fet d'estudiar l'ESO en un centre educatiu de Tordera. Llavors, per exemple, què passaria amb un noi o una noia de 14 o 15 o 16 anys que viu a Tordera, fa via de Tordera, però estudia en un institut d'un altre municipi? És adolescent de Tordera, però amb aquest reglament no té cap possibilitat de ser escollit membre del Consell. El que dic, és un tema més conceptual i entrar al detall del reglament, que no pas que no compartim la idea i la intenció d'aquest òrgan. Creiem que aquestes limitacions s'haurien de revisar si realment volem que aquest òrgan representi els adolescents del municipi i no només l'alumnat dels centres educatius del municipi. O si volem que representi els alumnes dels centres escolars, que llavors s'estableixi com a tal. Avui ens abstindrem, no votarem en contra, perquè, com he dit, compartim la creació d'aquest espai i pensem que pot ser una bona eina, val? Però ara, aprofitant que s'obre aquest període d'informació pública, sí que demanaríem que s'aprofiti aquest marge per definir clarament si estem creant un Consell d'Adolescents, un Consell d'Adolescents i Joves o un Consell d'Estudiants de l'ESO. Simplement això, la nostra abstenció en aquest sentit. Compartim l'objectiu, però creiem que podem afinar més aquest òrgan perquè sigui més eficient. Gràcies.
0: D'acord, gràcies, regidor. Per part de Més Tordera també en Xavier Pla.
6: Des de Més Tordera hi votarem favorablement.
0: Gràcies, regidor. I per part del PSC?
7: Des del PSC votarem favorablement.
0: Gràcies, regidora. Només també, evidentment, anunciar el vot a favor del nostre grup de Junts, però sí que puntualitzar el que comentava el regidor Àlex Gispert. Es planteja, sí que en algun moment el reglament parla de Consell d'Adolescents i de Joves, però es planteja més pensat en l'etapa 12-16, perquè les necessitats d'un jove de 12 anys no són les mateixes que un jove de 18 ni de 20, que també és jove, i per tant el que hauríem de separar poder és el concepte, i en període d'al·legacions parlar de només de Consell d'Adolescents, que al final en aquesta edat encara és educació obligatòria i per tant tots han de ser estudiants. Però dit això, sí que ho podem tenir en compte en aquest període d'al·legacions. I pel que feia al tema d'escollir els representants, donem autonomia als centres perquè escollin en delegats, si és que existeixen els delegats a l'ESO, no? Per tant, respectarem l'autonomia dels centres per enviar-hi els seus representants. Recordar també que aquest Consell d'Adolescents es fa i se celebra en horari escolar també, igual que fem amb el Consell d'Infants. Per tant, amb això els centres educatius de secundària hi tenen molt a veure amb la creació també d'aquest Consell. Dit això, aprovaríem el vot amb el punt amb 13 vots a favor i 4 abstencions. Ara sí que hauríem acabat els punts que comptaven a l'ordre del dia com a ordinaris abans de passar mocions. Entrarien el que us comentava al principi, que és aquests 5 punts d'urgència relacionats amb l'oficialització o l'aprovació de les solucions tècniques que han de garantir la qualitat i la potabilitat de l'aigua després de la crisi, de la detecció dels microplàstics, dels PFAS famosos que ens varen declarar l'aigua no apta el mes de juliol a Tordera. Com que són propostes urgents, la secretària m'apuntava que s'ha d'aprovar l'urgència de cadascun dels punts. D'acord? Per tant, aniré llegint tots els punts, n'aprovem l'urgència i tal com vam quedar la comissió informativa, els debatrem tots de manera conjunta, perquè l'objecte al final d'aquests 5 punts és el mateix, que és poder instal·lar les solucions tècniques, d'acord? Per tant, hauríem d'aprovar la urgència de l'abocació de competència delegada del ple a la Junta per l'aprovació dels projectes. Aprovem l'urgència? Vale. Hauríem d'aprovar l'urgència de l'aprovació de les memòries valorades de les actuacions a realitzar per eliminar la presència dels PFAS a l'aigua de la xarxa de subministrament. Per tant, les dues memòries que presenten, tant Abastaments com Aqualia. Aprovem l'urgència. Hauríem d'aprovar l'urgència de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 21 SC/2026 en la modalitat de suplements de crèdit, perquè si no, no els podrem fer. El desè punt és l'ordenació de l'execució d'actuacions a l'operador econòmic Aqualia S.A. per eliminar la presència de PFAS de l'aigua provinent de determinats pous d'abastament de la xarxa d'aigua potable del municipi de Tordera. Urgència. I és exactament el mateix punt que diu ordenació i execució d'actuacions a l'operador econòmic Abastaments d'aigua del Tordera, que com sabeu gestiona l'aigua de Sant Daniel i Masmora per eliminar la presència de PFAS a l'aigua provinent de determinades proves d'abastament a l'aigua potable del municipi de Tordera, concretament, com us comentaven, aquestes dues urbanitzacions. Aprovem l'urgència. Doncs dit això, aniríem d'entrada a llegir els acords d'aquests 5 punts i després procedem ja a tots els ordres d'intervenció. Secretària?
1: El primer dels punts que s'introdueix per urgència és l'abocació de la competència delegada pel ple a la Junta de Govern Local per a l'aprovació de projectes. En aquest supòsit, es proposa doncs al ple que per la majoria absoluta del nombre legal dels membres adopti els següents acords. Primer, abocar específicament en relació a les memòries valorades indicades als antecedents que recullen les actuacions a executar per eliminar la presència de PFAS a l'aigua de la xarxa d'abastament, per raons de celeritat i d'unitat d'actuacions, la competència delegada a la Junta de Govern Local en matèria d'aprovació de projectes i memòries valorades. La competència que s'aboca és justament doncs l'aprovació de les memòries valorades quan les actuacions no estiguin previstes al pressupost, i l'acte que s'adoptarà serà l'aprovació inicial de 3 memòries valorades que a continuació detallarem. Segon, fer constar que contra l'acord de vocació no pot interposar-se recurs, tot i que pot impugnar-se en el recurs que en el seu cas s'interposi contra la resolució del procediment. I tercer, publicar aquesta resolució al butlletí oficial de la província i a l'e-tauler en compliment del que preveu l'article 44.2 del Reial Decret 2568/86. El segon dels punts que s'introdueix per urgència fa referència a l'aprovació inicial de les memòries valorades de les actuacions a realitzar per eliminar la presència de PFAS a l'aigua de la xarxa de subministrament. En aquesta ocasió es proposa al ple adoptar els següents acords. Primer, aprovar inicialment les memòries valorades que recullen les actuacions a realitzar en l'àmbit respectiu de la xarxa per elles gestionades per eliminar la presència de PFAS a l'aigua de la xarxa de subministrament del municipi de Tordera, següents. Nova línia de tractament de l'ETAP de Tordera, redactada el març de 2026 per personal tècnic de l'empresa Aqualia, amb un pressupost per contracte d'1.8.969,60 €, IVA inclòs. Millora del control hidràulic, sectorització funcional i garantia de subministrament de la xarxa dels sectors Àgora Parc, Roca Rossa, Can Camps i Les Ferreres del municipi de Tordera, redactada també el març de 2026 per personal tècnic de l'empresa Aqualia, amb un pressupost per contracte de 293.487,01 € IVA inclòs. I memòria de les actuacions a realitzar per resoldre la problemàtica dels PFAS a la zona urbana de Masmora i Sant Daniel, redactada en data juliol de 2026 pel personal tècnic de l'empresa Abastament d'Aigua del Tordera, amb un pressupost per contracte de 244.567,35 € IVA inclòs. Segon, sotmetre les memòries valorades a informació pública per un termini de 30 dies hàbils mitjançant difusió del corresponent anunci al butlletí oficial de la província, al diari oficial de la Generalitat, a l'e-tauler de la corporació i a la ràdio municipal. Les memòries valorades es podran consultar de forma telemàtica a través de l'e-tauler, accessible des de la pàgina web municipal o de la seu electrònica. Tercer, fer constar que contra el present acord, per tractar-se d'un acte de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap recurs I quart, notificar individualment aquest acord a les persones directament afectades en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva adopció, per tal que en el període d'informació pública puguin fer al·legacions si escau i donar-ne compte a l'àrea d'obres i serveis. El tercer punt, que s'introdueix per urgència, fa referència a l'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit número 21, suplement de crèdit /2026, en modalitat de suplement de crèdit. En aquesta ocasió, els acords que es proposen adoptar són els següents. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit 21/2026 del pressupost vigent en la seva modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria i una nova operació de crèdit d'acord amb el següent detall. En quant al pressupost de despeses, la partida corresponent a obres d'adequació i millora de la xarxa d'aigua potable, que tenia uns crèdits existents de 836.767,56 €, se suplementa en un import de 907.618,92, amb la qual cosa els crèdits finals són de 1.744.386,48. En quant al pressupost de despeses, la partida relativa a romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, amb una previsió existent de 3.084.778,94, s'incrementa amb la xifra de 707.618,92, amb la qual cosa les previsions definitives passen a ser de 3.792.397,86 €. I la partida corresponent a préstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector públic, amb una previsió existent de 200.000 €, s'incrementa en un import de 200.000 €, amb la qual cosa la previsió definitiva és de 400.000 €, amb la qual cosa el total de pressupost d'ingressos s'incrementa en una quantia de 907.618,92 €. Segon, considerar d'immediata execució el suplement de crèdit per considerar-se un cas d'excepcional interès general per a la població de Tordera, en tant que la seva execució permetrà l'adaptació de les infraestructures existents en matèria de tractament d'aigua amb la finalitat d'eliminar la presència de PFAS a l'aigua de la xarxa d'abastament i a fi de donar compliment al Reial Decret 3/2023 de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnico-sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà. I d'acord amb el que estableix l'article 177.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 i l'article 38.5 del Reial Decret 500/90. Tercer, sotmetre l'expedient a informació pública durant un termini de 15 dies mitjançant edicte publicat al tauler d'anuncis de la seu electrònica i al butlletí oficial de la província, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions o al·legacions. En cas que no es presentin reclamacions, l'acord es considerarà definitivament aprovat d'acord amb allò previst als articles 169.1 i 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004. Quart, quan l'acord d'aprovació esdevingui definitiu, publicar el pressupost resumit per capítols al butlletí oficial de la província. Cinquè, fer constar que contra l'aprovació definitiva es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu. I sisè, donar trasllat d'aquests acords a les àrees afectades en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva adopció. El quart punt, que s'introdueix per urgència, fa referència a l'ordenació d'execució d'actuacions a l'operador econòmic Aqualia per eliminar la presència de PFAS a l'aigua provinent de determinats pous d'abastament de la xarxa d'aigua potable del municipi de Tordera. En aquesta ocasió es proposa al ple que, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, adopti els següents acords. Primer, ordenar l'operador econòmic Aqualia, empresa concessionària del Servei Municipal d'Aigua Potable i clavegram del municipi de Tordera, que, amb la major celeritat possible, dugui a terme les següents actuacions. Presentació dels corresponents projectes d'obra de les actuacions a executar actualment recollides a les memòries valorades aprovades inicialment i dels corresponents documents en matèria de seguretat i salut, així com en el seu moment designació de la direcció facultativa de les obres. I en segon lloc, execució de les actuacions necessàries per eliminar de forma definitiva la presència de PFAS a l'aigua de la xarxa d'abastament gestionada per l'operador i que són les següents d'acord amb les memòries valorades aprovades inicialment. La nova línia de tractament de l'ETAP de Tordera i la millora del control hidràulic, sectorització funcional i garantia de subministrament de la xarxa dels sectors Àgora Parc, Roca Rossa, Can Camps i les Ferreres del municipi de Tordera. Segon, reconèixer el dret d'Aqualia al restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió per derivar les actuacions a realitzar d'una modificació legislativa que desplega els seus efectes més de 25 anys després de l'adjudicació del contracte i, per tant, el dret a percebre de l'Ajuntament l'import íntegre de les dites actuacions sense perjudici de la seva obligació de contribuir a cost zero al finançament de part de les mateixes. I en aquest sentit, l'import total de les dues actuacions a realitzar i dels projectes i estudis de seguretat i salut i direcció d'obra ascendeix a un total de 1.396.231,61 € IVA inclòs. Tercer, determinar que el restabliment de l'equilibri econòmic a favor d'Aqualia es farà efectiu per part de l'Ajuntament en la forma que consta el pla de finançament recollit a l'annex 1 del present acord i que l'empresa contribuirà al finançament de part de les actuacions a interès zero. Quart, autoritzar i disposar la despesa per un import total d'1.396.231,61 €, impostos inclosos, amb càrrec a les corresponents aplicacions pressupostàries. Cinquè, fer constar que tots els acords anteriors queden condicionats a l'aprovació definitiva de les memòries valorades que recullen les actuacions a realitzar. Sisè, fer constar que contra aquests acords que posen fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós administratiu o, alternativament, recurs de reposició, tot això sense perjudici de qualsevol altre mitjà d'impugnació adient. I setè, notificar aquests acords a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies hàbils. I l'últim punt que s'introdueix per urgència fa referència a l'ordenació d'execució d'actuacions a l'operador econòmic Abastaments d'Aigua del Tordera per eliminar la presència de PFAS a l'aigua provinent de determinats pous d'abastament de la xarxa d'aigua potable del municipi de Tordera. I en aquesta ocasió, i molt similar a l'anterior punt, es proposa al ple que amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres adopti els següents acords. Primer, ordenar a l'operador econòmic Abastaments d'Aigua del Tordera, empresa prestadora del Servei Municipal d'Aigua Potable i clavegueram del municipi de Tordera, que amb la major celeritat possible dugui a terme les següents actuacions. En primer lloc, presentació dels corresponents projectes d'obra de les actuacions a executar, actualment recollides a la memòria valorada aprovada inicialment, i dels corresponents documents en matèria de seguretat i salut, així com en el seu moment designació de la direcció facultativa de les obres. I en segon lloc, execució de les actuacions necessàries per eliminar de forma definitiva la presència de PFAS a l'aigua de la xarxa d'abastament gestionada per l'operador i que són les següents d'acord amb la memòria valorada aprovada inicialment. La planta de tractament amb carbó actiu a Masmora i planta de tractament amb carbó actiu a Sant Daniel. Segon, reconèixer el dret d'abastaments d'aigua del Tordera al restabliment de l'equilibri econòmic per derivar aquestes actuacions a realitzar d'una modificació legislativa que desplega els seus efectes més de 25 anys després de l'adjudicació del contracte de concessió i, per tant, el dret a percebre de l'Ajuntament l'import íntegre de les dites actuacions sense perjudici de la seva obligació de contribuir a cost zero al finançament de part de les mateixes. I, en els següents termes, l'import total al qual ha de fer front per tots els conceptes és de 266.492,55 € IVA inclòs. Tercer, determinar que el restabliment de l'equilibri econòmic a favor d'abastaments d'aigua del Tordera es farà efectiu per part de l'Ajuntament en la forma que consta el pla de finançament recollit a l'annex 1 del present acord i que l'empresa contribuirà al finançament de part de les actuacions a interès zero, que en l'annex que figura en relació al pla de finançament s'ha advertit un error en la data, doncs l'últim pagament es preveia que seria l'any 2301 i havia de ser el 2031. Ho hem revisat. Quart, autoritzar i disposar la despesa per un import total de 266.492,55 €, impostos inclosos, amb càrrec a les corresponents aplicacions pressupostàries, sotmetent-se la despesa a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos afectats que la financen. Cinquè, fer constar que tots els acords anteriors queden condicionats a l'aprovació definitiva de la memòria valorada que recull les actuacions a realitzar. Sisè, fer constar que contra aquests acords que posen fi a la via administrativa es pot interposar recurs contenciós o alternativament recurs de reposició, sense perjudici de qualsevol altre mitjà d'impugnació adient. I setè, notificar aquests acords a la persona interessada en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la seva adopció. M'adverteix d'un altre error, que en el, quan es fa el reconeixement, el restabliment de l'equilibri econòmic i es detallen les actuacions, diu dues vegades planta de Mas Mora, i una és la de Mas Mora i l'altra és la de Sant Daniel. També ho corregirem, disculpeu.
0: Molt bé, doncs després d'aquestes explicacions més tècniques que requereixen les propostes d'acord, hem de destacar que al final del ple del mes del juliol ja vàrem exposar una llarga cronologia dels fets que des del 8 de juliol vam declarar arran de la notificació i per ordre de l'Agència de Salut Pública l'aigua com a no apta per al consum a causa de la presència de PFAS, PFAS, microplàstics als pous de captació. També vam explicar que l'Ajuntament no havia començat a actuar arran d'aquesta declaració, que portàvem temps, de fet des del finals de 2023, estudiant diferents opcions tècniques, econòmiques i sobretot jurídiques i administratives per afrontar una situació a la qual evidentment no hauríem pas volgut arribar. Des del mes de juliol i fins avui hem estudiat diferents alternatives tècniques. Al final són aquestes que es plantejaven en aquests punts d'acord. S'han analitzat diversos sistemes de tractament, hem concretat les inversions necessàries i hem demanat, evidentment, suport tècnic i jurídic i també econòmic a l'Agència Catalana de l'Aigua, Salut Pública i a la Diputació de Barcelona. També hem explorat, evidentment, diferents vies de finançament disponibles. Així mateix, aquesta situació requereix, entenem, per part de tot l'Ajuntament, una mirada estructural i també de futur per al municipi, i és en aquest sentit que el projecte de connexió a l'EITAM, és a dir, a la desaladora de Blanes, ha de formar part també de la resposta de fons a les necessitats de l'abastament d'aigua a Tordera. En aquest sentit, i en referència a la connexió a l'EITAM, us informo que ja està en marxa el procés de licitació per la redacció del projecte de connexió i que les ofertes de les empreses interessades en redactar aquest projecte poden presentar les seves ofertes fins al dia 29 de setembre i ho toben tot el perfil de contractant de la Tella. Per tant, també anem avançant en aquesta solució definitiva i que a Tordera està prevista aquesta connexió per l'any 2029. Com ja apuntàvem a l'anterior sessió plenària, cal deixar clar que resoldre una situació d'aquesta complexitat i d'aquest impacte econòmic no depèn d'una única decisió ni es pot resoldre d'un dia per l'altre. Implica elaborar memòries, projectes tècnics, tenir les autoritzacions administratives necessàries, garantir sobretot el finançament, coordinar les administracions perquè aquest finançament arribi i prendre les decisions amb totes les garanties tècniques i sobretot jurídiques. A tot això, evidentment, sense perdre de vista que estem parlant de salut pública. Aquesta, al final, ha de ser la qüestió central i la prioritat que ha de guiar totes les actuacions que emprenem. Precisament per això, la rapidesa ha d'anar acompanyada del rigor necessari i no podem confondre actuar amb celeritat sense actuar amb garanties, i les decisions que es prenen, per tant, han de ser eficaces, però també sòlides des d'un punt de vista jurídic, tècnic i econòmic, i per això s'han demorat, per tant, fins al ple del mes de setembre. Davant d'una situació com aquesta, entenem que les institucions han de donar una resposta, com dèiem, rigorosa, responsable i transparent, i sobretot que sigui coordinada a l'hora de trobar solucions. Aquesta és la línia que hem seguit des de l'Ajuntament des del primer moment i que continuarem aplicant també fins que la situació continuï o quedi definitivament resolta. Per poder actuar amb la celeritat que ens demana l'Agència de Salut Pública, cal avançar ara en l'encàrrec i en la contractació de les solucions tècniques. Per això portem a l'aprovació del ple tota aquesta documentació relacionada amb l'encàrrec per la instal·lació dels filtres de carboactiu, que finalment és la solució tècnica més adient, més enllà de les resines i de les plantes d'osmosi inversa. S'ha determinat que la instal·lació del carboactiu al final és el que ha de resoldre la el tractament d'aquests PFAS juntament amb l'estació de bombament fins a Agora Park, perquè d'aquesta manera evitem posar un nou filtre a Agora Park, sinó que enviaríem l'aigua en un moment donat de detecció de PFAS des de Tordera fins a Agora Park i la resta d'urbanitzacions de la zona del Montnegre. Entenem que estem davant una inversió molt important per al municipi, de fet és la més important d'aquest mandat, una inversió que a més ha esdevingut necessària de manera sobrevinguda arrel de la detecció d'aquests compostos en l'aigua. En aquest punt també cal posar sobre la taula una qüestió fonamental, i és que els PFAS són compostos associats a nombrosos usos industrials i de sortida de d'edars, i la seva presència en l'aigua exigeix determinar-ne l'origen i l'abast amb el màxim rigor. Per això penso que des d'aquest ple hem de reivindicar de nou una actuació urgent a l'Agència Catalana de l'Aigua per determinar quin és l'origen d'aquests PFAS que es detecten a l'aqüífer. Tal com ja hem requerit formalment a l'ACA, i també li vaig traslladar personalment aquest dimarts al president de la Generalitat, que em va rebre al Palau, demanem que adoptin les mesures necessàries per evitar aquests nous abocaments que puguin estar relacionats amb aquesta problemàtica, i que, mentre no es determini l'origen d'aquests compostos i el seu impacte sobre l'aqüífer, es valori també la suspensió temporal de les autoritzacions d'abocaments en llera, que puguin estar-hi relacionades d'acord amb les competències que té l'ACA per fer-ho. Perquè al final la resposta no pot consistir únicament en tractar l'aigua afectada, sinó que cal actuar en l'origen del problema. L'Ajuntament continuarem treballant, per tant, en aquestes dues direccions, tant instal·lant les solucions tècniques que siguin necessàries per garantir la seguretat en l'aigua i, sobretot, exigint a les administracions competents que investiguin i actuïn sobre l'origen d'aquesta contaminació. Aquesta és la proposta que avui sotmetem a consideració del ple i respon precisament a aquesta necessitat d'actuar amb rapidesa davant d'una actuació que afecta un servei essencial i, sobretot, de salut pública, i sobretot per fer-ho amb les màximes garanties tècniques i jurídiques. Demanem al ple, per tant, que es valori que els grups es pronunciïn sobre aquesta actuació que al final ens ha de permetre avançar a la implementació d'aquestes mesures tan necessàries per donar resposta a aquesta situació i al final per la salut pública del municipi. Dit això, intervencions en aquests 5 punts. Salvador Giralt, en Comú Podem.
3: Gràcies. Bueno, nosaltres des del nostre grup compartim el neguit i la preocupació de tots els veïns i veïnes per aquest tema, també la preocupació de l'equip de govern, i avanço que el sentit del nostre vot serà favorable per l'urgència de la situació, perquè entenem l'urgència i també entenem que és una situació sobrevinguda. Entenem que la salut pública està per damunt de qualsevol altre interès i considerem que s'han de destinar tots els recursos que calguin i que siguin necessaris per garantir-la. Així, però, també vull destacar que hem de deixar de banda ni oblidar que els organismes responsables han de continuar investigant l'origen d'aquesta contaminació, com molt bé ha explicat l'alcaldessa, l'Elisabet, i que s'han d'exigir i depurar les responsabilitats que corresponguin, i crec que l'Ajuntament així ho ha d'exigir. Aquest sobrecost que afrontem avui de gairebé 1.400.000 euros per a qual i gairebé 270.000 euros per abastaments sumen gairebé 2 milions d'euros. És una quantitat molt important que surt directament del nostre pressupost municipal, que pagarem entre tots i que entenem que hauria de ser assumit per les empreses que finalment es determini que són les responsables d'haver abocat i provocat aquesta contaminació i aquesta situació que ens perjudica a tots. Així que entenem que l'Ajuntament, no sé quina seria la via legal o jurídica que s'hauria de seguir, s'hauria de plantejar el fet de posicionar-se en contra d'aquestes empreses per tal de reclamar les responsabilitats que calgui, sobretot econòmiques. Gràcies.
0: D'acord, gràcies, regidor. En tot cas, després farem una ronda per anunciar sentits de vots de cada punt. Intervencions també ara als 5 punts per part de Vox.
4: Desde Vox ya hemos manifestado en muchas ocasiones nuestro desacuerdo con la gestión de la crisis del agua en cuanto a la transparencia se refiere. Consideramos que fue un desacierto total no comunicar a los vecinos en 2023-2024 la presencia de PFAS en el agua de Tordera. Dicho esto, desde Vox tenemos sentido común y, a diferencia de otros, no somos sectarios, y por ello somos conscientes que, a pesar del desacierto previo, ahora toca buscar soluciones. También se debe reconocer que parte de lo que se propone podría haberse planteado con anterioridad y así evitar un gasto tan elevado de repente, ya que disponían de información desde hace como mínimo 2 años. Pero bueno, estamos acostumbrados a la tradicional desidia de este ayuntamiento y así lo podemos ver con los contratos que tenemos y hemos tenido caducados. En todo caso, celebramos que se ponga solución, ya que este es un tema muy prioritario para los vecinos de Tordera. Y por último, la memoria de abastamiento de agua de Tordera valoran 3 posibilidades de sistemas de reducción de PFAS y estudiando la memoria vemos acertada la apuesta por el carbón activo en lugar de las otras opciones. Además, junto con la memoria de Aqualia, se establecen mecanismos para reducir las pérdidas de agua en el circuito. Creemos que es un punto positivo poner el foco también en reducir las pérdidas de un bien tan necesario como lo es el agua, por lo que en todos los puntos votaremos a favor, aunque luego oficialmente lo...
0: D'acord, gràcies, regidor. Per part d'Esquerra Republicana, el senyor regidor Salto, bona tarda.
8: Bona tarda, gràcies i benvinguts tots. El que avui es porta a aprovació a través de tots aquests punts són unes actuacions totalment necessàries per garantir l'accés a l'aigua potable i, per descomptat, la seva qualitat i seguretat per a la ciutadania. Dit això, ens hauria agradat disposar de més temps per poder consultar i revisar amb deteniment tots els expedients, especialment els informes d'intervenció. I en qualsevol cas, no podem limitar-nos només a votar unes actuacions i unes inversions sense recordar com hem arribat fins aquí i quina gestió se n'ha fet des del primer moment. Ara reaccionem, però amb retard. Tal com vam dir en la nostra intervenció al ple de juliol, i segons la documentació disponible, Aqualia ja havia informat l'Ajuntament l'any 2024 de la presència de PFAS en diferents punts de la xarxa. També s'havien fet proves en carbó actiu amb resultats satisfactoris i el febrer del 2025 ja tenia preparades memòries amb actuacions concretes, que eren 4 en aquell moment. Per tant, continuem fent la mateixa pregunta que ja vam plantejar en aquell moment. Si el problema es coneixia, si se sabia que la normativa seria més exigent i compliment obligatori a partir del gener d'enguany, i si ja havia solucions tècniques sobre la taula, per què no es va actuar preventivament? Per què es va esperar fins a arribar a una situació en què Salut Pública va declarar l'aigua no apta pel consum en el municipi? Aquesta és una resposta que a dia d'avui encara no tenim. També, segons la informació que hem pogut consultar de l'altre concessionari, Abastaments, no hem trobat analítiques fins al 2025 que també van sortir positives. Per altra banda, hi ha una qüestió que ens agradaria que ens aclarissin. Si una gran part de la subvenció de la Diputació, exactament 755.000 euros d'aquests, que inicialment estava destinada a millorar les canonades, s'ha de dedicar ara a aquestes noves inversions, volem saber com i quan es preveu actuar sobre una xarxa que continua perdent prop del 47% de l'aigua. I aquesta qüestió encara és més important si tenim en compte que d'aquí a pocs anys està prevista la connexió amb l'ATL, la desaladora de la Tordera, perquè podem acabar comprant aigua de fora, probablement a un cost més elevat, però si mantenim una xarxa amb unes pèrdues tan importants, la ciutadania no ens podem permetre pagar per una aigua que s'acabarà perdent pel camí. No té gaire sentit invertir en noves fonts d'abastament si al mateix temps no garantim que la xarxa de distribució sigui eficient i estigui en condicions. I també voldríem saber si la Diputació de Barcelona ja ha autoritzat el canvi de destinació d'aquests 755.000 euros. Esperem, per tant, respostes clares a aquestes preguntes perquè la ciutadania mereix saber què es va fer, quan es va fer i, sobretot, si es podia haver actuat abans per evitar arribar a la situació que finalment vam haver de patir. Dit això, urgeix posar remei a la situació actual i executar aquestes actuacions. I és precisament per responsabilitat i compromís amb la ciutadania que hi votarem, encara que no sigui ara, de manera favorable a tots els punts. Gràcies.
0: Gràcies, regidor Saltó. Per part de Més Tordera, en Xavier Pla.
3: Bé, des de Més Tordera volem separar la qüestió en dos àmbits, no? Una, la primera, com apuntava doncs l'alcaldessa, que la font de la contaminació no es deu a una responsabilitat del consistori, no? Sinó que, com ens ha comunicat l'Agència Catalana de l'Aigua, és l'activitat econòmica aigües amunt del riu Tordera. Per tant, cal tenir present doncs, aquest fet, que és molt important. I després, davant d'aquesta situació, doncs, com el consistori ha hagut de gestionar aquesta situació, que ha fet de la mà, doncs, cal destacar-ho, de l'Agència Catalana de la Salut Pública, de la Diputació de Barcelona, de l'Agència Catalana de l'Aigua, no?
6: per arribar doncs, també evidentment les empreses de subministrament d'aigua, tant sigui Aqualia com Abastaments del Tordera. Doncs quina era la solució més òptima des del punt de vista tècnic per garantir un subministrament de l'aigua adequat i també evidentment no és la part econòmica, no? Des de la part també de regidoria d'Hisenda s'ha fet un esforç important en poder finançar, com s'ha comentat, doncs, el projecte més gran d'aquest mandat i que hem estat capaços doncs, de fer-ho possible, que també cal tenir en compte, no? Si hagués estat en una altra època les finances les haguessin trobat molt més tensionades, no és el cas d'ara, que ha estat possible dur-ho a terme i assolir l'objectiu final, que és oferir a les tordarenques i els tordarencs un subministrament d'una aigua amb una qualitat òptima, que és el que s'assolirà doncs, un cop hàgim instal·lat aquests filtres que s'ha comentat. Per tant, el nostre vot serà favorable.
0: D'acord, gràcies, regidor. I per part del PSC, la regidora Toni García.
7: Gràcies, alcaldessa. Crec que, com ja ha dit l'alcaldessa i també el company Xavi Pla, crec que hem patit aquest estiu una de les problemàtiques més difícils que hem abordat com a govern. I com a govern el que ens pertoca és posar solucions. Avui és el que portem, solucions tècniques i econòmiques per solventar una crisi i és la nostra responsabilitat. Per tant, ja avanço, no?, que el nostre vot serà favorable.
0: D'acord, gràcies, regidora. Per concretar algunes qüestions que plantejava el regidor Giral, evidentment demanarem responsabilitats una vegada l'ACA determini quin és l'origen d'aquests focus, que em consta que s'estan investigant i estan acotant les zones de mostreig, responsabilitats a empreses i també a l'ACA, com ho hem fet ja amb un requeriment formal de suspensió d'aquests abocaments, perquè és l'ACA qui autoritza aquests abocaments en Llerea i estem intentant buscar la manera, quan les lleis també ens acompanyin. Pel que fa al que comentava el regidor Saltor, tinc tota la intervenció del ple passat, de per què s'ha actuat amb tanta... No, però el faré memòria, el 18 de setembre del 24 vaig molt ràpid, ara estava fent un resum. Va ser quan per primera vegada amb Aqualia ens planteja què són exactament els PIFAS i que se'n feia seguiment des del 2023. Entre els mesos de febrer i juny del 2024... Per això fem la reunió al setembre, ens diuen que surten paràmetres entre el 009 i 0013 i que ho seran de vigilar, perquè el paràmetre a partir del 26 seria de 01. Des d'aleshores ençà continuen els controls que es fan habitualment. El 23 d'octubre d'aquell mateix any del 24 donem continuïtat a la primera trobada. Diuen que la inversió que caldria fer, que ja apuntaven cap als filtres de carbó actiu, no es podria fer amb càrrec al fons de reposició que tenim i es plantegen ja a l'octubre del 2024 la necessitat de revisar les tarifes de cara al 2025, que precisament no es van repercutir, no va haver-hi cap increment en tarifes a l'aigua l'any 25. Apuntar també que el 7 de febrer del 25 ens vam reunir amb Atella per parlar i plantejar la connexió amb l'ITAM de Blanes, les reunions amb Aqualia i amb Abastaments per plantejar el finançament d'aquestes instal·lacions es van repetir entre el 7 de març i el 14 d'abril, que també aleshores parlàvem de la revisió de les canonades. El 6 de maig de 2025 varen plantejar, veient la inversió, una pròrroga del servei amb Aqualia per poder repercutir a tarifa aquesta inversió, unes reunions que es varen repetir en 29 de juliol, en 3 d'octubre i en 6 de febrer. Es varen plantejar inversions de simulació amb pròrrogues a 10, 15 i 20 anys. A partir d'aquesta data també del 6 de maig es proposa que comencem a fer una revisió de les auditories que s'havien fet amb anterioritat. El 19 de març del 26, amb la normativa dels PIFAS ja vigent, ens vam reunir amb Salut Pública per possibilitat de demanar una pròrroga amb aquesta normativa fins que tinguem els filtres instal·lats. L'11 de juny, Aqualia presenta la revisió tarifària, valorada amb l'import que vàrem comentar, amb el nou grup de pressió, amb el dipòsit del cementiri. Paral·lelament, els serveis tècnics estudien la viabilitat de la proposta tarifària en 6 de maig i 13 de, en 6 de maig i 13 de maig, i estem a l'any 26, eh? El 2 de juliol decidim treure d'aquest paquet d'inversions a l'ITAM per abaratir els costos. I tanmateix el procés, quan decidim que finalment no s'aplicaria tarifa amb càrrec a 4 anys fins que acabi la concessió, es decideix que els filtres que cal posar són uns filtres estàndard i amb el qual iniciem un procés d'expropiació perquè no hi cabrien en l'ETAP, que finalment els farem a mida, i quan estem en ple procés d'expropiació, el 8 de juliol arriba la notificació de l'Agència de Salut Pública. Per tant, dir que hem actuat tard segurament ens ha atrapat el toro, però no hem deixat de fer la feina com li vàrem comentar en l'últim ple. Moltes vegades, insisteixo, ja ho vaig comentar al ple de juliol, la salut pública està demostrat que està renyit amb la contractació pública i evidentment amb la normativa. Els terminis són els que són. M'hauria agradat enormement aquest ple poder-lo celebrar durant el mes d'agost, com estava previst, i ja com ho vaig anunciar també durant el mes de juliol, ja els vaig comunicar que segurament hauríem de fer un extraordinari, però sí que és veritat que hi ha moltes administracions també que marxen de vacances. No ha estat el cas de l'Ajuntament de Tordera, que hem estat al peu del canó durant tot l'estiu perquè això ho poguéssim portar a termini, i em consta que molts serveis municipals de la casa han treballat també en els seus períodes de vacances per poder tenir tots els estudis de costos i tota la normativa reglada i adaptada i mesurada perquè tot el que avui es plantejava al ple fos tècnicament possible. Per tant, poden anar dient, i entenc que ho facin perquè també és la feina de l'oposició, dir que hem anat tard. Entenc perfectament la seva postura, i jo seguiré insistint en que hem fet una feina que és molt costosa i molt complexa, i que les decisions no es prenen de manera unilateral, sinó que són decisions consensuades per part de tot el govern, i per tant ens trobem en la tesitura avui d'haver d'aprovar doncs aquests encàrrecs de gestió i d'instal·lació d'aquests filtres 2 mesos després de la detecció dels PFAS, quan poder si hauríem d'haver actuat 2 anys abans, si totes les normatives fossin més flexibles i la burocràcia en general fos bastant més àgil. En quant a la pregunta de quan farem les canonades que estaven previstes amb la subvenció de la Diputació de Barcelona, doncs de seguida que estigui acordada una nova línia de subvencions, la millor notícia és que tenim el projecte al calaix i que per tant serem els primers a presentar-ho, i per tant tenim més números a que aquestes canonades es puguin anar renovant de manera progressiva. I més enllà d'això, el que es hauria de plantejar també, i que ens plantegem molt seriosament, és, a banda de tot el projecte de renovació de canonades, i fer un bon pla director de la gestió de l'aigua per al municipi, que això sí que és estructural i de mirada llarga per tots i per el bon fer d'aquest servei essencial per Tordera. Alguna consideració, senyor Saltor, regidor Saltor?
8: També he demanat si ja tenien l'autorització per fer el canvi de diputació dels diners.
0: Sí, sí, llavors, sí. Bueno, no, de fet, és que evidentment varen fer la consulta i no calia perquè va...
8: En l'anterior ple vostè va dir que ho tenien de veu, però ho tenen ja per escrit?
0: Ho podem sol·licitar per escrit, però és que no és necessari perquè les bases no ho preveuen.
8: Vale. I d'altra forma, jo no he negat ni he dit en cap moment que vostès no hagin fet la seva feina. I dic que la decisió s'ha pres tard perquè ha hagut el problema. Si no, encara estaríem igual que estàvem. Si Salut no hagués fet la seva analítica pròpia, a lo millor encara no tindríem els resultats dels PIFAS. Perquè realment vostè mira el SINAC i allà no surt cap capifa. Tots els mesos estan sortint com a aigua potable. Llavors, els mires en el SINAC i no surten totes les analítiques completes. Surten la de si té el cloro corresponent, si té això, si té l'altre, però no surten les pifes. Això en el SINAC, que és el Servei d'Informació Nacional d'Aigua de Consum.
0: Sí, però més que el SINAC, fixi's que li diré, miris més la web de municipal. Perquè també, el SINAC, al final, només em sembla que són 7 les analítiques obligatòries que cal penjar. Revisi-ho en el web municipal.
8: També m'ha limitat, i des del juliol ençà, de l'ETAP sí que surten a l'agost, i d'abastament surten 2 de Masmora i no surt cap més. Des del juliol fins a sa, de l'agost surt 1 i de Masmora surten 2. Llavors, potser me les miraré d'una altra manera, però és que no les trobo. Per més que les busqui, no les trobo. O sigui, això em sembla que també li vaig comentar d'haver
0: un dia. Sí, sí, per això, doncs o sigui, revisarem que hi siguin, perquè les últimes hi són.
8: I del
0: sí.
8: Pla director, jo n'he preguntat del pla director actual, el aniré a consultar a la biblioteca, o sigui, a l'arxiu històric, el dilluns.
0: No, plantejava que s'ha de fer, no? No, pues, jo crec que Tordera té la necessitat de tenir un pla director.
8: Jo he demanat veure el pla director actual i se m'ha adreçat a que vagi a l'arxiu el proper dilluns, perquè he concretat la visita. Llavors, jo l'aniré a mirar. Ja sé que no existeix el pla director, però ja aniré a mirar quin pla director tenim en allà guardat.
0: El que t'hauria presentat Qualia en el moment de la seva adjudicació.
8: I això era la següent pregunta que faria en el proper ple després de mirar-lo. Per què no tenim un pla director de l'aigua? Gràcies.
0: Doncs mira, i el que va presentar Qualia quan... Entenc que hauria de ser en el moment de l'adjudicació, però sí que és necessari disposar d'un pla director actualitzat tal com ha crescut el poble en els últims 25 anys i per tant ens hem de posar al dia, entenc, com a municipi, que és un dels compromisos que tots els que estem aquí hauríem d'adquirir-ho. Però això ja, una vegada haguem passat aquesta crisi, anirem a intentar que no ens en vinguin més. Dit això, entenc que tots els grups municipals havien anunciat el sentit de vot favorable o anem un per un? Perquè si és així, s'aprovaríem els 5 punts per unanimitat. Sí? No hi ha cap vot contrari ni abstenció? Doncs aprovaríem els 5 punts per unanimitat. I ara sí que, seguint l'ordre del dia, anem a l'apartat de les mocions. Bé, sí. Amb la moció que presenta Vox en suport i solidaritat amb el poble de Ceuta. Si la secretària vol llegir-ne els acords...
1: Gracias, alcaldesa. Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Tordera reafirma que Ceuta y Melilla son irrevocablemente territorio español y que su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión y que cualquier ataque contra cualquiera de estas ciudades españolas constituye un ataque contra toda España. Segundo, condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra híbrida por parte del Reino de Marruecos contra España. Y tercero, manifestar el total apoyo y la plena solidaridad con las familias españolas de Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento a los militares, guardias civiles, policías y demás servidores públicos destinados en Ceuta que han afrontado la invasión de la ciudad.

0: els drets humans i la dignitat de les persones que arriben, especialment dels menors. Per això, el nostre vot és contrari.
1: Gràcies, regidora. Per part de Més Tordera, en Xavi Pla.
2: Bé, des de Més Tordera, evidentment, el nostre vot no serà favorable, serà contrari. Això no exclou que la nostra expressar la nostra preocupació per la gestió de la immigració, no? Realment és un que ho hem comentat des d'aquí en diferents vegades, és un repte molt important que és necessari. Una gestió en aquest cas, doncs, que l'Estat ha demostrat, l'Estat espanyol ha demostrat una certa feblesa a l'hora de gestionar la frontera europea. No oblidem que si estem d'acord o no que Ceuta és espanyola, és una frontera de la Unió Europea i per tant no s'ha demostrat gaire capaç de fer-ho bé. Per tant, això també ens ha de preocupar especialment. I també, doncs, cal tenir en compte que el benestar de les persones és un dret fonamental que cal tenir en compte, però això ha d'anar lligat, evidentment, a una política clara i contundent de la gestió de la immigració. Hem de gestionar els fluxos de les persones per garantir, doncs, els drets de la gent que ve i també per garantir els drets de les persones que hi som, no? I per tant, doncs, tot plegat fa que ens preocupi, però evidentment, doncs, no estem d'acord ni amb moltes afirmacions ni amb el to, doncs, de la moció de Vox. Per tant, el nostre vot és contrari.
1: Gràcies, regidor, per part del Societat del Partit Socialista, la regidora Toña García.
3: Gràcies, alcaldessa. Nosaltres serem molt clars. No compartim ni el fons, ni el llenguatge, ni l'enfocament d'aquesta moció. El PSC de Tordera no comparteix una manera d'entendre la política basada en la confrontació, en l'assenyalament de col·lectius i en la criminalització de la immigració o en la generació de por i de l'odi. I precisament per això no entrarem en el seu relat ni contribuirem a donar-li més espai en aquest ple. A més, les qüestions que plantegen en aquesta moció no són competència de l'Ajuntament de Tordera. Nosaltres som aquí per governar Tordera, per resoldre els problemes dels nostres veïns i veïnes i per treballar per un poble cohesionat, plural i respectuós. Per tant, no entrarem en el debat que ens proposa Vox, perquè no compartim el seu marc polític i perquè institucionalment tampoc correspon a aquest ajuntament abordar aquestes qüestions. No entrarem en el seu discurs, no validarem ni utilitzarem el ple de Tordera per fer política de confrontació. Per aquests motius votarem aquesta moció en contra. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Per part de Junts per Catalunya i per extensió, o a Junts per Catalunya i per extensió, Junts per Tordera, treballant també pel poble i, com sap, pel país, que és Catalunya. I des de Junts entenem que parlar d'immigració no és parlar de racisme, és parlar d'una realitat complexa que afecta directament els nostres pobles i que precisament per això s'ha d'afrontar amb responsabilitat, amb rigor i sobretot amb sentit institucional. Entenem que cal un debat ampli i seriós sobre la immigració, basat en els drets i en els deures, en la convivència, en la integració i en la capacitat de les administracions per donar resposta als reptes que planteja. Com sap, des de Junts defensem que la solució passa, entre d'altres qüestions, per disposar de les competències i dels recursos necessaris. Ja Junts ja fa temps que reclama que Catalunya pugui gestionar de manera integral les competències en immigració. Aquesta reivindicació es manté avui, s'ha concretat també no fa gaire, aquest mes d'agost, en iniciatives parlamentàries per delegar a la Generalitat les competències estatals en aquesta matèria. Perquè al final som els ajuntaments i les administracions catalanes les que afrontem cada dia i sobre el terreny els reptes vinculats com aquesta qüestió, com comentava la regidora Toña García, vinculats a l'acollida, a la convivència, als serveis públics i a la integració. Per això necessitem una política migratòria que sigui coherent, ordenada, adaptada a la realitat de Catalunya amb les competències i, evidentment, amb els recursos corresponents. A Tordera també volem contribuir a aquest debat, però ho fent-ho des de la responsabilitat i defugint de discursos que sovint banalitzen els problemes com aquells que els utilitzen també per generar confrontació. Per aquests motius, el grup municipal de Junts votarà en contra d'aquesta moció. Un torn de rèplica, regidor.
4: Sí, vamos, voy a intentar ir por partes y por orden y ser breve. Por un lado, desde En Comú Podem comentan su solidaridad con Ceuta. Bueno, mucha solidaridad no tendrán cuando votan en contra. Por cierto, desde, bueno, mi propia persona convoqué una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Tordera de apoyo y solidaridad al pueblo de Ceuta y no le vi. O sea, tampoco mucho apoyo y solidaridad no creo que tenga, bueno, ni a usted ni a nadie, ¿no? Por otro lado, malviven, comenta que malviven 17.000 personas en Ceuta. Sencillo, que regresen a su país de origen, que es donde deberían estar, y quizás no malvivirían tanto como comentan, ¿no? Por otro lado, se comenta también las personas fallecidas en este suceso que no menciona la moción. Precisamente esas personas han fallecido por culpa de, en parte, el efecto llamada del Gobierno de España y, por otra parte, la promoción que ha tenido el Reino de Marruecos. En cuanto a Esquerra Republicana, que comenta lo de la crisis humanitaria, esto no es una crisis humanitaria, tampoco es una crisis migratoria, es una invasión. O sea, hay que hablar las cosas claras.
1: Regidor, sisplau.
4: Es una invasión como lo fue la Marcha Verde. Y tenemos que hablar con propiedad, que es la realidad actual de Ceuta. Por otro lado, a Més Tordera nos dicen que muchas afirmaciones de la moción no coinciden con nosotros, pero no nos han dicho qué afirmaciones son las que no coinciden. Yo creo que quieren votar en contra. Y ya está. Y por último, respuesta al PSC, nos acusan de confrontación. Bueno, confrontación es lo que ha hecho Pedro Sánchez, permitiendo que en una ciudad de 83.000 habitantes entren 70.000 personas, colapsando totalmente los servicios de la ciudad. Y ya hay la guinda del pastel, por decirlo así. Me parece sumamente hipócrita que por parte del PSC se nos diga que esto no es competencia del Ayuntamiento de Tordera, que aquí estamos para hablar de Tordera, pero vamos a ver, aquí en este pleno el propio PSC ha sido ponente de una moción por Palestina, al igual no lo sé, al igual aquí tenemos una sede de la ONU y no me he enterado, ¿no? Porque que yo sepa, Gaza, Cisjordania, Palestina en general no tiene nada que ver con Tordera y mucho menos con las competencias. Al menos lo de Ceuta alguna relación tiene, ya que estamos en el mismo país, y cuando hagan el reparto de menas quizás en Cataluña nos pueda llegar a afectar, de la misma manera que también fueron ponentes de una moción de los represaliados del franquismo, de un señor que murió hace 50 años y de un régimen que empezó hace 80. O sea, es surrealista escuchar este tipo de comentarios. Y bueno, también votaron, en este caso no se pusieron como ponentes, pero votaron a favor y defendieron una moción en contra de las armas nucleares. Al igual, en Can-Camps tenemos un reactor nuclear de enriquecimiento de uranio o de plutonio para hacer bombas nucleares y no me he enterado. En fin, una vez más, la hipocresía del Partido Socialista de Cataluña, que son extremadamente profesionales en este tipo de discursos.
1: D'acord, gràcies, regidor. Entendrà que la resta de grups municipals estem a les antípodes del que vostè defensa i, per tant, la moció no prosperaria perquè hi ha 15 vots en contra i 2 vots favorables només a la moció. Dit això i tombada la moció, anem a per les comunicacions, que després de parlar d'aquests assumptes sí que toca agrair i reconèixer la feina que han fet les entitats, les persones treballadores de l'Ajuntament, la Comissió de Festes, els voluntaris i també les empreses que han col·laborat en fer possible la Festa Major de Tordera que vàrem celebrar durant el mes d'agost, així com també el programa d'activitats que va començar el mes de juny i que s'ha allargat ben bé fins a la Diada Nacional, que és aquest Tordera festiu amb més de 100 activitats en gairebé 100 dies. Per tant, agrair a tothom que ho ha fet possible. També en aquest sentit, i parlant de la festa, us hem de comunicar que fa poques setmanes l'Ajuntament de Tordera va rebre el distintiu Q de Festa que atorga el Consell Comarcal, un premi que reconeix la qualitat i la integritat sobretot de la nostra Festa Major de Sant Bartomeu i que és una de les 9 úniques poblacions de Catalunya que té aquest distintiu i per tant aquest guardó. Agraïm al Consell Comarcal, al Servei La Rula, també amb qui hem renovat el conveni en aquest mateix ple, els cossos de seguretat i, com dèiem, els serveis municipals també que treballen en l'organització de la festa per la distinció del Q de Festa. Parlàvem de la Diada Nacional de Catalunya, també volem agrair a la més de 50 d'entitats que varen participar, especialment en l'ofrena floral i a la coorganització de la iniciativa a l'associació La Nostra Dansa. Destacar també en matèria de medi ambient que aquest mes Tordera ha acollit la jornada tècnica de coproducció del suro i la tòfona, una innovació i diversificació productiva per al sector surer, un projecte que és pioner, el qual explora la viabilitat de la producció conjunta del suro i la tòfona als terrenys de Catalunya i també de Tordera. Per tant, és interessant que la gent conegui que s'investiga en aquest sentit el nostre poble. I en l'àmbit de persones i entitats i també en l'àmbit esportiu, voldríem felicitar l'Ainhoa Martínez Rincón del club Taekwondo Més Tordera per la medalla de bronze al Swiss Challenge, i també a l'Héctor Pavón, que una vegada més l'hem de felicitar des d'aquesta taula de plen perquè ell s'ha proclamat també campió del Swiss Open en categoria júnior en aquest cas. A més, l'Héctor també ha estat escollit el millor competidor júnior d'aquest campionat. Destacar també que el mes de setembre vàrem iniciar la Carta de Compromís amb la Llengua, una iniciativa promoguda per la comissió que lidera la Regidoria de Política Lingüística, i s'hi han adherit una seixantena de comerços, d'empreses i d'escoles a la Carta del Compromís amb la Llengua. Animem a tothom que vulgui a participar i a sumar-se també a aquesta iniciativa per difondre l'ús social de la nostra llengua. Demà divendres, les noies del quartet del patinatge artístic Tordera comencen el campionat europeu de patinatge a Figueres. Els hi volíem desitjar també, malgrat alguns inconvenients i algunes lesions que han tingut d'última hora, molta sort en aquest campionat. De la mateixa manera que volem donar i desitjar una molt bona temporada esportiva a tots els esportistes locals. Els hi comunicava en el punt, no ho tenia notat com a comunicacions, però sí que em volia fer referència especialment, i ho comentava en els 5 punts que hem parlat del tema de l'aigua dimarts, em va citar, o ens vam reunir amb el president Illa a proposta de la sol·licitud que li feia per exposar-li la crisi de l'aigua i la necessitat que teníem de col·laborar com a administracions competents en termes de salut pública per poder especialment accelerar tota aquella feina que està fent l'ACA i que a l'inici ens indicaven que havia d'estar resolta a mitjà o llarg termini. Vaig anar a demanar expressament que fos a molt curt termini, a banda de recordar-li tot allò que a l'ACA ja li hem requerit de manera formal i per escrit, de que, si us plau, intervingui en totes aquelles empreses que pugui per evitar els abocaments d'aquests pifes a Tordera. També durant la visita vàrem tractar possibles vies de finançament per alleugerir la càrrega econòmica de l'Ajuntament, perquè al final això tard o d'hora també ho paguem entre tots, però sí que volia donar constància d'aquesta visita amb el president de la Generalitat, a la que també ens van acompanyar el secretari general d'Administració Local, el senyor Xavier Mor, i el propi director de l'ACA, el senyor Lluís Armenter, i que per tant vaig poder demanar-li expressament al director que avancessin en l'origen i detecció d'aquests pifes. Esperem tenir resposta o algun tipus de retorn d'aquesta reunió durant el proper mes d'octubre. Parlem de la temporada esportiva, però no oblidem que aquest mes de setembre han iniciat curs escolar més de 2.400 alumnes a Tordera. Un curs escolar que, tot i començar amb algunes vagues a l'escola pública, esperem i desitgem que s'arribi als acords necessaris perquè aquestes mobilitzacions i aquestes vagues s'aturin i tots plegats puguem tenir un molt bon curs escolar. Dit això i acabades les comunicacions, aniríem per als precs i preguntes que s'han presentat en temps i forma, i els primers en fer-ho han estat el grup municipal de Vox, que entenc que és el regidor Villodres. Bon vespre, endavant.
5: Hola, buena tarde a todos. Gracias, alcaldesa. A ver, nos comentan algunos vecinos si hay posibilidad de poner una marquesina en la parada del autobús de la Y600. Sí que es cierto que esta vía pertenece a la red de carreteras, pero le pediríamos al ayuntamiento, en la medida de lo posible, gestionar la colocación de esta marquesina, por bien de los vecinos. Y luego hay otra que es, si es... como todos sabemos, hemos tenido este verano pues bastante caluroso. Entonces, la pregunta es si es viable en verano poner chorros de agua como tienen otros municipios, aunque esto a lo mejor se presentara como presupuesto participativo. Muchas gracias.
1: Me corregido, gracias. Andaban Eriksen.
4: Vale, el resto de ruegos y preguntas los hago yo, y el primero es que, bueno, como bien es sabido, en el Ayuntamiento de Tordera se tenía constancia de la presencia de PFAS en el agua desde al menos el año 2024. En el pozo que suministra las casas de Marrechac, urbanización que compartimos con Palafolls. Entonces, en ese sentido, por precaución, quisiéramos saber, quisiéramos preguntar si este ayuntamiento notificó a la otra parte, al otro ayuntamiento, en este caso al de Palafolls, de la presencia de esas, de esos componentes en el agua de la urbanización. La siguiente es si se ha determinado o se sabe cuál fue la causa del incidente con el autobús de Rocarrosa. La siguiente es que rogamos que se nos facilite por escrito la información relativa a los mantenimientos realizados a los autobuses que han sufrido incidentes durante el periodo de este mandato, los últimos 3 años. Y la última es que se comenta que presuntamente un negocio de Tordera está ejerciendo la actividad económica de forma fraudulenta, presuntamente, ante Hacienda y Seguridad Social, generando así una competencia desleal. Aunque si bien es cierto que la Seguridad Social y Hacienda no tienen relación con el ayuntamiento en este sentido, sí que nos gustaría saber si el establecimiento en cuestión tiene en orden todo lo necesario para ejercer la actividad, si han inspeccionado por parte del ayuntamiento el local y, por último, si se va a actuar al respecto. Gracias.
1: D'acord, gràcies, regidor. També havia presentat preguntes d'Esquerra Republicana, la regidora Marta Passet. Endavant.
6: Bé, gràcies. La primera pregunta és en relació amb la bonificació de la taxa d'escombraries per l'ús de la deixalleria, una proposta que, recordem, va ser del nostre grup municipal. Volem saber com s'ha informat les persones que l'han sol·licitada sobre si tenen dret a aquesta bonificació i, en tot cas, a quin percentatge els correspon, perquè considerem que per responsabilitat i transparència aquesta informació s'hauria de comunicar de manera expressa, ja que amb els increments de la taxa i el seu fraccionament és difícil que el ciutadà pugui comprovar si la bonificació se li ha aplicat correctament. La segona pregunta és que ja saben que des del grup municipal d'Esquerra ja fa temps que els estem plantejant la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en l'elaboració del pressupost municipal, ja que permetria orientar la despesa pública a reduir desigualtats i a avançar cap a una major equitat. I aquest mes de setembre, la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català de les Dones, ha publicat la guia per incorporar la perspectiva de gènere a les ordenances fiscals municipals, adreçada específicament al personal tècnic i polític dels ajuntaments. I en aquest context els voldríem preguntar si tenen coneixement l'Ajuntament de Tordera d'aquesta nova guia i, si fos el cas, si s'ha traslladat als serveis municipals d'Hisenda, Intervenció i Igualtat i a totes les altres àrees que els hi pugui implicar. Si té previst el govern començar a aplicar aquesta metodologia en la revisió de les ordenances fiscals i els preus públics i, finalment, aprofitant aquesta nova eina, si tenen previst el govern establir un calendari per avançar també cap a la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en el pressupost municipal, com tal com els hi hem dit ara, que els hem plantejat en més d'una ocasió des del nostre grup. La tercera pregunta és que hem tingut coneixement que la Diputació de Barcelona ha revocat un ajut d'uns 14.000 euros concedit a l'Ajuntament per al seguiment del Pla Local de Salut de Tordera 22-26, després de que no s'hagués atès el requeriment d'esmena, ja que el document de seguiment presentat, segons deien, no s'ajustava a la metodologia establerta. Per tant, voldríem a veure si ens poden explicar per quin motiu no es va atendre aquest requeriment d'esmena i com pensen fer el seguiment del Pla Local de Salut sense aquest suport econòmic de 14.000 euros. També en el mateix context de la pregunta anterior, sabem que no s'ha justificat un import de 14.193,96 euros corresponent al fons de prestació finançament d'escoles i centres educatius del catàleg 25 de la Diputació i, per tant, també volem saber per quin motiu no s'ha justificat aquest import i, per tant, no s'ha pogut disposar d'aquest recurs econòmic, ja que considerem que l'Ajuntament hauria de treballar per aprofitar al màxim tots els recursos econòmics i les línies d'ajut disponibles. I, finalment, també volem saber, no?, arrel dels últims dos incidents greus amb vehicles de l'empresa Autocars Barrera, que presta el servei de transport urbà, quines mesures ha pres l'Ajuntament de Tordera amb l'empresa per evitar que es torni a produir qualsevol altra incidència, i atès que també el contracte d'aquest servei està caducat i, per tant, s'està fent el servei de manera irregular, quin termini preveuen per iniciar la seva licitació? Gràcies.
1: D'acord, gràcies, regidora. Doncs anem a contestar les preguntes per l'ordre que s'han formulat. En aquest cas són els dos precs que feia el regidor Villodres sobre la possibilitat d'instal·lar marquesines de per les parades de bus a la carretera G600 i també si és viable la instal·lació dels brolls d'aigua. Preguntes que contestaran la regidora Nadia Cantero i el regidor Pere García.
7: Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Bé, no especificava en la pregunta de quina marquesina parlava, i aquesta marquesina de la llei 600 ja està sol·licitada ja a la companyia.
5: Perdona, la calle enfrente de la salida de Masmora.
7: Aquesta setmana passada l'hem sol·licitat perquè ens va entrar una instància i l'hem sol·licitat.
8: Pel que fa a la instal·lació d'aquestes fonts d'aigua, evidentment seria un supòsit que podria entrar per pressupostos participats, però com saben el procés de pressupostos participats neix de que la gent presenti les propostes. Per tant, si la gent presenta les propostes, s'estudien si són viables tècnicament i es posen a votació.
1: Val, pel que fa a la pregunta de si l'alcaldessa, és a dir, una servidora, li havia comunicat a l'alcalde de Palafolls a l'any 24 l'existència de PIFAS a Tordera, la resposta és no, perquè com ja diu en la mateixa pregunta no hi havia restriccions. Amb l'alcalde de Palafolls mantenim una bona entesa i una bona col·laboració institucional, i en aquell moment estàvem parlant precisament d'aigua, però de la reutilització de l'aigua regenerada de la depuradora de l'Almaresma, i parlàvem de si l'aqüífer de Palafolls, de si a les rieres de Tordera van damunt, un projecte que també ara encara s'està gestionant amb el pla director, però la resposta és no. Què fa a les preguntes sobre si s'ha determinat la causa de l'accident de l'incident de l'autobús a Roca Rossa, i la que fa referència també a la informació relativa al manteniment dels realitzats als autocars, així com les preguntes que feien referència també al servei d'autocars Barrera, les contestarà totes de manera general la Nadia Cantero.
7: Així és.
1: De transport.
7: Gràcies, alcaldessa. Bé, faig una petita explicació. L'Ajuntament de Tordera en les dues ocasions ha fet els següents requeriments. Arrel de l'incident del 18 de juny es va requerir l'aportació de tots els vehicles adscrits al servei, la següent documentació, que és el permís de circulació, la targeta d'ITV i la fitxa tècnica, assegurances obligatòries, detalls dels manteniments efectuats als vehicles. I en el segon incident, i atesa la gravetat de la immediatesa temporal d'ambdós incidents, l'Ajuntament va requerir el següent: sotmetre la totalitat de la flota adscrita al servei de transport urbà a una inspecció tècnica extraordinària realitzada per una entitat d'inspecció o auditoria tècnica acreditada independent. Va demanar també un informe pericial relatiu a les causes de l'incendi del vehicle en qüestió del 5 de setembre, i va demanar suspendre provisionalment la circulació de qualsevol vehicle híbrid de característiques anàlogues al sinistrat el dia 5 de setembre, fins que un peritatge n'acrediti la seguretat, i també doncs, que escrigui de manera immediata els vehicles de substitució necessaris per no alterar les freqüències ni la continuïtat del servei públic. He fet un copy-paste del decret, dels requeriments que s'ha fet, és això tal qual dic el que es demana. L'empresa concessionària ja ha donat resposta d'aquests requeriments i els serveis jurídics de l'Ajuntament ja hi estan treballant en la resposta. I en quant a la pregunta d'Esquerra Republicana, bé, la nova licitació es preveu que ja surti a finals d'aquest any. Ja la tenim molt treballada, molt avançada, i esperem que a finals d'any ja estigui preparada. Gràcies.
1: Val, sí, la Nàdia també serà la que contestarà la pregunta o la suposició, perquè parla de presumptament, sobre una sabateria de Tordera, sobre aquest comerç irregular.
7: Sí, a la pregunta escrita es parla d'una presumpta, una zapateria. Ara en Boig ha dit una empresa. Necessitem que ens doni el nom d'aquesta empresa, perquè aquesta pregunta no està completa i per tant no li podem donar la informació. Si vol després parlem en privat, me diu aquesta empresa i mirem, o aquest el que parla l'empresa. Vale?
1: Vale.
7: Ai, que vol dir.
4: Sí, lo comentamos en privado, pero en todo caso, correcto lo que pone en el registro de zapatería, lo que he dicho ahora es comercio, para hacerlo más genérico y no dar pistas, digamos. En todo caso, no he especificado el nombre del comercio en esto, porque me constaba que ya eran conscientes de qué estamos hablando. Pero bueno, en todo caso, por, también por la privacidad del tema y todo, podemos hablarlo en privado. Pero vaya, que en todo caso no se ha especificado, porque me consta que ya son conscientes del negocio del que estamos hablando. Y luego, por otra parte, en la causa del incidente del autobús, la respuesta es no, ¿no? Que no se sabe. Vale.
7: Sí, el peritatge està a l'espera, sí.
1: Sí, seguim preguntes, anem a donar contesta també a les preguntes que plantejava Esquerra. La taxa d'escombraries, bueno, la bonificació de la taxa i com es comunica, serà el regidor de Medi Ambient, en Sergi Massó. Bona tarda, o bon vespre ja.
9: Moltes gràcies, bona tarda. Bé, el que s'ha fet és informar directament als usuaris amb la carta de pagament, val? És el document que l'organisme de gestió tributària, que és qui té les competències de recaptació, fa arribar als usuaris. Sí que és cert que en aquest document, aquest any, no hi apareixen aquestes especificades les bonificacions aplicades a la taxa. Només hi apareix, una vegada aplicades aquestes bonificacions, aquest import total, eh? Aquest fet provoca que l'usuari no vegi de manera directa quines bonificacions serien aplicat, que és el quid de la qüestió de la pregunta, d'acord? I per tal de corregir-ho, hem demanat a l'organisme de gestió tributària que el proper exercici, doncs, especifiqui a les cartes de pagament quines són les bonificacions aplicades, per tal que sigui fàcil i directe de saber quines bonificacions se li han aplicat a cada usuari, que és el que no apareix aquest any.
6: Llavors, aquest any, diguéssim, en caràcter retroactiu, encara que sigui una nota informativa, no la carta de pagament, però una nota informativa aclaratòria, no es podria enviar? Perquè, clar, és el que dic, hi ha el dubte, perquè entre el canvi de tarifes i tot plegat, aquestes cartes de pagament, no, parcials, és molt, molt difícil detectar si realment se'ls ha aplicat un cop ho han demanat. Per tant, si es pogués, sí que demanaríem que encara que sigui només a títol informatiu i encara que sigui a posteriori, es pogués justificar exactament què és el que s'ha cobrat.
9: S'ha fet així perquè la competència, doncs, és de l'RGT. Entenc el que voleu dir. Entenc també que qualsevol, podem valorar el fet de fer una notificació expressa a cadascú, però això és un volum de feina brutal, val? Ho entenc. La gent pot trucar a Medi Ambient, escolti'm, m'han cobrat aquesta taxa, poden dir-me quines bonificacions s'han aplicat, això, i també es pot fer un exercici que jo entenc que no tothom el pot o el vol fer, no? Que és simplement, doncs, veure quina bonificació s'ha demanat i fer el càlcul. És senzill, però ja li dic, valorarem si podem notificar-ho cadascú, però entengui també que és una feinada, i més a l'època de l'any que estem. Però igualment, mail, trucada, i en aquell moment des del departament se li dirà quina bonificació s'ha aplicat, perquè de fet la informació està tota al departament, el que passa que es trasllada a l'RGT, que és qui té la potestat per traslladar-ho al ciutadà, d'acord? Posem aquestes facilitats, qualsevol persona que tingui incògnita, se m'ha aplicat el 10% o el 5% de bonificació de deixalleria, que truquin, canviïn correu a Medi Ambient i nosaltres els hi farem retorn.
1: Sí? Els casos particulars es poden atendre de manera particular i acabarem abans, amb el benentès que l'any vinent que es posi de manera detallada i serà més entenedor per ningú. Regidors? Sí? Podem seguir contestant les preguntes? Sí, regidor.
10: Els que paguem pel banc, no hi ha manera que ens surti allà la carta de pagament, no posa res de bonificació ni res. O sigui, no posem ni, o sigui, només posa l'import final. Jo ho tinc fàcil per calcular-m'ho, però altra gent no.
9: Va, ho entenem que el problema és aquest, vull dir, mirarem com ho podem fer-ho per comunicar a les persones o quins mitjans hi ha, doncs, perquè puguin això. Però independentment d'això, que serà per el pròxim exercici, per aquest exercici hi ha aquestes vies, poden consultar-ho, se'ls dirà tot això en el moment que truquin, perquè ja et dic, nosaltres tenim aquesta informació, d'acord? Ho mirarem de treballar per el proper exercici, però ara mateix, doncs, facin aquesta trucada, facin aquest correu, i al moment se'ls dirà, si ho tenen pel banc, el mateix, sisplau, facin la trucada. Gràcies.
1: La següent pregunta feia referència a la possibilitat d'incorporar la perspectiva de gènere en l'elaboració del pressupost municipal i també en les ordenances. De fet, la regidora d'Hisenda, Jennifer Jansa, contesta la pregunta. Sí.
11: Bé, a la primera pregunta, perdó, de si tenim coneixement l'Ajuntament de Tordera d'aquesta nova guia i tal, sí, estem al cas. De fet, tant la regidora d'Igualtat, la Toñi García, com jo mateixa vam assistir a la presentació de la guia el passat 16 de setembre a Barcelona i ja s'ha donat trasllat al Departament d'Intervenció i al Departament d'Igualtat. A la segona pregunta, ja hem començat a treballar en aquest aspecte amb les noves ordenances, amb aquesta eina que se'ns ha facilitat des de la Generalitat de Catalunya. A banda que estem en contacte directe amb la Secretaria General del Departament d'Igualtat, la Sònia Guerra, aquesta és una actuació que requereix d'estudi, planificació i criteri tècnic i jurídic, i tot just fa una setmana hem tingut accés a aquesta guia i estem treballant amb els anàlisis pertinents. I a la tercera pregunta, que fa referència al pressupost, ara mateix estem treballant amb les ordenances, les quals ja tenen un impacte directe al pressupost municipal, i després començarem amb la diagnosi de tot el pressupost municipal de manera general. Per tant, sí, estem tenint constància i estem treballant tenint en compte la perspectiva de gènere, ara amb les ordenances fiscals i posteriorment amb el pressupost municipal.
1: Pel que fa a les dues preguntes que feien referència als requeriments d'esmena i a la revocació de justificacions, les contestaran en Xavier Pla i en Pere García per aquest ordre, i sí que ja donaríem per tancats les preguntes, entenent que s'ha donat per contestada la del transport. Doncs en Xavier Pla, el requeriment d'esmena de la subvenció pel Pla Local de Salut.
2: Bé, respecte a la pregunta formulada per Esquerra, només fer diferents precisions. La primera, que l'import concedit no són 14.000 euros, sinó el que es va demanar efectiu són 5.478. Des de l'Ajuntament, des de l'àrea, es van demanar 7.000. Després també es va fer la justificació de la subvenció. La Diputació de Barcelona va fer dos requeriments que se'ls va contestar tal com ens demanaven, i al final doncs la Diputació doncs ha decidit no otorgar-nos aquest ajut, i per tant doncs el que haurem de fer doncs és una mica doncs revisar el procediment tècnic pel qual doncs no ha hagut aquesta coincidència, no? Però remarcar sobretot això, que la sol·licitud era de 7.000, la concessió era de 5.478, i que doncs des de l'àrea tècnica doncs s'han contestat dues vegades els requeriments que se'ns han fet.
1: Sí. Regidora, ja.
6: No, gràcies. S'han contestat els requeriments, però que al final no s'ha pogut aconseguir que tenia aquesta subvenció per tal de tirar el seguiment del pla de salut endavant. D'acord, gràcies.
1: I pel que fa al requeriment també, la revocació de la subvenció respecte al Catàleg 2025 de la Diputació en matèria de cultura, el regidor Pere García.
8: Sí, gràcies. En aquest sentit, doncs, també ens proposem doncs millorar el seguiment tècnic que es fa dels terminis de les subvencions i, evidentment, doncs, també revisar aquest circuit administratiu doncs de tots els recursos que arriben a l'administració, perquè, evidentment, som els primers interessats en optimitzar-ne doncs l'aprofitament i poder repartir aquests recursos en la població.
1: Ai, doncs dit això, donaríem per tancat aquesta sessió plenària. Estava consultant quan toca la propera, que entenc que serà el dia 29 d'octubre. Per tant, que acabem de passar una molt bona nit. Gràcies també a tots els regidors per el seu compromís amb el tema de la salut pública pel municipi. Gràcies.
12: Amb aquest agraïment de l'alcaldessa de Tordera acaba aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament. Recordem que en el passat mes d'agost no n'hi va haver. En aquest mes de setembre el ple s'ha centrat, com ha pogut sentir amb aquest darrer comentari de l'alcaldessa, en aquesta bateria de punts, 4 en concret, que s'han entrat per urgència i que feien referència a la crisi de les PFAS en l'aigua de Tordera. Uns punts que val la pena segurament remarcar, perquè és la notícia, que han estat aprovats per unanimitat de totes les formacions, tant de govern com de l'oposició. Anem, però igualment, com sempre, al finalitzar aquesta sessió plenària, a escoltar les valoracions que les diferents formacions polítiques doncs faran d'aquesta sessió d'avui. Tindrem, en principi, avui amb una disposició una miqueta especial, en el regidor d'En Comú Podem, en Salvador Giral, del qual volem conèixer doncs les valoracions, la seva opinió del plenari d'avui. Bona tarda.
13: Bona tarda. Doncs, bueno, les valoracions, al final, el punt més important que hem aprovat és el tema de la modificació de crèdit que s'ha fet de gairebé 2 milions d'euros pel tema de les instal·lacions que s'han de fer tant al pou de Qualia com al pou d'abastaments d'aigua de Tordera, que és una inversió molt important, però, bueno, que entenem, tothom ha votat de manera favorable perquè entenem que és un tema molt important, tots els grups han entès la urgència d'aquesta qüestió i, simplement, això crec que és el que es pot destacar més d'aquesta sessió plenària d'avui.
12: Molt bé, gràcies, regidor.
13: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Bona nit.
12: Doncs també coincidint una mica amb el que també deia l'alcaldessa, destacava avui aquest punt que, com dèiem, ha estat aprovat per unanimitat. Tenim a nosaltres a Toni García, portaveu del grup del PSC, de la qual, doncs, Toni, volem conèixer la teva valoració del ple d'avui.
14: Bona tarda. Bueno, crec que avui en el plenari hem aprovat uns punts molt importants per solucionar un problema que hem tingut aquest estiu amb l'aigua, que ha comportat problemes, no, a tota la ciutadania de Tordera, i com he dit a la meva intervenció, el govern té la responsabilitat davant dels problemes solucions, i avui és el que hem aportat i solucions als problemes, i el resta de grups també han recolzat per solucionar el problema a Tordera.
12: Molt bé, gràcies, regidora.
14: A vosaltres.
12: La regidora del PSC, que també ens donava, doncs, el seu punt de vista d'aquesta sessió. Tenim nosaltres ja Eric Pérez, de Vox, del qual volem conèixer també la valoració que fa d'aquesta sessió d'avui.
15: Bueno, en primer lugar, celebramos que por fin se haya puesto la primera piedra en poner solución a lo de los PFAs con estos filtros de carbono, entre otras cosas. Dicho esto, quiero decir que desde Vox hemos presentado una moción de apoyo al pueblo de Ceuta y nadie nos ha apoyado. Sí que es verdad que cada uno ha dado sus argumentos, podemos estar de acuerdo o no, no lo estamos, pero nos parece muy fuerte y de tener muy poca vergüenza lo que nos ha soltado el Partido Socialista. Es decir, nos dicen que esto no es de competencia municipal, estamos de acuerdo, es una moción simbólica, pero no me puedes decir esto cuando el Partido Socialista ha apoyado y ha defendido mociones a favor de Gaza, en contra de las bombas nucleares y sobre Franco. Es decir, ninguna de las tres cosas tienen nada que ver con el día a día de Tordera. Entonces es un poco de tener una doble cara y una hipocresía muy, muy grande, como ya estamos acostumbrados por parte del Partido Socialista de Cataluña.
12: Gracias, regidor.
15: Buenas noches.
12: La valoració de Vox, també incidint en el Partit dels Socialistes, en aquesta moció que ha presentat i que finalment, doncs, no ha tirat endavant en suport al poble saudí. Anem amb Esquerra Republicana, tenim a la Marta Paset, la portaveu del grup al nostre ajuntament, de la qual volem conèixer la valoració d'aquesta sessió d'avui.
16: Bé, una sessió que amb uns punts d'urgència importants, perquè era, no, el desenllaç de tots aquests episodis que malauradament van patir a l'estiu, no, que és aquestes restriccions a l'aigua potable. Ara finalment, no, s'aprovaran aquestes solucions, aquestes accions per mirar de que no torni a passar. El que passa que, esclar, això pressupostàriament és un import molt elevat per l'Ajuntament de Tordera i cal, doncs, aquests moviments per... Però, bueno, en tot cas, sí que és veritat, no, que nosaltres sempre hem dit que potser s'hauria d'haver actuat preventivament i no reactivament, no, com ha estat el cas, però en qualsevol cas esperem que tot aquest procés acabi el més aviat possible per evitar que aquesta situació es torni a repetir.
12: Molt bé, gràcies, regidor.
16: Bona nit. Adéu.
12: Marta Paset, d'Esquerra Republicana. Anem completant l'arc parlamentari en aquest ple de l'Ajuntament de Tordera. Tenim ja Xavier Pla des de Més Tordera per conèixer també les valoracions d'aquesta sessió d'avui. Regidor, com ha anat la sessió?
17: No em col·locava gaire bé. Perdó. Jo crec que la part important és haver arribat al final, doncs, a la unanimitat per solucionar el problema de la gestió de l'aigua, no? Ha costat, perquè ja, com jo crec que s'ha explicat molt bé, no? És a dir, nosaltres no provoquem aquesta contaminació, sinó que és alguna empresa o algunes empreses aigues amunt del riu Tordera. Nosaltres ens hem de centrar en buscar una solució, una solució que és molt cara, que és la més cara, la inversió més gran que farem durant aquest mandat, per tant, costa trobar els diners. Hem estat capaços, doncs, de fer-ho possible, i ho hem fet de la mà, que era molt important, de l'Agència Catalana de Salut, de la Diputació de Barcelona, l'Agència Catalana de l'Aigua, i per tant, tot això ens ha sumat per poder arribar aquí. Ara podrem garantir, un cop instal·lat, un bon servei de subministrament d'aigua potable, i... en certa manera, doncs, hem millorat, doncs, encara més l'aigua que ja teníem. Recordem que en el seu moment ja es van instal·lar dos filtres de carbó, que són els que estan actualment instal·lats per altres, si no m'equivoco, per ferro i per manganès, i ja tindrem, doncs, aquest tercer perfil per pifes, no? És a dir, per material plàstic. Per tant, al final l'aigua de l'aixeta que sortirà a les nostres llars doncs tindrà una qualitat molt important.
12: Molt bé, gràcies, regidor.
17: A vosaltres.
12: Valorava també des de Més Tordera Xavier Pla aquesta sessió d'avui, fent incís en aquesta darrera en aquesta coincidència de la majoria de grups pel que fa referència doncs, a aquesta bateria de punts que s'han aprovat per urgència. Completem les rondes ja acabant amb la presidenta del ple, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Per Junts també doncs, volem conèixer la valoració d'aquesta sessió d'avui.
1: Bé, doncs amb satisfacció, perquè era important aquest ple, sobretot aprovar l'encàrrec de les solucions tècniques per resoldre definitivament el tema dels PIFAS, abans no ens connectem amb l'AITAM, per tant era important aquest compromís per part de tot el consistori i per tant amb satisfacció, perquè a partir d'ara sí que ja engeguem i jo calculo que cap al gener podrem estar en disposició de tenir ja els filtres instal·lats. Contenta per això i a més penso que hem d'impulsar les mesures necessàries tècniques, però és imprescindible el que li vam anar a demanar al president Illa aquesta setmana, el dimarts passat, que era sobretot els mostrejos en les zones on hi ha abocaments de PIFAS, l'aturada d'aquests dels abocaments, que les empreses que aboquin, que al final autoritza l'ACA, puguin aturar aquests abocaments, i sobretot que ens ajudin amb el finançament, que com heu vist és una de les inversions més importants, que de fet la més important que farem durant tot el mandat, i que per tant totes les administracions haurien de ser sensibles quan passen fets sobrevinguts com el que ens ha passat.
12: Molt bé, gràcies, alcaldessa.
1: Gràcies a vosaltres.
12: Coincide, de fet ja l'hem sentit al finalitzar aquesta sessió plenària, en destacar també aquesta bateria de punts, insistim, en què parlaven ja doncs, de la inversió més gran d'aquest mandat, que anirà doncs, centrada en la instal·lació d'aquests filtres de carboni per tal de garantir que les PFAS doncs, no arribin als nivells que han arribat darrerament. Nosaltres, amb aquesta ronda de valoracions, acabem la retransmissió. Agraïm des dels estudis la feina de Lluís Sabater, també aquí a la realització d'en Joan Martín, i que us ha parlat Albert Sabater. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
18: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
19: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
20: No, primer has de fer la digestió.
19: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
20: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
21: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
22: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
18: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar el nou decret d'habitatge que el govern espanyol s'ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible. Tot pregat després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys desallotjada ahir a Madrid per un fons voltor. El Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueres espera una resposta dels socialistes, diu les properes hores. Un acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Progrés. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, precisament ha concedit una entrevista exclusiva a Televisió Sabadell Vallès, una entrevista en què el cap de l'executiu ha abordat algunes qüestions que estan marcant l'agenda política, entre elles l'habitatge. En té els detalls el nostre company Joan Muñoz.
3: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
4: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi ha uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no, hi hagi una aproximació primer humana davant d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem al seu lliure funcionament és insaciable. No?
3: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers.
4: El 2028 hi haurà màquines, en aquest tram que és el que vam acordar, i vostès saben que jo defenso la totalitat
5: fins a Granollers,
4: 40, però saben també que el meu acord d'investidura diu que farem aquest tram que tenim compromès des de Terrassa fins a Sabadell, no? És el que farem ara, no? I jo, a la que pugui, tingui suport polític, el meu punt de vista és que s'hauria de fer sencera.
3: Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
2: I el president israelià Benjamin Netanyahu ha rebut una gran escridassada a l'Assemblea General de les Nacions Unides just abans de començar el seu discurs. Gran part de l'auditori ha abandonat la sala, que ha quedat buida abans que comencés a parlar. Netanyahu ha començat amb un missatge directe als assistents. Si hi ha més covards morals que vulguin abandonar la sala, que ho facin ara. L'ha aplaudit la seva delegació.
1: Emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
2: A la cimbrera d'ella m'agafava quan feia el dinar i posava taula. Tenia 40 anys i ben guerrida,

107.1 FM. Radio Tordera.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: El Senyor és el meu pastor.
2: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
0: No 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Rura. El PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts mantenen contactes per desencallar un nou decret d'habitatge que el govern espanyol s'ha compromès a aprovar tan aviat com sigui possible. Tot plegat després del desnonament de Mari Carmen, una dona de 87 anys desallotjada ahir a Madrid per un fons voltor. El Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueras espera una resposta dels socialistes aviat. L'acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Congrés. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho ha confirmat a Televisió Espanyola.
3: El hecho de ayer creo que ha removido la conciencia también de los grupos políticos y se han aproximado algunas posiciones que hasta ahora veníamos o veíamos más distanciadas. Lo que estamos planteando es un cambio estructural. Hemos trabajado la redacción de este Real Decreto en lo que se refiere a los desahucios de la mano de Naciones Unidas. Estamos ahora conformando con los grupos políticos esa mayoría para que no tengamos que estar recurrentemente en esto, porque yo quiero recordar que esto no hubiera sucedido si en el Parlamento a principios de este año se hubiera convalidado hasta en dos ocasiones la paralización de los desahucios que llevó el gobierno de España.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera de partits demà al matí per abordar la situació de l'educació. La reunió serà a 9:45 al Palau de la Generalitat i el cap de l'executiu confia tancar-hi un acord de país. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. És l'esborrany que, segons publica l'ACN, apunta que va incórrer una fallida lògica que no manifesta el que realment volia la norma. També diu que l'apreciació d'un benefici personal sense un increment real de patrimoni s'hauria de considerar un excés amb la interpretació de la llei. I l'Ajuntament del Vendrell construirà un emissari submarí per acabar amb les inundacions que pateix especialment la façana marítima de la vila, unes obres que no començarien abans de la tardor de 2027 i que podrien tenir un cost d'entre 4 i 6 milions. Aquest emissari submarí seria d'un quilòmetre de llargada i recolliria l'aigua de la pluja de la nova xarxa de pluvials. I acabem. L'Assemblea de les Nacions Unides s'ha buidat quan el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha pujat al faristol. Molts diplomàtics de diferents delegacions s'han aixecat i, entre crits, ha marxat de la sala. Abans de començar el discurs, l'israelià ha convidat, ha dit, a marxar qualsevol altre covard moral que no hagués sortit encara.
4: Sagra Teresa, i això és música per tu. Faré un viatge ple de música de tots els temps. Més aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu ballar, les cançons que veu cantar. Ai, ai, ai, la música amb la que us veu enamorar. I com sempre, Música per tu, com comencem? Amb la

Que maca, aquesta cançó de la Tina Charles sempre m'ha agradat moltíssim, de veritat, perquè és puro amor, tal qual. Anem amb Bonnie M, amb aquella que ens cantaven quasi totes superballables, Rasputin. Rasputin.

Ai, els grans boniems que sempre ens feien ballar. Recordeu que el cantant ens el van canviar un parell o tres de vegades. I jo personalment no m'hi dono compte. I la majoria del meu entorn tampoc. Em vaig enterar anys després. En fi, anem amb terra, vent i foc. Earth, wind, fire. Que ens cantava September. Per què? Perquè som al setembre.

Ai, pues tenim una petició. Recordeu que podeu demanar-me la cançó que vulgueu. Només teniu que escriure un WhatsApp a Ràdio Tordera al 611-481-381, 611-481-381, perquè jo us posi, evidentment, la cançó que voleu. En aquesta ocasió, la Maria Rosa ens ha demanat... Ai, que maca aquesta, que romàntica, eh? Bailar pegados, de qui? Pues del Sergi, del nostre Sergi, del Sergi Adalma. Pues per tu, Rosa Maria. Perdó, he dit Maria Rosa. Rosa Maria. Per tu, bailar pegados. Sense més, per tu.

Que maca, pues per tu, Rosa Maria, que ens l'ha demanat al 611-481-381, enviant un WhatsApp, simplement, envies un WhatsApp a Ràdio Tordera, si vols ens diu el vostre nom, quina cançó voleu, i jo us la poso, al 611-481-381, al WhatsApp de Ràdio Tordera. I ara continuem amb una miqueta de música dels nostres anys, no? Shania Twain ens cantava allò de You are still the one. Ja sabeu que el meu anglès és fabulós. When I first saw you.

sabia que potser el títol no us deia res, però quan l'heu escoltada, és d'aquelles aromàtiques que dic jo, romàntiques, romanticones. Anem amb Dire Straits, quan ens cantava allò de Money for Nothing, o sigui, diners per res, més o menys, amb el meu anglès. Som-hi.

He de dir que és una cançó molt llarga, que dura 100 minuts i pico, i ara tenim una estona de música. Així que vaig a passar la música, encara que ja sabeu que no m'agrada, i anem directament a escoltar el que fem en Cadí. O no, ja veurem, perquè

es castigo. Ara es castigo perquè s'han portat malament. No han sonat. Han sonat quan han volgut. Estaven fluixos. Bueno, pues ja està. Ja hem escoltat prou. Venga. Perth and Love. Stevie Wonder.

aquesta veu especial del Barry White a mi em transforma i em porta a temps anteriors, evidentment, i amb aquesta música tan maca, aquesta música per ballar ben, ben enganxadets. Bueno, va, anem a Anita Ward, que ens cantava allò de Ring My Bell.

encara que us pot semblar que Lady Mermelada es va crear a OT, no. Ens la va cantar Patti LaBelle i és una cançó preciosa. Lady Mermelada.

Bueno, va, una miqueta de cultura musical, va, que dic jo. Va, explicaus a coses, a vegades també és interessant, no? Coses que no sabíem, no sabem. I, bueno, com deia un profe meu, el saber no ocupa lugar. Tenim la Lady Gaga, la gran Lady Gaga. El que més, el que menys, sap qui és, la coneix, perquè per mi és una dona superversàtil. Jo hi ha vegades que la veig i la desconec, hi ha vídeos o pel·lícules en què la desconec totalment. No sembla ella, però a la pel·lícula de Ha nacido una estrella està guapíssima. Inclús aquest nas i tot això que té, vull dir, i no està extravagant ni res. Jo sempre l'he vista superextravagant. I allà vaig... diguéssim que reconnectar amb Lady Gaga, perquè, bueno, la cançó de Shallow, amb el Bradley Cooper, i sense el Bradley Cooper també, és brutal, vull dir, és una dona que té una veu brutal, però que a mi mai m'havia fet el pes, perquè li la veia rara, no sé. En aquesta ocasió agafo un èxit que va ser brutal el 2009 i la va convertir en una super estrella mundial. Ojo el que estic dient, eh? En té diverses d'aquestes. Però posarem aquesta, justament. Poker Face, Lady Gaga.

Veieu, això és una de les coses de les que jo us dic. Per mi, aquest tipus de música no m'acabava de fer el pes en el seu moment i comprenc que això és el que li agradava al jovent. O sigui, Lady Gaga sempre ha cantat per un públic majoritari i, evidentment, no feia punta de sinilo. I aquesta, com us he dit, va ser un superèxit de l'any... Ja us he dit l'any. Va, anem a canviar. La Soledad, però en aquesta ocasió serà en italià, una cançó preciosa que ens canta la Laura Pausini en italià, evidentment. Agafeu mocadors, que ploradeu.

I l'any 1988 ens van portar aquesta cançó en castellà, en anglès, en tots els idiomes. I en aquesta ocasió ens la porta... Quan se t'enganxa la llengua és fotut, eh? Fior de Liso, que és una cantant fabulosa. I aquesta la va portar, com he dit, el 88, i en aquesta ocasió està en castellà. He de dir que la Fior de Liso tindrà ja uns 70 i pico d'anys, perquè aquesta dona ha de ser gran. Pues sí, mira, mira, un 70. És del 56, així que... Telita, jo tinc que dir que he vist fotos d'ella actualment, encara mateix no sé si canta, si no canta. És fabulosa, totalment fabulosa, perquè continua estant guapa. Així que Fior de Liso ens canta Jo no te pido la luna. Que maca, por favor.

Bueno, com he dit, aquesta cançó està versionada per moltíssima gent en tots els idiomes, italià, castellà, inclús em sembla que està en català, per al Sergi. Ai, per al nostre Sergi Dalma, que ara ens cantarà, què ens cantarà? Recordeu que Sergi Dalma ha fet, ja aquest any, ha fet el tercer Via Dalma, eh? I a Via Dalma ell canta cançons italianes, èxits rotunds, o en italià, o en català. Ei, que això també té una, té un què, eh? Pues la volem... Com la voleu? Va, digueu-m'ho. Per què no em demaneu cançons al WhatsApp de Ràdio Tordera? El 611-481-381. 611-481-381. Digueu-me el vostre nom, quina cançó voleu. I si va dedicada a algú, per què no? O simplement perquè us agrada. O perquè se us ocorreix que hi ha algo que no estic posant al programa i que us agradaria sentir. Al millor hi ha un francès que li agradarà sentir una francesa. O un rus que vol sentir una russa. És que ara estic pensant en aquell ballet que fan així, que ballen i fan allò amb els peus. Bueno, ja m'enteneu. Bueno, a lo que vamos, la cosa más bella, Sergio Dalma, per vosaltres.

i el Sergi Dalma cantant aquesta cançó tan maca en castellà, La cosa més vella. Cosa més vella que tu, ens deia. Ens ho deia a nosaltres, a cada una de nosaltres, evidentment. I ara anem amb The Tietz. Coti, coti!

Visca, siets, que ens canten les cançons precioses. Tenim una demanda, però tenim un fallito. Aviam, al 611-481-381 podeu demanar la cançó que vulgueu i jo us la poso. 611-481-381. Però això ha sigut, com es diu en català, no sé, encerrona. Els passadissos de Ràdio Tordera, que una companya m'ha demanat una cançó i m'ha dit, Miqui Núñez, no sé quina cançó m'ha demanat del Miqui Núñez, així que la triaré jo, que voleu que us digui. És que, claro, ara no me recordo quina m'ha dit. Clar, com no en té gens, el pobre Miqui, que en té 50.000, aviam, doncs res, posarem, escriurem, que a mi m'agrada, parla-me i bé,

0: I ja anem acabant en català, com sempre. L'èxit d'aquest estiu, què ha sigut? Catarres, amb diumenge sense drama. Tinc que dir que ni ells s'ho esperaven. Han tingut èxit rotund, no han parat de fer concerts, poble per poble, i diumenge sense drama. Un ara no recordo on va ser, es van quedar sense llum. Imagineu-vos un públic de no sé quants mils de persones, els instruments sense funcionar, els micros sense anar i la gent cantant a capella. Va ser preciós. Ja us diré a on va ser, quin poblet va ser. Bueno, un poble d'aquí, de casa, de Catalunya. Així que amb vosaltres, els Catarres, diumenge sense drama. I a l'hora que és, anem acabant. Fins la setmana que ve. No marxeu encara.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 24 de setembre, les tres paraules del dia són atípic, municipal, cirurgia. Atípic, els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. I continua oberta la inscripció pels cursos de català. A Tordera encara queden places lliures pel curs bàsic 3. Municipal, convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia. La sessió començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir per Ràdio Tordera i els canals de YouTube i Instagram. I Ràdio Tordera estrena la temporada 26-27 amb una grella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. Cirurgia. L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals comarcals. I la penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions en l'ordre del dia. Els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. Eduard Caimel, cap dels bombers voluntaris, fa balanç d'una campanya forestal marcada per la calor persistent i adverteix d'un canvi de tendència cap a episodis de pluges intenses.
2: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal on hem tingut una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
1: Avui és el Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. Avui és la Mare de Déu de la Mercè. Falten 31 dies pel canvi d'horari d'hivern. Serà el 25 d'octubre. Falten 18 dies per al proper festiu, el 12 d'octubre, la Hispanitat. Avui esperem un dia assolellat, amb intervals de núvols alts, temperatures agradables, demà nuvolositat variable, sense risc de pluja. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa un any explicàvem que Xuriguera i Feixedes presentaven a Tordera l'obra Les Mares. Fa 5 anys parlàvem que horticultors de Tordera denunciaven un augment de robatoris en els seus conreus i fa 10 anys es detenia un home a Tordera per violència de gènere. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és informar-te sobre els contractes de lloguer a l'ara i aquí, amb l'entrevista amb l'advocada Conxita Rodríguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, Tordera. Comencem un nou matí de l'àrea aquí, el nostre punt de trobada a la ràdio, on l'actualitat, les històries, els protagonistes i, sobretot, vosaltres, sou els grans protagonistes. Avui tornem a obrir aquesta finestra a tot allò que passa al nostre voltant. Notícies, informació local, entrevistes, tertúlies, curiositat, música, humor... quantes coses i moltes veus que ens ajudaran a entendre una mica millor el que tenim davant. Parlarem del que passa a Tordera, al Maresme, a Catalunya i al món, però també aquelles petites històries que potser no ocupen grans titulars i que, precisament per això, mereixen que els hi dediquem uns minuts. I com cada dia tindrem els nostres col·laboradors, els nostres espais habituals i alguna sorpresa, perquè ja sabeu que aquí mai no sabem del tot quin serà l'enrenou d'aquest matí. Així que prepareu-vos, pugeu el volum, des d'allà on ens escolteu, prepareu-vos principalment per compartir amb nosaltres aquestes dues hores. Comença ara i aquí, i bé, doncs ja em coneixeu, sóc la Rosa Maria Ruscalleda i us dono la més benvinguda. Molt bon dia i gràcies un dia més per ser a l'altre costat. I aquí comença l'enrenou, però també comença el nostre petit.

2:05 minuts que passen de les 11, nosaltres que estem a punt de fer aquesta trucada amb els nostres col·laboradors que ens explicaran les temperatures d'ahir de Tordera i també ens quedarem amb el moment del dia d'avui, doncs, la temperatura que tenim. Però, mentrestant, doncs, segons la NOAA, el Niño ja està present i s'està intensificant. La NOAA calcula més d'un 90% de probabilitat que l'episodi arribi a ser molt fort durant la tardor i també l'hivern d'aquest 2026-27. Les temperatures de la superfície del Pacífic Equatorial Oriental ja presenten anomalies superiors als 3 graus en algunes zones. L'Organització Meteorològica Mundial també confirma que el Niño s'ha consolidat i preveu que es mantingui fins a principis del 2027 amb una probabilitat molt elevada. I què pot provocar? Doncs bé, el Niño no significa simplement que farà més calor tot arreu. És un canvi en la temperatura del Pacífic tropical que modifica la circulació atmosfèrica i pot alterar les probabilitats d'episodis de pluja intensa en algunes regions, períodes més secs en altres, temperatures anormalment altes, canvis en les trajectòries de borrasques i tempestes, modificacions de l'activitat dels ciclons tropicals i canvis importants en les nevades d'algunes zones. Per exemple, als Estats Units, la NOAA preveu per a la tardor i hivern més probabilitat de precipitacions per sobre de la mitjana en bona part del sud i del centre del país. I Espanya? Aquí és on d'anar amb molta prudència. El Niño no permet dir avui que Catalunya tindrà més tempestes, més pluges o més calor en un dia concret. La seva influència sobre la península és molt més feble i indirecta que en altres parts del món. Però la previsió estacional actual de la Met sí que apunta un setembre, octubre, novembre més càlid del normal a tot Espanya i dona una probabilitat superior a la climatologia de precipitacions a la façana mediterrània, Balears i Nord-est Peninsular.

0: mira, la temperatura màxima hi va pujar a 30 graus una dècima.
1: Ui, aquests 30 no els deixem, eh?
0: No, ja comença a fer pulo, clar, que aquí no se'n va.
1: Molt bé.
0: Mira, la mínima d'avui ha sigut a 14 graus 4 dècimes. Ara, aquest moment, estem a 24 graus 5 dècimes. L'humitat és un 64%. Això representa una temperatura de sensació de 25 graus una dècima. I el màxim de vent d'ahir va ser de 25,7 quilòmetres hora.
1: Doncs molt bé, Joan, ens quedem amb aquesta valoració des de Mar Reixac i que bé, nosaltres t'emplacem que tornem doncs demà a retrobar-nos aproximadament aquest mateix horari. Fins demà, Joan, bon dia.
0: Fins demà, que tingues bon dia. Adéu-siau.

0: avui sapiguem que a la segona hora ens acompanyarà el doctor Leonardo Heredia, doncs, que està, en aquest cas, doncs, impartint la seva medicina en el CAP de Tordera, i que bé, avui parlarem de coses tan interessants com és sebre sobre els antibiòtics, sebre, doncs, de quina manera es mediquem, i sapiguer també sobre el dolor, doncs, de quina manera es pot atacar. I la pregunta participativa, doncs, ve de tot això. Al vostre botiquín de casa, quin producte no hi falta mai? O quin consideres que és imprescindible? Pregunta participativa d'avui. Al vostre botiquín de casa, quin producte no hi falta mai o quin consideres imprescindible? Doncs bé, tenim ja aquí els estudis dels nostres contertulians. L'Antònia, bon dia, Antònia.
1: Bon dia.
0: L'Angi, bon dia, Angi.
1: Bon dia a tothom.
0: Meli, bon dia.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: I Antoni, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Doncs vinga, a veure aquesta pregunta. La contesteu-la vosaltres, a veure, i la gent esperem, doncs, que ho faci mitjançant telèfon 93-764-28-93 o bé en el Facebook de Ràdio Tordera. Què et dius,
1: jo, al botiquí de casa meva no falta mai el paracetamol pels dolors, l'alcohol, l'aigua oxigenada, el topiònic, i bueno, lo principal, això. I alcohol de romero.
0: Alcohol de romero, també. Però si tinguessis que estiria només una d'aquestes...
1: El paracetamol, que va bé per tot.
4: És un milagro.
5: Aviam, també, alguna crema per les cremades, us dic per experiència, alguna cremeta, perquè a vegades les mestresses de casa sempre ens fem alguna cremadeta. És el que diem, l'alcohol, l'aigua oxigenada, el paracetamol... en fi, tot el que és de primera necessitat.
0: Quatre o cinc cosetes, no? Però amb quina quedaries? Una.
5: Hombre, jo m'acreda... Perquè gràcies a Déu tampoc no em cremo tant. Jo m'acredaria també, o el dia que tinc una miqueta de dolor, amb el paracetamol.
0: Paracetamol. Meli, va, vinga,
2: a
0: veure.
2: A part de les pastilles necessàries pel nostre cos, sí, diari, sí, doncs, lo bàsic, com deia l'Antoni, sí, que és un necessari. Però, a més, una altra cosa, les tirites.
0: Ah, les tirites, també.
2: Que no faltin també per les rosadures dels peus, sí, sobretot també quan poses unes sabates. Què? Sí. Això és bàsic. Sí, és a dir, que aquesta seria la meva imprescindible.
0: La teva principal,
5: sempre tenim
0: principal,
5: més cosetes,
0: eh? Que sí, sí, és només
5: per les necessitats, exacte, de cada persona.
0: Quins són els productes i quins productes quedaríem... Sí, sí. No, aquest hi té que ser. Toni, sí, a veure.
3: Jo tinc alcohol, tinc aigua oxigenada, tinc, com es diu allò, de color...
1: Sí, el topiònic.
3: Això. I més coses.
0: Però amb quina quedaries tu?
3: Jo amb quina me quedaria? Jo me quedo amb la crema per envellir la pell.
2: Oh, envellir-la.
3: Envellir-la amb ve alta. Sí. Envellir-la amb ve alta.
0: Ah, vale. Se l'has consumit. Això no botiquí, Toni.
3: Sí, això no botiquí. I si queda sempre allà, perquè jo compro, i quan me vaig a tirar dic... Això és de mariquita. I al cap de 6 mesos o 7 el tiro i compro un altre.
0: Vale. I si el deixa sempre aquí en el...
2: Però té de reserva per si l'esmorzar.
5: Tani, que no és de mariquita. Ens tenim que cuidar la pell, tant els, sí, senyors com, sí, les senyores.
3: Això sí, la pell del sol ens l'han de cuidar, perquè a més té memòria i jo no me la vaig cuidar quan treballava a la construcció als 16, 17 i 18 anys, i ara... una mica de sol me'n fa, sí, molt de mal.
2: Jo crec que tot ens ha passat una mica, perquè abans, sí, sí, el sol no era tan fort.
5: La pell també s'ha quedat més resseca. Sí. Passa que tu ets un nen encara.
0: Sí, pobre, un nen.

0: Lindo, ah,
1: la mare. És la meva mare.
0: Vinga, ens anem ja en 13 minuts a fer un repàs de les notícies. Bé, una notícia que, més que tot, és curiosa en la perplicitat amb la confessió d'en Quim Mas Ferrer, que diu quina cosa no ha fet mai de la vida, mai, mai, mai, mai. I bé, bé, toqui que aquest senyor diu que no ha menjat mai olives.
2: Jo no he tastat mai de les olives, mai. I hi ha com una mena de... En el meu entorn, he conegut més gent, que...
1: En sèrio?
2: Sí, sí, sí, sí. Hi ha gent.
3: Hi ha una associació,
2: Bueno, la podríem
4: fundar. Però, disculpa, però l'arrel de... O sigui, és una cosa que ens ha quedat l'atenció. O sigui,
3: quin és el motiu?
4: Perquè sempre, tard o d'hora, a la vida hi ha un moment que t'enxufen les olives.
1: Que les trobes farcides, no sé què, no? Res,
2: no ho sé, no sé d'on ve. Existeix l'opció, que jo no recordo, que de petit, per exemple, a l'escola m'haguessin obligat a menjar-ne, cosa que no recordo,
1: I et treu més.
2: Sí, podria ser. I ara ja hi jugo, és a dir, la vida m'ha anat prou bé sense olives.
4: Però en el restaurant, quan te'ls posen allà...
2: és que la vida m'ha anat bé sense olives. Però no vull tocar-ho.
5: No, ni les
2: arbequines.
4: Ni farcides.
2: No.
4: I quan al restaurant te les posen allà, tu no et sap greu deixar-les allà tal
2: com? No, al contrari.
1: Sempre hi ha algú que se les menja.
2: És més, la meva filla, per exemple, que és una gran olivaire, no sé si es deu dir olivaire, bueno,
4: sí, sí,
2: està encantadíssima quan es porten olives,
1: home,
2: perquè
1: clar.
2: Totes són per ella.
1: Home, clar.
2: No, les he tastat mai.
1: Caram,
2: jo no les penso tastar. Ara ja... Ara
4: però això no ve d'un problema familiar de...
2: Bueno, que hi ha un problema
4: de la restaurant.
1: un trauma.
0: No, és una notícia que, Beto, aquest, que m'ha semblat interessant, més que tot per la... Bé, encara ho comentàvem aquí amb els companys i companys de que n'hi ha moltes de vosaltres que dieu que això de les olives tampoc no els acaben de...
6: No, a mi m'encanta.
0: No, sí,
6: el que no li agraden és el meu gendre. No les han menjat mai, que no en vol.
0: Uh-huh. En Pep Guardiola gaudeix del seu any sabàtic en aquesta mansió milionària que té en el barri més exclusiu de Barcelona. Doncs bé, es troba actualment com dins d'un any sabàtic, com deien, com ja va fer quan va abandonar el Barça. Després d'una dècada dirigint el Manchester City i de 3 temporades al Bayern de Múnich, va optar per prendre un descans per poder desconnectar del món del futbol i també de la pressió mediàtica que suposa dirigir un dels clubs amb més exigència del planeta. A més, els últims 2 anys no van ser en absolut senzills. Doncs bé, també ens anem a fer un repàs a Puigdemont, que reivindica l'espardenya davant l'elàstica després de la polèmica amb Aliança. El president defensa el cartell exhibint al Parlament i avisa que no es pot ser neutral davant l'ultradretra. El president a l'exili i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicat aquest, és a dir, el dia d'ahir, el cartell "Deixa fem el feixisme" de Pere Català i Pi, que ha defensat que el catalanisme ha de prendre partit davant l'auge de l'ultradretra europea. Toni, no sé què volies dir.
7: Sí, estàvem parlant... De què estàvem parlant, la primera...
1: Del Josep Guardiola.
7: Ah, sí, d'en Josep Guardiola volia dir que pot prendre's molts anys de sabàtics perquè només el primer any al Manchester City ha estat, no sé si 10 o 12... només el primer any ja cobrava 25 milions d'euros.
0: Caramba.
7: Per any, eh?
0: Sí. Bueno, segurament haver tingut que pagar molt a la seva ex de senyora, no?
6: Així sí tot, va, jo crec però... que deu tindre una cartera ben plena. Aviam... No té problemes econòmics.
8: És que és de premsa.
6: Evidentment que no.
8: No dic res.
6: És que, a veure...
8: Ell li agradaria tornar, però... Mm-hmm.
6: Bueno, a veure, Europa encara pot entrenar.
7: Li agradaria tornar, però és que la dona diu que en Guardiola ha estat les 24 hores del dia pensant en el futbol. Ah. Això no...
6: Clar. És evident que llavors no pots estar amb una parella.
8: Com pensa que tu puguis tenir molts diners i puguis fer tot, si no tens la teva parella
7: clar,
8: no,
0: bé, l'Audiència Nacional absol en Gonzalo Boya de l'acusació de blanqueig i falsetat. El tribunal, per contra, condena a Sito Miyanko a 17 anys de presó per introduir 4 tones de droga. Bé, la terapeuta dels antics denuncia carnissament i nega que escollís el camí de l'excursió mortal. Advocats de la professional anuncia que estudien accions legals per aturar la seva difamació. Escoltem un petit tret d'aquests advocats.
9: Julia Lüderba és una clienta d'aquest despatx i ho és precisament per l'aparició reiterada en els darrers mesos tant als mitjans de comunicació social, televisió, premsa, com a les xarxes de tota classe d'informacions en les quals apareix sempre la seva imatge. Poso aquest exemple recent, el seu nom i cognoms i Inclús els noms i cognoms d'alguns dels seus clients, fins i tot han aparegut dades que afecten a la intimitat més sagrada de persones a les que, amb les que ella ha tingut relació professional. Per exemple, que una persona que ella ha tractat, que s'identifica perfectament a les informacions de premsa, s'ha publicat que està afecta d'esquizofrènia, per exemple.
0: Doncs bé, les notícies que no surten a primera plana. Parlarem, en tot cas, de Catalunya, un nou acord reforça els serveis socials municipals. La Generalitat i municipis i món local ha signat un acord de serveis socials per al període de 2027-30 i 2030, amb una dotació de 2.318 milions d'euros. Entre les mesures hi ha 1.100 places noves per combatre el sensellarisme. Els Pirineus s'escalfen especialment entre els 1.500 i 2.200 metres. Les dades de la Generalitat indiquen que aquesta franja d'altitud és la que ha registrat un augment més important de temperatura d'entre 1,8 i 2,1 graus. Una escola del mar per ajudar joves a créixer. A Mataró ha començat Navegar per Créixer, un projecte socioeducatiu que utilitza la navegació a vela com a eina educativa i d'inclusió social. Parlem d'Espanya. 1.800 dones víctimes de tracte han estat rescatades en un any. Les dades difoses per Ràdio Televisió Espanyola assenyalen que més de 1.800 dones víctimes de tracte han estat rescatades a Espanya durant l'últim any. És una realitat que sovint queda amagada darrere d'altres titulars. Una empresa inverteix 100 milions d'euros a Aragó en components per a cotxes elèctrics. La inversió permetrà crear 19 nous de llocs de treball, 19 llocs, vull dir, que ho posen com a gran notícia, jo, vinculats a la fabricació d'un component per a vehicles elèctrics. I en el món, doncs, ressaltem que 4 països reclamen reformar el Consell de Seguretat de l'ONU. Brasil, Índia, Alemanya i Japó han tornat a reclamar una ampliació del Consell de Seguretat. Els 4 països consideren que l'actual compositor reflecteix massa el món de 1945. Una nena de només 6 anys bat el rècord mundial femení del cub de Rubik. Entre les notícies curioses internacionals d'aquests dies hi ha la petita gran proesa. Una nena de 6 anys ha aconseguit establir un nou rècord mundial femení del cub Rubik. I acabem parlant de robots, perquè robots humanoides ballen amb persones a Xangai. A la inauguració de Ballistic Shanghai, robots humanoides s'han incorporat amb una actuació de dansa amb ballarins humans. Una imatge molt radiofònica i també curiosa per parlar de com la tecnologia entra també en el món de l'espectacle. Anem cap a una curiositat del dia. Acabem amb aquesta curiositat que marca en el calendari d'avui, dijous 24 de setembre. Ja estem oficialment dins la tardor, però si sortiu al carrer i teniu calor, no penseu que us heu equivocat de data. A Catalunya aquest inici de tardor arriba en temperatures més pròpies de l'estiu, amb valors que poden arribar als 28 i 32 graus. Així que ja tenim les fulles preparades per caure, els calendaris preparats per dir-nos que és tardor, però el sol sembla que encara no ha rebut l'avís. Doncs bé, en aquest cas, recordeu que ja és tardor el calendari, però encara és estiu el termòmetre.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: L'emissora que t'escolta.
10: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Doncs vinga, entrem nosaltres amb aquesta tertúlia, tertúlia amb la que en aquest cas doncs posem el focus en els bombers voluntaris de Tordera, que tanquen un estiu atípic després d'haver afrontat més d'un centenar de serveis i ara arriba la tardor, una època en què la diuen que les pluges poden tornar a posar per al territori. El cap de bombers Eduard Caimel adverteix que les pluges que s'acosten podrien marcar un canvi de tendència, i això ens porta a preguntar-nos, i jo us pregunto què opineu, doncs si estem preparats per afrontar una tardor complicada. Què hem après els episodis anteriors, no, i quin paper hi tenien nosaltres, els ciutadans? Meli, endavant.
1: No hem après res, no, de veritat. Del Glòria, que mira si fa ja, tampoc. I mira que va fer mal, eh? Evidentment, una cosa, sí que tindran feina, perquè, és clar, plourà o no, perquè, és clar, evidentment, aquest any esperàvem una mica més de pluja i total ha sigut pràcticament res. Calor en fa molta, molta, molta, encara, no sé fins a quin mes, i quan vinguin les pluges potser sí que vindran de tant en tant explosivament, faran molt que de mal allà, sí, un toqui, uh-huh, i per lo de més, fred, no sé si en farà o
0: què
1: no.
0: Què més et preocupa aquí a Tordera de tot això? Que,
1: a doncs, mi, pues, que puguin vindre a riure les riurades, sí, aquestes tan grosses, sí, que puguin fer mal. És lo
2: és
1: únic,
2: com van dir, eh?
1: És que és l'únic que preocupa
2: que
1: a nosaltres ens passa això,
2: fortes, eh?
1: Que ens ve això.
0: Vinga,
1: la pluja.
0: Angie, digues...
2: No, pues això, que a mi el que més por me fa, el foc me fa molta por, però és que l'aigua me fa molta por també, perquè hem vist pobra gent que s'han quedat sense casa. I és que l'altre dia, precisament, vaig estar escoltant l'home del temps de la TV3 i va dir que o potser ens preparen perquè estiguem preparats i després no serà tant, no, però va dir que ens ve un hivern amb pluges molt fortes. I bueno, que encara no estem a l'hivern i ja heu vist el que ha passat.
3: Bueno, a València, hi ha Múrcia.
2: I Terrassa, sí, Tarragona i tot això.
0: Sí. Uh-huh. Antònia, què et sembla?
3: Bueno, jo, sincerament, a mi em dona molta por l'aigua. I més perquè nosaltres, on estem, tenim la riera al costat, o sigui, la de Balmanya, i després tenim el riu per l'altra banda. Vull dir que estem enmig. Uh-huh. I clar, l'any passat, que ja va ploure una mica fort, i tots els que estàvem allà anàvem cada dia a mirar a dalt, a la riera, a veure com anava pujant cada dia... I clar, això és una mica... Vull dir que l'aigua no l'atura ningú. Uh-huh. El foc encara
0: els bombers,
3: es pot, vale?
0: Sí,
3: però l'aigua no l'atura ningú.
1: Parlant de foc, puc fer un petit comentari? És que la por de l'estiu del foc, que hem estat sempre amb aquella por, jo en certs moments l'he tingut, aquella por, però s'ha escapat.
0: Mm-hmm. Abans es feien molts i molts de tallafocs.
3: Sí. És que ara, no, és que ara,
1: també ho fan,
3: és que ara dona pena, perquè tu vas pels camps i no netegen, vull dir, n'hi han herbes, n'hi han coses que això, només que ja no fa falta que llencin una burilla. No fa falta, sinó que un vidre que li toqui el sol, perquè ara el sol crema moltíssim, i s'encengui,
0: ja està
3: mm-hmm, ja està liada. Vull
0: Toni,
3: dir.
0: Què et sembla, tu?
4: Jo primer faria una bona valoració de tota la campanya d'estiu, perquè hem tingut alguns sustos, sí, i el protocol ha funcionat i ha funcionat bé. Uh-huh. Per tant, aquí podríem donar-li un aprovat general als serveis públics, a bombers, policia, sí. Bombers voluntaris, bombers professionals, serveis d'emergència. I per l'altra banda, confiar en que tinguem sort, que la necessitarem, i que si ve una altra glòria el puguem entomar.
0: Creieu que la població, que el poble de Tordera està suficientment preparat per si ve doncs, algun tipus de fenomen meteorològic com el que van anunciar de 6 a mitja veu, doncs d'inundacions? Creieu que estem preparats?
4: Inundacions, suposo que sí. El que no estem preparats cap poble és per als esclafits.
1: Uh-huh. Això és evident que no es pot preparar.
4: No es pot preparar perquè és una cosa que pot passar en qualsevol moment.
1: I
4: això és una cosa nova del canvi climàtic, eh?
1: Sí, uh-huh. I que pot passar sovint ara. Sí.
2: El més important és tenir les rieres molt netes.
4: Sí.
2: Perquè
4: sí,
2: jo me vaig a queixar a Niagara Park, el que és el clavegueram, surten herbes. Això vol dir que està embussat.
1: A la que plogui no se l'empassa l'aigua.
2: No sé el que passarà.
1: Bueno, això pot passar inclús al carrer Santa Llúcia.
2: Que sí,
1: que està embussat el carrer.
2: L'important que estigui estiguem preparats en tindre-ho tot net i tot desbrossat. Mm-hmm. Què és el que no està? Perquè la meva organització surten moltes canyes d'aquestes llargues i està el que és la riera, que és veritat que mira si porta anys jo aquí i no he vist mai cap desgràcia, però està bruta la riera, està plena de canyes.
1: També una cosa és necessària, que tinguem en compte que pot vindre un apagón important i tindre a casa coses que ens interessaria tindre, que
0: bé,
1: ja ho sabem.
0: Aquí hi ha una pregunta també que us vull fer, que sí, me la responeu, bé, si voleu. D'aquesta tardor que arriba, doncs, probablement potser pluja, jo parlo d'això perquè, com ho he comentat, ho especifica sí, diferents punts de investigació. Aquí Tordera també parla d'una important pluja. Què hauríeu de tenir preparat qualsevol família a casa? Què us sembla vosaltres mateixos, com a mestresses i mestressos de casa? Què podríeu tenir preparat per cas d'una emergència com aquesta? Tu has començat a dir-ho, Meli, una miqueta.
1: Jo ja soc previsora, sí, ja en tinc. Ja estic preparada. Sí? Sobretot aigua, aliments, en tinc. Sí. Tinc una ràdio d'aquestes a piles. Sí. I procuro també tindre bastanta cosa, el que sigui aigua preparada. Uh-huh. Aigua, important, sí, perquè si no hi ha llum, a l'aigua sí, se'n va. Per tant, tindre una mica de recursos per poder estar mínimament 3 dies. I diners, en efectiu.
0: Efectiu. Sí.
1: En efectiu. Jo procuro també tenir sempre alguna cosa, perquè no se sap mai. Mínimament sobreviure los 3 o 4 primers dies que no tinguis d'anar, corre, que tens d'anar al súper, que serà impossible, perquè és una bogeria. No pots anar a un caixer, perquè seria impossible també. És dir que aquesta previsió...
0: La llum, com has comentat, i també tenis espelmes.
1: Espelmes també. Sobretot tenim linternes.
0: Linternes que tinguin preparades. Toni, va, vinga, digues.
4: No, ja van especificar el lot que havies de tenir a casa teva de kit d'emergència.
0: El teniu preparat, vosaltres?
4: No.
0: Jo tampoc, eh? El teniu preparat?
3: No, a veure, jo tinc coses. Jo vull dir una cosa, que els que vivim, que tenim 2 plantes, tindre també coses a dalt, perquè si ve una riada i entra l'aigua dintre de casa, a baix no es podrà estar. Clar. Per tant, tens que tindre coses a dalt.
2: Pues això, que jo, nosaltres sí, que la veritat, el meu marit, però de sempre, perquè quan veníem aquí, que ja fa ja molts anys, veníem, no teníem llum, no teníem res, i o sigui, linternes d'aquestes granes, lots es diuen, oi? Sí. En tenim. I, per exemple, jo si se'n va la llum, jo encara estic cuinant en gas. Uh-huh. O sigui, però botano, eh? Gas. Que jo, per exemple, podria... I sempre tinc una petita despensa. Despensa, sempre.
1: És important perquè... això que deies de la, per cuina. Tindre aquelles cuines petites, aquelles bones. Això també és important.
3: Sí, perquè...
1: Veus, aquesta m'hi falta.
2: Jo és que sabeu quin problema vaig tindre quan ens van posar el gas aquí a l'urbanització? Doncs me tenien que aixecar tot el que és l'entrada... I dic, mare meva, si ara ho tinc arreglat, me rebentareu tot. Uh-huh. I dic, jo estic cuinant molt bé amb el butano, i la veritat, jo cuino amb el gas butano, que està molt bé. Uh-huh. I he posat una d'això, però un foc amb butano, eh? El dia que siguem més gran, que no puguem trastornar la botella, transportar, llavors podria ser que me la posaré elèctrica, però de moment encara no la tinc elèctrica.
0: Bé, som nosaltres els que hem d'adaptar cada vegada més els fenòmens meteorològics, som nosaltres, aquests fenòmens que ens parla que seran extrems, o les administracions haurien d'anar un pas per endavant i preparar millors municipis.
1: Sí.
4: No. Però aquí hi ha uns culpables que són ben clars, que són les empreses d'hidrocarburs, que són els que venen petroli i gas, que són els que han negat el canvi climàtic i el continuen negant, malgrat que les proves són fefaents de que hi ha canvi climàtic, perquè el que els interessa a ells és vendre el seu petroli i el seu gas, i si el món fot un pet, ells ja estaran en el seu búnquer.
3: Clar.
4: Jo crec que hauríem de fer bé tots de no fer gaire despesa i començar a pensar de que aquesta societat del tenir-ho tot no és...
0: Antoni i Angie, què?
4: No sí, és possible.
3: Sí. A veure, tu estàs dient d'ells, però bueno, si peta, també petarà. O sigui, ells també en peten.
2: O no?
3: Vull dir que
1: sí,
3: jo
1: però
3: no...
1: ells tenen un búnquer, com diu Antoni.
4: Ells tenen la idea que ells se salvaran, perquè s'aniran a un lloc on no...
3: A on? Si tot peta, tothom estarem igual.
4: Ara, és que no és el mateix ser Espanya, que per exemple que diuen que el canvi climàtic li farà molt de mal, que ser a un altre lloc.
0: Antònia i Angie.
2: Pues jo l'únic que us puc dir que resem molt que tenim l'església aquí davant, anar tots a resar no i que no passi res.
0: Llavors ara ja li deixem molta teca, ja.
2: Bueno, claro, sí.
4: Et pot passar com que ets creient, et pot passar que Déu t'il·lumini i te faci fer un arca de l'aliança, tornar a posar els dos cavalls, les parelles de paneroles,
2: sí.
4: diuen que hi ha 9 milions diferents de paneroles, doncs imagina't, 18 milions de paneroles dintre d'una barca.
0: Doncs bé, davant d'una possible tardor passada per aigua, una cosa sembla clara, la prevenció no comença quan cau la primera gota, comença abans, i aquí els bombers voluntaris tenen molt a dir, però nosaltres també hem tingut molt a dir. Doncs bé, que anem amb una sintonia.
1: Jo
0: perquè...
1: sí que les felicitaria, perdona, felicitaria sí, el cos de bombers.
3: Home,
1: com deia
3: en
1: Toni,
3: aquest any han lluitat moltíssim.
4: Perquè el protocol ha funcionat, sí. I esperem que sempre funcioni. Sí. Perquè també ja pot ser una vegada que se'ls escapi, eh?
3: Ja.
1: Però una entre moltes ja és
4: hi ha determinats llocs del bosc que si passa allà alguna cosa,
0: sí. Bueno, ja
4: patirem.
0: I no
4: diré quins jocs són.
1: Però, a més, no seria per culpa d'ell, sinó per culpa del propietari del bosc, que no ha fet la seva neteja.
4: Home, és que...
0: A veure, és molt car, també.
2: És que el foc ve per tota la malesa que n'hi ha.
1: Per això dic, si el propietari no neteja, dona possibilitat que pugui passar això.
4: Home, però si l'administració, el propietari, determinades formes d'explotació ja no els deixa fer... perquè abans hi havia ramats de cabres,
3: netejaven.
4: Sí.
1: Però això
4: se li ha disparat... Amb...
0: Els arbres caiguts, Toni, que n'hi ha molts que han caigut.
1: Per malalties, exacte.
0: Però que aquests també, a veure, les ovelles no ho arreglen, això, eh? No. Això ja, però... ho han d'arreglar... qui li toqui. Sí.
3: Vale? Però jo no entenc, perquè jo fa molts anys, no sé, l'any... 80 i pico, no, 90, el 90 i pico. Jo tenia un terreny i bastant gran, i però no vaig construir res ni res. Llavors, si jo no netejava allò, venia l'Ajuntament del puesto on estava.
4: Tu netejava?
3: I allà, no. I m'obligaven a netejar-ho. Vull dir que jo, tot el meu terreny tenia que estar cada any net.
1: Val. I en aquest cas, molt sovint també el que fan és que si no ho fa el propietari, ho fan ells i després li compren.
4: Te passen factura.
1: Bueno, això també està bé.
3: A mi m'obligaven a fer-ho.
0: Bueno. Sí. Vinga, són 6 minuts que passen de 11:45, moment de posar una sintonia perquè tenim en aquest espai l'Antoni que ens parla molt de coses d'aromateràpia. A veure, què ens expliques avui, Antònia?
3: Pues mira, avui parlarem, bueno, obrirem el pot de la flor que sempre ha estat a casa, la camamila.
1: Bueno.
3: Bueno, avui donaré una explicació fàcil. Qui no ha sentit alguna vegada allò de fes-te una camamila que et farà bé? La camamila és una de les plantes més presents de la tradició popular. Durant generacions s'ha utilitzat sobretot de forma d'infusió, especialment després de l'àpats o abans d'anar a dormir. Per què té de cert allò que els nostres avis ens explicaven sobre la camamila? D'on ve la tradició? La camamila s'ha utilitzat tradicionalment en diverses cultures com plantes aromàtiques i medicinals. I després, per què es pren després de menjar? Tradicionalment s'ha associat amb el confort de la digestió. La camamila conté compostos com la apigenina i altres substàncies bioactives. Per això no significa que sigui un tractament per una malaltia digestiva. I te la prens abans d'anar a dormir? És molt popular com una infusió relaxant. Hi ha estudis sobre possibles efectes relacionats com amb l'ansietat, per la evidència no és prou... A veure, la evidència no és prou sòlida per dir que la camamila és un tractament mèdic. I aquella frase de que la camamila ho cura tot, aquí tens, la camamila és una bona tradició, però no és una farmàcia dins d'una tassa. No convé presentar les plantes medicinals com si fossin sempre innocues. Algunes persones poden tindre al·lèrgia a la camamila, especialment si són sensibles a les plantes de la família de les margarides, i també per haver poden haver interaccions amb alguns medicaments. I una pregunta pels oients. A casa vostra, qui preparava la camamila? La mare? L'àvia? I per què us les donaven? Això pots aportar... és l'olor de... O sigui, la camamila sempre ha estat l'olor de la cuina o de la tassa calenta i de la persona que ens cuidava. I tot això es pot dir de la camamila. I espero que els oients, pues això, diguin qui li preparava la camamila a casa seva.
0: A mi l'àvia.
4: A mi l'àvia.
1: A mi la meva mare.
3: A mi la meva mare.
2: Jo poquetes vegades...
1: Perquè les iaies no les tenia. Sí. No tenia de ser la mama forçosament.
2: Però
1: sí.
2: Per prendre...
1: Per la panxa, sobretot. Exacte. Quan tenia mal de panxa, sí. La panxa.
2: Però que la camamila és vomitiva, eh? Tu si te trobes malament...
1: Jo me la prenc després de dinar cada dia. Cada dia després de dinar.
2: No puc, però és veritat que ho posa, eh? Sí. La camamilla és vomitiva. Te va bé si dius, oi, que bé me quedaria jo si ara pogués vomitar.
3: Sí, sí.
2: Que és aquell malestar.
1: Bueno, jo com
2: pues no... Una tassa... No, jo tampoc no tinc... Però
1: me la prenc després de dinar vegada, sempre, eh? I me va molt bé.
0: Què més, Antònia? Si expliques alguna cosa més?
3: Pues... No, ja està, que la camamilla, la veritat és que sí, és molt, molt digestiva. I la, a veure, que tens, que la gent no cregui que les aromes i les herbes van bé per tot, perquè no per tothom li va bé. Vull dir que sí que és una cosa que és molt bona, perquè sí que n'hi han, està bueno, s'han fet estudis d'herbes i aromes que poden fer servir a l'ésser humà, però no a tothom, però sí, es té que tenir en compte de que no a tothom li senta bé.
0: Vinga, aquí hem tingut un track ben bé sobre aromateràpia. Gràcies, anirem seguint, Antònia.
3: Molt bé.
0: I ara sí que es posem a parlar de la molta teca, que avui el temps se'ns ha tirat pràcticament al damunt, i l'Àngela tenim aquí nerviosa directament, perquè... Què passa amb el Julio Iglesias? És que a més et vas dient avui, Julio Iglesias. I totes nosaltres estem nervioses, ja, de veritat.
2: Sí, ahir va ser el seu cumpleany, va fer 83 anys.
0: Oi.
1: És una villa.
2: I resulta que el pare pues, porta encaminat, que és veritat que a aquest noi li agrada... El Julio ja està més que el fill, eh? El Julio Iglesias ja està més que encaminat amb la cançó, que té un èxit brutal, que el seu pare li va agafar molts de sempre.
0: No,
2: i
0: tant,
2: i mira que el Julio Iglesias ha sigut brutal.
1: El
2: I ell sempre diu al pare que canta millor el Julio José que l'Enrique.
1: Sí, home. Ui.
2: Diu. I llavors què passa? Com ara ja està, que ell diu que no, que està força bé, que cada dia s'aixeca d'hora i va nedar i tot, bueno, ens alegrem.
1: No, n'hi ha iaios de 83 que ho fan, no?
2: Sí, però...
1: No,
2: sí.
1: Forçosament ell pot ser un no sé què, ja veus?
2: Ell ara ha demostrat que està el que no vol que el veiem, i això és respectable, però jo crec que el Julio Iglesias està molt malament de les cames. Que li venirà bé la natació, perquè en el seu paraís on viu, imagina't, tindrà la piscina climatitzada i tots els seus... les seves històries bones. I llavors el que us vaig a dir, que aquí vindrà ara el Julio José a fer tota una gira des de Madrid, i el seu pare l'està animant a que canti les cançons d'ell. Sí, ve a fer tot un repertori, té bastantes... No sé si tindrà èxit o no, perquè jo l'he sentit cantar un parell de vegades, però no ho fa malament.
0: Amb qui quedes, tu, dels dos germans?
2: Jo m'haig de parlar amb l'Enric.
0: Sí?
2: A més, l'Enric té unes cançons.
4: Jo no me quedo ni amb l'avi, ni amb el germà, ni amb la mare que els va parir. Ai, home.
1: Ell se quedaria... Espera, Toni, tu te quedes amb aquella que està... que li ha sortit ara a la Pantoja per detrás, que canta meravellosament bé.
2: Sí.
1: Hi ha una noia que la imita,
2: sí?
1: Fabulosament.
2: Sí.
0: Vinga, escolta'm, Julio Iglesias, va, vinga, deixa'ns...

0: doncs bé, Julio Iglesias, nosaltres ens quedem amb tu, que ens agrades
1: sí,
0: molt,
1: sí,
0: eh?
1: A mi m'agrada molt.
0: Llàstima que, mira, et tenim que criticar moltes vegades, eh? I aquí
1: sí.
0: Ho fem.
1: Sí.
0: Però bueno,
1: claro.
0: Ens agrada.
1: Llavors també en aquesta entrevista que diu que ara farà tota una gira, que estarà content perquè disfrutarà dels seus nebots i dels seus germans perquè ve a Madrid, perquè ella està amb el seu pare, li pregunten que quina relació té amb el seu germà. Ell, clar, el que anem, què dirà en una revista que estan? Pues diu,
0: clar,
1: no ens veiem
0: clar,
1: molt,
0: clar.
1: Però estem molt bé.
0: Què vols?
2: No
0: ens
2: veiem mai.
3: No es barallen mai perquè no es
2: veuen.
1: Eh? I llavors li pregunten pel seu pare el tema que n'hi ha. I
4: ah,
1: diu
4: sí.
1: Que, sí. I llavors aquí diu que confien en la justícia i que creu que el seu pare sortirà bé perquè no es pot creure allò del seu pare.
0: Mm-hmm. Quan sigui, una persona famosa viu, doncs, per exemple, un problema familiar, creieu que ha de dir-ho?
3: No, però el problema està
5: és,
3: en que... Si
5: és que s'entera la gent
3: que,
5: igualment.
3: Que, no, però que si, no si, tu has venut, si tu has venut exclusives, els periodistes imatge. Tenen dret a entrar en la teva vida privada. I
1: però és que aquí el problema
3: te poden
1: que
3: investigar.
5: Si tu has venut la teva imatge, clar, és normal, està venuda.
1: Sí. Que les dues noies l'han denunciat perquè s'entre... O sigui, han dit, aquest senyor estava abusant
5: perquè
1: de
5: nosaltres. Perquè era cert el que va passar. Però,
1: i és cert. Passa clar, que guanyarà...
5: Que passa que els diners tapen tot. Ja està.
1: Don dinero lo puede todo. Exacte. I això ho vaig, sempre us ho dic, i ara és l'última vegada que ho dic, quan li va sortir a València que era el pare del noi aquest, el jutge va dir que sí, ell se'n va anar per un altre cantó, i de lo que era sí, ha sigut no. I aquest noi, jo, vamos, és que
2: sí, és clavat. Molt. Clavat.
1: I té bona relació amb aquest, eh?
2: Sí.
1: Té bona relació amb aquest.
2: Sí, amb el Julio José.
1: I se'l creu, aquest se'l creu.
3: Sí.
1: Passa que és clar, si el...
5: És que és tan evident que no és...
1: És evident.
2: Home.
1: És que
2: però,
3: se sembla més a Julio sí, sí. José i el nen sí, aquest sí, que a sí. Julio José i l'Enriquillo.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Fins on te considereu que arriba, perquè arriba, la confiança i un començar la necessitat, per exemple, d'aquestes persones de protegir la família. Perquè veiem, per exemple, ara estic parlant d'un polític, jo, que bé, la seva senyora també està molt embolicada.
2: Ah, eh? Ja.
0: I esclar, això afecta tota la família també, eh? Com la senyora d'en Pedro
3: Sánchez. Home, aviam, aquesta senyora està molt embolicada o l'han embolicat ells?
0: Ah, no ho sé, bueno, jo ja, ho ja faig la pregunta.
5: El problema és que està embolicada.
1: Li han posat
5: de la manera aviam, que hagi sigut.
1: Però sí. Li han posat l'etiqueta de SEO que te guste.
0: Sí.
3: No sé. La Begoña Gómez.
0: La Begoña Gómez.
3: L'esposa del president.
2: Sí, sí. Però
3: a veure... la UCO ha dit que no hi ha delicte en cap no. De les d'allò.
0: Sí, no, però de moment però, bueno, està tot embolicat.
5: Van
0: eh?
5: Deixar la possibilitat de que no pogués continuar investigant el famós Peinado.
3: Sí. I se jubila
5: i és que llavors
3: i
5: aquest
3: tova
5: pues, vol liar-la
1: sí,
5: encara
1: sí,
5: més.
1: Sí, claro.
5: Per tant, bueno. Ahí està el tema amb un interrogant que dius, bueno, jo me voy, i diu ell. El Peinado diu, jo me voy, però dejo el merder sí, ahí. Sí.
1: Home,
5: ja
1: s'espavilarà amb tu. Jo el que em sabria greu, aquesta noia, per això, que jo sé que m'agrada, encara que no hi entenc gaire, m'agrada veure les males llengües, que aquesta noia li toqui passar 13 anys de presó.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Amb tot el que n'hi ha.
3: No, perquè
2: no,
3: la indultaran.
2: A presó no anirà.
3: No anirà.
0: Però
3: si en Pedro Sánchez guanya les eleccions una altra vegada, o les guanya, o queda i torna al govern, la pot
2: sí.
3: Indultar perfectament.
2: Sí. Sí,
1: ojalà.
2: Sí. Però que això tampoc no està bé. Perquè, a veure, si un del carrer t'agafen, a lo millor per menys que diuen que ha fet ella... I palmes,
5: però, Antònia,
2: pues aquí,
5: ja
2: aquí
5: que...
2: la llei és per tothom.
5: Però és que no és així.
3: Aquest país no
5: ja
3: és un país normal perquè va ser...
5: La justícia no és igual per a tots.
3: Va ser portat durant 40 anys per al feixisme i tenim un poder judicial que és molt de dretes. I
5: ahí està el
0: vinga,
5: tema.
0: Anem,
3: i fa el que poda...
0: Ara hem entrat per un moment a la política, eh? I això no val, vinga.
1: Aviam. Quasi segur, al 100%, que torna de moment, demà a la nit té una entrevista molt important, torna la Belén Esteve.
3: Ai, mare.
1: I si ponen...
5: Redoble de tambors, Martí!
1: Aviam, desitjo...
2: Que no l'agafin.
0: Desitjo... No, que l'ha d'agafar.
1: No, sí, va fer una entrevista.
0: Ah, no, aviam, entrevista, va, aviam.
1: Jo ja sabeu que sóc una miqueta dolenta. Desitjo
5: qui
1: que...
5: li fa l'entrevista, Angie?
1: Pues al Santi Acosta, que és el de Viernes.
5: Ah, vale.
0: Ai, mare meva.
5: Sí, sí, vale.
1: Li fan aquesta... Primer li faran tota una entrevista amb ella sola i per l'altra setmana vindrà a la televisió a parlar. Ai. I tot bé... perquè ara ha sortit ja la filla del Jesulín, la que...
5: Sí.
1: I és clar, ella ja ho ha dit, diu, aviam, jo parlaré d'aquesta senyora perquè m'ha fet molt de mal. Ella ha fet molt, porta... I és veritat.
5: Però veure, sempre, que, estan de la visquent Julia, una i l'altra del mateix ja, tema
2: però,
5: sempre.
2: Però de la, parlarà de la Júlia o de la mare?
1: No, no, aviam, la Júlia ara es veu que els pares, jo crec que els pares diuen, no, mis pares me dicen que me tengo que callar. Però jo, i jo me la crec.
3: Ai, ai,
1: ai. Però he patit ja molt coses. En aquesta casa, perquè, clar. Aviam, tenim que ser sincers.
5: Ja ha viscut
1: la
5: allà,
1: Belén Esteban ha passat 20 i pico d'anys, que la seva filla té quasi que 30 anys, i s'ha fet milionària parlant del Jesulín de Brique. Les coses en siguin.
5: Sí, sí, sí, és cert. I aquesta nena ha viscut tota aquesta època.
2: Clar.
5: Per tant, ara ella, si té possibilitat de parlar, pues parlarà.
1: Perquè saps el que diu la Belén Esteban?
5: A viure també del
1: cuento. Que tiene que mirar por su hija, dice, yo lo comprendo, que mira por su hija, que es mi hermana, que ho reconeix,
2: sí.
1: Que la seva germana,
5: clar,
1: però jo miro por mis padres lo que hem patit a casa meva.
2: Pues clar, i és que han patit.
3: Que no, que i parlaven patit. De la família, a veure, sí. El que passa, sí, sí. Doncs...
5: Clar, perfecte.
1: A llavors ens diu, i no sabeis de la missa a la meitat, diu la Júlia.
5: Oh. Oh. Ara aixecarà
1: l'alfombra la Belén màgica. Esteve i diu, sempre con les amenazas. Perquè diu, hi ha una història...
2: Però és que sempre amenaça, ella també sempre amenaçava.
3: Sí, sí.
2: És que si jo... Perquè jo me callo, perquè és que si jo dijera... Pues filla, pues, si tu dijeras, pues ara lo dice ella.
1: Jo diré una cosa.
3: La sort que han tingut totes aquestes és que no se'ls hagi menjat el currupipí.
1: Ja.
3: Ai, Toni, per favor.
5: El currupipi ja s'esquiera, no?
2: Sí.
1: El tigre.
2: Oh.
1: Tenia un tigre.
5: Sí, el tigre.
1: Tenia un tigre.
5: Sí, famós tigre.
1: Llavors ella...
3: Ara la Belén anava pel carrer de Madrid. Ai, que me pilla el tigre, que me pilla el tigre.
1: Devia voler un altre tipus de tigre, eh?
2: Però la veritat sigui dita que no n'hi ha dret, no n'hi ha dret.
3: No, no.
2: El que ha fet aquesta dona. Que a última hora, a veure... A l'altre va arribar un moment que va dir jo no vull continuar estant amb tu pel que sigués, pels pares, pel que sigués. I tu no tens que prendre les coses...
1: Però com està avui la vida? La van agafar perquè llavors tenia una audiència brutal.
2: Bueno, però és des del sàbado, no?
3: I era més guapa que ara, perquè s'ha perdut amb...
2: Sí,
1: claro, ara dona pena. Que això sí que se li té que donar.
5: I el nas se li nota també, eh?
3: Sí,
2: sí.
3: Se li nota. Bueno, ai, mare, ja m'hi fixaré.
1: I va fer un miracle perquè era un botsejador.
5: Encara ho tenia pitjor, que sí.
2: Bueno, s'havia quedat sense nas.
3: Què dius ara?
1: Sí.
3: Mare meva.
2: Sí. Sí.
1: Llavors ella va, que és que, aviam, tenim que ser sincers. Bona mare, me l'he criat jo sola, no. Tu sola no, perquè
5: no,
1: quan
5: perquè
1: vas
5: estar... Cada mes,
3: cada mes li queia 1.200 euros,
5: això,
3: eh?
5: I això home, és una cosa que te cobreix les esquenes molt ben cobertes.
1: Claro.
5: I no és el mateix.
3: En Jesulín no ha deixat de ser un bon pare.
1: Que ella mateixa ho va dir,
3: que podia haver sigut millor. Tothom pot ser millor.
1: Aviam, ha sigut un mal pare perquè dit per ella, però ara mira... No, ara sortirà molt aquí, eh?
3: Sí.
1: El que diu la Júlia. Esto es lo que dice ella. Mi padre ha ido a ver a mi hermana.
2: Porque yo, no porque yo también he ido a ver a mi hermana.
5: Ella de petita també devia anar, esclar.
1: I llavors aquí hi ha un episodi molt dolent que l'altre dia ella, que és molt xula, la Belén Esteve, dice, siempre amenazando, va dir una paraulota, a ver si tienen narices, sí. Ja sabeu el que va dir.
3: Cojones.
1: Exacte. És que és... De sortir. I de moment jo ja he llegit en Facebook... L'episodi que va explicar la Tita Lali, germana de la mare, en el programa de la RUS quan el feien a Catalunya.
2: Sí.
1: Perquè la Tita Lali treballa... està amb la
3: per
1: confecció.
3: Per això parles de temps, no?
2: Ui, molts anys.
3: Ah, va, molts anys, sí.
2: Molts anys.
1: La Tita Lali li té molta mania a la Belén. Sí. Perquè el que diu, el meu nebot ha dit que ell no vol parlar de res. Ell cada mes li passa la mensualitat a la seva filla i ella, per més que vagi parlant malament, jo no sortiré a rebatir.
5: A donar-li
1: més peu.
2: I és veritat que no ha sortit mai ell.
1: I va dir, voleu que us expliqui una seqüència que passó? I ja veus tu, l'Arús. Vinga, Tita Lali, explica-lo.
2: De la planxa?
1: De la planxa, no.
3: Què és el de la planxa? Va, no es deixis ara amb les...
2: La planxa que ella un dia estava a Ambiciones,
1: sí.
2: I llavors va tindre una discussió amb el marit. Amb el Jesulín. I llavors ella es va posar com una moto, perquè...
3: Sí, sí.
2: I llavors va agafar una planxa i li va llançar pel cap.
5: Oh, per Dios.
3: Bueno, no va tocar.
1: La Tita Lali no va dir
5: perquè
1: planxa.
5: Si l'arriba enganxar, se'l carrega.
3: Ai, mare meva.
1: La Tita Lali, supuestament, diré jo, perquè fa molts anys, juraria que va dir que va sortir amb un altre... amb un altre utensili empaitant en el Julio.
2: Ah, també. El, sí, també, amb un gabinet.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Mare supuestament. Meva, sí. I llavors, aquí es pensen que no sortirà, però aquest rumor ja està sortint en el Facebook, ja l'he llegit. I com surti això, muntaran còlera, la Belén.
0: Home, a veure.
1: Us ho dic jo,
5: Llavors hi anirà amb el ganivet, de veritat.
2: No, però ja... Però això ja fa molt de temps. Estava ella, amb ambició.
3: El Jesulín Llobrica ja està curant d'espant, perquè sí, un toro ja li va arrencar una de les peces vitals d'un home.
1: Sí, que va sortir per la
3: tele. És com en Paco, en Franco, que era un huevo.
2: Però la veritat...
0: Expliqueu moltes intimitats, eh?
3: No, les expliquen ells.
2: No, això és veritat, que ella estava torejant, i llavors la... El cuerno li va agafar a un testicle i llavors li van tindre que treure, clar.
3: Devia fer un mal impressionant, eh?
5: Imagina't!
3: Això és el vudú que li feia la Belén Esteve.
1: Vam sortir un xiste
5: amb el nino del vudú.
1: I va sortir un xiste que deia: el meu número de telèfon és 198.
2: Un nou vuit.
3: No sabia que és bo.
1: Si el meu número és
0: molt bé. Sí, sí. Escolta, molt bé que s'ha quedat una mica blanc totes, per això,
5: Heu tingut que pensar el nou.
0: Va, anem acabant, Angie, vinga.
1: Vine, anem acabant. Bueno, una parelleta que estaven casades, s'han separat, i ara ja podrà tindre ell, que es podrà casar, que és el fill de el José María Almoguer, és el nebot de la Terelu.
2: Sí.
1: Que es va casar amb aquella noia que ara s'ha arreglat la boca.
2: De les dents. Oh,
0: sí. De les dents.
1: Bueno, pobra noia, sí. No, mira això.
5: Bueno, gràcies a Déu, hi ha bones...
1: Hombre, han fet un miracle amb aquesta noia.
5: Sí, perquè era... I escolta'm, arreglat.
1: I va tindre un fill amb aquesta noia, es van casar, van sortir amb el Lola i tot, i no ha funcionat, s'han separat, i ara aquest noi que torna a tenir una relació amb una noia, pues, ja han firmat el divorci. Ell ja ho diu, respectarà sempre a la mare del seu fill per el que
3: clar,
1: tenen en
3: comú. És que això és l'actitud civilitzada,
1: claro,
3: és aquesta.
1: Sí, claro. Claro.
0: Bé, seria el que deixarem si hi ha alguna altra notícia. Vinga. I la Meli ens fa acabar de somriure avui amb aquestes frases tan entremaliades. Vinga, comencem la primera, Meli.
5: Comencem. El hombre primitivo vivió en el paleolítico, mesolítico, neolítico y el actual vive en el ansiolítico...
0: Camamilla, camamilla, camamilla.
5: Ansiolítico total... ¿Cuál es el vino que más alegra al cuerpo?
0: No sé, el vino negro.
5: Cuando vino la luz.
2: Pues sí.
5: Después de darle muchas vueltas, he llegado a la siguiente conclusión. Me mareo.
2: Claro, no me extraña.
5: Hay que enamorarse de una loca porque ellas aman con locura. Las cuerdas atan. Las cuerdas te atan y te dejan ahí. Que todo se transforme en alegría y en buena actitud. ¡Ey, Macarena!
0: ¡Qué bien!
5: Amor, quiero hacerte feliz en la cama. ¿Qué debo hacer? ¿Dejarme dormir? Aviso, necesito a alguien que me quite los pantalones del tendedero porque va a llover. Se acabó. Angie, continua, va, vinga, que tenim
0: encara. Anem cap a l'última. Doncs,
1: us vaig difícil. A parlar que aquesta noia ara sí que ja veig que vol ser famosa, i és la parella que va tindre un fill, el Bettino Osborne, la Graviela Guillén, que està ara fent un llibre, i ara dona a entendre que ha tingut un afer també amb el Cristiano Ronaldo.
3: Ai, sí, home.
0: Ai, per favor.
2: Hombre, si és
1: home,
2: que...
1: Home, la noia és
3: però si el Cristiano Ronaldo...
2: Però
3: si
2: no,
3: la veritat.
1: No, home, sí.
3: Que no. Cristiano Ronaldo?
2: Sí.
0: No.
1: Amb la seva parella.
3: Que pot fer... Què?
5: Que pot tenir tots els fills que vulgui.
3: Sí, però si ha tingut un piló de fills dintre de lloguer. Sí, perquè no els ha tingut amb una dona...
1: Sí, però en té, també, en té. Ara amb la,
2: sí, amb la
1: amb
2: que
1: la
2: té.
1: Amb la seva parella
2: amb
1: té.
2: La,
1: té.
2: Amb
0: tingut,
2: no?
0: Toni, no amb vol dir que si...
1: Estem en el segle XXI. Ara n'hi ha que li agrada a l'home i la dona.
3: Ah, sí, pot ser una possibilitat.
1: Que quan va sortir, perquè la veritat...
3: Però tu t'hi fixes que els vestuaris de jugadores, de noies, tres o quatre noies surten entre elles i els vestuaris d'homes no surt ningú amb ningú, això no té cap...
1: Bueno, és que...
3: El cap de Relacions Públiques de l'Escola Superior de Relacions Públiques, que les noies, quan aneu al lavabo totes juntes, aneu a parlar de marranades.
2: Oh! Que no! I que ens torni, per favor!
1: Anem a parlar de marranades. Jo quan surto, a mi, jo al lavabo, sola, li dic a la meva amiga, anem al lavabo.
2: No parlo de marranades, si de cas, si n'hi ha algun home que està guapo, si hi ha fulanito que està bé, si hi ha... Això quan era jove, jo ara ja no parlo de tot això, però és que ell està parlant que hi ha edat. Espera un moment, que l'Anys diu una cosa molt interessant. No, no, no, vas al lavabo i dius
1: porta el mòbil a la butxaca, nena, o les claus de casa. Que dolenta que sou.
2: Molt bé, gràcies a tots. Aquesta estona d'aquí a Multateca hem fet que repàs de l'aromateràpia, aquestes frases que no tenen desperdici, Meli, i tu, Toni, que Déu-n'hi-do. Volia dir una cosa,
1: del Marruendo. Sabeu qui és,
3: sí,
1: no, Marruendo?
3: Sí.
1: Sabeu que ha anat contra les parelles homosexuals i la seva filla s'acaba de casar amb una noia. Bueno. No volia estar, se toma tres.
5: Bé, sí, sí, ja sí, el sol passar.
2: Les 12, bolet informatiu.
4: Infopodcast Tordera.
6: Hola, dijous 24 de setembre, les tres paraules del dia són atípic, municipal, cirurgia. Atípic, els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. I continua oberta la inscripció pels cursos de català. A Tordera encara queden places lliures pel curs bàsic 3. Municipal, convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia. La sessió començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir per Ràdio Tordera i els...
7: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
8: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: 7 minuts, les 12 ho hem deixat enrere i tenim aquí el portaveu d'en Tomàs i la Tomasa, que bé, s'estan posant molt al dia, i en Toni i en Bades me deia ara mateix fa poca estona que li costa una mica acabar d'interpretar el que ens volen explicar. Toni, bon dia.
1: Bon dia. Ara estan preocupats perquè hem arribat a la tardor.
0: Què dius ara?
1: Sí. Diu en Tomàs a la Tomasa: Tomasa, ja està, s'ha acabat l'estiu.
0: Oi.
1: Però la Tomasa diu: com que s'ha acabat l'estiu? Si ahir encara anàvem amb màniga curta. Sí, diu en Tomàs, però ja som a la tardor, dona. Ja toca canviar el xip. Jaquetes, paraigües, castanyes, bolets... La Tomasa diu: para, para, que jo encara tinc el banyador estès al balcó. Doncs ja el pots guardar, li diu en Tomàs. I la Tomàs contesta: i què poso ara, un jersei? Home, diu en Tomàs, depèn del dia.
0: A veure, és un home molt...
1: O sigui, que entrem a la tardor, però ningú sap quin temps farà. Exactament.
0: Sempre s'estan discutint, aquesta gent, eh?
1: No, bueno, no s'estan discutint,
0: bueno, no sé,
1: estan col·lapsant perquè el temps no hi ha qui l'entengui.
0: Val, això també, sí. això també, va, vinga.
1: Doncs ja ho tenim. Tardor catalana. Al matí jaqueta, al migdia màniga curta i a la tarda ja no se sap ni què posar-te. I espera que quan arribin els refredats, després què? I els no tinc fred però tanca la finestra? I els primers posa't una jaqueta que agafaràs fred? Aquesta frase no mor mai. En definitiva, Tomasa, arriba la tardor i ara què? Ara a sobreviure. El canvi d'armari, els refredats, a la pluja i a les mares dient que ens abriguem. Doncs som-hi, que comenci la tardor. Benvinguda sigui.
0: Noi, molt bé, no? Ens han fet quasi una dedicatòria, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, gràcies, Toni, per explicar-nos-ho. Que avui t'ho han fet arribar a última hora, això, eh?
1: A última hora, però hem de tenir en compte, us explicaré coses, perquè la Tomasa és nòrdica.
0: Ah, és nòrdica, sí. Caramba, tu. Sí. D'això no m'havia pas entrat, jo, eh?
1: Sí, home, però ja tenies alguna pista, perquè vaig dir que és d'una agència de viatges.
0: Ah, bueno, clar, sí.
1: Clar,
0: bueno.
1: Parla anglès, parla alemany, suec... Parla...
0: Com te fan arribar tu, doncs, els textos?
1: No, no, perquè aquesta gent està molt integrada. En Tomàs és d'aquí de tota la vida.
0: Ah, és que no hi ha nota, està bé, això. Sí. Toni, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins la propera.
1: Adéu,
0: bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882, o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: minuts, en minuts que passen de les 12 en concret, doncs 10 minuts i doncs bé, avui agafarem la bicicleta. Però bueno, no podem agafar la bicicleta si no tenim el conductor de la bicicleta, que és el Miquel Grimal. Bon dia, Miquel.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Bé, ja som a la tardor.
0: L'altra vegada.
1: Hem passat a l'estiu. De totes maneres, les temperatures van com van. Ho ha explicat molt bé doncs en Toni ara fa poca estona. I bé, es condiciona molt, eh? El factor humà amb el temps és combinable. I si un afecta l'altre, vull dir, ja tenim aquí un problema. Perquè és difícil, el dia a dia, has de mirar, ara, abans sí que tenies èpoques i teníem les, les estacions, teníem espais, però és que ara pots passar d'un extrem a l'altre
0: en
1: poques hores o pocs dies. És que és una bogeria. I amb bicicleta ho pateixes molt.
0: Amb la bicicleta i amb Miquel, doncs, com a conductor, deixarem enrere les presses a partir d'aquests moments i ens disposarem a descobrir aquells indrets que potser tenim més a prop del que pensem, però que moltes vegades no coneixem prou. I aquells indrets, jo sempre com en Miquel diu, estic a tal indret, i jo dic, buf! I ara anem a conèixer-ne el que ha fet aquest cap de setmana per poder descobrir doncs, tot el que ha portat, paisatges, racons, pobles, carreteres. Vés al tanto la carretera, Miquel?
1: Sí, vaig tenir una experiència ara que comentes, perquè, a més, ja vam dir que aquesta nova etapa doncs, de ràdio, doncs, que faríem 5 cèntims també de les experiències i tot això perquè ajuden.
0: De les vivències.
1: No solament, perquè moltes vegades, és clar, comentem sí que nous indrets i sempre miro d'explicar, i jo a les meves sortides sempre el que miro faig la mateixa ruta que havia fet anteriorment, però sempre busco un indret o un llogarret nou, que és desconegut per mi, que és l'estímul meu, no? Però no deixa de ser que els espais que has de passar són els repetibles,
0: clar,
1: perquè no tens altres dies
0: per anar a un lloc determinat.
1: I sempre hi ha noves experiències. I aquest passat diumenge, que no parlarem avui, parlarem una mica del tema del 30 d'agost, ens anem una mica més enllà, però relativament, perquè els mesos es toquen, les setmanes ja no ho dic, i les hores ja són imminents. Ja gairebé, com aquell que diu, són

0: hi ha el centre, per girar, per entrar cap a direcció Breda, que venen de Granollers, en direcció de Sant Celoni, un cotxe, no sé si no em va veure, jo anava bé pel voral, pel voral de la carretera.
1: Tenies
0: jo anava
1: d'allò, no? Sí.
0: Veu, hi ha molta visibilitat, no sé si no em va veure el que sigui, i va fer l'estop molt ràpid i va girar. Jo venia molt llançat.
1: Era que... jo no sé,
0: potser calculava que jo anava a una altra velocitat més curta, però bé, allà d'on, i a més era la sortida. A la tornada sí que no vaig, com que la tornada allà és de fosc, normalment de fosc, i vaig cansat, no vaig tan ràpid. Però sí que anava relativament ràpid, però bé, això no has de preveure. A veure, si veus una figura, el que repeteixo, segur que no em va veure, ja girava. Jo havia de vigilar els dos cotxes que entraven a la carretera, que es van aturar, van fer-ho bé, però jo controlava. Jo no mai pensava que el de la meva esquerra, el que entrava, no fes un stop com Déu mana, sí, per deixar-me passar a mi. Vaig fer una maniobra, em vaig situar el mà al dreta perquè no em toqués, perquè va sortir, i vaig fer un crit. Ai. Un crit molt fort.
1: Així
0: no sé,
1: em va venir espontània. T'havies espantat, no?
0: Sí, clar, perquè el vaig veure el cotxe al damunt, que ja xocava amb mi. I en aquell moment, com vaig fer el crit allò, va frenar en sec. I jo, amb la maniobra i la seva frenada, doncs vaig bé l'espai necessari per poder seguir.
1: Ai, quin susto.
0: Vaig seguir, no vaig donar, jo no sé el que vaig fer, però el susto el vaig tenir, això clar, sí que clar, deu ser cert. Clar. Però, esclar, són coses
1: i tu que poden passar. I tu que sempre dius que vas molt ben senyalitzat.
0: Sí,
1: eh?
0: No, bueno, de dia tampoc. Esclar, el que passa que, clar, hi ha la mobilitat. A més, era un divendres. Ah, perdona, havia dit que és que normalment surto els diumenges, però el passat, que ja ho explicarem, anava a Sant Martí de Centelles aquest dia, a Sant Miquel del Fai, que això és una altra història. Ai. I he anat tantes vegades. Això, les experiències de Sant Miquel del Fai...
1: Sí, però cada vegada són diferents, no?
0: Sí, canvien molt. Hem fet aquesta entrada, que ens hem menjat alguns minuts, però avui volia parlar dels sots ferèstecs.
1: Bueno, a veure, com has entrat, ens ho volies preguntar a tota la gent. Bé, de la Moltateca, ja sabeu, són els tots, i nosaltres hem quedat així aboliacats,
0: els...
1: no?
0: Sí, de veritat, us he dit són els sots ferèstecs, i esclar, m'heu fet una incredulitat i una d'allò que... i una passada. La ruta és la mateixa, perquè per anar als sots ferèstecs, amb bicicleta, clar, no puc anar amb vies ràpides, ni autopistes, ni la C-17. Sí que agafo la C-17, eh? Sí que puc agafar la C-17, però això és un altre extrem. Jo aquest dia vaig cap a Cardedeu, a la C-35 l'hem deixat a Vilalba perquè hi ha el desviament, ja, doncs fins a Granollers, però a Cardedeu hi ha un desviament que va, abans d'arribar, després de Cardedeu, que va a Marata. Marata, entès Marata, sí, és un llocarret, hi ha un castell, el castell de Marata, o Torre de Ceba, que es diu...
1: Marata
0: ha...
1: o Barata? Marata?
0: Marata. Doncs és un poblet d'allò, llavors ja ve Llerona, i de Llerona vas a l'Ametlla del Vallès, i d'allà a Bigues i Riells. Bigues és una població que té una església de Sant Pere, i hi ha Riells del Fai, però formen un sol municipi. Allà, és la mancomunitat del Tenes, perquè hi ha el riu Tenes, que és el que baixa del Moianès, de Sant Quirze Safaja amunt, que hi ha un embassament.
1: Això n'hem parlat algunes vegades. Molt bé, un riu que Déu-n'hi-do.
0: És que té... Jo, el Moianès, cada vegada que dic la paraula Moianès de la comarca, és comarca des del 2015. Abans era... la subcomarca, li deien, perquè estava
1: com
0: entre el
1: Bages,
0: el Vallès Oriental, estava a Osona, doncs ara hi ha una... Des del 2015 es va fer una votació d'això i és comarca. El Moianès és una comarca.
1: Molt bé,
0: i la capital
1: molt bé,
0: és Moià. Sí. Doncs m'encanta. Hi ha 10 pobles. Tots 10 pobles ho he esmentat moltíssimes vegades.
1: Però més que tot, per què? Per el paisatge,
0: sí, per
1: el que té cada poble.
0: També, molt trencada, els poblets, són molt poc habitats, té... té... Què té? Saltants, ai, sí, gorgs, té torrents, té castells, té cingleres, tot això m'encanta. Mm-hmm. Això és impressionant.
1: I com hi vas? És dir, cada vegada busques un lloc diferent, tu, a l'hora d'arribar.
0: Sí, però sí. En aquest...
1: I fas missions, eh?
0: Sí,
1: faig història. Faig una missió cap aquí, cap
0: sí,
1: allà,
0: no? Sí, jo li dic missions perquè són metes, són destins, no? Sí, sí, sí. Doncs aquests, els sols frèstecs,

0: No anava en aquest lloc concretament perquè havia d'arribar, en vez d'anar cap a l'Ametlla, havia d'arribar cap a la Garriga.
1: Val.
0: Perquè...
1: Oh, Déu-n'hi-do, la Garriga també, sí. Déu-n'hi-do, hi ha molt de trànsit, eh? Cap anant,
0: sí,
1: la Garriga.
0: Sí, sí, i de Tordera a la Garriga són 52 quilòmetres, eh?
1: Sí, però a veure, per davant...
0: que anar i tornant ja són 104-105 quilòmetres, al mínim. Ah. Si llavors fas rutes i això ja vas incrementant a la Garriga. I què fas a la Garriga? Entro a la C-17, a l'autovia, però està, en bicicleta està permès fins al Figaró.
1: Ah, està bé.
0: Hi ha un túnel.
1: Però hi ha però molt de trànsit d'aquesta zona.
0: Sí,
1: eh?
0: Clar que hi ha trànsit, però té un bon voral, a la dreta pot anar bé. A més, hi ha senyals que no ho saben, perquè a vegades algú m'apita, algun cotxe m'apita. Dic, què m'apites? Sí, jo estic habilitat.
1: Sí.
0: Perquè, a més, a l'entrar al túnel del Figaró, que ja entres a la població, hi ha un senyal de perill, bicicletes, vol dir.
1: El que això passa... vol dir que molta gent hi va, no? Sí, aquest que punt, el, aquest indret.
0: Els cotxes han de vigilar perquè poden passar bicicletes i que has de deixar el voral, doncs, suficientment. Doncs què passa en aquest extrem? El que passa al túnel, aquest del Figaró, té molt poc voral. Llavors, aquí el que intento sempre passar, hi ha una vorera a peu, i el túnel, no és molt llarg, fa una mica de curva,
1: ha...
0: està il·luminat,
1: sí,
0: això també és cert,
1: sí, sí, sí.
0: Però hi ha molt poc espai als cotxes, i els cotxes van molt ràpids, perquè és una autovia. Esclar, no vigilen. Poden anar més a la dreta, esclar, amb bicicletes perillós. Llavors, doncs, passa el peu, no passa res. Què perdo? 5 minuts, no passa res.
1: Home.
0: La seguretat és total.
1: Hombre, tant,
0: i aquí al Figaró, el Figaró és una passada també, eh? El que passa, hi ha pocs restaurants per dinar, perquè ja em tocava a l'hora del dinar, i havia d'anar als Sots Feréstecs. Els Sots Feréstecs és un altre espai
1: però
0: del Figaró.
1: És un punt, és un
0: ara
1: poble...
0: Ara ho explico,
1: vinga,
0: ara ho explico,
1: va,
0: Rosa
1: vinga,
0: Maria.
1: Vinga, vinga.
0: El poble es diu, el terme municipal, Figaró-Montmany. Figaró és el poble,
1: ja, eh? Sí.
0: Que és modern, hi ha un casalots molt macos, molt impressionants, i és tocant el Montseny, allò és l'espai, doncs per allà pujaria, on diríem,
1: molt verd,
0: el Pla
1: no?
0: de la Calma, tot això, tot és Montseny, això, és l'extrem, doncs, de la banda del Vallès Oriental, Osona. I aquí, què passa? Que es diu el Figaró Montmany, per què? Perquè és un altre indret que queda a l'altra banda de la C-17, de l'autovia, i de la via fèrrea, o sigui, del tren,
1: sí,
0: que va a Puigcerdà, de Barcelona a Puigcerdà. Això trenca. I hi ha una altra cosa, el riu Congost.
1: Ui, també.
0: Que és el que passa
1: com
0: per Granollers.
1: Com va aquest riu?
0: Està bastant sequet. Està bastant sequet, ara. Muntes pluges l'altre dia, doncs, també hi vaig passar-hi, per Granollers, i va molt minsa. Però sí que és un riu bastant important, però clar...
1: Igual que el Tenes, el riu, més o menys, de caudalós o com?
0: A veure, és un riu que és més important que el Tenes, però relativament no acumula tantes aigües com el Tenes, perquè té aquestes vessants, aquestes cingleres i tot això que passa a Sant Miquel del Fai, i acumula moltes aigües i més, més aquestes abruptes, no?
1: Sí, sí.
0: I el Congost és més relatiu, més suau, baixa, és diferent. Les aigües, però sí, el Tenes encara que també està aixugat, però baixa aigua, i el Congost està més minsa. Doncs en aquest entorn hi ha una carretera, hi ha l'estació, del tren allà al costat, i hi ha una carretera que amb uns 4 quilòmetres, 4 quilòmetres i escaig, arribes a Montmany. Què passa a Montmany? A Montmany és a l'Ullà, la casa principal és l'Ullà, sí que hi ha una petita urbanització, cases aïllades, és una carretera asfaltada, però que va pujant, per les cingleres. I què passa? Per què es diu els Sots Feréstecs? Perquè, com vas passant, vas pujant per la carretera, que és de pujada, aquests 4 quilòmetres sí, i escaig, doncs tens uns barrancs a baix i forma uns sots. Però tant una banda, l'altra banda, hauries d'anar més avall de l'estació del tren, de la línia de Puigcerdà, que vas al Sot del Bac. Uh-huh. És un sot ja anomenat que es diu del Bac, i... que n'hem parlat perquè hi he anat, sí. Però és un sot concret.
1: I es nota molt aquests sots?
0: Sí, perquè és un barranc soterrani, el sol li costa molt. En aquell temps estem parlant... Per què es diu els sots ferèstecs? Perquè això ve, si és literatura pura, a més, és una novel·la,
1: novel·lada,
0: pas en Ramon Caselles. Uh-huh. En Ramon Caselles, si mireu, és un personatge que va néixer el 1855 a Barcelona i va morir a Sant Joan de les Abadeses el 1910. Es va suïcidar.
1: Què dius, ara?
0: Sí, això són altres fets, un altres... Estem parlant d'uns anys.
1: Un home, doncs, tan bon escriptor, sí. Pensador...
0: A més a més, crític d'art i tot això. A veure, era... a més, després va entrar en política. És un personatge. A més, el 1901 va escriure Els sots ferèstecs. Uh-huh. Aquí, mireu el llibre, la novel·la aquesta, i ja veureu la intensitat d'aquests paratges. Perquè, és clar, per ell el temps, aquests anys, el 1900,
1: clar, veure...
0: allò era
1: el màxim. Devia ser tan
0: natural.
1: A aquests
0: entorns hi ha un castell, Castell dels Moros, que es diu, o d'aquesta zona, de Montmany.
1: La història marca que ara està Moros o no? O
0: no,
1: és el nom que
0: hi havia
1: se li va
0: molts,
1: donar, no?
0: En aquest temps dels moros sempre d'allò, perquè les lluites d'això i sempre deien dels moros i això. Sí. A veure, el castell que hi ha les muralles i tot això, però està molt enderrocat. He intentat arribar-hi. Això és una altra història.
1: Has intentat? Sí. No hi has arribat? Així.
0: No, perquè m'ho han prohibit.
1: Oh, qui?
0: Hi ha un
1: tu,
0: personatge...
1: tu mateix, o què?
0: Sí, me va amenaçar.
1: Què dius,
0: això és una altra història, sí.
1: Ostres,
0: he viscut història.
1: Te van amenaçar.
0: Estava avisat.
1: Què era d'ell, aquest castell?
0: El terme municipal està en un entorn, amb un personatge, no sé si ara encara es viu, perquè ja porto anys i això, però jo estava avisat, i em va amenaçar, sense dir-me una paraula, amb molts metres de distància, però, esclar, anaven gossos, anava, no sabia si portava una pistola o jo què sé, entonc,
1: me
0: va ensenyar... sense paraula, eh?
1: Sense paraula.
0: Me va ensenyar com una cinta d'aquestes de tanques de plàstic, de tancament, me va estendre, jo vaig interpretar ja de seguida, si avances un metre més...
1: És el cel que hi ha. Ai, mare meva. La gent també Déu-n'hi-do, no?
0: I em faltaven pocs metres per arribar al castell d'allò. És l'altra banda, és el cim. La foto d'avui, no he penjat un vídeo, he penjat una foto, i d'on anava l'ullar, que és el casalot aquest, que l'Ullà és una altra història.
1: És un casalot, però
0: sí.
1: Una casa grandiosa.
0: Sí, però està,
1: habitada,
0: està molt abandonada.
1: No està abandonada,
0: aquesta
1: casa.
0: Hi ha gossos, a haver-hi algun habitant. Ara explicaré, poc abans s'acaba la carretera. Carretera asfaltada i s'acaba.
1: S'avisa de que allà es acaba tot?
0: Sí, la carretera, hi ha un avís, hi ha una foto, vaig penjar una foto que s'acaba allà. I aquí s'acaba, que s'acaba. Que ve una pista forestal que va cap als Cingles de Bertí, és una altra història, els Cingles de Bertí, va cap a Puiggraciós, que és un santuari amb una torre de telegrafia, doncs, al seu temps com funcionava, vull dir que és un entorn que està molt bé, estàs molt penjat sobre l'Ametlla del Vallès.
1: Bueno, i tots aquests sots, no?
0: No, i que molt d'estona aquestes has d'anar a peu. Clar. Aquests sots, doncs, els va viure aquest personatge, doncs, que va fer la novel·la, i els va denominar. I, a més,
1: era... Escolta'm, Miquel, perdona, dius aquí que també explica històries d'un capellà.
0: Sí.
1: Un capellà d'aquí, de...
0: Sí, un que va estar a Esterrar, que el van enviar, i el van enviar en aquests llocs, perquè allà, d'alguna manera, fes d'allò. I, esclar, és la història amb els seus habitants, els habitants que hi havien, i tot... És una novel·la?
1: Misèries humanes, dius, que dius ara.
0: Home,
1: en aquell llibre que ens recomanes ho explica tot això.
0: Sí.
1: Ai, mare meva, l'hem d'agafar,
0: Mireu que a través d'internet es pot veure tot. No cal... Jo he comprat el llibre. Jo tinc compte. És que totes aquestes històries, com les conec, jo busco tot el que hi ha. Uh-huh. Editorials, si trobo un llibre, el compro. Uh-huh. I si l'haig de regalar o el que sigui, tinc algun compromís, doncs no em fa res, perquè
1: ja
0: la intensitat és total.
1: Aquest llibre que comentes, el recomanes, doncs... Sí. El títol quin és, exactament?
0: Però saps Feréstecs?
1: Ah, és l'únic títol.
0: És l'única novel·la, va escriure altres coses, en Ramon Casellas, però l'única novel·la va ser aquests. A més, es don com a la primera novel·la modernista.
1: Ah, doncs mira, molt interessant. Ja me noto ben bé. Sí. Bueno, tot i així, ja ho poses tu amb aquells vídeos.
0: Llegiu
1: i les
0: estrofes,
1: fotos que...
0: És en català antic, sí, sí, que sí. Hi ha moltes coses que...
1: Això a mi me cansa personalment.
0: Sí,
1: però
0: es pot traduir, es pot d'allò, també pots interpretar... I des de llavors, aquí aquests... Però, esclar, sempre me queda... Però saps què passa? Estem parlant del 30 d'agost. Feia molta calor.
1: Clar. Tant, i molt aquest any, eh?
0: Està tot sec. Esclar, el que interessava és els torrents, les zones humides, perquè els sots són zones humides.
1: Clar.
0: Les valls aquestes... a més, el sot del Bac, per exemple, no hi pots anar-hi si no és en tardor o hivern.
1: Clar.
0: El sot del Bac... del Bac, hi ha un saltant que es diu del Prat, Salt del Prat, amb unes agulles, les agulles
1: que
0: sabeu
1: maco, no?
0: Que són
1: de ser preciós,
0: aquestes sí, roques sí, sí, sí. Rectes poden tenir 20, 30, 40 metres d'alçada rectes, i que els escaladors és les seves pràctiques.
1: Allà deuen disfrutar.
0: No van a l'alta muntanya, no van als Pirineus, no van a Pedraforca, no van a tots els cims, si no han fet pràctiques abans. Doncs aquestes zones és el que
1: la
0: practiquen,
1: sí,
0: perquè estan a prop.
1: Molt bé,
0: de
1: no?
0: Les zones on estàs.
1: No t'ho has atrevit mai, tu, fer-ho?
0: No. Això és...
1: Trobo estrany,
0: Sí, però has de tenir alguna convicció, és com tot. Has de tenir una traça. Jo no tinc... Jo
1: no
0: sóc
1: sé.
0: Aventurer, tinc d'allò, però no tinc una formació tan total en cada específica. Tens de tenir
1: Miquel,
0: una casa.
1: Vas parlar amb alguna persona? Perquè, doncs, aquí també ho esmentes, no?
0: A l'Ullà, que dius aquest casalot i que es veu d'allò, està tot ple de ferralla, tots de cotxes d'allò. No sé, és com
1: dir?
0: Un cementiri. Sí.
1: Cotxes, saps dir?
0: Abandonats a
1: ferralla. Què dius ara?
0: Sí. Mare meva. És com un cementiri de cotxes, de veritat. I jo havia de tornar, no volia tornar enrere, havia de pujar cap al Puig Graciós i baixar per l'Ametlla del Vallès. Que baixa, quines baixades, quines pendents. Ja ho coneixia, Hi ha el santuari aquest, que és molt... No vaig poder entrar perquè anava molt tard, però es pot entrar al santuari. És un santuari, Puig Graciós. Tot està relacionat, això.
1: Molt bé,
0: vull dir,
1: molt bé.
0: Que tens... No tocaves. És impossible. I, a més, llavors havia de tornar a Tordera.
1: I tant. Bueno, i una bona cursa, arribaves aquí.
0: No és cap broma, De veritat.
1: No.
0: Que
1: si
0: tu
1: tot
0: guanyes,
1: el que explica són unes aventures i unes històries que és massa.
0: Anem per la frase?
1: Vinga,
0: i
1: que aquí
0: per la bueno,
1: vas,
0: frase...
1: Te vas inspirar aquí.
0: Sí. Bueno, podria dir moltes frases i moltes d'allò, però aquí la frase o, d'alguna manera, la intensitat en aquell moment, el pensament, al final és un pensament, la frase, un estimulant,
1: sí,
0: el que sigui.
1: Sí, bueno, aquell moment com tens una visió, no?
0: La dic jo, perquè la sento, i ho diré clarament, i a més, ressonarà per la ràdio, tot es multiplica, la veu humana, la imatge no té res a veure.
1: No,
0: sí que una
1: que no.
0: Imatge pot expressar, pot dir el sentiment, però com a la paraula, a més, la veu d'una persona es manté dècades, gairebé tota la vida.
1: No
0: la fesomia o la foto d'una persona pot canviar. Sí que
1: però...
0: la traça, això que diem... Sí, però no és el mateix.
1: Vinga, anem cap a la frase, Miquel.
0: Vinga. Uns sots, estem parlant dels sots ferèstecs, uns sots que retraten la natura ferèstega amb les misèries humanes dels seus habitants.
1: Déu-n'hi-do,
0: Sant Pau, aquí hi havia una església Sant Pau, que la... bueno, s'ha derrocat, està a terra, perquè el campanar ja ha caigut, està caigut i tot això, hi ha el casalot, perquè es va fer, però aquell, encara que tinguis res, les quatre pedres o el que sigui de l'estructura, no, vaig veure que s'estan fent algun treball, de restauració, almenys, al casalot, perquè hi ha ja es
1: per
0: veu
1: això,
0: la foto, la foto que es veu és grandiosa, doncs, l'església queda pel costat, al darrere. I la torre, esclar, no es veu més alçada d'aquí perquè va caure. Vale, és un lloc que... A partir d'aquí, no vaig tornar enrere, vaig seguir cap amunt, per tornar per l'Ametlla del Vallès, per anar cap una altra vegada, cap a direcció a Llerona i cap a Marat i Cardedeu. Molt i bé. Vaig arribar a l'hora que vaig arribar.
1: Sí, a les dues de la matinada,
0: sí,
1: segur.
0: Podia ser qualsevol hora.
1: Molt bé, Miquel, gràcies per explicar-nos-ho. Sempre ens queden moltes coses encara damunt la bicicleta.
0: Sí, però experiències i coneixements.
1: I tant.
0: I, d'alguna manera, literatura i tot això, que és molt convicció, recomano.
1: Vinga, ens agrada molt perquè en aquestes etapes altra vegada doncs recuperem aquestes històries, aquestes vivències, aquests llocs i bé l'experiència que potser nosaltres no n'hi ha mai aquí.
0: Però són factibles, eh?
1: Són factibles. D'acord, Miquel, gràcies.
0: A reveure.
1: Fins la propera setmana.
0: A reveure.
1: Adéu, bon dia.
2: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
3: Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: No et perdis Ara i Aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda. Actualitat, opinió i consells útils de dilluns a divendres d'11 a 1 a Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Els bombers voluntaris de Tordera tanquen un estiu atípic amb més d'un centenar de serveis i afronten la tardor amb alerta de possibles inundacions. Eduard Camel, cap dels bombers voluntaris de Tordera, fa balanç d'una campanya forestal marcada per la calor persistent i adverteix d'un canvi de tendència cap a episodis de pluges intenses.
2: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal on hem tingut una gran quantitat d'incendis amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
1: Avui som dijous 24 de setembre. Continua oberta la inscripció als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme. Pel que fa a Tordera, encara queden places lliures al curs bàsic 3, que s'imparteix els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre. La professora de català, Laia Perpinyà, insisteix en la necessitat que tothom col·labori en la difusió del català per tal que els alumnes puguin practicar la llengua fora de classe.
3: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina doncs és una parella lingüística.
1: Convocat per aquesta tarda al ple municipal de setembre amb 9 punts en l'ordre del dia. La sessió començarà a les 7 i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera al canal de YouTube i també Instagram. Ràdio Tordera estrena la temporada 26-27 amb una graella centrada en la informació, l'esport i la cultura local. La nova programació concentra la franja informativa del matí en un únic magazín de 8 del matí a 1 del migdia i incorpora també nous espais i formats. Albert Sabater és director de l'emissora.
4: Reformulem la ràdio clàssica, la ràdio de tota la vida. I ho fem a través d'aquestes gràfiques que ens expliquen que les audiències es concentren al matí. Els nostres esforços a la ràdio sincrònica també seran al matí, amb els millors professionals, donant tota la informació tan aviat com puguem. I també, com ho fem a les xarxes, que es converteixi en l'aparador de la resta de la nostra programació.
1: L'Hospital de Calella fa la primera cirurgia endoscòpia mamària, una tècnica pionera als hospitals comarcals. Els principals beneficis per a les candidates són un menor dolor postoperatori, la recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat del braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. Ho detalla el coordinador de la unitat, el doctor Humberto Pontillo.
5: Son técnicas que se aplican en pocos hospitales comarcales. Son técnicas complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a los pacientes, a las pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan.
1: En esports, la penya barcelonista de Tordera celebra aquest diumenge l'assemblea ordinària amb eleccions en l'ordre del dia. La majoria de la junta directiva defensa la votació per renovar els càrrecs davant la pèrdua de confiança i el president Lluís Agell qualifica la maniobra d'irregular. Moment de parlar del temps, previsió per aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui tornem a tenir una situació meteorològica que una jornada més torna a estar marcada per l'estabilitat, pel domini del sol i sobretot per unes temperatures que són altes pel que és l'època de l'any. Si bé és cert que han baixat un palet a les mínimes en alguns sectors de la comarca, ahir també les màximes van quedar una miqueta més baixes, però no deixen de ser temperatures altes per tenir en compte que estem ja pràcticament a la recta final del mes de setembre. De fet, la setmana que ve començarà el mes d'octubre. Per tant, de moment, situació que continuarà sense massa canvis avui i demà. Avui amb vent moderat aquesta tarda de Garbí a la costa, situació marítima que s'alterarà una miqueta també a marees de maró i amb unes temperatures màximes que seran semblants a les d'ahir. No cal dir que el sol serà el protagonista. De cara a demà, 3/4 del mateix i dissabte, doncs els vents seran fluixos bàsicament de component sud. Ja podríem començar a aparèixer alguns núvols. Sembla que aquests núvols anirien a més diumenge i fins i tot dilluns començaríem la nova setmana i, per tant, ja d'aquesta recta final del mes de setembre, fins i tot amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i poc importants.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i, com és habitual els dijous, amb l'apartat d'efemèrides, fent memòria recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera, que comencem a continuació.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El cap dels bombers voluntaris de Tordera, Eduard Caimel, ha fet balanç de la campanya forestal d'aquest estiu, que encara es manté viva, activa, fins a finals de setembre. En declaracions a aquesta emissora, Caimel ha qualificat l'estiu com atípic, començant amb molta humitat després d'un hivern plujós que va permetre als boscos recuperar-se bé, però que aviat es va capgirar amb l'arribada de la calor intensa. Segons ha explicat, s'han patit tres onades de calor i situacions de calor persistent que han convertit tota la vegetació frondosa en combustible disponible. Això es va notar de seguida amb diversos focs de vegetació al juny, com el de Tiana, i posteriorment al juliol, amb incendis com el de la Bisbal, Fontcoberta o Mas Llorenç, coincidint amb la primera onada de calor forta per Sant Joan. El juliol va ser el mes amb més activitat, amb una segona i tercera onada de calor, i l'agost es va mantenir la calor persistent i el risc d'incendi amb actuacions com el foc forestal de Barcelona. Escoltem Eduard Caimel.
1: En aquest juliol que vam tindre doncs aquesta primera onada de calor, que va ser a principis de juliol, que ja era, seria la segona de l'estiu, i una tercera que encara vam tindre a mitjans de juliol, doncs va fer que potser el mes de juliol fos el mes més calent, amb més activitat. I tot i així, a l'agost es va mantenir amb calor persistent, on vam mantenir també doncs aquesta situació del risc d'incendi. I vam també anar a focs de forestals, com per exemple el foc forestal a Barcelona. És a dir, que hem tingut un estiu amb molta activitat.
0: Caimel ha destacat que, tot i l'activitat forestal, la resta de serveis no s'ha aturat. Accidents de trànsit, incendis d'habitatges, rescats, assistències tècniques i sanitàries. En total, durant els mesos de juny, juliol, agost i el que portem de setembre, el parc acumula més d'un centenar de serveis, una xifra que continua creixent amb focs de canyes i també de vegetació.
1: Això només en parlant de temes forestals, és a dir, a nivell d'activitat, la resta d'activitat s'ha mantingut. Hem continuat tenint accidents de trànsit, incendis d'habitatges, hem tingut també rescats, hem tingut també assistències tècniques i assistències sanitàries. És a dir, que a nivell d'activitat ha sigut, de moment, amb el període aquest de campanya, portem més d'un centenar de serveis amb els mesos de juny, juliol, agost i el que portem de setembre. I sembla que l'activitat de moment no s'atura, perquè encara tenim molts serveis, un tema anat de focs de canyes, de focs de vegetació.
0: De cara a les properes setmanes, el cap dels bombers ha advertit que les pluges que s'acosten poden marcar un canvi de tendència.
1: I ara, amb aquestes pluges que ja s'acosten, doncs veurem a veure si hi ha un canvi de tendència. De fet, ara el que és probable que se'ns ajunti és aquesta campanya forestal, on hem tingut una gran quantitat d'incendis, amb una campanya doncs, de tardor amb gran quantitat de pluges. I això ja ho comencem a veure doncs, amb aquestes situacions d'un Mediterrani molt calent i amb aquestes llengües de fred que poden arribar del nord, que es convertiran doncs, en danes, es convertiran doncs, en aiguats que poden ser imprevisibles i de gran quantitat i de gran intensitat. I haurem d'estar preparats, sortirem dels incendis i és possible que anem a parar a episodis de pluges i d'inundacions.
0: Pel que fa al dispositiu, Caimel ha assenyalat que el parc està reforçat amb 4 bombers nous incorporats aquest estiu i operatius des de principis de juliol, cosa que s'ha notat a nivell de sortides i activació. A més, ha anunciat que ja està en marxa una nova convocatòria per a 5 places de bomber voluntari al parc de Tordera, publicada a la pàgina web de la Generalitat, i ha animat a tothom a qui estigui interessat a consultar les bases

0: vespre. A més dels cursos, el Consorci de Normalització Lingüística impulsa el voluntariat per la llengua, els comerços aprenents i tallers de sensibilització, tot i que alerten que la gent autòctona encara canvia massa sovint al castellà quan parla amb estrangers. La professora Laia Perpinyà insisteix en la necessitat que tothom col·labori en la difusió del català per tal que els alumnes puguin practicar la llengua fora de classe.
1: És a dir, nosaltres busquem una persona de catalanoparlant amb una persona de fora, que el que vol aquesta persona és practicar el català, perquè ens trobem a vegades que tenim alumnes que ens diuen, no, a les classes sí que parlem català, però un cop sortim a fora, no, doncs no podem practicar-lo perquè la gent, com que ens veuen que som estrangers, ens parlen en castellà. Llavors, una eina, doncs, és una parella lingüística.
0: Els interessats poden consultar tota l'oferta dels cursos del Consorci del Maresme a través dels canals habituals www.cpnl.cat.

0: L'Ajuntament de Tordera convoca aquesta tarda ple ordinari amb 9 punts en l'ordre del dia. A la part resolutiva destaca l'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament per la contractació del servei RULA, detenció dels usos de drogues i pantalles i la creació del Consell d'Adolescents de Tordera i aprovació del seu reglament intern. A l'apartat de les mocions, Vox en presenta una de suport i solidaritat amb el poble de Ceuta. El ple acabarà amb les comunicacions prems i preguntes. La sessió començarà a les 7 i es podrà seguir en directe per Ràdio Tordera i els canals de YouTube i Instagram. Ràdio Tordera ha presentat la nova programació per la temporada 2026-2027, una graella que reforça la informació, l'esport i la cultura de proximitat i que s'adapta als nous hàbits de consum de l'audiència. Un dels canvis principals és la reorganització del matí. L'emissora concentrarà els continguts informatius en un únic magazín de 8 del matí a 1 del migdia. Una decisió basada en les dades d'audiència que indiquen que el matí és la franja més consum de ràdio en directe. La nova proposta funcionarà amb un sol guió matinal, ampliarà l'horari d'informació i incorporarà nous espais dins de l'informatiu. A més, s'avançarà l'emissió dels continguts esportius i es potenciaran formats com l'infopodcast o enganxats als pedals. La temporada també arriba amb diverses novetats, com a Primera Hora, Hora Maresme, Rambla 54 i les retransmissions del Futbol Sala, els audiollibres, el cubell d'històries o enganxats als pedals. L'objectiu és enfortir especialment els continguts informatius, esportius i culturals de proximitat. Ho explica el director d'aquesta emissora, Albert Sabater.
1: Reformulem la ràdio clàssica, la ràdio de tota la vida, i ho fem a través d'aquestes gràfiques que ens expliquen que les audiències es concentren al matí. Els nostres esforços a la ràdio sincrònica també seran al matí, amb els millors professionals, donant tota la informació tan aviat com puguem, i també, com ho fem a les xarxes, que es converteixi en l'aparador de la resta de la nostra programació.
0: La nova temporada vol avançar cap a una ràdio que no depengui només de l'emissió en directe. La coordinació dels continguts facilitarà la redifusió i ampliarà la vida dels programes més enllà del seu horari d'emissió. A més, la temporada 26-27 estarà marcada per un desplegament informatiu important, ja que Ràdio Tordera prepara la cobertura de les eleccions municipals del 2027, un dels reptes de l'emissora de cara als propers mesos. Amb aquesta nova graella, Ràdio Tordera inicia una temporada que combina informació de proximitat, nous formats i una major adaptació als hàbits actuals de l'audiència, sense perdre de vista l'actualitat de Tordera i el seu entorn. Una jornada on també és notícia que la unitat de patologia mamària de l'Hospital de Calella ha realitzat la primera cirurgia endoscòpica mamària, un procediment menys invasiu que permet operar determinats casos de càncer de mama amb petites incisions i una recuperació més ràpida. La intervenció combina la biòpsia del gangli sentinella amb una metastòpia endoscòpia i la reconstrucció immediata del pit. A diferència de la cirurgia convencional, es realitza a través de petites incisions per on s'introdueix una càmera i l'instrumental quirúrgic, fet que permet preservar l'embolcall de la mama i reconstruir-la durant la mateixa operació. A més, en els pacients que ho requereixin, també és possible

0: possible fer una endoscòpia per extreure els ganglis afectats, una tècnica en què l'equip de corporació també és pioner. Els principals beneficis per a aquestes candidates que s'operen són una menor dolor postoperatori, una recuperació funcional més ràpida, una millor mobilitat del braç i una millor recuperació emocional gràcies a la reconstrucció immediata. Ho detallava el coordinador d'aquesta unitat, el doctor Humberto Pontilló.
1: Son técnicas que se aplican en pocos hospitales comarcales, son técnicas complejas, pero que suponen a la corporación dos cosas muy importantes. Uno, ofrecer a los pacientes, a las pacientes que tienen indicación de estas cirugías un tratamiento menos agresivo. Y además de esto, también supone un incentivo a los profesionales que aquí trabajan. Los principales beneficios para la paciente de estas técnicas es, en primer lugar, que no afecta el tratamiento oncológico. En segundo lugar, es un tratamiento que el posoperatorio evoluciona mucho mejor, porque hay menos dolor posoperatorio, hay mejor funcionalidad del hombro, del brazo, y en tercer lugar, estéticamente, la diferencia es muy importante.
0: La incorporació d'aquesta nova tecnologia ha requerit una formació específica a l'equip de cirurgians de la unitat de patologia mamària perquè suposa una major complexitat quirúrgica. Aquesta aposta permet fer un salt qualitatiu i representa un incentiu per als professionals i és una bona manera també d'atraure i retenir talent professional. Així mateix s'ofereix a la ciutadania tècniques avançades que encara són poc habituals en hospitals comarcals.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: La penya barcelonista de Tordera afronta una de les assemblees més determinants i complexes de la seva trajectòria aquest diumenge 27 de setembre. Darrere la convocatòria electoral s'hi amaga una profunda divisió interna entre el president de l'entitat, Lluís Agell, i la resta de la junta directiva. Tot i que la majoria de l'equip directiu manté ferma la celebració dels comicis, la presidència en qüestiona la legitimitat dibuixant un escenari incert. L'avançament electoral respon, segons la majoria de la junta directiva, a una pèrdua irreversible de la confiança mútua arran de la decisió de l'actual president Lluís Agell d'implicar-se activament en la política municipal. La directiva considera aquesta vinculació incompatible amb la independència de l'entitat. Per garantir l'estabilitat diària, membres de l'actual junta, encapçalats per Àlvar Arina, presenten una candidatura de continuïtat. Aquesta convocatòria, però, topa amb el rebuig frontal de la presidència. Lluís Agell afirma que els comicis s'han tirat endavant sense el seu vistiplau, acusant els directius de promoure un cop d'estat. Agell proposa una dimissió en bloc per crear una junta gestora reglamentària i transformar la cita de diumenge en una assemblea ordinària per votar una qüestió de confiança, reestructurar càrrecs i incorporar nous membres sense passar per les urnes. En resposta, la resta de la junta es manté ferma, recordant que per estatuts l'entitat pren els acords per majoria de vots de la directiva i sense dret a vet de presidència, i defensen que les eleccions són la via més òptima perquè el soci decideixi el futur de la penya. L'assemblea tindrà dues convocatòries, la primera a 6:15 i la segona a 6:00, que també servirà per sotmetre a aprovació l'estat de comptes corresponent a l'exercici 2025 i el pressupost previst per al 2026.

0: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, el 66% més que el contracte programa anterior, amb la incorporació de més de 1.000 nous professionals. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions del Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables i la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Ens ho amplia Maite Polo.
1: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Boté i Meritxell Budó.
2: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
3: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
1: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació des del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ens ho explica Mont Carvajal.
4: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
5: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
4: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: La oposició, com dèiem, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públic els errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat de desgavell les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per a Catalunya. Ens ho explica Esther Minguell.
6: Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
7: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
8: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
6: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
9: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
10: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
6: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica per les properes jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
11: Avui, jornada que torna a estar marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat. De fet, ens anem de cara a un cap de setmana que també estarà dominat pel sol en conjunt. Sí que és cert que, sobretot diumenge, tindrem més nuvolositat, el temps s'anirà, doncs això, tapant una mica, sobretot de cara a la tarda, i fins i tot sembla que començarem la propera setmana amb algunes precipitacions. Això sí, de caràcter feble i poc importants ara per ara. Ja n'anirem parlant. De moment, avui no. Avui tindrem un dia tranquil, un dia sol a tot el Maresme. Els vents aquest matí fluixos, variables, de fet pràcticament encalmats. En canvi, aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat en alguns sectors del litoral maresmenc, sobretot als dos extrems, però en general tampoc massa destacable. La situació marítima s'alterarà una miqueta i aquesta tarda veurem àrees de maror aquí a la costa de la comarca fruit del mateix Garbí. Les temperatures pràcticament sense canvis. Les mínimes han variat poquet, han baixat una mica cap a les fondalades de l'interior de la comarca, en zones properes a la Tordera, per exemple, Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 17 i avui de 14. Per tant, el descens ha estat considerable, de 3 graus. Però en general, com dèiem, s'han mantingut sense grans variacions i les màximes faran més o menys el mateix. D'entrada s'espera que demà continuï aquesta situació marcada per la bonança meteorològica i per les temperatures molt suaus al centre del dia, tan altes com les d'avui. A diferència d'avui, que tindrem Garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra, molt fluix al llarg del dia, i la situació marítima doncs estarà tranquil·la amb una mica de mar de fons durant el matí. Dissabte tornarem a tenir una jornada de temps estable i assolellat, les temperatures sense grans canvis i els vents en general fluixos que bufaran de component sud. El mateix que tindrem diumenge, però amb vents una mica més reforçats que, com dèiem, afavoriran l'aparició de núvols que anirien a més a mesura que avanci el dia, tot i que de moment diumenge sense pluges.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius amb els regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya la regidora Bàrbara Vergés. Benvinguda, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Regidora de Junts, entre d'altres, titular de les àrees d'urbanisme, obres i serveis. Deixin començar aquesta entrevista després de l'estiu fent una mica de balanç d'alguns dels temes que teníem pendents d'abans de l'estiu, com per exemple ens anunciava una nova edició de la Brigada Jove, aquests joves que aprofiten els mesos d'estiu doncs, per tenir una primera experiència laboral i que sempre té un balanç molt positiu. Deixi'm preguntar-li com ha anat aquesta edició, quines sensacions han tingut aquests joves i també l'Ajuntament.
2: Exacte, són sensacions bones, un projecte molt enriquidor, molt amable, i la veritat que els nois i noies que han passat per la Brigada Jove, doncs molt contents, molt agraïts també, i és una manera de tenir aquest contacte, no?, amb quina feina o quin dia a dia té la brigada. Hi ha diferents seccions, uns han anat a jardineria, altres a plateria, altres a activitats, altres a lampisteria, i bé, a vegades me sorprèn, no?, de segons quines coses, el volum de feina que hi ha, però bé, molt bé, amb actituds molt positives, molt entregats, i la veritat que molts d'ells diuen l'any que ve tornaria, que no es pot, no?, ja, perquè sempre ha de ser una primera experiència, però ho valorem molt positivament.
1: No sé si hi ha possibilitat d'ampliar places, si ja és el màxim del que es pot acollir en aquest projecte de Brigada Jove.
2: Sí, vam anar, bueno, des de joventut i ocupació fan els diferents perfils i sempre diguéssim que a nostra àrea ens toca uns 4-5 al juliol i uns 4-5 a l'agost. Abans sí que fèiem 4 persones o 5 durant juliol i agost, i aquest any, bé, no, ja em sembla que fa 2 anys que ho fem així, ho repartim perquè així tenim més oportunitat a les sol·licituds que hi ha, que n'hi ha moltíssimes, però si es podia replantejar com a projecte doncs diferents perfils, augmentar-los.
1: Això volia preguntar-li, no sé si es queden joves fora.
2: Sí, sí. Clar, aquest any no me'n recordo, però em sembla que l'any passat hi havia 30 sol·licituds. És veritat que les sol·licituds després passen una mica com d'entrevista, una mica de prova, i aquí potser ja hi ha una selecció, no? Però dels que arriben a passar tots hi ha molts, en moltes sol·licituds.
1: Deixem aquest tema i parlem de les obres del carrer Gaudí, que han centrat bona part de les entrevistes en les darreres ocasions, de com anaven les obres, quins eren terminis, i ara ja està acabada. Quin balanç en fa de com ha quedat?
2: Era una de les actuacions del PGI, del Pla General d'Inversions, que fèiem en aquest mandat, i bé, era un carrer necessitat de fer-hi alguna actuació per accessibilitat, per seguretat, i la veritat que jo crec que ha millorat molt aquella zona, també és una zona molt rodada tant a peu com en vehicle, i ja ha quedat ja enllestida ara no fa gaire, vam dir uns 6-9 mesos hem entrat dins aquest període. I bé, jo crec que és una millora a nivell de municipi, doncs, que era necessària, i que els veïns i veïnes sí que ho han patit, no?, perquè qualsevol obra es fa una muntanya i és veritat que a vegades els dies no passen i dius, ostres, encara no s'acaba, no? Sí que queda acabar 4 cosetes que depèn de telefonia per, bueno, soterrar unes línies, però bé, la resta ja és transitable, en podem fer ús, i jo crec que ha quedat la zona molt més millorada, segura i accessible.
1: A motiu d'aquestes obres es va adaptar una nova zona de pàrquing una miqueta més enllà. Entenc que aquesta zona quedarà ja permanent. Sí. No sé si està previst urbanitzar-la o com...
2: Són solars municipals i vam adequar-los perquè ja que els teníem, no? I ja que també l'actuació del Gaudí feia eliminar unes places d'aparcament que hi havien, doncs hem pogut reubicar-les doncs, en aquests dos solars que com a mínim doncs, donem sortida al que hem eliminat en el carrer propi Gaudí, i de moment doncs, sí, serà unes bosses d'aparcament de llarga durada.
1: Parlem d'obres, regidora, perquè iniciem doncs, aquesta nova temporada política i, com sempre, molta activitat a nivell d'obres, les anirem explicant. Una d'elles ja ens l'havia avançat, que eren aquestes obres al vestidor de la Pista de l'Amistat. Clar, uns vestidors molt antics, que potser els hi feien falta un canvi de cara, no?
2: Sí, ara durant tot l'any hem anat redactant tots els projectes amb les seves fases, l'aprovació inicial, la definitiva, el finançament que ens arribava d'altres administracions amb el cofinançament de l'Ajuntament, i quan hem tingut totes les aprovacions i el finançament doncs, ja assegurat i aprovat, doncs ara ja podem licitar molts dels projectes que teníem i que hem anat parlant a altres entrevistes i la mateixa alcaldessa també ho ha anat explicant. I ara un dels que ja començarem en breu són les reformes vestidors de l'Amistat, un rentat de cara en el sentit de que és una instal·lació antiga, té molt de rodatge, molt d'ús, i per al finançament que teníem doncs vam decidir doncs, amb esport doncs, una de les ubicacions a actuar o executar és els vestidors de l'Amistat.
1: Es faran també diverses obres d'asfaltatge. Quines zones seran les que s'actuarà?
2: Sí, és el tercer any que en Diputació de Barcelona ens dona nominativa i normalment la destinem a via pública a asfaltatge. Tenim un municipi amb molts quilòmetres, un asfalt de fa molt de temps, perquè ja són zones urbanitzades de fa molts anys, i aquest any actuarem bàsicament a Tordera Park i sí que en algun punt a Terra Brava. I bé, doncs ara també iniciarem un octubre, novembre, han de començar ja aquestes obres.
1: Suposo que que a tothom li agrada que li asfaltin al carrer, sí. Però vull dir que s'ha de planificar i prioritzar, no?
2: Sí, és cert, eh? Vull dir, hi ha moltes zones que hauríem de fer, eh? No, hi ha que no acabaríem perquè que quan acabem per aquí s'hauria de començar per allà perquè ja té el seu desgast. Però bé, intentem de tot el que tenim amb els tècnics doncs mirar els amidaments i prioritzar el que està pitjor i també una mica també anar repartint per zones, no sempre fer per exemple sempre les mateixes zones sinó repartint tot el municipi les necessitats que hi ha, doncs prioritzar-les i anar diguéssim, tatxant d'aquesta llista que necessitem doncs renovar aquest asfalt.
1: El polígon de Can Verdalet, em sembla que també tenen previst, no?
2: Sí, al polígon de Can Verdalet hi ha la millora també d'una subvenció de la gent i que era la línia era la millora de polígons. Nosaltres vam apostar pel de Can Verdalet també perquè té bueno, fa molts anys que existeix i que tocava una actuació també, i aquí aprofitem l'asfaltatge d'una part amb el canvi de canonada, perquè ja que havíem de tocar doncs, el ferm, doncs també canviant canonada, que també hi havien també algunes fuites considerades doncs, importants i també doncs, reparar-les.
1: I el local de Sant Daniel em comentava que també està per començar ja, no?
2: El local de Sant Daniel va ser proposta també amb l'associació de veïns, amb pressupostos també participats, que demanaven tenir un local social. Sí que tenen la zona d'equipament, que hi ha el parc infantil, la zona esportiva, i allà mateix antigament hi havia, bueno, hi ha l'edifici, però aquest està molt vell, està en desús, i el projecte va en línia doncs, a fer una sala doncs, polivalent i que puguin tenir un lloc d'associació per quan facin activitats. I també vam retirar ara, no fa gaire, la coberta d'amiant, i ara hem d'executar doncs, la part del local.
1: No sé si la previsió és que aquestes obres es puguin executar abans de les eleccions municipals, com quina previsió contemplen?
2: Sempre passa, eh? Els dos primers anys, no? Entre que reps subvencions, decideixes, redactes, i després no estem a temps d'executar-ho tot. Però bé, com a mínim, de totes aquelles obres que teníem sobre la taula, el projecte estarà fet, definitivament aprovat, la licitació d'alguns ja ha avançat, d'altres potser estarem redacció a licitar, i el finançament atorgat a cadascuna d'elles. Aquest últim trimestre de l'any i al principi del següent, la majoria haurien d'estar engegades o ja quasi tot lligat perquè es puguin engegar.
1: Té un paper molt important, sobretot els diners que puguin venir d'altres administracions. Vull dir, sí. Entenc que és bàsic per sí. Poder realitzar obres com aquestes.
2: Sí, tenim un pressupost a nivell municipal ajustat i tenim una estructura de finançament amb despeses recurrents i fixes que s'emporten la part de tot el total, no?, del pressupost, i la veritat que gràcies, no?, a altres administracions que també, doncs, també estan això per ajudar doncs, els municipis, tant Generalitat com Diputació ens ajuden a tirar endavant doncs, projectes que ens plantegem a nivell municipal, que creiem que són necessaris i que tenim aquest finançament que ens donen.
1: des de fa uns anys des de l'Ajuntament també s'està actuant en el tema de l'accessibilitat, en parlàvem amb el carrer Gaudí, i també s'han realitzat en els darrers anys diversos treballs. Com valora de moment la feina que s'ha fet i quina és la previsió o quins són els punts que tenen detectats que caldria actuar?
2: Sí, amb això accessibilitat vam començar amb l'associació MIFES, que són persones amb reducció de mobilitat, i que ells mateixos ens feien veure que hi havia molts punts que no eren accessibles. I ja només no tant per aquest col·lectiu, sinó també gent que necessita caminador, mares, pares, famílies que van amb cotxet, amb carro, i ens vam adonar que la normativa també en aquell moment, no, el codi d'accessibilitat no existia com a tal com està ara, i per tant ara qualsevol actuació ens hem d'adaptar a aquest codi. I el que vam fer com un mapeig amb tots els punts que no, a dia d'avui no complia accessibilitat. I entre tots vam començar a prioritzar, i ara em sembla que és el tercer any que cada any fem uns quants. Ara vam fer Amadeu Vives i Puigverd alguns punts, amb el carrer Gaudí, evidentment quan fas una obra t'has d'acollir nova normativa, i amb les nominatives que anem tinguent i des de Brigada anem agafant aquest mapeig i anem intentant resoldre aquests punts negres, no?, que fan que les persones no puguin ser autònomes al 100%.
1: No sé si n'hi ha gaires de punts detectats.
2: Déu-n'hi-do, eh? Sí? No ens n'hem compte, però a vegades només que el gual no coincideixi amb el nivell de l'asfalt o els ressalts, hi ha alguns que també no estan a nivell amb l'entrega de la vorera. I són petites cosetes que tu a peu no passa res, però amb una roda s'enganxa, no? I dius, ostres, mira, i n'hi ha molts, però és veritat que mica a mica ja anirem resolent-los.
1: Regidora, deixi'm plantejar-li un tema que moltes vegades a l'alcaldessa sí que se li planteja en aquesta casa, l'alcaldessa respon, però que ja que vostè està aquí, és el tema de que triguen molt a donar-se els permisos d'obres, gent que vol fer obres a casa, que demana el permís i que... que triguen molt a arribar-los el vistiplau per poder-ho realitzar. No sé si entenc que són conscients d'això i que ja estan treballant ja per intentar rebaixar aquests terminis.
2: Sí, la idea de la renovació de l'URPIME, que és l'ordenança, no?, que regula tot el tema de llicències, i ara modificar perquè moltes actuacions que requerien llicència major es pogués acollir a dins del tipus de comunicació prèvia i així agilitzar l'inici d'aquestes obres. Clar, tot això és una normativa que, mica en mica, tant els particulars com els tècnics, com els tècnics externs de despatxos, tots ens hem d'anar adaptant a aquesta nova documentació. És cert que pel volum, hi ha molt volum de sol·licituds, i la veritat no és que no fem llicències perquè ens en dediquem a fer aquest pla parcial. No, hi ha una tècnica que només fa llicències. Què passa? Que hi ha llicències que són molt ràpides i d'altres que només amb el fet de fer requeriments, que torni el requeriment, no?, aquest va i ve d'informació, de modificacions, fa que també s'allargui molt i també ocupiu temps, tant com per la tècnica de l'Ajuntament com per la part tècnica o ciutadà que ho sol·licita. I intentem, mica en mica, anar posant en ordre, i a la mesura que sigui possible, evidentment, som els primers que volem que hi hagi moviment i que, ostres, que la gent, si vol millorar a casa seu, vol fer una obra nova, no?, és perquè també... té aquest sentit de pertinença de jo vull al meu municipi i vull encarar aquest projecte aquí. I intentem, en mica en mica que podem, anar reduint aquests terminis. Però la veritat que cada dia fem comunicacions i llicències, estem treballant en aquest àmbit dins d'urbanisme, que hi ha moltes coses. I és cert que urbanisme engloba moltes branques. És veritat que moltes reunions ocupen, no?, que a vegades són informatives, però també ocupen molt, molt temps, i urbanisme, dins del que podem, intentarem, mica en mica anar reduint aquests terminis que som conscients que hi són.
1: No sé si les solucions passen perquè més gent o algun tècnic més treballi en l'àrea, o bé intentar agilitzar aquests paràmetres administratius. Clar, no sé com...
2: Sí, clar, tècnic, a mi m'agradaria tenir un arquitecte més perquè pugui ocupar-se de les llicències, però l'estructura de personal és la que és, i qualsevol nova oferta tampoc és ràpida i també requereix un finançament, i no només urbanisme necessitaria algun tècnic més, sinó segurament altres àrees també. Per tant, dins del que tenim a dia d'avui i hem d'intentar doncs, agilitzar les tasques o la feina o la burocràcia amb els temps que hi ha a dia d'avui.
1: No sé si hi ha gaire moviment de peticions d'obres a Tordera. Veiem obres importants, com per exemple la que està fent K-Home, però vull dir que no sé en quin nivell ens trobem
2: sí, hi ha
1: de peticions.
2: Tipus reformes més petitona, n'hi ha moltes, no? Canvi de bany, canvi de terra, té aquesta paret per fer una altra ubicació o redistribució interna d'un habitatge. I és cert que ara comença a haver-hi moltes promocions de cases, que és el perfil d'habitatge que la gent demana també, i de nova vivenda, de nova construcció, i també n'hi ha d'aquest tipus.
1: Molt bé, ja en comentava, hem parlat aquest estiu, hem passat el tema de l'aigua, comentàvem abans que ha sigut un estiu complicat amb el tema del PFAS, i sembla que en aquest proper ple ja es desencalla, diguem, el fet de poder començar a instal·lar doncs, aquests filtres.
2: Exacte.
1: Perquè que en el cas que tornessin a haver-hi abocaments, que
2: aquests
1: és un
2: valors.
1: Altre tema que ens
2: van
1: estudiar d'on venen, doncs no afectin a la ciutadania. Suposo que l'estiu ha sigut complicat
2: sí.
1: I que contenta de que comença a veure's ja el llum.
2: El llum, exacte. Sí, ha sigut un estiu intens. L'alcaldessa, jo crec que ha fet un monogràfic, ho ha explicat tot de cap a peus la situació. I bé, i ara aquest ple doncs aprovem el finançament que no és pas poc el que comporta aquesta actuació d'abocar, que no l'abocem nosaltres, sinó ens ve donada. I aprovem les memòries valorades per posar aquests filtres, tant aquí a l'ETAP com a la zona de Sant Daniel i Masmora, i el finançament al qual doncs, podrem encarregar doncs, aquestes feines d'instal·lar els filtres que faran que els PFAS, doncs, els valors paramètrics, no superin els normatius.
1: Realment ha costat arribar fins aquí. A vegades la gent del carrer no se'n dona compte, no? Que
2: sí.
1: Tots els processos administratius, econòmics, de finançament, tot requereix un temps i realment, doncs, déu-n'hi-do.
2: Primer perquè, bé, la solució és costosa, havíem de mirar quina era la millor per les instal·lacions que tenim a dia d'avui, i el finançament, que estem parlant d'1.700.000, vull dir, això per l'Ajuntament ha sigut un, no, sacsejada, que bé, que ha costat, bueno, assimilar i bé, i entre tots hem intentat doncs, que sigui el més ràpid possible i la solució doncs, confiem que serà la millor i que això ens permetrà doncs, tenir els valors doncs, per sota el llindar que ens marca la normativa.
1: I a nivell personal, li pregunto, suposo que dolguda en el fet que encara no se saben els motius d'aquests abocaments. L'alcaldessa sí que insisteix molt a l'Agència Catalana de l'Aigua de que es busqui el culpable o culpables d'això, però no sé si confien que realment se sabrà. El que està clar és que ja l'Ajuntament ha hagut de fer un cost important.
2: Sí, exacte. Sí, clar, quan fem les reunions setmanals amb la gent, amb salut pública, clar, ells exigeixen, perquè com a responsabilitat que tenen, evidentment, doncs, qualsevol alteració a l'aigua, evidentment, doncs, hi ha un risc, hi ha una responsabilitat de tots i que hi hem d'actuar. Val, d'acord. Però, clar, ens donava la sensació, no?, de que l'exigència i responsabilitat només requeia a nosaltres. I clar, és un microplàstic que algú està abocant. Per tant, que nosaltres anàvem a mostres, ja que ens exigiu i també doncs, dediqueu esforços a investigar on és el focus d'origen, perquè, ostres, la broma
1: ha
2: comportat mal de caps, preocupacions, la sensació de ostres, no puc obrir l'aixeta i veure aigua tranquil·la, i el finançament que hem de dipositar per fer aquestes obres. I, bueno, i l'ACA, doncs, en aquest sentit, bé, potser li ha costat una mica, doncs, empatitzar i, no sé, nosaltres exigim i exigirem formalment que l'ACA ha de demanar responsabilitats d'aquest origen.
1: Molt bé, l'aplicació d'aquests filtres ho fa Qualia? Aquí és
2: sí, es fa gestora de les concessions de l'aigua actualment.
1: Perfecte, i no sé si hi ha terminis de que es...
2: D'encàrrec, ens van... Cal encàrrec dels filtres 3-4 mesos... des d'inici de l'encàrrec. no te'l trobarà ningú, de veritat.
1: Regidora, ho deixem aquí, moltes
2: gràcies
1: i com sempre hi tornem amb una propera entrevista, que ja serà la propera, ja serà l'última abans de les eleccions.
2: Merci.
1: Nosaltres ho deixem aquí, tornem la setmana vinent.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.